0: puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada, i vent del sud reforçant-se a la tarda.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. Dos mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
2: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
2: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
3: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedaban días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
2: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
3: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial es suyo.
2: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
2: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
3: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
2: Sobre les joies del seu despatx, assegura que no hi ha delicte.
3: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
2: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
3: Estoy preocupado, esto ha sido una situación para mí tan imprevista, ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
2: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
3: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Després d'escoltar aquesta entrevista, a l'exvicepresident espanyol, la Moncloa li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene
1: pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
0: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
8: Per què Esquerra Republicana Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
9: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
0: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
10: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
0: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal, que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
13: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
12: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
0: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
15: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia.

0: El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica, a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires.
1: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
2: That's what...
3: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
1: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
2: Which is alarming.
3: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
1: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
4: 3CAT Info.
0: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
5: Els dos equips de la UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en cases sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
6: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
5: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
6: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho hauríem de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
5: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
4: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
7: La nit i matinada tornarà a ser càlida, aixafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda

0: a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
1: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
2: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
2: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
4: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es fenya que no traiem, vaja.
5: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
2: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
1: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AMET a València, assegura que la sensació de xafogó ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
6: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
1: Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'una esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
7: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
1: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
8: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent, doncs, l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
1: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia amb Bunker, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
9: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
1: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
10: Esports.
1: Amb David Ubach.
11: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club laurana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge de traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
12: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
11: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
13: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
11: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit vistós a la pretemporada, però i tant que sí.
10: 3CAT Info.
11: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
15: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
11: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
16: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
11: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És l'Adolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
17: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero que podáis disfrutar.
11: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
10: 3CAT Info.
11: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. De 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta de Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates, Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, i arribar amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 2:45.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entrem con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el recomptal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mi no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquestes són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Leavitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina, en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara, gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí, una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa a nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, aixafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu, Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una polsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també el socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme el supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'un miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesch Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theatre of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesch Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la. Esports. Amb el David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
3: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
6: 3CAT Info.
3: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
3: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Siria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Siria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
8: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
3: Si Dieck es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
9: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
3: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
10: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovet Tadej Pogačar. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alpe d'Huez.
11: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
10: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les 3.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat al quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 km de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno,
0: con ninguna autoridad pública, en, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de PlusUltra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
0: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedaban días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de PlusUltra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
0: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial es suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
0: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
0: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
0: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
0: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
0: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista, a l'exvicepresident espanyol, la Moncloa li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar a soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat, contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
10: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal, que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mi que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
13: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto. Pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del REC o la proximidad del REC esté relacionada con el incidente.
12: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
15: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esboranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més

0: impacte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
1: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània, perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
2: That's what...
3: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
1: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
2: Which is alarming.
3: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
1: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
4: 3Cat Info.
0: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
5: Els dos equips de l'UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
6: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
5: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
6: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho hauríem de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
5: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
4: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
7: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: I, de fet,

0: fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
1: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
1: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
3: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem esfenya que no traiem, vaja.
4: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
1: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
0: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEM de València, assegura que la sensació d'aixafogor ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
5: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
0: Segons dades de l'EMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
6: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
0: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
7: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
0: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
8: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
9: Potente e appassionante del cinema.
0: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
10: Esports.
0: Amb David Ubach.
11: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que, si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
12: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
11: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
13: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
11: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
10: 3CAT Info.
11: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
15: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
11: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
16: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
11: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És l'Adolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
17: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
11: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
10: 3CAT Info.
11: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. De 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 118 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, i arribada al cim de l'Alpe d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 3:45.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca-orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el Rec Comtal, que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest datat ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges. Es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquestes són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Levitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa a nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al Terç Oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu, Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també al socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1.000 ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesh Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theatre of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesh Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la. Esports. Amb el David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
3: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
6: 3CAT Info.
3: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
3: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Siria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Siria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
8: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
3: Si Dieck es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
9: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
3: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
6: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogačar. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alp d'Huez.
10: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
6: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les 4.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya, serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Serres. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat al quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 km de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Dej Pogacar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno,
0: con ninguna autoridad pública, en, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de PlusUltra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
0: Yo no supe en ningún momento cuando se, el procedimiento anterior quedaron días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de PlusUltra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
0: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
0: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
0: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
0: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
0: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
0: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista, a l'ex vicepresident espanyol, la Moncloa li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
10: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal, que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
13: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
12: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
15: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esboranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el

0: Les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
1: That's what...
2: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
0: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
1: Which is alarming.
2: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
0: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
3: 3Cat Info.
4: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
5: Els dos equips de l'UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
6: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
5: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
6: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho haurien de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
5: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
3: El temps.
4: Amb Gemma Puig.
7: La nit i matinada tornarà a ser càlida, aixafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda que podran ser localment intenses.
4: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
8: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica

0: perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
0: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
2: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem es fenya que no traiem, vaja.
3: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
0: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
4: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AMET a València, assegura que la sensació d'aixafogó ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
5: Hemos tenido sensaciones en zonas de la ribera alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
4: Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
6: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
4: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
7: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
4: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
8: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
9: Potente e appassionante del cinema.
4: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
10: Esports.
4: Amb David Ubach.
11: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que, si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
12: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
11: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany de 24 anys ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
13: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
11: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
10: 3CAT Info.
11: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
15: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
11: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
16: Que empezó a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
11: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
17: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
11: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
10: 3CAT Info.
11: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogačar. Això sí, Pogačar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, arribada al cim de l'Alpe d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 4:45.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi-Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi-Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el recomptal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest datat ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit, mentre es feien les tasques de reparació, que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a vegades també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquests són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Leavitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina, en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara, gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per tres incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu a Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona, i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també al socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1.000 ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesh Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theatre of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesh Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge de traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
5: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
4: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
4: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
3: 3CAT Info.
4: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
4: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Siria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Siria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
8: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
4: Si Dieck es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
9: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
4: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogačar. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alp d'Huez.
10: Creo que és el guanyador final, no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
3: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Són les 5.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat

0: mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya, serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evoluciona el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren dos estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
1: Esports. Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
0: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. Dos mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
4: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
4: No va con mi estilo ni con mi código de conducta.

0: gusta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
1: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
0: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
0: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
1: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
0: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
0: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
1: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
0: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
2: Després d'escoltar aquesta entrevista, l'ex vicepresident espanyol, la Moncloa, li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
3: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
4: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
3: I Feijóo ho té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
5: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir la instrucción del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
3: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
6: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
7: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
3: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
2: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
8: Per què Esquerra Republicana Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
9: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
2: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
9: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
2: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esvoranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
11: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esvoranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
12: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
11: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
13: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
11: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esvoranc.
12: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
11: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
2: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
14: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
2: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esvoranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
15: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que

0: A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
1: Which is alarming.
2: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
0: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
3: 3Cat Info.
4: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
5: Els dos equips de l'UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
6: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
5: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
6: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho hauríem de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
5: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
3: El temps.
4: Amb Gemma Puig.
7: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda que podran ser localment intenses.
4: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
8: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
9: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
8: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
10: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es fenya que no traiem, vaja.
11: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
8: En canvi, quan els

0: Sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
1: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEMET a València, assegura que la sensació d'aixafogó ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
2: Hemos tenido sensaciones en zonas de la ribera alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
1: Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
3: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
1: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'agència tributària té més mitjans per combatre el frau.
4: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'agència tributària amb tots els seus serveis.
1: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
5: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
1: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
6: Esports.
1: Amb David Ubach.
7: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
6: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
7: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
8: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
7: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
10: 3CAT Info.
7: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
11: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
7: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manuel González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
12: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
7: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És l'Adolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
13: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero que podáis disfrutar.
7: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
10: 3CAT Info.
7: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. De 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 6:15.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges. Es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a vegades també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquestes són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Levitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, aixafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al Terç Oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu, Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també al socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme el supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final es el objetivo de la accesibilidad.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1.000 ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesch Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theatre of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesch Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el Bocorell està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la.
3: Esports.
0: Amb el David Ubach.
4: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge de traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
5: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
4: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
4: Per a Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
3: 3CAT Info.
4: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
4: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Síria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Síria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
8: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
4: Si Dieck es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
9: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
4: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alp d'Huez.
10: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
3: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Són les 6.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno,
0: con ninguna autoridad pública, en, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
0: Yo no supe en ningún momento cuando se, el procedimiento anterior quedó en días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
0: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
0: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
0: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. Intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
0: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
0: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
0: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista, l'ex vicepresident espanyol, la Moncloa, li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
10: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal, que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
13: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
12: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
15: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esboranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires.
16: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
17: That's what...
18: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
16: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli

0: pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris, i això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
1: 3Cat Info.
2: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
3: Els dos equips de l'UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
4: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
3: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
4: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho hauríem de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
3: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
1: El temps.
2: Amb Gemma Puig.
5: La nit i matinada tornarà a ser càlida, aixafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
2: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Julià Albàcar.
6: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
7: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
6: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
8: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es feia que no traiem, vaja.
9: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
6: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
2: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEMET a València, assegura que la sensació d'aixafogor ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
10: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones

0: de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
1: Segons dades de l'EMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
2: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
1: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'agència tributària té més mitjans per combatre el frau.
3: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'agència tributària amb tots els seus serveis.
1: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
4: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
5: Potente e appassionante del cinema.
1: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
6: Esports.
1: Amb David Ubach.
7: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
8: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
7: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
7: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
10: 3CAT Info.
7: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
11: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
7: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
12: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
7: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És l'Adolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
13: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
7: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
10: 3CAT Info.
7: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. De 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, arribada al cim de l'Alp d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 2:15.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el recomptal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mi que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous 1 d'octubre seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquests són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Leavitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president, així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina, en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara, gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per tres incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran, un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu a Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també el socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme el supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1 miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesh Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theater of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesh Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la. Esports. Amb el David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge de traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
3: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables. 3CAT Info. Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
6: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
3: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Siria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Siria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
7: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
3: Si Dieck es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
8: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
3: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
9: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogačar. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alp d'Huez.
10: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
9: 3CAT Info.
11: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 16 graus a Artés, 19 a Cabanes i 25 a Gandesa. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ahir vam arribar als 43 graus a Vinebre i ahir, com ja avançaves tu, el termòmetre ja no s'hauria d'enfilar tant, eh?
1: Sí, ahir va tocar sostre. A partir d'avui comença a recular, una reculada d'augment que costarà de notar. En tot cas, serà diumenge, potser el dia que ho notarem més i de manera general. Avui recularà en el sentit de que les temperatures més altes, com arribaran als 40 graus, a Ponent. Per tant, tot plegat es tradueix encara en una jornada molt calorosa i de prova d'això és que les temperatures aquesta matina són més altes i tornen als valors tòrrids en molts sectors de la costa i també gairebé tòrrids fins i tot a l'interior, en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, però a més aquesta tarda, amb aquesta tendència que el termòmetre ja no s'enfili tant com ahir i aquest context de molta calor, sí que hi haurà més núvols i és que s'inicia doncs aquesta tendència a canvis una tarda amb l'arribada de nuvolades per Ponent que poden donar alguns ruixats cap als ports, però sobretot a l'Alt Pirineu i també, de manera puntual, no descartem alguna nuvolada que des de Ponent avanci per tota la depressió central Prepirineu i no descartaríem que alguna d'ella, encara que doni poca aigua, pugui doncs tenir algunes ventades com les que vam tenir dilluns, algun petit esclafit de manera local. Tot això obre les portes a més canvis al cap de setmana. Comença a retirar-se aquesta bombolla d'aire càlid africana de tantes setmanes que ens ha dut tots aquests episodis de tanta i tanta calor i almenys transitòriament fins la setmana que ve parlarem d'una situació diferent i concretament al llarg del cap de setmana amb ruixats i alguns xàfecs o tempestes que localment podrien ser intenses, sobretot les tardes tant de dissabte com de diumenge.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, tenim aquestes temperatures que comencen a baixar lentament, però que encara seran altes. Tenim ventades, i això només vol dir una cosa, que és que tenim encara risc d'incendis. De fet, tenim la majoria dels municipis del país en risc o molt alt o extrem per focs forestals. El que passa és que, toquem fusta, la situació està raonablement tranquil·la, tot el contrari que Madrid.
2: En la Comunidad de Madrid estamos viviendo una situación crítica de incendios forestales múltiples. Al incendio de Almorós, que se reactivó también al mediodía, se sumó un nuevo incendio en Villa del Prado y también, fruto de un coche ardiendo en la carretera 501 en San Martín de Valdeiglesias, un tercer incendio con un potencial...
0: El govern espanyol, a petició de la Comunitat de Madrid, aquesta mateixa matinada, ha declarat l'emergència nacional per aquests tres focs que detallava el conseller d'Interior de Madrid, tres focs que cremen a la comunitat, tres focs que cremen fora de control i n'hi hem d'afegir un quart incendi a la província d'Àvila. En conjunt, han obligat a desallotjar més de 10.000 persones, en concret 11.500 persones que estan desallotjades. Això de l'emergència nacional segurament us sonarà perquè s'ha declarat només una vegada, per l'apagada. L'apagada aquella que vam tenir l'any passat i implica bàsicament que el Ministeri, a través dels bombers de l'exèrcit, és qui coordina totes les feines d'extinció i pot mobilitzar recursos de qualsevol administració. Aquesta és la situació ara mateix dels incendis, el risc alt o molt alt a Catalunya, una situació molt complicada a Madrid, una situació molt complicada a França, allà són 30.000 les persones desallotjades, però mentrestant, a Catalunya també un dels motius de debat, polític i tècnic, continuen sent les obres públiques després dels incidents dels últims dies. Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, a Barcelona, que l'esvoranc a les obres de soterrament de les línies de Rodalies no afecta ni afectarà els seus habitatges. Avui tornarem en directe per veure l'última hora i per veure, sobretot, una afectació que sí que està clara i sí que és visible a Rodalies.
3: Para ir a Belviche, Gurnal, y me la he encontrado que está cerrada y que por el momento vayamos a coger la R4.
4: Ahora un tren sin parada y ahora verá usted que el tren para. Aquí viene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Terrassa. Terrassa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene.
0: Aquesta és una de les conseqüències de retruc d'aquest accident, d'aquest esvoranc a Vallbona. Recordem un enorme forat que es va empassar una grua sencera i com que això passa al costat de les vies, doncs tenim la R2 tallada, la R2 nord tallada, la R11 tallada. Ahir, com sempre, en aquests casos, molts usuaris es queixaven de falta d'informació. I tornarem en directe avui per veure si avui els mecanismes funcionen millor, per veure també què diuen els veïns. Avui hi ha ple municipal a Barcelona, l'últim abans de les vacances, i tot aquest esvoranc, no només aquest, sinó el del Putxet o l'explosió de gas, cas al barri de Sants de Barcelona, molt probablement ja apareixeran, però si parlem de plana política, el que han acabat ja la feina, pràcticament, són el Parlament i el Congrés abans de les vacances.
5: Votos emitidos, 348. Votos a favor, 170. Votos en contra, 178. Ninguna abstención. No se aprueban las enmiendas.
0: A Madrid, amb la votació aquesta que sentíem, que és la que ha permès, amb el vot de Junts, tramitar la llei que pretén perdonar part del deute de les comunitats a l'Estat, però, en canvi, això avançava el camí que s'haurà d'abordar en les pròximes setmanes. De tota manera, els passadissos del Congrés, al marge del que es votava dins de l'hemicicle, ahir els passadissos només es parlava d'una cosa.
6: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento cuando sé el procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Es parlava ahir molt de l'entrevista i de les explicacions de l'expresident Zapatero, on va negar haver participat en el rescat de Plus Ultra en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i del seu amic i empresari Julio Martínez. Tot i això, Zapatero no va voler aclarir d'on van venir les famoses joies. En fi, avui ho guardarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Analitzarem l'entrevista, parlarem amb el periodista que la va fer, amb el Javier Ruiz, i també parlarem de les possibles conseqüències. De moment no ha canviat gran cosa. Sembla. El PSOE continua tancant files amb l'expresident Zapatero, Sumar reclama més explicacions i el PP ho considera directament una presa de pèl. Així comença aquest divendres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això ho abordarem a partir d'ara mateix aquí al Matí de Catalunya Ràdio i d'aquí una horeta i mitja a l'Àgora, avui amb l'Arturo Puente, la Marta Monforte, el Marc Bataller i la Sònia Andolf, però de moment... Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Emergència nacional.
9: El Ministeri de l'Interior ha assumit el control per l'extinció dels grans incendis forestals que afecten les localitats madrilenyes de Villa del Prado i Sant Martín de Valdeiglesias i també Burgo Hondo, Ávila, Castella i Lleó. Hi ha 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
2: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
10: El nivell 3 d'emergència només s'havia activat una vegada durant l'apagada general de l'any passat. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha fet la petició cap a les 10 del vespre amb un tuit i dues hores més tard el ministre Fernando Grande Marlaska justificava la decisió per la concurrència dels focs, unes condicions meteorològiques especialment adverses per les altes temperatures i el vent i la necessitat de mobilitzar un important volum de recursos des de diverses administracions.
11: Algunes imatges del satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. La ciutat de Madrid està coberta de fum, la pudor ha cremat és molt evident. La vicepresidenta tercera i ministra de la Transició Ecològica, Sara Aggesen, presidirà aquest matí la reunió de seguiment al centre de coordinació.
0: Ajuda a Europa.
9: 30.000 persones han estat evacuades a França, on també s'està vivint una situació molt complicada pels incendis forestals d'una intensitat inèdita. Aquesta nit el president Macron ha demanat l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea que li permetrà rebre ràpidament reforços aeris d'altres països.
10: El foc més important és el Departament Atlàntic de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones de la zona del Cap Ferrer, plena de turistes en aquesta època de l'any. Philippe de Gonville n'és l'alcalde.
12: Els bombers han desplegat mitjans terrestres i aeris importants i lluiten amb coratge contra un incendi que s'escapa de les normes. A les persones confinades els demano que s'estiguin confinats i els evacuats que no intentin tornar a casa seva.
0: Manté el suport.
11: L'entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol o del PSOE respecte al expresident espanyol.
6: Quiero expresar mi gratitud a todas las personas que están confiando en mí y lo hacen, que no lo hagan por fe ni por cariño, que lo valoro muchísimo y en mi corazón estará siempre este momento y el apoyo que me ha dado el partido, el secretario general del partido, el presidente de gobierno, tanta gente, ¿no? Que lo hagan por los hechos. Creo que es mi deber.
9: En canvi, pel soci de govern Sumar, les explicacions són insuficients. El Partit Popular directament acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
8: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
13: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
8: Y desde el PP, Feijóo tecla.
14: Lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
8: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tirarà pel dret.
10: Que el Congrés ha marxat de vacances amb diverses votacions rellevants que han suposat una cara i una creu per al govern espanyol. D'una banda, i per segon cop en 10 dies, el PP, Vox i Junts han tombat els objectius de dèficit, requisit per després tramitar els pressupostos. La Moncloa, però, manté que després de l'estiu presentarà igualment els comptes per al 2027.
11: El ple sí que ha donat el vistiplau a tramitar la llei que condona parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat, contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el famós FLA. Per a Catalunya suposaria 17.000 milions d'euros. És gairebé un 20% del total del deute de la Generalitat.
0: Joan Vilaplana.
15: Junts han facilitat que el text faci el seu recorregut parlamentari votant amb el bloc de la investidura de Pedro Sánchez contra dues esmenes a la totalitat de PP i Vox. Els juntaires, però, han retret a Esquerra i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Els republicans argumenten que és una conquesta política seva. Sentim Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
16: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA?
17: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
15: Pel govern espanyol, les comunitats governades pel PP seran les més beneficiades, però pels populars, la condonació només ha servit per investir Sánchez amb vots independentistes i ho han titllat de corrupció política. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sud-est asiàtic.
9: El president Salvador Illa comença demà un viatge de 6 dies al Vietnam i Singapur per tancar el curs polític. És la primera vegada que un president de la Generalitat fa una visita oficial a aquesta zona. L'objectiu és buscar acords comercials en dos països estratègics a nivell internacional.
0: Albert Bert.
18: Amb els pressupostos al sac, la legislatura encarrilada i un canvi puntual al govern, el president reprèn la seva ruta pel continent asiàtic un any després de visitar la Xina, el Japó i Corea. Demà aterrarà a Hanoi per reunir-se amb el viceprimer ministre del Vietnam i també visitarà diverses empreses catalanes que fabriquen en un país en fase de creixement des de fa anys. Del Vietnam, Salvador Illa saltarà a Singapur, el principal exportador del sud-est asiàtic, per entrevistar-se amb el primer ministre, el càrrec amb més pes polític i amb qui la Generalitat vol reforçar les relacions, però no només això. El president també es reunirà amb alguns inversors per mirar de seduir-los perquè portin empreses a casa nostra. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que s'apliqui.
10: La Generalitat demanarà avui per escrit al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la trentena d'exalts càrrecs encausats i als quals la justícia europea va dir ara fa una setmana que s'havia d'aplicar l'amnistia. El govern també pretén que els 5,4 milions d'euros que es van presentar d'aval tornin a l'Institut Català de Finances.
11: Ho explica avui La Vanguardia, que també diu que el govern treballa en un altre text per demostrar que les despeses del referèndum de l'1 d'octubre no venien de fons europeus. En paral·lel, Junqueras, juntament amb els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, també han presentat un escrit al Tribunal de Comptes en què denuncien que haver reactivat ara la causa vulnera de manera flagrant, diuen, no només les sentències europees, sinó també la Constitució espanyola.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. No hi ha risc.
9: Adif assegura als veïns del barri de Vallbona a Barcelona que l'esvoranc provocat per les obres per soterrar la línia de tren de Montcada no afecta els seus habitatges.
10: Avui hi ha ple a l'Ajuntament de Barcelona, on segur que aquest esvoranc i el que hi va haver al Putxet centraran bona part de l'ordre del dia. Junts ja ha demanat responsabilitats i dimissions.
0: Més detall, Sèria Forment.
19: De moment, ni els tècnics de Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció d'aquest dijous. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, els ha dit que no han de patir.
20: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
19: Mentrestant, encara no hi ha data per al restabliment del servei de l'R12 i l'R11 de Rodalies. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Error humà.
11: Sobre les possibles causes d'aquest nou esvoranc, Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, ens apuntava al matí de Catalunya Ràdio que es podria tractar d'un error de càlcul.
1: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que un aparent del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser doncs, degut a un problema de càlcul.
0: Normalitat.
9: L'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha recuperat avui la normalitat total després de l'ensurt de l'explosió de gas dimecres a la nit, que va fer 8 ferits que tenen una evolució favorable. L'accident va deixar una columna de foc molt de molta alçada que va cremar més de 2 hores seguides. Els tècnics encara investiguen què va fallar.
10: No es va haver de desallotjar cap veí. Diversos carrers sí que van estar tot el matí tallats i alguns comerços no van poder obrir en tot el dia. Avui sí que ho podran fer.
0: I és notícia de la nit, nova onada d'aranzels.
11: Donald Trump anuncia noves tarifes d'entre un 10 i un 25% a les importacions d'un total de 80 països. I consten els 27 de la Unió Europea, per tant, també a Espanya. A aquests països se'ls aplica un aranzel d'un conjunt del 10%. Han entrat en vigor a les 6 del matí, quan era mitjanit a la costa est dels Estats Units.
9: Les noves taxes, que no s'aplicaran a tots els productes, se'n deslliuren, per exemple, el petroli i el gas, pretenen substituir l'aranzel global temporal del 10% que expirava avui, aquest divendres. Tot plegat representa una nova fase en la guerra comercial que el president dels Estats Units va començar després de tornar a la Casa Blanca ara fa un any i mig.
0: Congelats.
10: Els tipus d'interès, al 2,25%. El Banc Central Europeu els deixarà així, com a mínim, el que queda d'estiu, cosa que dona oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques i que no veuran augmentar les seves quotes. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està inquieta per la revifada de les hostilitats a l'Orient Mitjà i no descarta noves pujades.
0: Brussel·les, Bruno Fortea-Mires.
21: Ahir Lagarde va remarcar que de moment, els tipus d'interès es queden sense canvis perquè la inflació va millorar el juny passat. Però el Banc Central Europeu està amb l'ai al

0: Catalunya Ràdio.
1: Només la meitat.
2: De cada euro que les empreses destinen a millorar els salaris, només 50 cèntims arriben als treballadors, segons un estudi de Pimec.
1: Rafael de Ribot.
3: La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, ha denunciat al Catalunya Vespre que no actualitza els trams de l'IRPF perjudica els assalariats.
4: Això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final ja estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible.
3: L'estudi calcula que l'augment brut del salari del 22% entre el 2020 i el 2025 ha significat una pèrdua d'entre el 3 i el 4% del poder adquisitiu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I volen pagar més?
5: 120 milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat.
1: Londres, Quim Olivares.
6: El grup Patriotes Milionaris creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més impostos, però sí els que obtenen els ingressos de la seva riquesa. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast d'èxit, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim Burnham.
7: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
6: Burnham porta el poder des de dilluns i ja ha promès mesures per millorar la vida de les classes populars davant l'elevat cost de la vida. Molts, però, tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Contradiu.
2: La mare del nadó de 6 setmanes maltractat i que va estar ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron contradiu els metges i assegura que va comentar que la criatura tenia lesions anals. Fins i tot hauria buscat informació abans de portar el seu fill al metge. Ho va assegurar ahir davant del jutge després de declarar per segona vegada.
1: Presó sense fiança.
5: Per a l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses al Segueria el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. El presumpte agressor i la víctima no tenien relació.
1: Lleida, Noelia Caselles.
8: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que vivia al mateix poble que la víctima, a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit, quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís, força a prop del camí on passejava, amb clars senyals de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ofegada.
2: Una dona de 74 anys va morir ahir a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són 13 les persones que han mort a la costa catalana des de que va començar la campanya de banya a mitjans de juny.
1: 7:21. D'altra banda, avui en la crònica cultural comença l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Avui parlem amb el seu codirector, el Jaume Ripoll, de Filmin, a partir de les 10 del matí. Però també hem de parlar de cinema i de 3D+. Mm.
9: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
5: Aquesta comèdia espanyola és una de les poques pel·lícules que gosen estrenar-se tot just una setmana després que l'Odissea de Christopher Nolan.
1: Repassa les estrenes, Marc Garriga.
10: Una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia protagonitza 3D+. Tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat a anys llum, això sí, de les comèdies de Santiago Segura. El repartiment l'encapçalen Salva Reina i Kira Miró. També s'estrenen El sueño americano, una història simpàtica, emotiva i reconfortant, aquest cop real dels mateixos productors de la famosa Intocable, la pel·lícula d'horror corporal insaciable que té una arrencada original però que després es perd en divagacions constants massa repetitives, la cinta d'animació noruega Rufus, la serp que no sabia nedar, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City i el drama El Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
11: Bon dia.
1: Nou fitxatge del Barça, de Yemi, que reconeix que arriba al club per Flick i agraeix que el fitxi, tot i que ell mateix admet que no ha fet una bona temporada.
11: Sí, no ha fet una bona temporada, castigat també per les lesions. Flick conflia plenament amb ell, amb un veloç extrem que pot jugar per les dues bandes. El porta al Barça després d'aquest any irregular i espera que pugui oferir la seva millor versió al club blaugrana.
12: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
11: El Barça que pagarà 29 milions al Dortmund, 7 són en variables. A l'equip femení, Caroline Graham firma fins al 2028, assegura que es vol retirar de Blaugrana.
0: Simplemente porque es el mejor club del mundo.

0: El sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
1: I De Jong decideix no operar-se i opta per un tractament conservador.
2: Té trencat el lligament lateral intern del genoll dret, que el deixarà sense jugar uns 4 mesos, amb el perill de recaure perquè no es vol operar. El traumatòleg Carles Pedret ho va explicar al Tot Costa.
3: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador. Estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti, i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
2: Els metges de la selecció dels Països Baixos van actuar amb negligència i De Jong va jugar infiltrat els dos últims partits.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
10: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
12: 29 de novembre de 1976.
11: I el número de la sort, el...
12: 1.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
13: Catalunya Ràdio.
1: I avui ens fixem en una nova evidència científica sobre el canvi climàtic. Marc Corada, bon dia.
14: Bon dia, sí, o emergència climàtica. Agafem com a punt de partida un article del Guardian, el diari britànic, subratlla que el problema no és només la falta de pluja. El concepte central de l'article és que els científics anomenen demanda evaporativa de l'atmosfera.
15: Ja tal sense tant una cindri, ja tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins.
14: I què és aquesta demanda evaporativa de l'atmosfera? Doncs l'article posa l'exemple d'aquest mateix any, el 2026. Diverses zones d'Europa Occidental han tingut precipitacions relativament normals durant l'hivern, però les successives onades de calor de primavera i inici d'estiu han assecat el sòl molt abans del que era habitual. Els camps, boscos i conreus han perdut l'aigua acumulada amb una rapidesa extraordinària. Aquesta sequera sobtada, o flash drought en anglès, a diferència de les tradicionals, fan feina en molt poques setmanes quan hi ha combinació de temperatures elevades, baixa humitat a l'ambient, vent i també forta radiació solar.
1: Posem-hi xifres, no, Narc, una mica?
14: Sí, i un cop més fan fredat fred. I els estudis indiquen que les condicions actuals són aproximadament 80 vegades més probables a l'Europa Occidental i 40 vegades més probables a l'Europa Oriental del que ho serien en un món sense escalfament global. És a dir, que tot plegat ha vingut per quedar-se. Ja no entrem en la derivada econòmica i alimentària amb els cereals, el blat i altres cultius que es queden sense aigua.
1: A partir d'aquí, conclusions?
14: Sí, tres factors que diuen alguns ara. La Terra s'escalfa més de pressa que mai, aquesta és una. L'altra, els dies d'onades de calor marina s'han triplicat, atenció, triplicat des del 1991, i el tercer, els episodis com els d'aquests dies són avui 200 cops més probables que fa només unes dècades. Com diu aquella, aquestes són les dades, seves són les conclusions.
1: I el més destacat a la tele amb la Mariola Cubells. Avui en parlarem a l'Àgora, l'entrevista de Televisió Espanyola a Zapatero.
16: Més interessant de la tele d'ahir va ser l'entrevista a Zapatero que li va fer a Televisió Espanyola Javier Ruiz a Mañaneros, que va ser com cal, res a dir. Les preguntes que tocaven, les insistències que tocaven, el que s'espera d'un periodista a la tele pública, sobretot, Per posar un però, només vaig trobar a faltar una pregunta. Pot ser complicada, pot ser polèmica. A mi m'agradaria saber si Zapatero considera que calia ficar-se en este entramat, si no tenia prou amb el que ja gaudia com a expresident.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Cortar por la línea de puntos.
17: La sèrie se centra en el Zero, un escriptor i dibuixant de còmics que durant un viatge amb els seus amics rememora diversos episodis de la seva vida en què un armadillo, que representa la seva consciència, va posant cullerada a cada moment per obligar-lo a afrontar les seves pors. És molt enginyosa i sarcàstica. L'estil del dibuix és aparentment senzill, però el muntatge és frenètic. Si treus els ulls de la pantalla et pots perdre fàcilment. L'ànima de la sèrie és el seu creador, Zero Calcare, el nom artístic de Miquel Herrec, que adapta per a la pantalla l'estil que l'ha convertit en un dels autors de còmic més destacats d'Itàlia. Té 6 capítols i la trobareu a Netflix.
1: I arribarem a 2:15, com sempre, amb un dels protagonistes del curs, amb el Joan i companyia.
18: La cançó del dia. Uah!
19: Segons aquesta llista, Joan Manuel Serrat és l'intèrpret més sol·licitat, seguit d'Antonio Machín i dels Beatles.
20: A vostè qui li agrada, Hermínia?
21: Bueno, mira, a mi m'agradaria aquesta. Cesc, me la pots posar, la que t'he enviat abans?
19: A veure...
21: Vinga.
19: Què és això? Antonio Machín?
21: Dos gardenies per a ti.
19: Mira.
21: Quiero decir... Oh, m'encanta.
19: És maca.
21: La podem escoltar tot.
19: No, podem escoltar tot.
21: Bueno, és la que vam posar al funeral de la mama. Aquesta mateixa. Era negre el Machín, però bueno, no passa res.
19: Per què hauria de passar res? Sí. Ha fet aquest apunt?
21: No, bueno, perquè era negre. Sobretot, a mi que m'enterren normal, si m'haig de morir avui, perquè l'ho de cremar, no. No ho veig clar.
20: Així és desperta, allà mentre està enterrada.
21: Bueno, pues,
20: si està cremada,
19: sí,
20: no hi ha opció.
19: Sí, no. Ara estàs desbloquejant terrors de...
20: Jo ho veig sempre, això. Millor cremat, que així no hi ha marxa enrere.
21: Això ja no passa. Imagina que després de la mort hi ha vida.
19: Això sí que passa. Això de tant en tant surt al diari una notícia...
20: Un cas d'algú que s'ha aixecat de la tomba.
19: Exacte.
20: Estaven a punt de fotre allà el forat,
21: No, em preocupa més.
19: Aquesta nit ja no dormiré. I és més sostenible. Cremar
21: si
19: és més sostenible.
21: I si hi ha després de la
19: perquè
21: vida,
19: no ocupes lloc i...
21: Bueno, ja ara resulta que no haig d'ocupar lloc a sobre, no?
1: Escolta, així arribarem a 2:15.

0: Avui ens llevem amb la mirada pendent als incendis. Tenim el risc de focs forestal alt a Catalunya perquè ens ve arriba un cap de setmana on és veritat que les temperatures baixaran una mica, però tindrem vent. Ja sabem que això és una mala combinació. Per tant, toquem fusta. Protecció Civil demana respectar les restriccions i sobretot ser molt, molt prudent si sortiu al bosc. Però la situació és notablement pitjor o molt, molt pitjor a la Comunitat de Madrid. El govern d'Isabel Díaz Ayuso s'ha vist absolutament desbordat i ha demanat ajuda al govern espanyol que assumirà la gestió dels focs forestals. La comunitat ha declarat el que es coneix com a emergència nacional per tres focs que queden fora de control i un quart a la província d'Àvila.
1: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
0: És el que deia el conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo. França també té un panorama molt complicat, fins al punt que ha demanat ajuda a la Unió Europea perquè li enviï més mitjans aeris per lluitar contra els incendis que cremen sense control els departaments atlàntics de la Gironda i les Landes, que han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Insistim que a Catalunya tenim la majoria de municipis del país en risc o molt alt o extrem. I després dels últims incidents per obres ferroviàries, Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, de Barcelona, que l'esvoranc en principi no afecta els seus habitatges. Sí que hi ha afectació, i majúscula, a les línies R2, R2 Nord i R11, que continuen tallades. Ara repassarem la mobilitat. Però el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Joan Martínez Bonbofill, ens apuntava aquí al matí de Catalunya Ràdio que això, evidentment, s'ha d'aclarir què va passar exactament. I ell apuntava com a hipòtesi un error humà.
2: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul.
0: De seguida tornarem al barri de Vallbona per conèixer l'última hora també de com estan funcionant el servei de Rodalies. La bona notícia del matí és que la plaça de Sants, també de Barcelona, avui es reprèn més o menys la normalitat després de l'explosió de gas que ha deixat 8 persones ferides que, pel que ens han dit, també evolucionen de manera favorable. A nivell polític, el nom propi de les últimes hores és Zapatero.
3: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Nega taxativament haver participat en el rescat de Plus Ultra en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i el seu amic, en teoria, i empresari, Julio Martínez. Sobre les famoses joies que li van trobar en una caixa forta, diu que van ser un regal de cortesia. Avui, a l'Àgora, analitzarem l'entrevista i ho farem conversant amb el periodista que la va fer, Javier Ruiz, i en els esports, Adeyemi reconeix que ve el Barça per Flick i li agraeix la confiança de portar-li el club, tot i que ha fet una temporada irregular. De Jong seguirà un tractament conservador pel trencament del lligament del genoll i no superarà tot i el risc de recaure. I pel que fa al temps, Jofre Genoé, bon dia.
4: Aquest divendres encara la calor serà protagonista de tot.
0: Doncs no tenim en condicions aquesta crònica del Jofre Genoé. Mirarem de recuperar-la de seguida, però ara parlàvem dels trens, que és un dels punts prioritaris del dia. És per això que avui actualitzem la situació de la mobilitat, especialment, sempre ho és d'important, però avui especialment, bàsicament perquè és més complicada. En fi, Maria Fernández Noguera, explica'ns, bon dia.
5: Bon dia. Ara mateix hi ha dues incidències que generen retards importants en dos trens regionals. D'una banda, a l'R13, el tren que ha sortit a 6:45 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona, circula amb una demora de mitja hora a causa d'un problema en l'operativa. I d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, causa també mitja hora de retard en el primer tren de l'RL4 que ha sortit des de Manresa cap a Lleida Pirineus. I un dia més, com deies, el transport públic està molt marcat per aquest tall que hi ha a les línies R2, R2 Nord i R11. Recordem que els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona, Sant Andreu, per fer aquest tram. Els usuaris poden baixar a Montcada i Reixac, anar caminant 4 minuts fins a Montcada Manresa i des d'allà seguir en tren cap a Barcelona o viceversa. A l'R11 hi ha servei de tren entre Portbou i Granollers i Renfe ha posat autobusos entre Granollers i Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Maria. I anirem en directe avui per veure com funciona aquest rosari de canvis que ara ens explicava la Maria. Però vaja, ho actualitzem també la situació les carreteres, aviam com les tenim a aquesta hora. Clàudia Serra, què ens expliques? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora lentitud a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril. A la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell també lentitud en aquest cas per un altre vehicle aturat que també talla un carril i un clàssic a aquesta hora, les rondes, ronda de dalt de Roquetes a Vall d'Hebron i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: 2:05 d'avui, avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una horeta, Marta Monfort, Arturo Puente, Marc Batalla i Sònia Andolf. Però de moment val la pena que fem un cop d'ull a veure què trobem als diaris. I com sempre comencem per les portades i les opinions més destacades que trobem als diaris d'avui. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'incident del Pou de Montcada.
8: L'expresident espanyol és el protagonista del principal tema de portada arreu, La Vanguardia. Zapatero exculpa el govern espanyol de les acusacions de plusultra.
9: O el periòdico No sóc un corrupte, mentre que l'Ara titula que qualifica les joies de regal de cortesia i que nega haver mediat en res.
8: I a Madrid, doncs, El País titula que Zapatero defensa la seva innocència sense revelar l'origen de les joies.
9: I El Mundo, que assegura que l'expresident espanyol va exhibir la seva debilitat i que Anticorrupció demana que s'indagui en l'antiguitat de les joies.
8: Article d'opinió de Sebastià Alzamora a l'Ara, que titula Feu Lula a Zapatero i a Sánchez.
9: L'escriptor es fixa en el precedent del Brasil, quan es va encausar i empresonar un expresident per corrupció.
8: I creu que el PP s'hi emmiralla perquè vol engarjolar no només Zapatero, sinó també Sánchez, encara que sigui per un jutge imparcial.
9: I des de La Vanguardia, el director Jordi Juan analitza que l'expresident no va dissipar els dubtes.
8: I que l'estratègia és clarament ofensiva, sense deixar-se intimidar.
9: També en portada, com dèiem, L'Esvoranc de Montcada, és la gran fotografia de portada a l'Ara i La Vanguardia.
8: També treu al cap El Periódico, que titula que el forat es va fer gran amb l'aigua del rec Comtal.
9: Obres accidentades, diu El Punt Avui, que hi afegeix L'Esvoranc de Sant Gervasi i el foc a plaça de Sants.
8: I un tema més per acabar, una altra derivada de la calorada, aquesta, la salut.
9: La calor extrema nocturna causa més morts que la diurna a Barcelona.
0: Vinga, més coses dels diaris. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llúcia Ramis?
10: Les trucades al 016 augmentaren gairebé un 121% en les hores posteriors a la victòria d'Espanya en el Mundial, publica El País. Segons dades oficials, tots els canals de contacte per violència masclista experimentaren un increment després del partit, sobretot entre les 11 de la nit de diumenge i les 7 del matí de dilluns. Això reflectiria una relació entre violència masclista i les celebracions pel futbol, que ja s'investiga des de fa uns anys als Estats Units i al Regne Unit, i calcula que en partits importants com el del Mundial, les trucades a les línies d'emergència es disparen fins a un 30%. Per això, enguany, l'ONU i UNICEF han fet una campanya que diu la violència contra les dones no forma part del joc.
0: Sobre això que explicava la Llucia, parlarem al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem a l'Àgora i també en parlarem amb la directora general per l'erradicació de violències masclistes de la Generalitat, l'Olga Jiménez. Serà d'aquí una horeta dins de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: 8:15, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Què s'ha vist obligar a baixar la persiana?
6: Doncs un emblemàtic restaurant de Sant Vicenç de Montalt al Maresme, en concret la Caleta. Llegim al Capgròs que després de 71 anys la llei de costes els obliga a deixar el local abans del 31 de juliol. Tot i que tenen contracte vigent amb Adif fins al 2030, no hi ha marxa enrere i l'últim servei el faran aquest diumenge. Critiquen que és una incongruència perquè no el tiraran a terra, sinó que al setembre sortirà a concurs l'espai per a un restaurant, tot i que amb menys espai.
5: Les contradiccions del formatge.
7: Mentre el consum de formatge no para de créixer, les vendes de formatge d'ovella i de cabra van a la baixa. Així ho recull el baròmetre del sector làctic de la Federació d'Indústries Làctiques. Els motius, doncs, apunten al preu superior al de vaca i també a un canvi d'hàbits. El tema és que cada cop es mengen més formatges importats, sobretot d'Alemanya, els Països Baixos i França. Ho recull la Voz de Galícia.
5: Xenoa immersa en la disputa per una gosseta.
6: Sí, una veïna de les Canàries reclama la cantant que la gossa amb què va aparèixer a l'estrena de la segona temporada d'un programa d'animals de televisió espanyola és seva.
8: ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe, que aparece junto a Chenoa en redes sociales y en televisión, no fuera realmente Chloe? ¿Y si fuera Lola, una perra que me robaron a mí y que llevo buscando durante años?
9: La heterocromía en el mismo sitio y la mancha en la frente y la mancha en el hocico blanca, que eso todavía no...
6: Diu que la va perdre fa 2 anys, però que al veure-la per la tele, l'ha reconeguda. Ara li reclamó una prova d'ADN. Ho explica el Digital Última Hora.
5: I qui canvia de nom?
7: El barri de Verdun, de Barcelona. Els veïns en una consulta han preferit que es digui Verdum, acabat amb M, fent referència a l'ocell, el verderol. Llegim al web de BTV que aquesta opció ha tingut més de 420 vots davant dels poc més de 100 que han triat mantenir Verdun, amena, en record de la batalla de la Guerra Mundial en aquesta ciutat francesa. La decisió final es prendrà al ple.
5: I la notícia que interessarà als fans de Harry Potter.
6: Doncs que coincidint amb el 25è aniversari de la primera de les pel·lícules, tornaran al cinema. Serà entre el 27 d'agost i el 3 de setembre, tot i que les dates poden variar en funció de la sala. Cinesa, per exemple, ja ho té anunciat, tot i que encara no hi ha posat dia. A més, la Pedra Filosofal inclourà 12 minuts inèdits. Això serà just abans que la sèrie de Harry Potter s'estreni, que serà pels vols de Nadal.
5: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Pol Foradada.
10: El South China Morning Post parla de la nova xarxa de computació espacial de la Xina que processarà les dades d'un miler de satèl·lits en òrbita a través de la intel·ligència artificial abans d'enviar aquesta informació a la Terra. El diari destaca que el fet que els satèl·lits analitzin les dades directament des de l'espai permet generar prediccions meteorològiques i avisos de desastres en temps real, alhora que redueix la quantitat de dades que es transmeten cap a la Terra. The New York Times fa una anàlisi sobre l'impacte econòmic del Mundial als Estats Units i la conclusió és que el gran guanyador, en aquest cas, ha estat el turisme de luxe, mentre que la resta de la indústria turística nord-americana no ha ingressat tant com s'esperava perquè hi ha hagut menys visitants dels previstos. A Al Jazeera hi trobem un extens reportatge sobre les dures condicions en què treballen els sanitaris a la República Democràtica del Congo per lluitar contra l'epidèmia d'Ebola, que ja ha causat, recordem, més d'un miler de morts. Els treballadors de la salut es queixen que cobren molt poc per fer una feina en què s'exposen a ser contagiats.
11: Pel que fa a la premsa econòmica, avui diversos diaris expliquen que Mapfre ha comprat l'asseguradora Safety Insurance dels Estats Units per més de 1.300 milions d'euros. Es tracta de la segona adquisició més gran de la història del grup, que, per cert, aquest primer semestre ha guanyat més de 600 milions d'euros. És un 9% més que l'any passat. A Expansió llegim que el Santander trenca amb el fons d'inversió Cerberus, de manera que posa fi a les aliances que van sorgir amb la crisi immobiliària i financera de fa més d'una dècada. De fet, el banc fa poc que també va posar fi a la seva aliança amb un altre fons d'inversió, amb Blackstone. I per la seva part, l'ON Economia destaca que Catalunya va captar l'any passat 1.100 milions d'euros en inversió estrangera. Això és un 5% 1,7% més que l'any passat i un nou rècord històric. En total, es van iniciar 101 projectes d'inversió.
5: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
12: Ha costat presentar-lo després d'una setmana a Barcelona. Karim Adeyemi ja vesteix de blaugrana. Benvingut.

Del Supers, el periòdico destaca que el fitxatge és una petició expressa de Flick, el tècnic li ha dit que el Barça és un club diferent a la resta i que el sorprendrà. En canvi, el diari Marca remarca unes declaracions d'Adeyemi en què assegura que té una connexió especial amb els catalans i Catalunya i que li han explicat que els catalans són diferents als espanyols i que això ho ha notat des de que ha arribat. El diari AS destaca que el fitxatge d'Adeyemi és una bomba de rellotgeria, un jugador amb molt potencial, això sí, però que no ha explotat mai i que no l'han ajudat les seves polèmiques. El seu entorn, les constants lesions i ser fill de l'anomenada generació Guzzi, que es preocupa més per la seva imatge i el que genera que no pas pel seu futbol, auguren que pot arribar a ser un jugador problemàtic i també conflictiu. So what...

0: L'esport incideix en que dèiem és una mica esbojarrat, capaç de comprar per internet una capsa amb armes, una mystery box, i ser multat durament o participar en combats d'arts marcials. Xavier Ortuño denuncia l'esport al cas de Young. No pot ser que el cos d'un futbolista, que és el seu capital i actiu, se'l reparteixin un club i una selecció que mai es posen d'acord. El periòdico adverteix del risc de recaure de la seva lesió al genoll si no passa pel quiròfan. I el Mundo Deportivo explica que Adeyemi està decidit a mostrar tot el seu potencial al Barça per agrair la confiança que han dipositat en ell.
1: And thank you!
2: I a la premsa del cor, Maria.
3: Vanitatis desmenteix que hi hagi cap crisi de parella entre Gerard Piqué i Clara Chia. Les alarmes van saltar perquè Piqué va anar a la final del Mundial amb els seus fills i sense la seva nòvia, que sí que havia viatjat fins als Estats Units, i de fet, ells dos havien anat junts a gairebé tots els partits. Doncs bé, això, segons explica el diari, és perquè Piqué i Shakira tenen un acord tàcit en què l'exfutbolista no barreja la seva vida més íntima en algunes situacions familiars. Recordem que Shakira també era a l'estadi i, de fet, va actuar a la mitja part. D'altra banda, diversos mitjans del cor es fan ressò de les fotografies que ha penjat Meghan Markle a les xarxes socials, on mostra les vacances que ha passat amb el príncep Harry i els seus dos fills a Portugal. De fet, abans d'anar cap allà, cap a Portugal, la família, que recordem que viu als Estats Units, va fer parada al Regne Unit i allà es van veure amb Carles III, una visita gens habitual, perquè feia 4 anys que Carles III, el rei d'Anglaterra, no es trobava amb els seus nets i la seva jove.
2: Sílvia Comet, qui fa anys avui?
4: Doncs una cantant i actriu amb molta energia. La incombustible Jennifer López, coneguda també com J-Lo, una de les artistes més influents de la indústria discogràfica, bufa 57 espelmes. També és l'aniversari de l'actriu Elizabeth Moss, coneguda pels seus papers a les sèries Mad Men o El conte de la serventa. Avui fa 44 anys. I també ho celebra Gus Van Sant, un dels directors nord-americans més rellevants del cinema independent. En fa 74.
2: I el santoral, Sílvia.
4: Avui és Santa Cristina, Santa Beatriu, Sant Vicenç Màrtir i Sant Boris, que va ser un príncep i màrtir rus. A Rússia és un nom bastant habitual, però i a casa nostra? Doncs també n'hi ha uns quants, 379, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya.
2: I la recomanació literària que ens arriba, com cada matí, des d'una llibreria.
5: Hola, bon dia, sóc l'Eric de l'Arco, de la llibreria Documenta de Barcelona, i jo per aquest estiu us recomano Seràs la vall d'Irene Rubio, publicat per l'editorial L'Altre. I us el recomano primer perquè és el primer Documenta d'aquest any i això ja es mereix un titular i dedicar-li la voluntat o les ganes de llegir-lo. Però a més, és que és un llibraco, una història de dones, d'una vall perduda, cosa ancestral, d'una natura en decadència, d'uns homes tristos, d'unes dones perdudes, i tot això amb una història que va avançant a poc des de la visió de diversos personatges. Us el recomano moltíssim i crec que en gaudireu molt i us donarà un estiu almenys emocionant i també us farà pensar una mica.
2: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: No hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie.
8: Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son.
9: Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
10: Avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
11: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera.
12: En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció de DIF, els ha dit que no han de patir.
13: No hi riesgo.
14: Una paret del pou aquest datat ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres.
15: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. freàtic.
1: Relatiu o permetanyent a les aigües subterrànies, solem dir que puja el nivell freàtic o que la sequera ha fet baixar el mantell freàtic d'una zona. Avui, però, us expliquem que l'esfondrament de Vallbona l'hauria causat l'aigua freàtica del rec Comtal. Tot apunta que la grua engolida treballava en un terreny molt inestable.
2: Nocturn.
1: Relatiu o pertanyent a la nit, que té lloc de nit, treball nocturn, per noctem, quan passem la nit en alguna banda i fa anys fins i tot hi havia batxillerat nocturn per compaginar-lo amb la feina. Avui, que és divendres, hi haurà molta vida nocturna. Ens ha sorprès saber que la calor nocturna causa més morts que la diurna a la ciutat de Barcelona.
2: Filàntrop.
1: Persona que destina part de la seva fortuna o ingressos a obres de benestar social i suport a la comunitat. En podríem dir també altruista, desinteressada, solidària, si ho preferiu. Tots aquests adjectius els podeu dir als 120 milionaris, de fet, multimilionaris britànics, que demanen pagar més impostos per revertir la desigualtat del país, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker.
2: I ara mateix posem-hi tres xifres amb les Illes Solanes. 890 milions.
13: És la multa que Brussel·les ha imposat a Google per infringir les regles digitals comunitàries. La sanció més important és per donar visibilitat als seus propis serveis, com Google Shopping o Vols, davant d'altres competitors. Diu que d'aquesta manera treu consumidors i posa traves a serveis externs. Aquesta decisió ha fet enfadar la Casa Blanca amb Donald Trump, que ultima nous aranzels després que els tribunals li tombessin les seves barreres comercials.
2: 23.
13: Són els carrers que es decoraran per les festes de Gràcia de Barcelona. Aquest any, com a novetat, 5 dels carrers compartiran temàtica. Les festes seran del 15 al 21 d'agost, coincideix amb les protestes d'alguns veïns per cancel·lar les activitats de nit pel soroll. 6 carrers han rebut cartes que ho demanen. La Fundació de la Festa Major de Gràcia ha publicat un manifest per defensar la festa com un patrimoni viu a protegir. El govern municipal els ha donat un cop de mà i ha posat en valor l'element identitari que suposa aquesta festa.
2: 117.
13: Són els barris que s'han apuntat al segon pla de barris del govern per fer millores amb un màxim de 25 milions d'euros. Una de cada 3 propostes és de l'àrea de Barcelona i gairebé la meitat de les poblacions ja havien presentat projectes en la primera línia d'ajudes. La llista ja és pública i es pot consultar. Per exemple, hi ha Olot, per actual nucli antic, o Mataró, per fer inversions al barri de Cerdanyola.
2: I ens falten les imatges amb el Pol Foradada. A la primera, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, amb pantaló curt, camisa blanca, bambes, també de color blanc, camina al costat d'un bomber per un carrer on està tot calcinat. Ayuso es mira un cotxe del qual només en queda literalment la ferralla.
16: Ahir, la presidenta madrilenya visitant els danys a l'incendi a Villa del Prado. El centre de la península està en situació crítica per 4 focs que cremen simultàniament sense control, 3 a Madrid, 1 a Àvila, i que han obligat a demanar per primer cop l'emergència nacional, tal que el Ministeri i l'Exèrcit es facin càrrec de la situació.
2: A la segona, una persona d'esquenes que mira la televisió. A la pantalla, un primer pla de l'expresident Zapatero en l'entrevista i a Televisió Espanyola amb el titular trenca el seu silenci.
16: Quanta gent també als despatxos del Congrés ahir al migdia davant de, durant el ple a la cambra baixa devia estar pendent de la televisió d'aquesta entrevista que feia 2 mesos que s'esperava. Una entrevista en què l'expresident espanyol va negar qualsevol irregularitat, no va donar tots els detalls que se li van demanar, sobretot pel que fa a les joies, i que tampoc ha servit per canviar gaire les posicions polítiques d'uns i altres.
2: Tercera imatge, ens l'envien des de Brussel·les. Hi veu la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde. Darrere seu, amb uns plafons, un munt de bitllets d'euro enganxats. Bruno Fortea, què és el que està fent Lagarde?
17: Doncs està presentant el disseny dels nous bitllets d'euro. Ara hi veiem edificis monumentals, però a partir de l'any que ve això canviarà. Ahir Lagarde va ensenyar-nos tots els dissenys finalistes i ara els ciutadans europeus podrem triar el nostre preferit. La votació estarà oberta fins al 21 de setembre a la web del Banc Central Europeu. Entre els nous dibuixos proposats hi ha, per exemple, una sèrie de bitllets amb imatges d'ocells o amb el rostre de personatges històrics com Beethoven, Marie Curie o Leonardo da Vinci.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Fan fora del seu pis llogat un home perquè tenia massa llibres a casa. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia afirma que l'home vivia de lloguer en un pis de 56 metres quadrats. Pagava cada mes i mai no havia donat problemes de convivència amb els veïns. Ara, el llogater l'ha fet fora perquè té massa llibres a casa seva. I això, segons diu la notícia, suposava un perill d'incendi per acumulació de llibres combustibles. Segons la notícia, això és el que deia la carta que l'home va rebre dels propietaris del pis. O et desfàs dels llibres o t'haurem de fer fora, deia la carta. L'home va respondre que no pensava llançar o treure els seus llibres del pis perquè són el seu temple de coneixement i el seu manual de vida.
2: I això és real o és fals?
19: Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: Convertir l'aula en un espai de treball real permet als estudiants afrontar reptes comunicatius amb impacte social. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliba impulsa el projecte Actua, una iniciativa que articula diverses assignatures de l'àrea de comunicació al voltant de reptes plantejats per entitats del tercer sector. A través de metodologies actives, l'alumnat assumirà rols vinculats a l'estratègia, la creativitat, la producció transmèdia i l'anàlisi d'impacte. El primer repte es desenvoluparà amb Càritas Barcelona.
20: Experiències en mitjans de comunicació reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliba creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
18: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del seu pis llogat un home per tenir massa llibres a casa és una notícia real. L'home en qüestió es diu Mendel Uminer. Ja ha marxat del seu pis, de Manhattan, on vivia, ell i els seus llibres també. En total, diu la notícia, l'home acumulava 10.000 llibres en un pis de 56 metres quadrats. Omplien tant el pis que l'home dormia en un matalàs de terra envoltat de novel·les, assajos i textos religiosos. L'home afirma que té tants llibres perquè sent que encara li queden moltes coses per aprendre.
2: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
2: 5 minuts i les 8. El govern espanyol assumeix el control per extingir els incendis forestals que afecten la Comunitat de Madrid.
13: Els va demanar la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats i a 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
15: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
2: Les explicacions de Zapatero, Televisió Espanyola, no convencen.
1: El PSOE no canvia la posició, però pel soci de govern Sumar són insuficients. Incredulitat a les files de l'oposició. L'expresident espanyol defensa la seva innocència i diu que les joies que li van trobar són un regal de cortesia.
0: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar. Lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino.
2: I Adif assegura als veïns del barri de Vallbona que no hi ha risc per l'esvoranc.
13: Diu que no afecta els seus habitatges. Els experts apunten que podria haver estat un error humà. Mentrestant, la plaça de Sants recupera la normalitat després de l'explosió de gas que va deixar 8 ferits i una columna de foc que va cremar més de 12 hores.
2: I ho acabem de saber, el Banc Sabadell tanca el primer semestre amb guanys de 970 milions d'euros. És un 0,5% menys que el mateix període de l'any passat.
1: Sí, aquestes xifres tenen en compte el que va aportar la seva britànica TCB al Banc Santander abans que l'1 de maig venguessin al Santander.
2: I Donald Trump anuncia nous aranzels.
13: D'entre el 10 i el 12,5% a una vuitantena de països, inclosos tota la Unió Europea. Trump argumenta que aquests països no tenen lleis per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada.
19: Bon dia, avui la calor encara protagonista, tot i que una miqueta menys que ahir. Perdem 2-3 graus, a comptes de 43 d'ahir a Vinebre, avui uns 40, a molt estirar, però bé, molta calor, entre 38 a 40, molts sectors de l'interior, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, que és on s'enfilarà més. Una jornada de sol, ressol, pols sahariana, que s'intensifica una mica més de manera transitòria, alguns núvols baixos a la costa sud i tarda ja més nuvolades. De fet, esperem les primeres tempestes a l'Alt Pirineu i de manera més aïllada a la depressió central de Lleida o Prepireu, que a més podrien anar acompanyades d'algunes ventades. Cap de setmana, de descens de les temperatures i alguns ruixats.
2: I la mobilitat, Maria Fernández, què ens expliques?
13: Doncs a l'R13, el tren que ha sortit a 3:15 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona, va mitja hora tard a causa d'un problema en l'operativa, i d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, a causa també 3 quarts d'hora de demora ja en el tren de l'RL4 que ha sortit de Manresa cap a Lleida a Pirineus. I un dia més, molts problemes pel tall de Rodalies a l'R2, R2 Nord i R11. Els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu. Els usuaris de l'R2 i R2 Nord tenen com a alternativa fer aquest tram en tren per l'R4 i a l'R11 hi ha servei d'autobusos entre Granollers i Barcelona.
2: I el trànsit, Clàudia Serra?
22: Doncs a aquesta hora segueixen les retencions a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril, i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la Ronda Litoral i a retencions a Santa Coloma sentit Trinitat.
2: I com sempre, per arribar a les 8, un oient del programa que dedica una cançó al 636-360609, nota de veu com la de la Meritxell.
23: Hola, sóc la Meritxell. Aquest missatge va dedicat a l'Alba, que espero que s'ho passi teta, i vull que dediqueu a la cançó de Superestrella. Moltíssimes gràcies.

0: Molt bon dia, són les 8. A aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem les retencions que hi ha a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la ronda litoral. Hi ha retencions des de Santa Coloma en sentit Trinitat.
0: A les 6 del matí han entrat en vigor els nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% que els Estats Units imposen en una vuitantena de països, inclosa tota la Unió Europea. Trump justifica la mesura acusant aquests països de no tenir lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Un Donald Trump que rebaixa expectatives per l'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita. L'endemà de fer l'anunci, ara el condiciona al fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. El govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs ha arribat al sud de Catalunya. I nova jornada complicada pels usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esvoranc, al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen les tasques per reomplir i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i en continua investigant les causes. Incredulitat del Partit Popular i d'altres partits com Esquerra Republicana davant les últimes explicacions de Zapatero, que defensa la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediant el rescat de Plus Ultra. També diu que les joies, per valor d'1 milió d'euros, que li van trobar són un regal de cortesia. Ha quedat aprovat al Congrés el primer tràmit de la llei que contempla la condonació dels 17.000 milions de deute que Catalunya té amb l'Estat. Aquesta quantitat suposa el 20% de la hipoteca total que Catalunya té amb les arques espanyoles. I en cultura, divendres d'arrencada de festivals musicals al Pirineu amb l'oferta del Dansàneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell, i a l'Empordà la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival. A Barcelona es vibrarà també amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum.
2: Esports.
3: Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alt d'Huez, de categoria especial. Ahir triomfa en solitari per Richard Carapaz. El mallot groc segueix sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a un quart d'una. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Maya Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a 2:15.
0: I ens queda el temps. Matí càlid, amb sol i alguns núvols baixos al litoral sud. El cel, però, cada cop serà més blau i menys terrós. Esperem calor al migdia, però començarà a fluixar una mica. Les màximes més altes encara de forma puntual fregaran els 40 graus. Tardada nuvolades al Pirineu, sobretot occidental, on no es descarta alguna gotellada, i s'intensificarà el vent de sud.
2: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen 4 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. A les 6 del matí, mitjanit, a la costa est dels Estats Units, han entrat en vigor els nous aranzels duaners als Estats Units, situats entre el 10 i el 12,5%. Donald Trump manté així la seva ofensiva aranzelària amb un nou paquet de recàrrecs contra 80 països, entre els quals tota la Unió Europea. Aquest nou gravamen substitueix l'aranzel global del 10% que Trump va imposar al febrer, després que el Tribunal Suprem va anul·lar les anteriors càrregues imposades als productes importats. Per justificar aquests nous aranzels, Trump argumenta que aquests 80 països no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Els nous aranzels no s'aplicaran, però, a tots els productes. Se'n lliuren, per exemple, el petroli i el gas. La gran majoria dels països afectats per aquests nous aranzels ja han criticat aquesta mesura. No ens movem dels Estats Units, seguim parlant de Donald Trump, perquè l'acord nuclear entre aquest país, els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat pel fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. Són les condicions imposades per Washington i el govern de Netanyahu, que fins ara no s'havia pronunciat sobre aquesta qüestió. Ho considera a Israel una oportunitat històrica per a la pau a l'Orient Mitjà. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Netanyahu diu que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per a la pau a la regió i es penja una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Ara les posicions entre tots dos països estan molt allunyades. L'Aràbia Saudita insisteix que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Tota una línia vermella per a Israel.
0: I en pràcticament la mateixa cadència de les nits anteriors, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran aquesta matinada, ja en van 13 de seguides. El bombardeig ha durat un parell d'hores, s'han sentit alarmes i explosions a la capital Teheran i a Bandar Abbas, al sud del país. Ara mateix, ahir mateix, Donald Trump va amenaçar d'atacar l'Iran de forma massiva, com va fer a l'inici de la guerra fa gairebé 5 mesos. A la mateixa línia s'expressava també el secretari d'Estat, Marco Rubio.
5: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
0: Donald Trump també ha amenaçat els houthis del Iemen que, si tornen a atacar vaixells al Mar Roig, els Estats Units respondran amb més bombardejos contra l'Iran i també contra el Iemen.
2: 3CAT Info.
0: El Ministeri de l'Interior assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha més de 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, Castella i Lleó. El govern d'Ayuso es declara desbordat per afrontar-los. Algunes imatges de satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. La capital Madrid està coberta de fum, se sent pudor de cremat i les condicions meteorològiques per aquest divendres encara es preveuen més adverses. El govern espanyol pot ara disposar d'equips de totes les administracions per treballar en aquests focs. Li ha donat el comandament operatiu als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals de Madrid han denunciat la deixadesa de Díaz Ayuso amb els serveis d'extinció madrilenys.
6: Hemos pedido activación al incendio de Almoeox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas. Nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo. Estamos en conflicto, pero no estamos realizando huelga.
0: El conseller d'Interior del govern madrileny descrivia que els focs estan del tot descontrolats.
7: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
0: I a Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt per als pròxims dies. Els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen a nivell extrem per risc de foc 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el mapa de risc sigui tot de color vermell. Es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. I insisteix a extremar les precaucions i a respectar les restriccions. També incendis a França, una situació molt complicada la que viu aquest país pels focs forestals d'una intensitat inèdita que han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Aquesta nit el president Macron ha recorregut a Europa. En una piulada a la xarxa X, Emmanuel Macron ha demanat l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea que li permetrà rebre ràpidament reforços aeris de Croàcia, Portugal, Txèquia i Eslovàquia per lluitar contra els incendis que afecten el país. I és que França viu una onada d'incendis que està portant al límit també els seus equips d'extinció. Més de 800 bombers continuen treballant en l'incendi que va començar dimecres a Arcachon, al departament atlàntic de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones de la zona de Cap Ferret, que és plena de turistes en aquesta època de l'any. Philippe de Guenoville és l'alcalde.
8: C'est vrai que les sapeurs-pompiers ont mis en œuvre des moyens terrestres et aériens conséquents. Ils se battent avec courage
9: contre un incendie qui est hors norme. Ceux qui sont confinés, restez confinés. Ceux qui sont évacués, ne cherchez pas à revenir chez vous.
0: A només uns 40 quilòmetres al sud d'Arcachon, al departament de les Landes, un altre incendi ja ha fet evacuar més de 9.000 persones, segons la prefectura provincial. 5 minuts i arribarem a un quart de nou. Adif assegura que l'esvoranc de Montcada i Reixac, provocat per les obres de soterrament de la línia del tren, no suposa cap risc per als habitatges propers del barri de Vallbona, de Barcelona, un tema que centrarà segur el ple d'avui de l'Ajuntament de Barcelona, així com també l'esvoranc del Putxet. Junts ja ha demanat responsabilitats i dimissions. A aquesta hora podem marxar cap a l'estació de Montcada i Reixac per veure com arrenca aquesta segona jornada de talls a les línies, recordem, R2, R2 Nord i R11. Allà hi tenim el José Antonio Rodríguez i el Toni Fortesa. Toni, molt bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs des de primera hora el moviment de passatgers entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa és constant, ho estem vivint i veient aquí ara mateix. Els viatgers que venen del Vallès, per exemple, amb l'R2, baixen a Montcada i Reixac, caminen uns 5 minuts fins a Montcada i Reixac Manresa i allà agafen la R4 per continuar cap a Barcelona. El recorregut està senyalitzat amb cartells durant tot el trajecte. Hi ha informadors tant a l'entrada com a la sortida de les estacions que orienten els viatgers. Això deixa tranquil alguns dels usuaris com el Hamilton.
11: No han explicado bien, simplemente pues las personas que son nuevas pues se coordinan un poco, pero estamos guiándonos bien y vea que estamos aquí presentes y vea que están guiando las personas.
10: D'altres, com el Guillermo, en canvi, parlen de tot el contrari.
12: Estamos como aves en un corral, uno por aquí, otro por allá, correteando. Yo me demoro 4 horas y media de Granollers a Hospitalet. Llego sumamente cansado, estresado, porque el servicio es malo, muy, muy ineficaz.
10: Aquest transbordament a peu s'ha convertit, doncs, en la nova rutina de centenars d'usuaris que, tot i les indicacions desplegades per Rodalies, evidentment viuen l'afectació de manera molt diferent.
0: Perfecte, doncs l'última hora que ens ofereix el Toni Fortesa des d'aquest punt. Toni, gràcies, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Seguim. L'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha de recuperar avui la normalitat total després de l'ensurt de l'explosió de gas que va deixar 8 ferits dimecres a la nit i que està tenint una evolució favorable. L'accident va deixar una columna de foc de molta alçada que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar perquè el trencament de la canonada es va produir hores abans de l'explosió. L'Ajuntament de Barcelona assenyala la responsabilitat d'altres administracions. Albert Batlle n'és tinent d'alcalde.
13: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus estem tots obligats a revisar tots els procediments i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres com a Ajuntament el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
0: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no preveuen obrir fins aquest matí perquè tot ahir van esperar que s'obrís el cordó de seguretat que protegia les tasques de retirada de la màquina que va provocar el trencament de la canonada de gas. Ara marxem cap a Madrid, parlem de política. Rodríguez Zapatero trenca el silenci defensant la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediant el rescat de Plus Ultra. També diu que les joies, per valor d'1 milió d'euros que li van trobar, són un regal de cortesia, però no n'aclareix l'origen. Una entrevista de Zapatero que no ha canviat la posició del govern espanyol, que manté el seu suport a l'expresident i líder socialista, mentre que el Partit Popular l'acusa de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar, soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Àngels Lafuente.
14: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
15: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
14: Y desde el PP, Feijóo tecla.
16: Lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
14: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials.
0: En punt 8:15, és moment de connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. La incidència més destacada a aquesta hora a les carreteres és a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell. Hi ha retencions per un vehicle aturat que talla un carril des de primera hora. Aquesta incidència també afecta de retruc la B20 a Santa Coloma i la Ronda Litoral, també a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, retards a aquesta hora d'uns 30 minuts als trens que circulen entre Lleida i Manresa, segons Adif, per una incidència en els sistemes de senyalització de Calaf. Això afecta trens de les línies RL4, R13 i R14. Recordem que a la R2 Nord, R2 i R11 no hi ha trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per arribar a Barcelona i viceversa. Els usuaris de la R2 Nord i R2 poden utilitzar la R4 a l'estació de Montcada Manresa. A la R11 hi ha trens de Portbou a Granollers, entre Granollers i Sant Andreu hi ha servei d'autobusos. Tampoc hi ha trens encara a l'R13 i a l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons, en aquest cas per un robatori de coure dilluns al vespre. Hi ha autobusos entre les dues estacions.
2: El temps.
0: Crònica aquesta hora del Jofre Genuer.
3: Avui divendres serà el darrer dia d'aquesta calor tan intensa. Les temperatures encara poden arribar a tocar els 40 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. En general, entre els 38 i 40 ja no s'assolirien els 43, però encara doncs molta calor amb una jornada de sol. Ambient enterbolit, la pols agriana s'incrementa transitòriament i xafó a la costa, sobretot a costa sud, amb alguns núvols baixos. Aquesta tarda ja començaran a haver alguns canvis en forma de més nuvolades pel terç oest del país. De fet, arribant a les primeres tempestes a l'Alt Pirineu, i a la resta doncs no es descarta alguna nuvolada, sobretot de l'interior, des del Pla de Lleida, de pressió central Prepireu, i a més localment que vagi acompanyada d'algunes ventades una mica intenses. Símptomes d'aquests canvis que aniran més al llarg del cap de setmana, amb què s'espera un descens de les temperatures, retirada d'aquesta bombolla d'aire càlid que ens ha acompanyat totes setmanes, i a més ruixats. Poden començar sobretot la tarda de dissabte al nord i al nord-est del

0: No et quedis sense el teu cupó.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3Cat Info.
3: Passen 3 minuts d'un quart de 9. Continuem amb més notícies. La calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures, ara ho sentíem, de 43 graus a Vinebre, la Ribera d'Ebre, la màxima a Catalunya Ponent, on també s'han assolit els 40 graus. Les màximes han arribat ben entrada a la tarda, una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria Lleida Júlia Albacar.
4: Els 40 graus a Lleida es van registrar ja ben entrada la tarda, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima i fa que les màximes s'assoleixin més tard que la resta de Catalunya. Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
5: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem feina que no traiem, vaja.
6: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
4: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
3: I una dona de 74 anys ha mort ofegada a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Amb aquestes ja són 13 les persones que han mort ofegades a la costa catalana des que va començar la campanya de bany a mitjans de juny. Tarragona, Manel Sastre.
7: L'ofegament es va produir a la platja de l'Estany Masmel de Calafell. El telèfon d'emergència es va rebre l'avís poc abans del migdia. La dona la van poder retirar de l'aigua inconscient i la van intentar reanimar a la sorra sense èxit. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. En el moment de l'incident hi havia vigilància i bandera verda a la platja. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
3: I ara cultura. Divendres d'arrencada de festivals musicals al Pirineu amb l'oferta del Dansaneu a les Valls d'Àneu, també la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell. En el cas de Barcelona també hi ha el Festival Xer de música urbana al Parc del Fòrum i a l'Empordà. La Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival i actuaran, entre d'altres, Joan Dausant, Nena de Conte, Els Pets o Gin, està també La Pegatina o Buos. És la 5ª edició d'aquest certamen que reuneix públic familiar amb 2 jornades de música, avui i demà, de 5 de la tarda a 5 de la matinada. Ens ho explica la Laia Claret amb el muntatge musical de Pep Lluís Blázquez.
8: Quan el sol no cremava, ballàvem mascat, alçaríem la xilava, quan jugàvem el turban.
9: Música 2 dies amb un total de 15 concerts i 3 DJs. Un festival que creix amb l'essència marcada ser una experiència de música en català i en viu. Una iniciativa que neix i organitza l'Associació Juvenil i Cultural Els Voltors de la Bisbal. Jordi Lladón és el president i remarca la voluntat del festival.
10: Desvincular una mica el mite de que tots els festivals aquí a les comarques de Girona són a la costa, els grans festivals, i que també terra endins pues, tenim molt que oferir, i llavors també una mica vinculat amb l'Empordà, la terra i tot això, pues, la música del festival sempre ha sigut en català.
9: Aquesta tarda obre el festival Sergi Carbonell. Després hi ha grups, músics i cantants com ara La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Pegatina de Tallets o Nena de Conte. I demà, Nil Moliner, La Fúmiga, Figaflaues, Els Pets, Buo, Ginestà o Digell Trapella, entre d'altres. 5 anys d'un festival que es consolida i agafa embranzida amb la implicació de l'associació com de tallallador. La Marina
10: està morena. És molt complicat, vam començar més de zero amb el projecte del festival. Aleshores, arribant a aquesta 5ª edició, pues, per nosaltres és un èxit. A partir d'aquí és moltes hores de dedicació i molt de treball per part de tots els membres de l'entitat.
9: Esperen arribar els 18.000 assistents aquests 2 dies. El recinte és el Passeig Marimon Espré, un festival finançat amb fons públics i patrocinadors privats. Les entrades van dels 45 als 62 euros els 2 dies.
11: Monta l'aftera, la que li van darrere, s'imaginen fan la peli.
3: I ara anem cap al cinema. Cap de les pel·lícules que gosen arribar a les sales una setmana després de l'Odissea li podran fer ombra. La pel·lícula de Christopher Nolan seguirà arrasant a la taquilla els pròxims dies, igual com ho ha fet durant la primera setmana al cartell, però malgrat tot hi ha algunes novetats. Repassem-les amb en Marc Garriga.
12: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
13: Niña, no, del cu.
0: cole, tengo que ir a recogerle. ¿Otra vez?
12: Una de les estrenes destacades és 3 de Mas, una comèdia espanyola de Marulit que, tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat. És l'adaptació d'una pel·lícula italiana de fa 3 anys sobre una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia. És, per tant, una defensa a ultrança dels valors tradicionals de la família. Totalment previsible, però afortunadament anys llum de les comèdies de Sant

0: Tiago Segura. La protagonitzen Salva Reina i Kira Miró.
1: On va començar pel més important. Notre force a nous, c'est le contact avec le joueur.
0: Els mateixos productors d'Intocable aposten ara per la història increïble però real de dos joves francesos que somiaven de convertir-se en agents de jugadors de bàsquet de l'NBA. El sueño americano és una d'aquelles pel·lícules amb un guió simpàtic, emotiu i reconfortant que defensa la cultura de l'esforç, el valor de l'amistat i l'esperit de superació. Un film molt entretingut que descobreix uns personatges irrepetibles.
2: Thinking of signing up to do this thing. What thing? Oh, just a gym program thing.
0: Hereva, en part, de la substància, Insaciable és una altra pel·lícula d'horror corporal que critica de forma ferotge la cultura del cos perfecte, l'obsessió grassòfoba i els trastorns alimentaris que tot això genera. La protagonista pren mesures extremes per aprimar-se i això li provoca al·lucinacions i perdre el contacte amb la realitat. L'arrencada és molt original, però malauradament es perd en divagacions constants massa repetitives. El mateix que li passa a l'argentina El Mensaje, que tot i el seu preciós blanc i negre es fa extremadament avorrida.
3: Àvia, és veritat que els humans són els animals més perillosos del món?
0: Completen les novetats la noruega Rufus, la serp que no sabia nedar, una pel·lícula infantil d'animació que no lloa un sol heroi, sinó que critica l'individualisme i el bullying, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City, el drama El Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe, i La última travessia, un film sobre la guerra de Síria, amb Omar Sy.
4: Oh! Oh! A veure, es pot saber qui ets tu, menú?
5: Esports. I a aquesta hora saludem en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
6: Bon dia, Àngels. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador, una opció que pot comportar alguns riscos, com assegura el traumatòleg Carles Pedret al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Clar, una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
6: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va jugar infiltrat els dos darrers partits.
5: 3CAT Info.
6: Encara en clau blaugrana, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys signa per 5 temporades i subratlla la importància de Hansi Flick en l'operació.
8: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
6: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, més 7 en variables. Aquest vespre, el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Sobre aquest partit n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de la pretemporada, però i tant que sí.
6: El Barça femení, l'extrem noruega Caroline Graham, va signar ahir la seva renovació fins al 2028.
10: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
6: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. Per la seva banda, a l'espanyol Antonio Roca és on passa a tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, Roca ja no jugarà demà l'amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque. Sobre la pretemporada blanquiblava en parla el lateral Omar.
11: Pues la verdad que muy bien, mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
6: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu 6è reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: El Barça de bàsquet ha anunciat la 7ª incorporació de cara a la propera temporada. És la Dolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja fins al 2028.
12: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero que podáis disfrutar.
6: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Més coses. Avui es disputa la 19a etapa del Tour de França. Seguim als Alps. Avui amb 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. L'etapa de demà també acabarà a l'Alp d'Huez, un fet que valora el director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, als micròfons del Tot Costa.
13: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
6: Ahir triomf al solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa de 185 quilòmetres de muntanya des de Boeron fins al port de primera categoria d'Orciers-Merlet. La general segueix encapçalada per l'eslovè Tadej Pogačar. Això sí, Pogačar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates, Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis.
5: 3CAT Info.
6: En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 catalanes de les 14 jugadores jugarà aquest migdia, a un quart d'una, la semifinal de la Copa del Món contra Rússia. El català Jordi Valls és el seleccionador estatal.
14: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
6: Ahir, eliminació de la selecció espanyola masculina als quarts de final. Va perdre amb l'anfitriona Austràlia la tanda de penals després que el partit acabés en empat a 18. De fet, l'equip de David Martín, amb 12 jugadors catalans de 15, ha jugat contra Croàcia a primera hora del matí. Ahir, el partit pel 5è i 8è lloc, un duel que ha acabat amb triomf de l'equip espanyol per 18 a 14. Jugarà el 5è lloc amb el vencedor del Georgia Montenegro. I en tenis, Paula Badosa també jugarà aquest migdia. S'enfronta a l'egípcia Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg. Serà a partir de 2:15.

0: 3CAT Info.
1: Amb els esports hem arribat a 8:45, moment de repassar el més destacat a aquesta hora. A les 6 del matí ha entrat en vigor els nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% que els Estats Units imposen a una 80ena de països, inclosa tota la Unió Europea. Trump justifica la mesura, acusant aquests països de no tenir lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Donald Trump, que, pel que fa a l'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita, ha rebaixat expectatives. L'endemà de fer l'anunci, ara el condiciona al fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. També us hem explicat que el govern espanyol ha assumit el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. Des d'ara fins les 9 també passarem pel Regne Unit, on més d'un centenar de milionaris britànics demanen pagar més impostos. També detallarem el viatge que el president Salvador Illa comença demà al Vietnam i Singapur per tancar el curs polític. Passarem pel Pallars Sobirà, on creix el malestar dels ramaders després del tercer atac mortal al seu bestiar en menys d'una setmana. I en cultura passarem pel Dansaneu, el Festival de Cultures del Pirineu, que arriba a la seva 35a edició. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngels.
1: I què ens explicaràs?
2: Que Frenkie de Jong estarà entre 3 mesos i mig i 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador holandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades i el Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028.
1: Repassem també l'estat de carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora lentitud encara a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un vehicle avariat que s'acaba de retirar. S'espera doncs que aviat millori la circulació en aquest punt. De moment, però aquesta incidència també afecta encara la B20 a Santa Coloma i la Ronda Litoral també a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat.
1: I repassem també el temps. Matí càlid amb sol i alguns núvols baixos al litoral sud. El cel, però, cada cop serà més blau i menys terrós. Esperem calor al migdia, però començarà a fluixar una mica. Les màximes més altes, encara de forma puntual, fregaran els 40 graus. Passen gairebé 3 minuts de 8:45 a les 6 del matí, mitjanit a la costa est dels Estats Units. Han entrat en vigor els nous aranzels duaners als Estats Units, situats entre el 10 i el 12,5%. Donald Trump manté així la seva ofensiva aranzelària amb un nou paquet de recàrrecs contra 80 països, entre els quals tota la Unió Europea. Aquest nou gravamen substitueix l'aranzel global del 10% que Trump va imposar al febrer, després que el Tribunal Suprem anul·lés les anteriors càrregues imposades als productes importats. Per justificar aquests nous aranzels, Trump argumenta que aquests 80 països no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Els nous aranzels no s'aplicaran, però, a tots els productes. Se'n lliuren, per exemple, el petroli i el gas. La gran majoria dels països afectats per aquests nous aranzels ja han criticat aquesta mesura. Seguim parlant dels Estats Units perquè l'acord nuclear que ha signat aquest país i l'Aràbia Saudita està condicionat pel fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. Són les condicions imposades per Washington i el govern de Netanyahu, que fins ara no s'havia pronunciat, que ho considera una oportunitat històrica per a la pau a l'Orient Mitjà. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Netanyahu diu que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per a la pau a la regió i es penja una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Ara les posicions entre tots dos països estan molt allunyades. L'Aràbia Saudita insisteix que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Tota una línia vermella per a Israel.
1: I encara un parell de qüestions de l'àmbit internacional. La primera ens porta al Regne Unit. 120 milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre, Andy Burnham, pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
5: El grup Patriotes Milionaris creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més impostos, però sí els que obtenen els ingressos de la seva riquesa. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast d'èxit, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim Burnham.
0: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
5: Burnham porta el poder des de dilluns i ja ha promès mesures per millorar la vida de les classes populars davant l'elevat cost de la vida. Molts, però, tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal.
1: I ara anem cap a Brussel·les. El Banc Central Europeu ha donat oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques, manté congelats els tipus d'interès al 2,25% com a mínim durant el que queda d'estiu. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la revifada de les hostilitats a l'Orient Mitjà en funció de com evolucionin els preus de l'energia al setembre i podria haver noves pujades dels tipus. Bruno Forteamiras.
6: Ahir Lagarde va remarcar que de moment, els tipus d'interès es queden sense canvis perquè la inflació va millorar el juny passat. Però el Banc Central Europeu està amb l'ai al cor per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb preocupació el nou front que s'obre ara al Mar Roig amb els atacs dels rebels hutis del Iemen.
7: Which is alarming.
8: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
6: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Passant gairebé 7 minuts de 9:15, el Ministeri de l'Interior ha assumit el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha més de 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, Castella i Lleó. El govern d'Ayuso es declara desbordat per afrontar-ho. Algunes imatges de satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba al sud de Catalunya a més de 500 quilòmetres de distància. La capital Madrid, de fet, està coberta de fum, se sent pudor de cremat i les condicions meteorològiques per a aquest divendres encara es preveuen més adverses. El govern espanyol pot ara disposar d'equips de totes les administracions per treballar en aquests focs. Li ha donat el comandament operatiu als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals de Madrid han denunciat la deixadesa de Díaz Ayuso amb els serveis d'extinció de la Comunitat de Madrid.
10: Hemos pedido activación al incendio de Almoelox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas, nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo, estamos en conflicto pero no estamos realizando huelga.
1: El conseller d'Interior del govern madrileny descrivia que els focs estan del tot descontrolats.
11: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
1: I a Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt per als pròxims dies. Els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen a nivell extrem per risc de foc un total de 160 municipis. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el mapa de risc encara sigui tot de color vermell. Es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell, Marmellà, el Montsec d'Ares, també el Montsec de Rubies, el Montsant i Montserrat, i s'insisteix a extremar les precaucions i a respectar les restriccions. Tornem a aquesta hora a parlar d'economia. El Congrés ha aprovat el primer tràmit de la llei que contempla la condonació de 17.000 milions de deute que Catalunya té amb l'Estat. Aquesta quantitat suposa el 20% de la hipoteca total que Catalunya té amb les arques espanyoles. Es tracta de la llei per condonar el deute a les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el conegut com a FLA. Junts i Esquerra han facilitat el tràmit al Congrés, però han aprofitat el debat per aprofundir en la seva rivalitat. Josep Maria Cruzet feia de portaveu de Junts i Teresa Jordà, d'Esquerra.
12: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA?
13: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, s'ha afanyat a remarcar que no hi ha comunitats més beneficiades que altres en aquest perdó financer.
14: I no totes les comunitats autònomes presenten el mismo nivell de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Encara en política us ho avançàvem en el sumari. El president Salvador Illa comença demà un viatge de 6 dies al Vietnam i Singapur per tancar el curs polític. És la primera vegada que un president de la Generalitat fa una visita oficial al sud-est asiàtic i la intenció d'Illa és buscar acords comercials en dos països estratègics. A nivell internacional, Albert Prat.
7: Amb els pressupostos al sac, la legislatura encarrilada i un canvi puntual al govern, el president reprèn la seva ruta pel continent asiàtic un any després de visitar la Xina, el Japó i Corea. Demà aterrarà a la capital vietnamita, a Hanoi, per reunir-se amb el viceprimer ministre i també visitarà diverses empreses catalanes que fabriquen en un país en fase de creixement des de fa anys. Del Vietnam, Salvador Illa saltarà a Singapur, el principal exportador del sud-est asiàtic, per entrevistar-se amb el primer ministre, el càrrec amb més pes polític i amb qui la Generalitat vol reforçar les relacions, però no només. El president també es reunirà amb alguns inversors per mirar de seduir-los perquè portin empreses a casa nostra.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
1: I ara marxem cap al País Valencià. La multinacional nord-americana Ford i la xinesa Geely s'alien per fabricar nous vehicles a la planta valenciana d'Almussafes, a la Ribera Baixa, on treballen 4.000 persones. Això garanteix la continuïtat de la factoria de la Ford 50 anys després d'entrar en funcionament. València, Pepa Ferrer.
15: Una aliança estratègica que garantirà l'estabilitat de la planta d'Almussafes. Així han definit Ford i Geely l'acord al que han arribat per crear una empresa conjunta que fabricarà 5 models de cotxe de les instal·lacions valencianes. Víctor Yang, que és president executiu de Geely.
16: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
15: I els treballadors no volen perdre drets. Carlos Faubel, UGT.
17: Les bateries i la tecnologia podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia del convenio de Ford Almussafes.
1: I l'Ajuntament de Lleida ha instal·lat radars mòbils a la Rambla de Ferran arran de l'accident de l'1 de juliol en què un autocar es va encastar contra l'edifici de la Diputació i va deixar 44 ferits. Segons la Guàrdia Urbana, l'excés de velocitat no en va ser la causa, però el vehicle superava el límit dels 20 km per hora. En el moment del sinistre, Lleida, Estela Busoms.
18: Arran de l'accident, el consistori ha decidit verificar si és habitual que se superi la velocitat permesa en una banda de la Rambla, on la calçada i la vorera estan al mateix nivell. En 3 dies, de dilluns a dimecres, d'aquesta setmana s'han sancionat 18 vehicles i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, avisa.
19: És una situació permanent, eh? No és que hagi estat un dia puntualment, sinó que s'acostuma a circular amb una certa velocitat quan estem parlant d'una zona que està limitada a 20 km per hora. Això vol dir que el radar s'hi quedarà i vol dir que les sancions, si no som corresponsables, augmentaran.
18: Mentrestant, sobre les circumstàncies de l'accident, que encara s'investiguen, n'han parlat l'alcalde i l'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada.
19: I de fet, quan es produeix l'impacte, segons ens han informat, el bus estava circulant una mica més de 30 km per hora, però...
20: Falta encara l'estudi analític del tacògraf.
19: No ho sabem del tot, perquè falta el detall, però a tot apunta que no va ser la velocitat, en aquest cas concret.
18: L'autocar de línia accidentat, que anava cap al Baix Segre, portava sobretot treballadors de la campanya de la fruita i la conductora feia poc que treballava a l'empresa. Hi va haver 44 ferits, 9 dels quals van estar diversos dies ingressats a l'hospital.
1: I ara anem cap al Pallars Sobirà, on creix el malestar entre els ramaders després del tercer atac mortal al seu bestiar en menys d'una setmana al nord de la comarca. Asseguren que en els 3 casos els responsables són els ossos, tot i que Territori no els ha confirmat tots. Aquesta vegada un ramader de Lladorre denuncia que ha perdut una vaca i que 2 més continuen desaparegudes, mentre el sector qualifica la situació d'insostenible i reclama mesures urgents. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
21: El ramader Marcel Ticó explica que va arribar fins a l'animal després que el GPS del ramat detectés que una de les vaques havia deixat de moure's. Quan va arribar a la zona, assegura que es va trobar un os a poc més de 100 metres de la vaca morta i que fins i tot el va poder gravar amb el telèfon mòbil. També afirma que va localitzar excrements de l'animal molt a prop del lloc dels fets.
22: Se me va quedar un collar GPS petrificat a dalt a la muntanya. Les altres que també porten GPS, les companyes, han sortit despedides una barbaritat de quilòmetres en poc temps i m'he trobat la ossa i ara, diguéssim, que me'n falta 3 i una que he trobat morta.
21: Els agents rurals han inspeccionat la zona i han aixecat acta dels fets per determinar l'autoria de l'atac, una autoria que Territori no confirma, fet que encara encén més els ànims dels ramaders.
23: Al llarg d'aquest temps que van introduir
2: de forma autoritària i dictatorial. Els ossos han perdut unes 40 o 50 vaques. No hi ha manera de que se'ns indemnitzi, no hi ha manera que paguin. Hi ha atacs que tenen 40 o 50 cagades d'os al cantó i no hi ha manera, sempre t'ho deneguen.
21: Així doncs, la indignació entre els ramaders continua creixent després dels dos incidents denunciats els darrers dies a Isil, on el sector reclama més informació sobre la presència d'ossos i mesures que permetin prevenir nous atacs al bestiar.
1: Hem arribat a 9:15. Toca tornar a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora, fluïdesa a les carreteres. Només hi ha punts amb una mica més de lentitud a l'entorn de Barcelona, la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. Més complicada és la situació a Rodalies, retards d'uns 30 minuts als trens que circulen entre Lleida i Manresa, segons Adif, per una incidència en els sistemes de senyalització a Calaf. Això afecta a aquesta hora trens de les línies RL4, R13 i R14. Recordem que a la R2 Nord, R2 i R11 no hi ha trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per arribar a Barcelona i viceversa. Els usuaris de la R2 Nord i la R2 poden utilitzar l'R4 a l'estació de Montcada Manresa. A l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers, entre Granollers i Sant Andreu hi ha servei d'autobusos. Tampoc hi ha trens encara a l'R13 i a l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons, en aquest cas per un robatori de coure dilluns al vespre. Hi ha autobusos entre les dues estacions.
1: El temps. Jofre Genué.
4: Aquesta matinada les temperatures han tornat a repuntar un palet, amb un ambient més tòrrid a la costa, amb més xafogor a la costa sud i també amb més valors tropicals a l'interior, un ascens d'un 2 graus. Potser no tot arreu, el Pirineu s'ha mantingut o fins i tot han baixat en alguns indrets i també a l'interior de les comarques de Girona. Avui esperem que la temperatura torni a ser elevada, calorosa, amb alguns avisos de calor, sobretot a les comarques de Lleida, i de fet encara amb alguna xifra que arribi als 40 graus, difícilment als 43, en general entre els 38 a 40 en aquests sectors tan calorosos del país, amb aquesta xafogor que es mantindrà a la costa, amb alguns núvols baixos a la costa sud i amb aquesta pols sahariana en suspensió que repunta transitòriament perquè al llarg del cap de setmana anirà clarament de baixa. De fet, aquesta tarda poden començar a haver-hi més núvols, amb més nuvolades per ponent al terç oest del país, a les comarques de Lleida, de fet, amb l'arribada d'algunes primeres tempestes a l'Alt Pirineu al llarg de la tarda, i a la resta, doncs, sobretot de pressió central Pla de Lleida, Prepirineu, l'arribada d'alguna petita tempesta que vagi acompanyada de ventada no es descarta. Però els canvis més importants arribaran sobretot al llarg del cap de setmana. Tarda de dissabte amb més ruixats, nord i nord-est, temperatures que començaran a quedar més curtes i un descens generalitzat del termòmetre notarà sobretot diumenge amb un dia insegur i amb ruixats.
23: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
24: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
23: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Passen 3 minuts i mig de 9:15. I ara cultura, tret de sortida avui a les Valls d'Àneu del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, que arriba a la seva 35a edició. L'edició d'aquest any arrenca aquesta nit amb Sonoma, de la prestigiosa companyia La Veronal, i que sentim de fons. Fins al 2 d'agost el festival oferirà prop d'una quarantena de propostes que combinaran música, dans, arts escèniques, patrimoni i pensament en diversos espais emblemàtics del Pallars Sobirà. Anem cap a Esterri d'Àneu. Pau Rovira.
21: El Dansàneu referma enguany la seva aposta per vincular la creació contemporània amb el patrimoni natural i cultural de les Valls d'Àneu. La programació es desplegarà en esglésies, places i espais patrimonials d'Esterri d'Àneu, Espot, Alt Àneu, la Guingueta d'Àneu i altres municipis, ja que, tal com destaca Ruth Martínez, directora del festival, hi ha un gran compromís social i amb el territori.
25: Fem sobretot el festival per la gent d'aquí, la gent que no agafarà un cotxe i se n'anirà a Lleida fins i tot a veure segons quin espectacle, i nosaltres el portem per això important aquesta xarxa que hem trenat, que et vingui una producció del TNC, que et vingui una producció de la Veronal, és a dir, realment aquesta idea de que la cultura va al territori.
21: Després de l'estrena de Sonoma d'avui, durant els propers dies també passaran pel festival la ballarina Lorena Nogal amb el solo La Protagonista, l'actriu Sílvia Bel amb una nova lectura de Medea, el concert de Magalí Sare, la proposta escènica de Turó, la vida als boscos amb Carlos Cuevas o el concert de Cluenda del grup Obeses. Un dels plats forts, sens dubte, serà dissabte amb El martiri de Sant Sebastià, una obra que combina dansa, música i text amb Víctor Pérez Armero com a ballarí i Magdalena Garzón com a coreògrafa.
0: Clar, és una proposta que parteix d'una música, d'una òpera amb molta instrumentalització i la nostra proposta porta només la veu. Però després hi ha aquesta part amb espais que tenen molta història i és especial, és bonic poder ballar, a més a esglésies així tan petitones, recollides. Jo crec que és molt bonic perquè porta una intimitat amb el públic.
5: Primer de tot connectarà amb un referent, amb una iconografia religiosa, actual. Sant Sebastià també és el patró del col·lectiu LGTBI, llavors té moltes branques des d'on el públic podrà connectar-se. No?
21: El festival, distingit amb el Premi Nacional de Cultura, arriba als 35 anys, consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu aquí al Pirineu.
1: I ara marxem cap a Arsègal. On comença una nova edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu fins dilluns. L'Alt Urgell acull una desena de concerts amb música d'arreu del món en una edició marcada pel relleu al capdavant del festival després de 51 anys. Joaquim Albalà té.
6: El festival arrenca avui a la Seu d'Urgell amb concerts entre demà i diumenge a la Seu i Arsègal, amb l'acte central dissabte al vespre en aquest poble amb una quinzena de grups intèrprets i es tanca dilluns a Castellbò. Tot plegat amb desenes de músics de tot el Pirineu i també de tot el món, de llocs com Colòmbia, Sibèria, Itàlia o el Quebec. Cati Plana és la directora artística del festival.
8: Sí que hi ha alguns intèrprets que potser no havien vingut més a nivell nacional, de més avall, del Camp de Tarragona. La trobada també es considera que és com això, una trobada, un encontre de músics, i sí que s'entén no com un festival que cada any incorpora músics d'arreu molt diferents, sinó que hi ha uns intercanvis, unes coses que es van gestant a poc a poc.
6: Una 51a edició que estarà marcada justament pel relleu al capdavant del festival. Cati Plana agafa el relleu d'Artur Blasco, que n'ha estat l'ànima des de la primera edició al 1976.
1: I avui arrenca el Festival de Música Urbana Xer al Parc del Fòrum a la capital catalana, Barcelona. Lola Índigo, Mike Towers o Juan Magán són els tres caps de cartell d'avui. Ens ho explica Marc Ruiz.
10: El Xer està dedicat al trap, al reggaeton i les músiques urbanes i s'ha consolidat com a referent del gènere per al públic més jove. De fet, els horaris són molt còmodes. Obre les portes a les 2 del migdia i els últims concerts comencen a les 10 del vespre. Yeah.
11: Quiero ganarle el tiempo pa contigo poderme perder. Y por más que pase y que tome distancia siempre va a volver.
10: Aquest any han ampliat l'aforament fins a 30.000 persones i disposen d'un escenari més. El popular raper porto-riqueny Mike Towers encapçala el cartell d'avui. Al costat hi actuarà un altre artista que mou masses, Juan Magán. Abans ho hauran fet estrelles de la música urbana, com Lola Índigo i De La Osa.
26: Canta en català amb un so únic, la R i el 30 i el U és icònic. I us veig des de dalt mentre em faig un gin tònic.
10: Demà els sabadellencs 30 UFAM són un dels atractius de la jornada. Qui encapçala el cartell és l'andalús De La Fuente, que mescla electrònica, trap i música tradicional andalusa.
27: Porque eso truco me lo sé, no te queda ya capatoria.
10: Una altra de les estrelles del dia serà el porto-riqueny Omar Kurtz, que a més de trap i reggaeton, afegeix a la seva música R&B i música electrònica de ball.
1: I ara traiem també al cap el grec. La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofer Schecter ha estrenat dins aquest festival la seva última creació, Theater of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient.
28: We tramp the open moorland in the rainy April weather.
1: Una proposta que es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Marta Vives.
29: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen. I darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theater of Dreams és la força del moviment sinestètic amb molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia coreografia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe, en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofe Schechter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
7: A 3CAT Info,
9: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
7: Insostenibles.
12: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
7: El retrat d'un planeta en crisi.
13: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
14: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
7: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
1: Fins les 9 i amb en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
15: Bon dia, Àngels. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador, una opció que pot comportar alguns riscos, com assegura el traumatòleg Carles Pedret al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Clar, una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
15: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va jugar infiltrat als últims 2 partits.
7: 3CAT Info.
15: Encara en clau blaugrana, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades i subratlla la importància de Hansi Flick, el tècnic del Barça, en l'operació.
17: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
15: Per a Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros més 7 en variables. Aquest vespre, el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada, serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. El Barça femení, mentrestant, l'extrem noruega Caroline Graham va firmar ahir la renovació fins al 2028.
19: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
15: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019 procedent del Wolfsburg i ha guanyat 23 títols en total. A l'Espanyol, Antonio Roca està a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, Roca ja no jugaria demà l'amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. D'aquesta pretemporada blanquiblava en parla el lateral Omar.
20: Pues la verdad que muy bien. Mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
7: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
15: El Barça de bàsquet ha anunciat la seva 7a incorporació de cara a la temporada que ve pel que fa a l'àmbit dels jugadors. L'última arribada és la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja i fins al 2028.
30: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
15: També una incorporació al Manresa, que fitxa el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. En ciclisme, avui es disputa la 19a etapa del Tour de França. Continuem als Alps, avui amb 128 quilòmetres, amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i 2 més de segona. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alp d'Huez. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa, 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orcier-Merlet. La general continua encapçalada per l'eslové Tadej Pogačar. Això sí, s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates, Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 catalanes de les 14 jugadores, disputarà aquest migdia un quart d'una la semifinal de la Copa del Món contra Rússia. El català Jordi Valls és el seleccionador estatal.
31: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
15: Ahir, eliminació de la selecció espanyola masculina als quarts de final, va perdre amb l'anfitriona Austràlia a la tanda de penals després que el partit acabés en empat a 18. L'equip de David Martín ha superat aquest matí Croàcia per 18-14 en el partit pel 5è i 8è lloc. Es jugarà la 5ª posició amb el vencedor del Georgia Montenegro. I en tenis, Paula Badosa jugarà també aquest migdia, s'enfronta a l'egípcia Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg, serà a partir de 1:15.
7: Trescat Info.

0: Nova jornada complicada per als usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esvoranc, el punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen els treballs per reomplir el forat i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i continua investigant les causes de l'incident. Pel que fa a les línies R13 i R14 entre Valls i Lleida, acumulen afectacions pels últims robatoris de cable de coure. Els usuaris reclamen més vigilància i canvis legals que permetin actuar amb més contundència contra els seus autors. Per tant, nou matí complicat pel que fa al transport públic. Comprovem com estan les coses també a les carreteres. Clàudia Serra, equip viari.
1: Bon dia. Sí, recordem que per aquest Esvoranc a Montcada no hi ha trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Per arribar a Barcelona i viceversa, els usuaris de la R2 Nord i la R2 poden utilitzar l'R4 a l'estació de Montcada Manresa. A l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers. Entre Granollers i Sant Andreu hi ha servei d'autobusos. A aquesta hora també retards uns 30 minuts a les línies RL4, R13 i R14. Recordem, com ara explicaves, que des de dilluns al vespre a l'R13 i a l'R14 tampoc hi ha trens entre Lleida i la Plana Picamoixons per un robatori de coure. Hi ha autobusos entre les dues estacions.
0: Els Estats Units imposen des d'avui aranzels duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, tota la Unió Europea inclosa. Washington ho justifica pel fet que els afectats no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. El govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs ha arribat fins i tot al sud de Catalunya. I a França, el president Emmanuel Macron demana ajuda a la Unió Europea per disposar de més mitjans aeris per combatre els incendis forestals. Dos focs que cremen sense control als departaments atlàntics de la Gironda i les Landes han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Incredulitat del PP i d'altres partits com Esquerra Republicana davant les últimes explicacions de Zapatero, en què defensa la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediar en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També diu que les joies per valor d'un milió d'euros que li van trobar són un regal de cortesia. I la comèdia espanyola 3 de Mas és un dels nous títols que arriben aquesta setmana als cinemes. També hi trobem la francesa El Sueño Americano, l'argentina El Mensaje o la pel·lícula de terror Saciable.
2: Esports. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades i el Barça femení, renovació de Caroline Graham, fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Ahir triomf en solitari per Richard Carapaz. El mallot groc continua sent Tadej Pogačar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món. Serà un quart d'hora més tard. Paula Badosa jugarà contra Mayar Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg.

0: I el temps, calor intensa amb avisos a les comarques de Lleida, on es podrien assolir alguns valors de 40 graus, sol amb pols sahariana i xafogor a la costa. Tarda amb nuvolades a la meitat oest del país, on podran arribar algunes primeres tempestes, sobretot a l'Alt Pirineu i localment amb ventades.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen justos 5 minuts de les 9 del matí. Salutacions de qui us acompanya aquesta hora i fins al punt de les 10, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info.
0: Doncs bé, comencem. Continuen les afectacions a Rodalies després de l'esvoran que dimecres es va obrir en les obres de soterrament de les vies a Vallbona, al costat de la infraestructura ferroviària. El tall entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac obliga els usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 a modificar el seu trajecte habitual. Adif assegura que l'esvoran no suposa cap risc per als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona. Comprovem quina és l'última hora, anant fins a l'estació de Montcada i Reixac, Manresa. Allà hi tenim en José Antonio Rodríguez i en Toni Fortesa. Toni, bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs des de primera hora el moviment de passatgers entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac-Manresa és constant. Sí que és veritat que ha baixat l'afluència de primera hora, on eren rius de gent pels carrers de Montcada. Els viatgers que venen del Vallès amb l'R2 baixen a Montcada i Reixac, caminen uns 5 minuts fins a Montcada i Reixac-Manresa i allà agafen la R4 per continuar cap a Barcelona. El recorregut està senyalitzat amb cartells i hi ha personal d'informació repartit per tots els accessos i, tot i que el canvi de tren ja funciona amb certa normalitat, molts usuaris l'afronten amb resignació. La Lucía és una de les usuàries afectades.
3: Jo de normal haig d'agafar la R2 per anar a treballar perquè em va bé la combinació, però ara, com no funciona, haig d'anar a la R4 i agafar 2 metros en comptes de anar gairebé directe. Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar. Llavors, bueno, va costant una mica, i a més amb la calor i tot, però bueno.
2: Alguns usuaris, com en Carles, asseguren que no els ve de nou perquè les incidències aquí són molt habituals.
4: Anava per l'altra línia, com que l'altra línia va caure la grua, doncs tinc que vindre aquí. I bueno, ja per un dia que vagi bé hi ha 3 que van malament. Clar, tot això jo crec que es tindria arreglat des de... ja no d'ara, d'abans ja. Clar, això trigarà molt en arreglar-se. Un mal de cap per tots.
2: Aquest transbordament a peu formarà part de la rutina dels viatgers com a mínim durant una setmana més, mentre es mantinguin les afectacions entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Recordem que la R11 també està afectada i que la connexió entre Granollers i Sant Andreu, com tal, es fa per carretera amb autobusos.
0: Entesos, doncs, gràcies, Toni Fortesa. Amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez, és última hora des de l'estació de Montcada i Reixac. Gràcies, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I ara marxem cap a Mollet del Vallès. A aquesta hora compareixen la consellera de Territori, Sílvia Paner, que també la líder dels comuns, Jéssica Albiach, per anunciar un acord en matèria d'habitatge entre el govern i aquest partit que contemplaria un 20% més d'habitatge sense tocar plans urbanístics. La sentim en directe.
5: Incrementar l'oferta, com deia fins ara, però també intensificar l'ús d'habitatge protegit per usos destinats sempre a residència habitual i permanent. Permeti-me també, en fi, dir que, com fins ara, activarem totes les iniciatives que puguin anar en aquesta direcció i crec molt sincerament que amb aquest treball conjunt amb el grup parlamentari dels comuns activem realment, ara els detallaré, 5 mesures i una addicional, però 5 mesures que ens han d'ajudar en aquest camí. Crec que algunes tindran una rellevància especial a Catalunya. Vull agrair també precisament aquest treball amb els comuns i amb el grup parlamentari dels comuns. Clarament estem desplegant una agenda progressista en l'àmbit de l'habitatge, també de la mobilitat i la transició ecològica, però molt especialment amb l'habitatge. Gràcies a aquests pressupostos tindrem una partida de 350 milions d'euros per tanteig i retracte, per compra d'habitatge preferent per part de l'administració. També hem treballat conjuntament el servei d'atenció davant la pèrdua d'habitatge, prevenir les situacions de pèrdua abans que aquestes es produeixin, un treball també conjunt amb els comuns, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, el règim sancionador també quan hi ha incompliments del topall de lloguer, el cos de 100 inspectors, la nova direcció general precisament que ha d'insistir en el vaja, en la necessitat d'actuar quan doncs, hi ha tenidors que no compleixen el marc normatiu o la llei de barris, també un treball conjunt també que aquests pressupostos ens permeten ampliar. Per tant, els volia agrair aquest treball conjunt, aquesta agenda conjunta progressista, i volia marcar algunes de les actuacions i consecucions que conjuntament hem assolit. Com els deia, també en l'àmbit de la mobilitat, també doncs, hem avançat conjuntament, i també transició ecològica, però avui em centro en aquesta agenda compartida en l'àmbit de l'habitatge, que combina, com veuen, acords, recursos a través de l'aprovació dels pressupostos i actuacions concretes, que al final el que volem és la millora dels nostres conciutadans i conciutadanes. I ara permeti'm que entri molt breument, però repassi aquesta iniciativa que, com els dic, es corresponia a una prioritat inajornable, ampliar aquest parc d'habitatge protegit i garantir, aquest és el segon element important, garantir que l'habitatge compleixi aquella funció social essencial, que és la de ser una llar. I ho fem també des del convenciment que vivim un moment d'emergència residencial que exigeix precisament més capacitat d'actuació, més cooperació amb totes les institucions, amb els ajuntaments també, i menys temps, per tant, agilització, menys temps entre la planificació i l'obra. La primera mesura de les cinc, totes elles no requereixen modificació de planejament, les que ara els diré, per tant, són actuacions molt directes i que tindran, per tant, en el temps, com dic, no? Una actuació més urgent, no? Més ràpida. La primera és l'admissió d'habitatge de protecció pública en determinats sòls terciaris. Estem parlant d'habitatge protegit en sòls urbans on hi ha previst, per exemple, que hi pogués haver-hi oficines o aparcaments en alçada o hotels. En aquests àmbits d'actuació es podrà construir habitatge de protecció, com deia, amb un mínim del 50% de superfície construïda. Aquesta és una de les mesures. També aquí hi hauria la transformació de locals comercials també en habitatge protegit. En aquest cas sí que hi hauria d'haver un acord previ dels ajuntaments per tal que això es pogués produir. Per tant, en solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament. Segona proposta, l'increment fins a un 20% de sostre d'ús residencial previst en el planejament urbanístic, sempre que aquest 20% d'increment es destini, novament, a habitatge de protecció permanent. Per tant, aquí, i sempre que hi hagi una integració paisatgística i en l'entorn adequada. Per tant, aquí podem tenir increments de fins al 20%, com dic, en sectors amb planificació, amb planejament, però que podem tenir aquest increment. També això es pot produir en edificis, sempre que estiguin aïllats, d'usos terciaris o d'equipament. És a dir, un increment també d'un 20% d'edificabilitat sobre equipaments, com dic, d'usos terciaris o equipaments públics. Tercera mesura. Les parcel·les que tinguin edificabilitat esgotada, però sí que tenen alçada de romanent. És el que coneixem popularment com les remuntes, perquè ens entenguem. És a dir, augmentar sempre amb habitatge de protecció. Vaig insistint, però totes les mesures, tots aquests increments són exclusivament d'habitatge protegit permanent. Per tant, fer una remunta d'alçada fins a les finques, a l'alineació de les finques veïnes. Quarta mesura, subdivisió o canvi d'usos en favor d'habitatge protegit permanent. Aquí podem tenir tant subdivisió, sempre, no ho he dit, però sempre la superfície útil mínima és de 50 metres quadrats, però aquí tenim tant subdivisió com canvi d'ús d'oficines cap a habitatge protegit permanent. I l'última mesura, parcel·les que no tinguin condicions mínimes d'edificació, però sí que permeti complir en condicions mínimes d'habitabilitat. De què estem parlant? Doncs de planejaments que marquen una superfície mínima per construir, però aquest solar és més petit respecte al que el planejament indica, o el típic solar petit que no dona prou façana, prou metres lineals de façana, si la construcció d'aquests habitatges poden complir condicions mínimes d'habitabilitat, es permetrà també construir sempre que sigui habitatge de protecció permanent. I l'última mesura, que aquesta sí que requereix de modificació de planejament, són les colònies tèxtils. Es contempla una reducció de reserves de sòl per tal que es reordenin aquestes colònies amb l'objectiu de destinar-les també a habitatge. Aquí, per fer el símil, seria similar a aquesta reducció de reserves, allò que també contemplem amb la modificació de municipis rurals, perquè es facin una idea. Per tant, un planejament doncs amb menys intensificació d'aquestes reserves per tal que sigui més fàcil desenvolupar-lo.
0: Són les explicacions que està donant la consellera Sílvia Paneque, la consellera de Territori, sobre les noves mesures per augmentar l'habitatge protegit. Això surt d'un acord a què han arribat amb els comuns, dintre de tot aquest paquet que ha estat condicionant per tenir el sí dels comuns als pressupostos d'aquest any per al govern de la Generalitat. Paneque ha dit com s'incrementarà fins a aquest 20% d'habitatge protegit permanent, per exemple, amb la transformació de locals comercials en aquest tipus d'habitatge, també previ acord, ha dit, especificat amb els ajuntaments. També hotels, oficines o aparcaments en superfície, edificis d'usos terciaris o públics i també aprofitant remuntes. És tot aquest espai de pisos que es pot aixecar a sobre de construccions existents per alinear-les amb edificis que tinguin la màxima alçada en el carrer on es troben situats. També més habitatge protegit es faria en parcel·les que tinguin les mínimes condicions d'habitabilitat o colònies tèxtils. Insistim, són les paraules aquesta hora en directe de la consellera Paneque des de Mollet del Vallès. Està intervenint al costat de la líder dels comuns, Jéssica Albiat, per explicar aquests plans del govern amb el suport dels comuns per incrementar en un 20% l'habitatge protegit. Així hem arribat al punt, l'hem superat de fet pràcticament passant dos minuts, d'un quart de 10 del matí. Obrim ara àrea de servei per saber com està el trànsit a aquesta hora, també el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí, sobretot el transport públic, perquè és un nou matí complicat pels usuaris de Rodalies pel tall entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Recordem que els usuaris de la R2 Nord i la R2 poden utilitzar l'R4, l'estació de Montcada Manresa, a l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers, entre Granollers i Sant Andreu hi ha servei d'autobusos. A aquesta hora també retards d'uns 30 minuts, els trens que circulen entre Lleida i Manresa, segons Adif, això és per una incidència en els sistemes de senyalització a Calaf. Això afecta trens de les línies R4, R13 i R14. A l'R13 i a l'R14, a més, tampoc hi ha trens entre Lleida i la plana Picamoixons. Des de dilluns al vespre, per un robatori de coure, hi ha autobusos entre les dues estacions.
0: Molt bé, gràcies, Clàudia. Fins ara, bon dia.
6: Bon dia.
1: El temps.
0: La previsió és d'en Jofre Genoer.
7: Avui divendres serà el darrer dia d'aquesta calor tan intensa. Les temperatures

0: acompanyada d'algunes ventades una mica intenses, símptomes d'aquests canvis que aniran més al llarg del cap de setmana, amb què s'espera un descens de les temperatures, retirada d'aquesta bombolla d'aire càlid que ens ha acompanyat totes setmanes, i a més ruixats. Poden començar sobretot la tarda de dissabte al nord i al nord-est del país, i diumenge no acabarà de fer net, amb un descens de les temperatures més generalitzat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
3: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
6: Seguim endavant. Poc més de 10 minuts i dos quarts de 10. Els Estats Units imposen des d'avui nous aranzels duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, tota la Unió Europea inclosa. Els gravàmens no són nous, sinó que substitueixen l'aranzel global del 10% que l'administració Trump va imposar al febrer, un cop el Tribunal Suprem va anul·lar les càrregues anteriors imposades als productes importants. La Casa Blanca justifica l'ofensiva aranzelària assegurant que els 60 països afectats no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Productes com el petroli i el gas queden fora de l'aplicació d'aquests aranzels, que han provocat el rebuig de la gran majoria de països afectats. La Unió Europea s'ha mostrat molt resignada en considerar que els gravàmens estan per sota del topall del 15% acordat amb Washington, si bé Brussel·les està en desacord amb la nova base jurídica sobre el treball forçós, però diu que l'assumeix per preservar l'estabilitat comercial. La Xina, de la seva banda, ha reaccionat negant que al seu país hi hagi treball forçat, mentre que el Brasil parla de mesura injustificada i arbitrària, i el Japó diu que lamenta la decisió.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
6: El Ministeri de l'Interior assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha més de 10.000 persones evacuades per dos incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un tercer a la província d'Àvila, a Castella i Lleó. El president espanyol Pedro Sánchez presidirà aquest matí la reunió del Comitè de Coordinació d'Emergència després que ahir el govern d'Isabel Díaz Ayuso es declarés desbordat per aquests focs. El govern espanyol pot ara disposar equips de totes les administracions per treballar els focs de Madrid. Li ha donat el comandament operatiu als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals de Madrid han denunciat la deixadesa de Díaz Ayuso amb els serveis d'extinció madrilenys.
7: Hemos pedido activación al incendio de Almoeox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas, nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo, estamos en conflicto pero no estamos realizando huelga.
6: El conseller d'Interior del govern madrileny descrivia que els focs estan del tot descontrolats.
8: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
6: Algunes imatges de satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. Les condicions meteorològiques per aquest divendres encara es preveuen més adverses i poden complicar encara més les feines d'extinció. I a Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt de cara als pròxims dies. Els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen en nivells extrem per risc de foc 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el mapa de risc sigui de tot de color vermell. Es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. S'insisteix a extremar les precaucions i a respectar les restriccions.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci defensant la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediant el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També diu que les joies per valor d'1 milió d'euros que li van trobar són un regal de cortesia, però no n'aclareix.

0: és l'origen. Una entrevista de Zapatero que no ha canviat la posició del govern espanyol, que manté el seu suport en l'expresident i el líder socialista, mentre que el Partit Popular l'acusa de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar, soci de govern dels socialistes, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
1: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
2: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
1: Y desde el PP, Feijóo tecla.
3: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir. I ho ha utilitzado a Zapatero per distraure l'opinió pública.
1: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials.
0: Poc més de 5 minuts i 2 quarts de 10.
4: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia, Estel. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va arribar a jugar infiltrat els dos últims partits.
4: 3CAT Info.
5: Encara en clau blaugrana, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades i subratlla la importància de Hansi Flick, el tècnic del Barça, en aquesta operació.
6: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
5: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, més 7 en variables. Aquest vespre, per cert, el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà a les 8 del vespre contra l'Europa i a porta tancada. El Barça femení, per la seva banda, l'extrem noruega Caroline Graham va firmar ahir la renovació fins al 2028.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
5: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. Per la seva banda, a l'espanyol Antonio Roca està a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. Per tant, Roca ja no jugaria demà l'amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. De la pretemporada blanquiblava en parla el lateral Omar.
8: Pues la verdad que muy bien, mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
5: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
5: El Barça de bàsquet ha anunciat la seva setena incorporació de cara a la temporada que ve. Això tenint en compte que la vuitena seria la del tècnic Aleksandar Sekulić. La setena incorporació és la del pivot polonès Oleg Balcerowski, que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
9: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto.
5: Balcerowski és un pivot de 2,16 metres. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Mentre que en ciclisme avui es disputa la 19a i antepenúltima etapa del Tour de França, avui amb 128 quilòmetres de muntanya, amb sortida a Gap i arribada al mític cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alp d'Huez, un fet que valora el director esportiu del conjunt Pinarello, el català Àlex Sanz, als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: Creo que és el guanyador final, no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
5: Ahir, triomf en solitari per Richard Carapaz a la 18a etapa, després de 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de la primera categoria d'Orsiers-Merlet. La general continua encapçalada per l'eslové Tadej Pogacar amb 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel.
4: 3CAT Info.
5: En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 catalanes de les 14 jugadores jugarà aquest migdia a un quart d'una la semifinal de la Copa del Món contra Rússia, mentre que l'equip espanyol masculí jugarà la cinquena posició amb el vencedor del Georgia Montenegro, després que ahir quedés eliminada per l'anfitriona Austràlia a la tanda de penals dels quarts de final. En tennis, Paula Badosa també jugarà aquest migdia. S'enfronta a l'egípcia Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca va guanyar i l'hongaresa Pana Utbardi als vuitens de final en 2-7, 6-4 i 6-1. El partit d'avui jugarà contra Sherif, contra qui es va enfrontar la setmana passada a la final del torneig de Iași a Romania, on Badosa es va retirar per problemes físics. En motor, avui divendres es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria Fórmula 1, l'onzena cita del Mundial. Kimi Antonelli a Mercedes i arriba com a líder destacat amb 204 punts, 45 més que Lewis Hamilton en Ferrari.
0: Són 2:15.

0: Fem un repàs a les notícies més destacades a aquesta hora. Nova jornada complicada per als usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esboranc, al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen els treballs per reomplir el forat i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i continua investigant les causes de l'incident. Pel que fa a les línies R13 i R14 entre Valls i Lleida, acumulen també afectacions, és en aquest cas pels últims robatoris de cable de coure. Els usuaris reclamen més vigilància i canvis legals que permetin actuar amb més contundència contra els seus autors. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, tota la Unió Europea inclosa. Washington ho justifica en que els afectats no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. I us hem explicat també que el govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs arriba fins i tot al sud de Catalunya. Més coses a partir d'ara, per exemple, l'Ajuntament de Lleida instal·la radars mòbils a la Rambla, on el dia 1 de juliol un autocar es va encastar contra l'edifici de la Diputació. La Guàrdia Urbana manté que l'excés de velocitat no en va ser la causa, però el vehicle sí que superava el límit fixat dels 20 km per hora. És divendres 24 de juliol, avui arrenquen molts festivals musicals. Serem al Pirineu, per exemple, amb el d'Ensànau, a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsèguel, a l'Alt Urgell. També a l'Empordà, la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival i Barcelona vibrarà amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum. I en esports, què destaquem, Ricard?
1: Doncs que Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. Avui, a partir de les 8 del vespre, primer partit amistós de la pretemporada blaugrana, s'enfronta a l'Europa a porta tancada.

0: I el temps, calor intensa amb avisos a les comarques de Lleida, on es podrien assolir alguns valors de 40 graus. Sol amb pols sahariana i xafogó a la costa. Tarda amb nuvolades a la meitat oest del país, on podran arribar algunes primeres tempestes, sobretot a l'Alt Pirineu i localment amb ventades. Continuen les afectacions a Rodalies després de l'esvoranc que dimecres va aparèixer a les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, al costat de la infraestructura ferroviària a Barcelona. El tall entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac obliga els usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 a modificar el seu trajecte habitual. Adif, que és l'ens gestor de les infraestructures ferroviàries, assegura que l'esvoranc no suposa cap risc per als habitatges propers al barri de Vallbona. Anem fins a l'estació de Montcada i Reixac Manresa. Allà hi tenim una unitat mòbil amb en José Antonio Rodríguez i en Toni Fortesa. Toni.
1: Molt bon dia. Doncs des de primera hora el moviment de passatgers entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa és constant. Sí que és veritat que ha baixat l'afluència de primera hora, on eren rius de gent pels carrers de Montcada. Els viatgers que venen del Vallès amb l'R2 baixen a Montcada i Reixac, caminen uns 5 minuts fins a Montcada i Reixac Manresa i allà agafen la R4 per continuar cap a Barcelona. El recorregut està senyalitzat amb cartells i hi ha personal d'informació repartit per tots els accessos i, tot i que el canvi de tren ja funciona amb certa normalitat, molts usuaris l'afronten amb resignació. La Lucía és una de les usuàries afectades.
2: Jo de normal haig d'agafar la R2 per anar a treballar perquè em va bé la combinació, però ara, com no funciona, haig d'anar a la R4 i agafar 2 metros en comptes de anar gairebé directe. Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar. Llavors, bueno, va costant una mica, i a més amb la calor i tot, però bueno.
1: Alguns usuaris, com en Carles, asseguren que no els ve de nou perquè les incidències aquí són molt habituals.
3: Anava per l'altra línia, com que l'altra línia va caure la grua, doncs tinc que vindre aquí. I bueno, ja per un dia que vagi bé hi ha 3 que van malament. Clar, tot això jo crec que es tindria arreglat des de... ja no d'ara, d'abans ja. Però això trigarà molt en arreglar-se. Un mal de cap per tots.
1: Aquest transbordament a peu formarà part de la rutina dels viatgers com a mínim durant una setmana més, mentre es mantinguin les afectacions entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Recordem que la R11 també està afectada i que la connexió entre Granollers i Sant Andreu, com tal, es fa per carretera amb autobusos.
0: Gràcies, Toni Fortesa. Mentrestant, els usuaris de les línies R13 i R14 de Rodalies entre Valls i Lleida reclamen més vigilància a la infraestructura per evitar els constants robatoris de coure en aquest tram. També volen que es modifiqui la llei i que es castiguin amb més contundència aquests robatoris que generen problemes greus que tarden mesos a solucionar-se, com aquest que tenen ara en aquestes dues línies afectades. Tarragona, Manel Sastre.
4: En aquestes línies hi ha hagut 4 robatoris de cables de coure els últims mesos que han generat gravíssims desperfectes en els sistemes de comunicacions. Uns desperfectes que afectaran la circulació durant molts dies. Els usuaris, com el Joan, només demanen que el servei estigui a l'altura.
5: Si és Rodalies de Catalunya, si és Adif, si és Renfe, si és la Conselleria de Territori, si és el Ministeri de Transportes, és que jo crec que ens és igual. Només volem que el tren funcioni bé. Òbviament, els actes vandàlics no ajuden i no són culpa de ningú dels responsables, però si veus que es van repetint, doncs posa més seguretat, posa vigilància. Alguna cosa s'ha de fer. El que no podem estar és cada dia sense tren.
4: Tots coincideixen a dir que estan farts de la situació. Nil Magrinyà, de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls, reclama més vigilància per part d'Adif i que es modifiqui la legislació per endurir les penes als autors dels robatoris.
6: No pot ser que uns robatoris provoquin milions d'euros en danys, deixin sense servei una infraestructura essencial durant molts mesos i que tinguin unes conseqüències tan limitades per als responsables. Cal més protecció a la infraestructura, cal més vigilància i, sobretot, un marc legal que estigui a l'altura del prejudici que aquests actes poden provocar. Reclamem que s'augmenti la vigilància i s'endureixin les penes.
4: Aquesta línia entre Valls i Lleida ja tenia importants limitacions de servei per robatoris de cables anteriors. Per exemple, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí es feia circular els trens de forma manual amb trucades telefòniques entre les estacions i els mateixos combois. Montblanc també té els enclavaments espatllats de fa temps, cosa que també limita la circulació.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig de 10, els Estats Units imposen des d'avui nous aranzels duaners entre el 10 i el 12,5% a 60 països, tota la Unió Europea inclosa. Els gravàmens no són nous, sinó que substitueixen l'aranzel global del 10% que l'administració de Donald Trump va imposar al febrer, un cop el Tribunal Suprem va anul·lar les càrregues anteriors imposades als productes importats. La Casa Blanca justifica l'ofensiva aranzelària assegurant que els 60 països afectats no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Productes com el petroli i el gas queden fora de l'aplicació d'aquests aranzels que han provocat el rebuig de la gran majoria de països afectats. La Unió Europea s'ha mostrat resignada en considerar que els gravàmens estan per sota del topall del 15% que van acordar amb Washington, si bé Brussel·les està en desacord amb la nova base jurídica sobre el treball forçós, però diu que l'assumeix per preservar l'estabilitat comercial. La Xina sí que ha reaccionat negant que el seu país hi hagi treball forçant, mentre que el Brasil parla de mesura injustificada i arbitrària i el Japó diu que lamenta la decisió. Pendents també, molt pendents dels focs a la comunitat de Madrid i a Àvila, el govern espanyol ha declarat l'emergència d'interès nacional per aquests incendis forestals i ha assumit el control de les feines d'extinció. Hi ha més d'11.000 persones evacuades per dos grans incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid que continuen sense control i n'hi ha també un tercer a la província d'Àvila, a Castella i Lleó. El president espanyol, Pedro Sánchez, presidirà aquest matí la reunió del Comitè de Coordinació d'Emergència després que ahir el govern d'Isabel Díaz Ayuso es declarés desbordat pels focs. Anem, doncs, a saber-ne l'última hora des de Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia. Sí, són tres incendis que estan actius a la vegada, tots fora de control, dos a Madrid, a Villa del Prado i Sant Martín de Valdeiglesias i un tercer a Burgondo, a Vila, però tocar ja de la província de Madrid. Els equips d'emergència informen que durant les nits, durant la nit, ha sigut efectiva la seva feina, però que els incendis continuen sense poder-se perimetrar, perdoneu, ni controlar. I no ajuda que fa vent i que les temperatures han estat molt altes a partir d'avui, però han de començar a baixar. Hi ha més d'11.000 desallotjats, se'n plantegen a més a desallotjaments preventius i estan confinats quatre municipis i el nucli urbà del Dia del Fresno. També algunes urbanitzacions s'ha demanat a la gent que marxés. La declaració d'emergència nacional que ha activat de matinada el govern espanyol a petició del govern d'Ayuso permet que el comandament el prengui l'Estat, que coordina tot l'operatiu a través de la UME dels militars i així es poden centralitzar i mobilitzar els efectius necessaris. A partir de 9:45 es reuneix el Comitè de Coordinació d'Emergència liderat per Pedro Sánchez, que seguirà la reunió des de la Moncloa a peu d'incendi i és el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que compareixerà després a actualitzar la situació.
0: Molt bé, doncs ho anirem seguint des d'aquí de 3Cat Info. Gràcies, Tània. Fins ara.
7: Fins ara.
0: A Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt de cara als pròxims dies. Els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen en nivell extrem per risc de foc 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el mapa de risc sigui tot de color vermell. Es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. I s'insisteix a extremar molt les precaucions i a respectar les restriccions que comporten aquests plans. L'Ajuntament de Lleida ha instal·lat radars mòbils a la Rambla de Ferran arran de l'accident que va haver-hi l'1 de juliol. Probablement ho recordareu perquè va ser molt espectacular. Un autocar es va encastar contra l'edifici de la Diputació i va deixar 44 ferits. Segons la Guàrdia Urbana, l'excés de velocitat no en va ser la causa, però el vehicle sí que superava el límit dels 20 km per hora en el moment del sinistre. Lleida, Estela Busoms.
8: Arran de l'accident, el consistori ha decidit verificar si és habitual que se superi la velocitat permesa en una banda de la Rambla, on la calçada i la vorera estan al mateix nivell. En tres dies, de dilluns a dimecres, d'aquesta setmana s'han sancionat 18 vehicles i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, avisa.
9: És una situació permanent, eh? No és que hagi estat un dia puntualment, sinó que s'acostuma a circular amb una certa velocitat quan estem parlant d'una zona que està limitada a 20 km per hora. Això vol dir que el radar s'hi quedarà i vol dir que les sancions, si no som corresponsables, augmentaran.
8: Mentrestant, sobre les circumstàncies de l'accident, que encara s'investiguen, n'han parlat l'alcalde i l'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada.
9: De fet, quan es produeix l'impacte, segons ens han informat, el bus estava circulant una mica més de 30 km per hora, però...
10: Falta encara l'estudi analític del tacògraf.
9: No ho sabem del tot, perquè falta el detall, però a tot apunta que no va ser la velocitat, en aquest cas concret.
8: L'autocar de línia accidentat, que anava cap al Baix Segre, portava sobretot treballadors de la campanya de la fruita i la conductora feia poc que treballava a l'empresa. Hi va haver 44 ferits, 9 dels quals van estar diversos dies ingressats a l'hospital.
0: Ens quedem encara a la delegació de Lleida perquè han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià, aquest cap de setmana. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. El presumpte agressor i la víctima no tenien relació. Noelia Casellas.
11: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que vivia al mateix poble que la víctima, a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís, força a prop del camí on passejava, amb clars senyals de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: I una dona de 74 anys va morir ahir ofegada a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són 13 les persones que han perdut la vida a la costa catalana des que va començar la campanya de banya a mitjans de juny. Tarragona, Manel Sastre.
4: L'ofegament es va produir a la platja de l'Estany Masmel de Calafell. El telèfon d'emergència es va rebre l'avís poc abans del migdia. La dona la van poder retirar de l'aigua inconscient i la van intentar reanimar la sorra sense èxit. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. En el moment de l'incident hi havia vigilància i bandera verda a la platja. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: Entesos, gràcies, Manel Sastre. Som a mig minut per arribar a 3:15 del matí.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: Ens podeu seguir per X i també a l'antena de 3Cat Info per actualitzar aquestes dades sobre l'estat del trànsit i també del servei de transport públic. És el que fem ara mateix en connexió amb l'equip viari, la Clàudia Serra. Clàudia, bon dia.
13: Bon dia. Aquesta hora, tranquil·litat a les carreteres, sense retencions ni incidències destacades. Més complicada és la situació pels usuaris de Rodalies. D'una banda, pel tercer dia de tall entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, els usuaris de la R2 Nord i la R2, recordem-ho, poden utilitzar l'R4 a l'estació de Montcada Manresa per anar i tornar de Barcelona. A l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers. Entre Granollers i Sant Andreu el trajecte es fa amb autobusos. D'altra banda, també hi ha retards d'una mitja hora. Els trens que circulen entre Lleida i Manresa per una incidència en els sistemes de senyalització a Calaf, això afecta les línies RL4, R13 i R14. Recordem, a més, que a R13 i a l'R14 tampoc hi ha trens entre Lleida i la plana Picamoixons. Des de dilluns al vespre hi ha autobusos entre les dues estacions.
0: El temps. Amb en Jofre Genoer.
14: Aquesta matinada les temperatures han tornat a repuntar un palet, amb un ambient més tòrrid a la costa, amb més xafogor a la costa sud i també amb més valors tropicals a l'interior, un ascens d'un 2 graus. Potser no tot arreu, el Pirineu s'ha mantingut o fins i tot han baixat en alguns indrets i també a l'interior de les comarques de Girona. Avui esperem que la temperatura torni a ser elevada, calorosa, amb alguns avisos de calor, sobretot a les comarques de Lleida, i de fet encara amb alguna xifra que arribi als 40 graus, difícilment als 43, en general entre els 38 a 40 en aquests sectors tan calorosos del país, amb aquesta xafogor que es mantindrà a la costa, amb alguns núvols baixos a la costa sud i amb aquesta pols sahariana en suspensió que repunta transitòriament perquè al llarg del cap de setmana anirà clarament de baixa. De fet, aquesta tarda poden començar haver-hi més núvols, amb més nuvolades per ponent al terç oest del país, a les comarques de Lleida, de fet, amb l'arribada d'algunes primeres tempestes a l'Alt Pirineu al llarg de la tarda, i a la resta, doncs, sobretot de pressió central Pla de Lleida, Prepirineu, l'arribada d'alguna petita tempesta que vagi acompanyada de ventades vegades no es descarta. Però els canvis més importants arribaran sobretot al llarg del cap de setmana. Tarda de dissabte amb més ruixats, nord i nord-est, temperatures que començaran a quedar més curtes i un descens generalitzat del termòmetre es notarà sobretot diumenge amb un dia insegur i amb ruixats.

0: Tret de sortida avui a les Valls d'Àneu del Dansàneu. És el Festival de Cultures del Pirineu que arriba a la seva 35a edició. L'edició d'aquest any arrenca aquesta nit amb Sonoma, això que estem sentint, de la prestigiosa companyia La Veronal. Fins al 2 d'agost, el festival oferirà prop d'una quarantena de propostes que combinaran música, dansa, arts escèniques, patrimoni i pensament en diversos espais emblemàtics del Pallars Sobirà. Anem a Esterri d'Àneu. Pau Rovira.
1: El Dansàneu referma enguany la seva aposta per vincular la creació contemporània amb el patrimoni natural i cultural de les Valls d'Àneu. La programació es desplegarà en esglésies, places i espais patrimonials d'Esterri d'Àneu, Espot, Alt Àneu, la Guingueta d'Àneu i altres municipis, ja que, tal com destaca Ruth Martínez, directora del festival, hi ha un gran compromís social i amb el territori.
2: Fem sobretot el festival per la gent d'aquí, la gent que no agafarà un cotxe i se n'anirà a Lleida fins i tot a veure segons quin espectacle, i nosaltres el portem. Per això és important aquesta xarxa que hem trenat, que et vingui una producció del TNC, que et vingui una producció de La Veronal, és a dir, realment aquesta idea de que la cultura va al territori.
1: Després de l'estrena de Sonoma d'avui, durant els propers dies també passaran pel festival la ballarina Lorena Nogal amb el solo La Protagonista, l'actriu Sílvia Bel amb una nova lectura de Medea, el concert de Magalí Sare, la proposta escènica de Turó, la vida als boscos amb Carlos Cuevas o el concert de Cluenda del grup Obeses. Un dels plats forts, sens dubte, serà dissabte amb El Martiri de Sant Sebastià, una obra que combina dansa, música i text, amb Víctor Pérez Armero com a ballarí i Magdalena Garzón com a coreògrafa.
3: Clar, és una proposta que parteix d'una música, d'una òpera amb molta instrumentalització, i la nostra proposta porta només la veu. Després hi ha aquesta part amb espais que tenen molta història i és especial, és bonic poder ballar, a més, a esglésies així tan petitones, recollides. Jo crec que és molt bonic perquè porta una intimitat amb el públic.
4: Primer de tot connectarà amb un referent, amb una iconografia religiosa, actual. Sant Sebastià també és el patró del col·lectiu LGTBI. Llavors té moltes branques des d'on el públic podrà connectar-se. No?
1: El festival, distingit amb el Premi Nacional de Cultura, arriba als 35 anys, consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu aquí al Pirineu.
0: I aquí encara al Pirineu. Comença una nova edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Fins dilluns, l'Alt Urgell acull una desena de concerts amb música d'arreu del món en una edició marcada pel relleu al capdavant del festival després de 51 anys. Des d'Arsèguel, Joaquim Albalater.
5: El festival arrenca avui a la Seu d'Urgell amb concerts entre demà i diumenge a la Seu i Arsèguel, amb l'acte central dissabte al vespre en aquest poble amb una quinzena de grups intèrprets, i es tanca dilluns a Castellbò. Tot plegat amb desenes de músics de tot el Pirineu i també de tot el món, de llocs com Colòmbia, Sibèria, Itàlia o el Quebec. Cati Plana és la directora artística del festival.
6: Sí que hi ha, doncs, alguns intèrprets que potser no havien vingut més a nivell nacional, de més avall, del Camp de Tarragona. La trobada també es considera que és com això, una trobada, un encontre de músics, i sí que s'entén no com un festival que cada any incorpora músics d'arreu molt diferents, sinó que hi ha uns intercanvis, unes coses que es van gestant a poc a poc.
5: Una 51a edició que estarà marcada justament pel relleu al capdavant del festival. Cati Plana agafa el relleu d'Artur Blasco, que n'ha estat l'ànima des de la primera edició, el 1976.
0: Molt bé, gràcies, Joaquim Albalate, també. I ara anem d'estrenes de cinema. Cap de les pel·lícules que gosen arribar a les sales una setmana després de l'Odissea li podrà fer ombra. La pel·lícula de Christopher Nolan seguirà arrasant, segur, a la taquilla els pròxims dies, igual com ho ha fet durant la primera setmana en cartell, però malgrat tot hi ha altres novetats i les repassem amb en Marc Garriga.
7: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada? Del cole, tengo que ir a recogerle. ¿Otra vez?
8: Una de les estrenes destacades és 3 de Mas, una comèdia espanyola de Marulit que, tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat. És l'adaptació d'una pel·lícula italiana de fa 3 anys sobre una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia. És, per tant, una defensa a ultrança dels valors tradicionals de la família. Totalment previsible, però afortunadament a anys llum de les comèdies de Santiago Segura. La protagonitzen Salva Reina i Kira Miró.
9: On va començar pel més important. Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur.
8: Els mateixos productors d'Intocable aposten ara per la història increïble però real de dos joves francesos que somiaven de convertir-se en agents de jugadors de bàsquet de l'NBA. El Sueño Americano és una d'aquelles pel·lícules amb un guió simpàtic, emotiu i reconfortant que defensa la cultura de l'esforç, el valor de l'amistat i l'esperit de superació. Un film molt entretingut que descobreix uns personatges irrepetibles.
9: Thinking of signing up to do this thing. What thing? Oh, just a gym program thing.
8: Hereva, en part, de la substància, Insaciable és una altra pel·lícula d'horror corporal que critica de forma ferotge la cultura del cos perfecte, l'obsessió grassòfoba i els trastorns alimentaris que tot això genera. La protagonista pren mesures extremes per aprimar-se i això li provoca al·lucinacions i perdre el contacte amb la realitat. L'arrencada és molt original, però malauradament es perd en divagacions constants massa repetitives. El mateix que li passa a l'argentina El Mensaje, que tot i el seu preciós blanc i negre, es fa extremadament avorrida.
10: Àvia, és veritat que els humans són els animals més perillosos del món?
8: Completen les novetats la noruega Rufus, la serp que no sabia nedar, una pel·lícula infantil d'animació que no lloa un sol heroi, sinó que critica l'individualisme i el bullying, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City, el drama El Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe, i La última travessia, un film sobre la guerra de Síria, amb Omar Sy.
11: A veure, es pot saber qui ets tu, menú?
0: 6 minuts i les 10 del matí. Julieta, mullant la samarreta. Posa'm el sol una estoneta. Julieta, Julieta, Julieta. Joan Dausà, Nena de Conte, Els Pets, Ginestà, La Pegatina o Buos, entre d'altres, actuen a partir d'aquesta tarda a l'Empordà Music Festival, a la Bisbal d'Empordà.

0: t'envio un petó.
1: És la cinquena edició d'aquest certamen de l'Empordà Music Festival. Reuneix públic familiar amb dues jornades de música, avui i demà, de 5 de la tarda a 5 de la matinada. Julieta.

0: I fins a les 10 del matí, esports ara.
1: Esports.
0: Amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Frenkie de Jong estarà uns 4 mesos de baixa aproximadament al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador, una opció que pot comportar alguns riscos, com assegura el traumatòleg Carles Pedret, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Clar, una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
2: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va jugar infiltrat als últims 2 partits.
1: 3Cat Info.
2: Encara en clau blaugrana, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades i subratlla la importància de Hansi Flick en aquesta operació.
4: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
2: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, més 7 en variables. Aquest vespre, per cert, el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada, serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. El Barça femení, per la seva banda, l'extrem noruega Caroline Graham, va firmar ahir la seva renovació per 2 temporades més, fins al 2028.
5: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
2: Per la seva banda, l'espanyol Antonio Roca està a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, ja no jugaria demà l'amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. De la pretemporada blanquiblava en parla el lateral Omar.
6: Pues la verdad que muy bien. Mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
1: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
2: El Barça de bàsquet ha anunciat la 7a incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
7: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero que podáis disfrutar.
2: Balcerowski és un pivot de 2 metres 16 centímetres. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. D'altra banda, avui es disputa la 19a etapa del Tour de França. Seran 128 quilòmetres d'alta muntanya, amb sortida a Gap i arribada al mític cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i 2 més de segona. L'etapa de demà també acabarà a l'Alp d'Huez. Ahir, triomf en solitari per Richard Carapaz a la 18a etapa, després de 185 quilòmetres des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. La general continua encapçalada per l'esloveta de Pogacar amb 4 minuts 32 segons sobre Renko Evenepoel.
1: 3Cat Info.
2: Més coses. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 catalanes de les 14 jugadores jugarà aquest migdia a un quart d'una la semifinal de la Copa del Món contra Rússia. El català Jordi Valls és el seleccionador estatal.
8: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
2: L'equip espanyol masculí es jugarà a la 5a posició amb el vencedor del Georgia Montenegro després que ahir quedés eliminada per l'anfitriona Austràlia a tanda de penals dels quarts de final. A 3 minuts per acabar el partit, domina Montenegro per 14-17. En tennis, Pau Labadosa també jugarà aquest migdia, s'enfronta a l'egípcia Maillard Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg. Pel que fa al motor, avui divendres es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, l'onzena cita del Mundial. Kimi Antonelli a Mercedes i arriba com a líder destacat amb 204 punts, 45 més que Lewis Hamilton, que pilota un Ferrari. En futbol sala, a les 12 del migdia es fa el sorteig de la Supercopa masculina que es disputarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre. El Barça hi participa com a campió de Lliga i anfitrió i pot enfrontar-se al Jaén, al Pozo de Múrcia i al Palma Futsal. I afegim que en motor, el campionat de trial a l'aire lliure, avui comença l'activitat del Gran Premi de la Gran Bretanya, la quarta cita de la temporada.
1: 3Cat Info. 3CAT Info.

0: Nova jornada complicada per als usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esvoranc al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen els treballs per reomplir el forat i estabilitzar el terreny, mentre DIF assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i continua investigant les causes de l'incident. Pel que fa a les línies R13 i R14, entre Valls i Lleida, acumulen afectacions també pels últims robatoris de cable de coure. Els usuaris reclamen més vigilància i canvis legals que permetin actuar amb més contundència contra els seus autors. El govern espanyol declara l'emergència d'interès nacional per 2 incendis forestals a la Comunitat de Madrid i un tercer a Àvila, que continuen actius, i assumeix el control de les feines d'extinció. Hi ha més d'11.000 persones evacuades per aquests 3 focs. A aquesta hora, el president espanyol Pedro Sánchez presideix la reunió del Comitè de Coordinació d'Emergència. El govern i els comuns impulsaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Serà a partir de mesures excepcionals, com reconvertir oficines o hotels en zones concretes i per temps limitat. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, en considerar que els envien béns produïts amb mà d'obra forçada. Europa es mostra resignada per una mesura que diu que assumeix per preservar l'estabilitat comercial. Detingut a Badajoz, d'Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Masdenric, el tarragonès, la seva absència es va descobrir el febrer passat. Des d'un primer moment es va sospitar que podria haver anat cap a Badajoz per vincles familiars. I l'Ajuntament de Lleida instal·la radars mòbils a la Rambla, on el dia 1 de juliol un autocar es va encastar contra l'edifici de la Diputació. La Guàrdia Urbana manté que l'excés de velocitat no en va ser la causa, però el vehicle superava el límit fixat dels 20 km per hora. I divendres d'arrencada de festivals musicals als Pirineus, amb l'oferta del Dansàneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell. A l'Empordà, la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival, i Barcelona vibrarà amb el festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum.
1: Esports.
2: Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa. 128 quilòmetres de muntanya amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alt d'Huez, de categoria especial. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz. El mallot groc continua sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a 1/4. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg a 1/4.
0: Ens queda el titular del temps, calor intensa amb avisos a les comarques de Lleida, on es podrien assolir alguns valors de 40 graus, sol amb pols sahariana i xafogó a la costa, i tarda amb nuvolades a la meitat oest del país, on podran arribar algunes primeres tempestes, sobretot a l'Alt Pirineu i localment amb ventades.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. De seguida marxarem en directe cap a Montcada. Parlarem de les afectacions de l'Esvoranc que es produïa abans d'ahir, d'aquesta nova jornada complicada per als usuaris de les línies, sobretot R2, també la R11. Abans, però, marxem cap a Mollet del Vallès per explicar-vos que el govern i els comuns impulsaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Ho faran amb mesures excepcionals i temporals que s'aplicaran en zones de mercat tensionat i en les àrees de demanda residencial forta. Ampliem-ho tot plegat amb el nostre company en Jordi Corbal. En Jordi, molt bon dia.
3: Bon dia. Es podran construir pisos de protecció en sòls destinats a terciari o reconvertir en oficines, hotels i aparcaments privats, sempre que els habitatges ocupin com a mínim la meitat de la superfície construïda. Els ajuntaments també podran autoritzar convertir locals comercials de planta baixa tancats en habitatges protegits. A les zones urbanes de nou creixement urbanístic es permetrà incrementar un 20% l'edificabilitat per fer també habitatge de protecció, una densificació que haurà però de respectar l'entorn. També es podran fer remuntes d'edificis, és a dir, construir més plantes per destinar-les a pisos protegits. L'objectiu és implicar el sector privat donant-los facilitats per construir habitatge protegit. Sentim la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns, Jèssica Albiach.
4: Són mesures urbanístiques excepcionals i, per tant, també temporals per tal de facilitar l'execució d'habitatge de protecció pública.
5: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
3: Ni pisos turístics ni segones residències, la nova llei blindarà l'ús de residència habitual i permanent dels habitatges de protecció que obtinguin la llicència quan s'aprovi la llei, ja sigui de propietat, tant per a ús propi o familiar, com de lloguer de llarga durada. Els habitatges mantindran indefinidament la qualificació de protecció oficial i no podran passar, doncs, al mercat lliure.
0: Perfecte, Jordi Corbalan, gràcies, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I ara anem fins a l'estació de Montcada i Reixac, que continua les afectacions a Rodalies. Després de la boranca dimecres va aparèixer en les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, al costat de la infraestructura ferroviària. El tall entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac obliga els usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 a modificar el seu trajecte habitual. Allà hi tenim el José Antonio Rodríguez i el Toni Fortesa.
6: A aquesta hora l'afluència de passatgers ja és menor que durant les primeres hores del matí quan els carrers de Montcada i Reixac s'han omplert de viatgers fent el transbordament a peu entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa. El recorregut està senyalitzat amb cartells i hi ha personal d'informació orientant els usuaris. Entre els afectats també hi ha els veïns de Montcada que aquests dies han hagut de canviar la seva mobilitat habitual. És el cas de la Laura i en Lluís.
7: El principal problema és que jo haig d'anar a Barcelona per treball, és impossible saber els horaris i sobretot és que Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
8: Jo normalment vaig a la feina per la R2, perquè és el que m'agafa més a prop. Llavors ara he d'agafar la R4, el temps d'anar a la feina és més llarg i els trens van molt més plens que abans i, a més, tampoc han augmentat la freqüència. Per tant, és tot més caòtic.
6: També està alterada la circulació de l'R11, que substitueix el tram entre Granollers i Sant Andreu per un servei especial d'autobús.
0: També problemes per als usuaris de les línies R13 i R14 entre Valls i Lleida. Reclamen més vigilància a la infraestructura per evitar els constants robatoris de coure en aquest tram. També volen que es modifiqui la llei i que es castiguin amb més contundència aquests robatoris. Tarragona, Manel Sastre.
9: En aquestes línies hi ha hagut 4 robatoris de cables de coure els últims mesos que han generat gravíssims desperfectes en els sistemes de comunicacions. Uns desperfectes que afectaran la circulació durant molts dies. Els usuaris, com el Joan, només demanen que el servei estigui a l'altura.
10: Si és Rodalies de Catalunya, si és Adif, si és Renfe, si és la Conselleria de Territori, si és el Ministeri de Transportes, és que jo crec que ens és igual. Només volem que el tren funcioni bé. Òbviament els actes vandàlics no ajuden i no són culpa de ningú dels responsables. Però si veus que es van repetint, doncs posa més seguretat, posa vigilància. Alguna cosa s'ha de fer. El que no podem estar és cada dia sense tren.
9: Tots coincideixen a dir que estan farts de la situació. Nil Magrinyà, de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls, reclama més vigilància per part d'Adif i que es modifiqui la legislació per endurir les penes als autors dels robatoris.
11: No pot ser que uns robatoris provoquin milions d'euros en danys, deixin sense servei una infraestructura essencial durant molts mesos i que tinguin unes conseqüències tan limitades per als responsables. Cal més protecció a la infraestructura, cal més vigilància i, sobretot, un marc legal que estigui a l'altura del prejudici que aquests actes poden provocar. Reclamem que s'augmenti la vigilància i s'endureixin les penes.
9: Aquesta línia entre Valls i Lleida ja tenia importants limitacions de servei per robatoris de cables anteriors. Per exemple, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí es feia circular els trens de forma manual amb trucades telefòniques entre les estacions i els mateixos convois. Montblanc també té els enclavaments espatllats de fa temps, cosa que també limita la circulació.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Passant gairebé 10 minuts de les 10 del matí, el govern espanyol ha declarat l'emergència d'interès nacional pels incendis forestals de la Comunitat de Madrid i Àvila i assumeix el control de les feines d'extinció. Hi ha més d'11.000 persones evacuades per 2 incendis fora de control a l'oest de Madrid i un tercer a la província d'Àvila, a Castella i Lleó. El president espanyol, Pedro Sánchez, presideix aquest matí la reunió del Comitè de Coordinació d'Emergència. Ampliem aquesta informació des de Madrid amb la Tània Tàpia. Tània, molt bon dia.
12: Bon dia. Sí, en marxa ja la reunió del Comitè de Coordinació d'Emergències liderada per Pedro Sánchez, que segueix la reunió des de la Moncloa a peu d'incendi, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que compareixerà després a actualitzar la informació. Són 3 incendis que estan actius a la vegada, com dius, tots fora de control. 2 a la Comunitat de Madrid, a Via del Prado i Sant Martín de Valdeiglesias, i un a Burgoondo, Ávila, però a tocar ja del límit amb la comunitat madrilenya. Tot i que els equips d'emergència informen que les feines nocturnes han estat efectives, els incendis continuen continuen sense poder-se perimetrar ni controlar i no ajuda el vent que fa i les temperatures que són molt altes, tot i que a partir d'avui han de començar a baixar. Hi ha més d'11.000 persones desallotjades i es plantegen a més desallotjaments preventius. Hi ha 4 municipis confinats. Aquesta activació de l'emergència nacional s'ha fet a petició del govern d'Isabel Díaz Ayuso, que s'ha vist desbordat i permet doncs que l'Estat centralitzi i prengui el comandament de tota l'emergència, un operatiu que es coordina a través de la UME. És la primera vegada que un govern autonòmic demana a l'Estat declarar l'emergència nacional per uns focs. A les xarxes, el ministre Òscar Puente s'ha queixat que els governs del PP rebaixin impostos als rics i aprimin els serveis públics, diu, i després demanin ajuda a l'UME perquè el resolgui la situació.
0: Perfecte, doncs qualsevol novetat, Tani, ens la feu arribar. Fins ara, bon dia.
12: Fins ara, gràcies.
0: I aquí a casa nostra, a Catalunya, el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt per als pròxims dies. Els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen a nivell extrem per risc de foc 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el mapa de risc sigui tot de color vermell i es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmallà, el Montsec d'Ares, també el Montsec de Rúbies, el Montsant i Montserrat. Insisteix a extremar les precaucions i a respectar les restriccions. En economia, els Estats Units imposen des d'avui nous aranzels duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, tota la Unió Europea inclosa. Els gravàmens no són nous, sinó que substitueixen l'aranzel global del 10% que l'administració Trump va imposar al febrer, un cop el Tribunal Suprem va anul·lar les càrregues anteriors imposades als productes importats. La Casa Blanca justifica l'ofensiva aranzelària, assegurant que els 60 països afectats no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Jamison Greer és el representant comercial nord-americà.
13: Afecta 60 països, 6-0, un 99% del nostre comerç. I això mostra la dimensió del problema que afrontem. Durant anys, ens hem governat per una llei que prohibeix la importació de béns fets amb treball forçat. L'apliquem rigorosament. Altres països, la majoria no la tenen, i qui la té no la fa complir.
0: Greer posava Europa com a exemple de mala praxi en l'aplicació de les regles comercials.
13: Europa dirà que té una llei al respecte i, si bé això és cert, no entra en vigor fins d'aquí un any i mig. L'esperit de la lletra de la seva pròpia llei no s'aplica. Cobreix 60 països perquè és un problema creixent al món.
0: I davant aquestes acusacions, Europa ha reaccionat amb resignació per preservar, diu, l'estabilitat comercial. Brussel·les, Bruno Fortea.
14: La Comissió Europea valora de forma positiva que, tot i les noves tarifes, els seus productes continuaran pagant menys d'un 15% d'aranzels en ser venuts als Estats Units. El govern comunitari creu que això respecta l'acord comercial signat l'any passat amb Washington, tot i que la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha rebatut les acusacions sobre el treball forçós.
15: Si compares les nostres lleis laborals amb les dels Estats Units, veus que nosaltres tenim vacances pagades, tenim molt bones condicions laborals per als nostres treballadors, així que no està gaire ben fonamentat. It's not
14: really grounded. I diu que demanarà explicacions al govern nord-americà. En realitat, però, els Estats Units no diuen que a la Unió Europea hi hagi treball forçós. Washington imposa els nous aranzels al·legant que els 27 compren productes fets amb treball forçós en països estrangers. El club comunitari té aprovat un reglament que prohibeix l'entrada al mercat europeu de qualsevol article produït amb treball forçós, però no entrarà en vigor fins d'aquí un any i mig. Més enllà d'això, la Comissió Europea ha celebrat que en l'anunci d'ahir Trump digués que nous productes europeus, com el suro i els diamants, quedaran al marge dels aranzels nord-americans.
0: I la Xina també ha reaccionat, ha negat que el seu país hi hagi treball forçat, mentre que el Brasil parla de mesura injustificada i arbitrària. El Japó diu que lamenta aquesta decisió. Recordem, productes com el petroli i el gas queden fora de l'aplicació d'aquests aranzels. I l'Iran ha amenaçat de respondre a tots els països que donin suport de qualsevol tipus als Estats Units, que aquesta nit els han tornat a atacar per 13è dia consecutiu. Un dels bombardejos ha estat contra el quarter general de la Marina de la Guàrdia Revolucionària, provocant alguns danys. A més, segons Teheran, hi ha almenys 4 morts en altres atacs. De moment, l'Iran està tornant a respondre amb atacs amb drons i míssils a Kuwait, Bahrain i Jordània. Aquesta inestabilitat a l'Orient Mitjà ha anat en augment els últims dies per la decisió també dels hutis del Iemen. Els rebels xiïtes, aliats de Teheran, han atacat petroliers de l'Aràbia Saudita en la ruta d'accés al Mar Roig, i això ha fet disparar el preu del petroli una altra vegada, amb el barril de Brent al voltant dels $100. Hem arribat a un quart d'11, toca aturar-nos, trànsit i temps. Comencem pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
16: Bon dia. A aquesta hora destaquem retencions a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Martorell en sentit Tarragona, on hi ha hagut un accident. Tret d'aquest punt, però, a les carreteres molta fluïdesa, sense incidències ni retencions destacades. Avui que també estem pendents de les afectacions a Rodalies, per una banda, pel tall entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Recordem que els usuaris de l'R2 Nord i l'R2 poden utilitzar l'R4 a l'estació de Montcada Manresa per anar i tornar de Barcelona. A l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers. Entre Granollers i Sant Andreu el trajecte es fa amb autobús. D'altra banda, també retards d'uns 30 minuts. Els trens que circulen entre Lleida i Manresa, segons Adif, això és per una incidència en els sistemes de senyalització de Calaf i afecta trens de les línies RL4, R13 i R14. Recordem, a més, que a l'R13 i a l'R14 segueix el tall entre Lleida i la plana Picamoixons. Hi ha autobusos alternatius entre les dues estacions.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
17: Tot i que avui les temperatures baixaran una mica, esperem que encara es puguin assolir els 40 graus en alguns sectors del Pla de Lleida. La calor encara avui intensa, tot i que iniciem aquesta tendència a la reculada. El que es notarà sobretot més al llarg del cap de setmana i sobretot especialment diumenge de manera més general. Avui esperem encara doncs molta calor, xafogó a la costa, pols segarià en suspensió, cel enterbolit, presència d'alguns núvols poc importants que aniran arribant pel sud del país, per Ponent, i a la tarda sí que ja esperem que comencin a produir-se algunes primeres tempestes, no pas generals, ubicades la majoria a l'Alt Pirineu, però també no en descartem d'alguna que pugui arribar per Ponent o des de les Terres de l'Ebre, acabi donant alguna ventada, com va passar dilluns, de manera local, amb quatre gotes. En principi, fenòmens, insistim, força puntuals. El temps canviarà més radicalment a partir de demà, sobretot a la tarda vespre, amb ruixats al nord i al nord-est. Arriba la part més freda d'aquesta perturbació que empeny la bombolla d'aire càlid del Mediterrani, s'endurà la pols sahariana i farà que diumenge doncs parlem d'un ambient no tan calorós, més agradable i també de ruixats. Diumenge, fins i tot localment, no descartaríem algunes tempestes que puguin ser intenses al nord-est del país.
1: Fresca Info. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
18: Quan vulgui.
1: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
18: Tot el temps que vulgui.
1: I totes les bombolles que vulgui?
18: Totes les bombolles que vulgui.
1: I tot el relax que vulgui?
18: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
19: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de

0: familiar. En total acumulava més de 150 detencions i 12 ordres judicials vigents. A finals del mes de febrer va ser quan els Mossos van tenir constància que l'home, intern des del 2018 a Mas d'Enric, al Catllà, al Tarragonès, no havia reingressat a la presó. Des d'un primer moment, els investigadors van sospitar que podia haver marxat cap a la zona de Badajoz d'Extremadura, on té família. Es van coordinar aleshores amb la Policia Nacional Espanyola i van acreditar que el germà i la mare residien al municipi de Villanueva de la Serena. Els agents van saber que tots dos, amb certa freqüència, es desplaçaven cap a una finca agrícola propietat de la mare. Van investigar i van veure un home amb uns trets semblants als del fugitiu. La detenció es va produir l'1 de juliol quan els policies van interceptar-lo en una gasolinera propera. L'home va oposar forta resistència i, de fet, va acabar provocant lesions lleus a un dels agents.
1: I ara marxem cap a les terres de Ponent. Una empresa química de Tàrrega ha hagut de ser evacuada aquest matí quan s'hi ha detectat una emanació de vapors que podrien ser irritants. Hi havia 11 treballadors. Les primeres informacions apunten que la causa pot estar relacionada amb la calor que ha fet pujar massa la temperatura dels líquids que s'havien barrejat per elaborar un desinfectant. I encara des de Lleida ens expliquen que l'Ajuntament ha instal·lat radars mòbils a la Rambla de Ferran arran de l'accident de l'1 de juliol en què un autocar es va encastar contra l'edifici de la Diputació i va deixar 44 ferits. Segons la Guàrdia Urbana, l'excés de velocitat no en va ser la causa, però el vehicle superava el límit dels 20 km per hora en el moment del sinistre. Estela Busoms.
2: Arran de l'accident, el consistori ha decidit verificar si és habitual que se superi la velocitat permesa en una banda de la Rambla, on la calçada i la vorera estan al mateix nivell. En tres dies, de dilluns a dimecres d'aquesta setmana, s'han sancionat 18 vehicles i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, avisa.
3: És una situació permanent, eh? No és que hagi estat un dia puntualment, sinó que s'acostuma a circular amb una certa velocitat quan estem parlant d'una zona que està limitada a 20 km per hora. Això vol dir que el radar s'hi quedarà i vol dir que les sancions, si no som corresponsables, augmentaran.
2: Mentrestant, sobre les circumstàncies de l'accident, que encara s'investiguen, n'han parlat l'alcalde i l'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada.
3: I de fet, quan es produeix l'impacte, segons ens han informat, el bus estava circulant una mica més de 30 km per hora, però...
4: Falta encara l'estudi analític del tacògraf.
3: No ho sabem del tot, perquè falta el detall, però a tot apunta que no va ser la velocitat. En aquest cas concret, eh?
2: L'autocar de línia accidentat, que anava cap al Baix Segre, portava sobretot treballadors de la campanya de la fruita i la conductora feia poc que treballava a l'empresa. Hi va haver 44 ferits, 9 dels quals van estar diversos dies ingressats a l'hospital.
1: L'Ajuntament de Mataró i el Corte Inglés tanquen un acord perquè la ciutat recompri els terrenys de Can Fàbregas i de Caral, on la firma volia construir uns grans magatzems. Això posa fi a 20 anys de litigi a les portes que el cas anés a judici. Mataró, Marta Vallès.
5: El Corte Inglés volia fer els grans magatzems en un solar buit i en el lloc triat hi havia l'antiga fàbrica de Can Fàbregas. Per resoldre-ho, l'Ajuntament la volia enderrocar, però davant els grups de pressió que la defensaven com a patrimoni d'interès local, la va desmuntar a peça per reconstruir-la més endavant. Així el Corte Inglés compra els terrenys, però el 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la el planejament urbanístic i fa impossible la construcció dels grans magatzems en aquest solar. D'altra banda, el jutge ordena a l'Ajuntament que reconstrueixi la fàbrica de Can Fàbregas allà on era. Problema, els terrenys ja no eren municipals. L'acord a què s'ha arribat tanca 20 anys de litigis i l'Ajuntament recupera el solar per 11,7 milions d'euros més IVA, molt per sota dels 24 milions que va pagar el Corte Inglés en el seu moment. David Bote, alcalde de Mataró.
6: 11,7 milions d'euros més IVA i els compromisos per les dues parts de caure, tots els contenciosos i totes les reclamacions. Per tant, l'Ajuntament faria net. Començaria de nou en possessió d'aquest actiu estratègic de la ciutat, que com sabeu doncs, té aquesta vocació d'allotjar aparcament i terciari.
5: Ara caldrà que el ple municipal de Mataró ratifiqui aquest acord.
1: I abans dels esports, cultura, Joan Dausà, Nena de Conte, Els Pets, Ginestà, La Pegatina, Obús, entre d'altres, actuen a partir d'aquesta tarda a l'Empordà Music Festival a la Bisbal d'Empordà. És la cinquena edició d'aquest certamen que reuneix públic familiar amb dues jornades de música, avui i demà, de 5 de la tarda a 5 de la matinada. Ens ho explica la Laia Clareta, muntatge musical de Pep Lluís Blázquez.
7: quan el sol no cremava. Ballava amb mascat, el sari amb la xilava, quan jugava el turban.
8: Música dos dies amb un total de 15 concerts i 3 DJs. Un festival que creix amb l'essència marcada ser una experiència de música en català i en viu. Una iniciativa que neix i organitza l'Associació Juvenil i Cultural Els Voltors de la Bisbal. Jordi Lladón és el president i remarca la voluntat del festival.
9: Desvincular una mica el mite de que tots els festivals aquí a les comarques

0: de Girona són a la costa, els grans festivals, i que també terra endins pues, tenim molt que oferir, i llavors també una mica vinculat amb l'Empordà, la terra i tot això, pues, la música del festival sempre ha sigut en català.
1: Aquesta tarda obre el festival Sergi Carbonell. Després hi ha grups, músics i cantants com ara la Gossa Sorda, Joan Dausà, la Pegatina de Tallets o Nena de Conte. I demà, Nil Moliner, La Fúmiga, Figaflaues, Els Pets, Buó, Ginestà o Digell Trapella, entre d'altres. 5 anys d'un festival que es consolida i agafa embranzida amb la implicació de l'associació com de tallallador. La Marina
0: està morena. És molt complicat, vam començar més de zero amb el projecte del festival. Aleshores, arribant a aquesta 5a edició, doncs per nosaltres és un èxit. A partir d'aquí és moltes hores de dedicació i molt de treball per part de tots els membres de l'entitat.
1: Esperen arribar els 18.000 assistents aquests 2 dies. El recinte és el Passeig Marimon Espré, un festival finançat amb fons públics i patrocinadors privats. Les entrades van dels 45 als 62 euros els 2 dies. Monta l'aftera, la Kelly, van darrere.
2: S'imagina, em fan la peli. Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va jugar infiltrat els 2 últims partits. 3CAT Info. Encara en clau blaugrana, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. Aquest extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades i subratlla la importància de Hansi Flick, el tècnic del Barça, en aquesta operació.
4: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
3: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, més 7 en variables. Aquest vespre el Barça jugarà, per cert, el primer amistós de la pretemporada, serà a porta tancada, a les 8 de la vespre i contra l'Europa. El Barça femení, mentrestant, l'extrem noruega Caroline Graham va signar ahir la renovació fins al 2028.
5: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
3: A l'Espanyol, Antonio Roca està a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, Roca ja no jugarà demà l'amistós contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. De la pretemporada blanquiblava en parla lateral Omar.
6: Pues la verdad que muy bien. Mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros, y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
3: El Barça de bàsquet ha anunciat la 7a incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta d'Oleg Balcerovski, un pivot polonès de 2,16 m que arriba de l'Unicaja de Màlaga i fins al 2028.
7: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto.
3: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Futbol Club Barcelona.
8: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
3: Avui es disputa la 19a etapa del Tour de França, avui amb 128 quilòmetres d'alta muntanya, amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alt d'Oest de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un altre port de primera i 2 més de segona. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alt d'Oest, fet que valora el director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, als micròfons del Tot Costa.
9: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
3: Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa, després de 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orciers Merlet. La general continua encapçalada per l'eslové Tadej Pogačar amb 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel.
10: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
3: En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 catalanes de les 14 jugadores, jugarà aquest migdia a un quart d'una a la semifinal de la Copa del Món contra Rússia. L'equip espanyol masculí jugarà la cinquena posició amb el vencedor del Geòrgia Montenegro, després que ahir quedés eliminada per l'anfitrió en Austràlia a la tanda de penals als quarts de final. I en tenis, Paula Badosa jugarà també aquest migdia, s'enfronta a l'egípcia Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg. Serà a partir de 2:15.

0: 3Cat Info.
1: Hem arribat a 11:15, ens aturem, repassem el més destacat a aquesta hora. Us hem explicat que el govern i els comuns impulsaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Serà a partir de mesures excepcionals com reconvertir oficines o hotels en zones concretes i per temps limitat. Nova jornada complicada per als usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'esvoranc al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Continuen els treballs per reomplir el forat i per estabilitzar el terreny, mentre DIF assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona. I el govern espanyol declara l'emergència d'interès nacional per 2 incendis forestals a la Comunitat de Madrid i un tercer a Àvila, que continuen actius i assumeix el control de les feines d'extinció. Hi ha més d'11.000 persones evacuades per aquests 3 focs. A aquesta hora, el president espanyol Pedro Sánchez presideix la reunió del Comitè de Coordinació d'Emergència. Bona part d'aquest segon tram de l'informatiu el dedicarem a la cultura. Parlarem del Festival d'Ans Àneu a les Valls d'Àneu i a la trobada d'acordionistes d'Arsega, la Lala Urgell, que comencen avui tots dos. I a l'espai, Aula Oberta, parlarem de com s'explica el franquisme a classe. Quan faltin 5 minuts per les 11 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngel.
1: Què ens explicaràs?
2: Que Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades i el Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028.
1: I el temps. Aquesta tarda s'inicien alguns primers canvis amb nuvolades que apareixeran per Ponent. A l'Alt Pirineu es podran produir algunes tempestes i no es descarten gotellades amb fang i ventades al Pla de Lleida o la depressió central. Calor intensa, encara amb algun valor de 40 graus al Pla de Lleida. Passen 2:30 de 11:15. El govern i els comuns impulsaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit amb mesures excepcionals i temporals que s'aplicaran en zones de mercat tensionat i també les àrees de demanda residencial fort. Anem cap a Mollet del Vallès. Jordi Corbalan.
3: Es podran construir pisos de protecció en sòls destinats a terciari o reconvertir en oficines, hotels i aparcaments privats sempre que els habitatges ocupin com a mínim la meitat de la superfície construïda. Els ajuntaments també podran autoritzar convertir locals comercials de planta baixa tancats en habitatges protegits. A les zones urbanes de nou creixement urbanístic es permetrà incrementar un 20% l'edificabilitat per fer també habitatge de protecció, una densificació que haurà però de respectar l'entorn. També es podran fer remuntes d'edificis, és a dir, construir més plantes per destinar-les a pisos protegits. L'objectiu és implicar el sector privat donant-los facilitats per construir habitatge protegit. Sentim la consellera de Territori, Silvia Paneque, i la líder dels comuns, Jessica Albiach.
4: Són mesures urbanístiques excepcionals i, per tant, també temporals per tal de facilitar l'execució d'habitatge de protecció pública.
5: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
3: Ni pisos turístics ni segones residències. La nova llei blindarà l'ús de residència habitual i permanent dels habitatges de protecció que obtinguin la llicència quan s'aprovi la llei, ja sigui de propietat, tant per a ús propi o familiar, com de lloguer de llarga durada. Els habitatges mantindran indefinidament la qualificació de protecció oficial i no podran passar, doncs, al mercat lliure.
1: I avui continuen les afectacions a Rodalies després de l'esvoranc que dimecres va aparèixer a les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, al costat de la infraestructura ferroviària. El tall entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac obliga els usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 a modificar el seu trajecte habitual. Anem fins a l'estació de Montcada i Reixac, Manresa. Allà tenim el José Antonio Rodríguez i el Toni Fortesa.
6: A aquesta hora l'afluència de passatgers ja és menor que durant les primeres hores del matí, quan els carrers de Montcada i Reixac s'han omplert de viatgers fent el transbordament a peu entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa. El recorregut està senyalitzat amb cartells i hi ha personal d'informació orientant els usuaris. Entre els afectats També hi ha els veïns de Montcada que aquests dies han hagut de canviar la seva mobilitat habitual. És el cas de la Laura i en Lluís.
0: El principal problema és que jo haig d'anar a Barcelona per treball, és impossible saber els horaris i sobretot és que Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
7: Jo normalment vaig a la feina per la R2, perquè és el que m'agafa més a prop. Llavors ara he d'agafar la R4, el temps d'anar a la feina és més llarg i els trens van molt més plens que abans i a més tampoc han augmentat la freqüència. Per tant, és tot més caòtic.
6: També està alterada la circulació de l'R11, que substitueix el tram entre Granollers i Sant Andreu per un servei especial d'autobús.
1: I els usuaris de les línies R13 i R14, també de Rodalies entre Valls i Lleida, han reclamat més vigilància a la infraestructura per evitar els constants robatoris de coure en aquest tram. També volen que es modifiqui la llei, que es castigui més contundència aquests robatoris, que generen tants problemes greus i que triguen mesos, de fet, a solucionar-se. Ara marxem cap a Madrid. El govern espanyol ha declarat l'emergència d'interès nacional pels incendis forestals d'aquesta comunitat i d'Àvila i assumeix el control de les feines d'extinció. Hi ha més d'11.000 persones evacuades per dos incendis fora de control a l'oest de Madrid i un tercer a la província d'Àvila, Castella i Lleó. El president espanyol, Pedro Sánchez, encapçala a aquesta hora la reunió del Comitè de Coordinació d'Emergència. Anem cap allà. Tania Tàpia.
8: Sí, en marxa ja la reunió del Comitè de Coordinació d'Emergències liderada per Pedro Sánchez, que segueix la reunió des de la Moncloa a peu d'incendi, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que compareixerà després a actualitzar la informació. Són tres incendis que estan actius a la vegada, com dius, tots fora de control. Dos a la Comunitat de Madrid, a Via del Prado i Sant Martín de Valdeiglesias, i un a Burgondo, Ávila, però a tocar ja del límit amb la comunitat madrilenya. Tot i que els equips d'emergència informen que les feines nocturnes han estat efectives, els incendis continuen sense poder-se perimetrar ni controlar i no ajuda el vent que fa i les temperatures que són molt altes, tot i que a partir d'avui han de començar a baixar. Hi ha més d'11.000 persones desallotjades i es plantegen a més desallotjaments preventius. Hi ha 4 municipis confinats. Aquesta activació de l'emergència nacional s'ha fet a petició del govern d'Isabel Díaz Ayuso, que s'ha vist desbordat i permet doncs que l'Estat centralitzi i prengui el comandament de tota l'emergència, un operatiu que es coordina a través de la UME. És la primera vegada que un govern autonòmic demana a l'Estat declarar l'emergència nacional per uns focs. A les xarxes, el ministre Òscar Puente s'ha queixat que els governs del PP rebaixin impostos als rics i aprimin els serveis públics, diu, i després demanin ajuda a l'UME perquè el resolgui la situació.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Seguim amb més notícies. L'Amazon rus s'ha convertit en l'últim objectiu d'Ucraïna en la guerra amb el Kremlin. Drons ucraïnesos han impactat aquesta matinada contra magatzems de l'empresa en 4 regions del país, entre les quals la ciutat de Sant Petersburg, causant incendis i alguns ferits, però sense que fins ara hi hagi constància de víctimes mortals. La companyia, de nom Wildberries, ha atacat alguns dels seus centres logístics arran de l'atac. Els bombardejos contra el considerat com l'Amazon rus van començar dissabte i Ucraïna el justifica al·legant que Moscou utilitza les instal·lacions d'aquest gegant del comerç en línia amb finalitats militars, cosa que el Kremlin nega. A Rússia els clients preveuen que el servei s'acabi ressentint.
9: Estic segur que serà més difícil fer comandes de productes. Com que no sóc un usuari habitual de les plataformes de venda en línia, per mi no és tan greu. Però sí, és comprensible que moltes comandes no arribin a temps.
10: És preocupant, sí, però són els temps que corren. Què més hi pots fer? Si els magatzems es cremen o passen coses així, simplement ho haurem d'acceptar.
1: Zelensky ha acusat directament l'Amazon de Rússia d'emmagatzemar i repartir components subjectes a sancions i que es fan servir per a la fabricació de material militar. Ucraïna ha fet des de dissabte 3 atacs contra instal·lacions de la companyia, que haurà de fer inversions milionàries per reconstruir les seves instal·lacions. Els atacs també provoquen pèrdues en petits empresaris que treballen amb la gran plataforma, amb una primera estimació calculada en 1.900 milions de dòlars. En gran economia, el Banc Sabadell ha guanyat 970 milions al primer semestre. Això és un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. El balanç dels primers 6 mesos de l'any està marcat per la venda de la filial britànica TSB al Banc Santander, que es va tancar al maig i, per tant, el resultat recull 4 mesos d'aportació d'aquesta filial. D'altra banda, l'entitat ha dit que la setmana que ve iniciarà una nova recompra d'accions per valor d'uns 330 milions d'euros.
11: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: I ara cultura. Tret de sortida avui, a les Valls d'Àneu del Dansana o al Festival de Cultures del Pirineu, que arriba a la seva 35a edició. L'edició d'aquest any arrenca aquesta nit amb Sonoma, de la prestigiosa companyia La Baronal, que ara sentim de fons. Fins al 2 d'agost, el festival oferirà prop d'una quarantena de propostes que combinaran música, dansers, escèniques, també patrimoni i pensament en diversos espais emblemàtics del Pallars Sobirà. Anem cap allà, Pau Rovira.
12: El Dansana ho referma enguany la seva aposta per vincular la creació contemporània amb el patrimoni natural i cultural de les Valls d'Àneu. La programació es desplegarà en esglésies, places i espais patrimonials d'Esterri d'Àneu, Espot, Alt Àneu, la Guingueta d'Àneu i altres municipis, ja que, tal com destaca Ruth Martínez, directora del festival, hi ha un gran compromís social i amb el territori.
13: Fem sobretot el festival per la gent d'aquí, la gent que no agafarà un cotxe i se n'anirà a Lleida fins i tot a veure segons quin espectacle, i nosaltres el portem. Per això és important aquesta xarxa que hem trenat, que et vingui una producció del TNC, que et vingui una producció de la Veronal, és a dir, realment aquesta idea de que la cultura va al territori.
12: Després de l'estrena de Sonoma d'avui, durant els propers dies també passaran pel festival la ballarina Lorena Nogal amb el solo La Protagonista, l'actriu Sílvia Bel amb una nova lectura de Medea, el concert de Magalí Sare, la proposta escènica de Turó, la vida als boscos amb Carlos Cuevas, o el concert de Cluenda del grup Obeses. Un dels plats forts, sens dubte, serà dissabte amb El Martiri de Sant Sebastià, una obra que combina dansa, música i text, amb Víctor Pérez Armero com a ballarí i Magdalena Garzón com a coreògrafa.
14: Clar, és una proposta que parteix d'una música, d'una òpera amb molta instrumentalització, i la nostra proposta porta només la veu. Però després hi ha aquesta part amb espais que tenen molta història, i és especial, és bonic poder ballar, a més, a esglésies així tan petitones, recollides. Jo crec que és molt bonic perquè porta una intimitat amb el públic.
15: Primer de tot connectarà amb un referent, amb una iconografia religiosa, actual. Sant Sebastià també és el patró del col·lectiu LGTBI, llavors té moltes branques des d'on el públic podrà connectar-se, no?
12: El festival, distingit amb el Premi Nacional de Cultura, arriba als 35 anys, consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu aquí al Pirineu.

0: I a Arsèguel li comença una nova edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Fins dilluns, l'Alt Urgell acull una desena de concerts de fet amb músics d'arreu del món en una edició marcada pel relleu al capdavant del festival després de 51 anys. Joaquim Albalate.
1: El festival arrenca avui a la Seu d'Urgell amb concerts entre demà i diumenge a la Seu i Arsèguel, amb l'acte central dissabte al vespre en aquest poble amb una quinzena de grups intèrprets, i es tanca dilluns a Castellbò. Tot plegat amb desenes de músics de tot el Pirineu i també de tot el món, de llocs com Colòmbia, Sibèria, Itàlia o el Quebec. Cati Plana és la directora artística del festival.
2: Sí que hi ha doncs, alguns intèrprets que potser no havien vingut més a nivell nacional, de més avall, del Camp de Tarragona. La trobada també es considera que és com això, una trobada, un encontre de músics, i sí que s'entén no com un festival que cada any incorpora músics d'arreu molt diferents, sinó que hi ha uns intercanvis, unes coses que es van gestant a poc a poc.
1: Una 51a edició que estarà marcada justament pel relleu al capdavant del festival. Cati Plana agafa el relleu d'Artur Blasco, que n'ha estat l'ànima des de la primera edició al 1976.
0: I avui arrenca el Festival de Música Urbana Xer al Parc del Fòrum de Barcelona. Lola Índigo, Mike Towers o Juan Magán són els tres caps de cartell d'avui. Marc Ruiz.
3: El Xer està dedicat al trap, al reggaeton i les músiques urbanes i s'ha consolidat com a referent del gènere per al públic més jove. De fet, els horaris són molt còmodes. Obre les portes a les 2 del migdia i els últims concerts comencen a les 10 del vespre. Yeah.
4: Quiero ganarle el tiempo pa' contigo poderme perder. Y por más que pase que tome distancia siempre va a volver.
3: Aquest any han ampliat l'aforament fins a 30.000 persones i disposen d'un escenari més. El popular raper porto-riqueny Mike Towers encapçala el cartell d'avui. Al costat hi actuarà un altre artista que mou masses, Juan Magán. Abans ho hauran fet estrelles de la música urbana, com Lola Índigo i De La Osa.
5: Canta en català amb un so únic, la R i el 30 i el U és icònic. I us veig des de dalt mentre em faig un gin tònic.
3: Demà el Sabadellencs 30 UFAM són un dels atractius de la jornada. Qui encapçala el cartell és l'andalús De La Fuente, que mescla electrònica, trap i música tradicional andalusa.
6: Porque eso truco me lo sé, no te queda ya capatoria.
3: Una altra de les estrelles del dia serà el porto-riqueny Omar Kurtz, que a més de trap i reggaeton, afegeix a la seva música R&B i música electrònica de ball.

0: Hem arribat a 3:15, és moment de saber com tenim aquesta hora carreteres, transports públics, tota aquesta informació la té el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. Retencions a aquesta hora encara a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Martorell en sentit Tarragona, on recordem-ho, hi ha hagut un accident. Els vehicles ja són al voral. A aquesta hora també us podem explicar que el conductor d'un turisme ha mort en un xoc frontal aquest matí a la BB-1248 a Sabadell. Es tracta d'un veí de Sabadell de 34 anys. 77 persones han mort enguany ja a les carreteres catalanes. Parlem també de transport públic, a Rodalies, pel tall entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Recordem que els usuaris de l'R2 Nord i l'R2 poden utilitzar l'R4, l'estació de Montcada-Manresa, per anar i tornar de Barcelona. A l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers per arribar a Barcelona i a servei d'autobusos. En paral·lel, a l'R13 i a l'R14 segueix també el tall entre Lleida i la plana Picamoixons. Hi ha autobusos entre les dues estacions.
0: El temps. Crònica aquesta hora del Jofre Genuer.
2: Comencen a arribar els primers núvols poc importants pel sud del país i és que al llarg de la jornada d'avui la nuvolositat es farà una mica més present al terç oest del territori. De moment esperem canvis poc significatius, sobretot en quant a les temperatures. Sí que es perdran alguns graus, avui serà difícil arribar als 40, algú pot fer de manera puntual cap al Pla de Lleida, però en general valors entre els 35 a 39 graus, amb una calor intensa arreu del territori i amb molta xafor a la façana litoral, amb aquesta pols sahariana que arriba al seu màxim, amb aquest ambient enterolit i també doncs, en presència d'alguns núvols baixos, sobretot cap a la costa sud i xafogó. A la tarda és quan esperem que la calor doncs, sigui ben present, però comenci a afluixar amb l'arribada de núvols i alguns primers ruixats, sobretot al nord de Lleida, on descartaríem alguna tempesta una mica intensa a l'Alt Pirineu. Hi ha avisos, per cert, de calor a les comarques lleidatanes, però a partir del vespre aquí la temperatura anirà de baixa. No descartem algun fenomen tempestuós amb ventades de manera puntual que s'endinsi cap a la depressió central, però sobretot serà demà i els propers dies que els ruixats i les tempestes poden guanyar més terreny a les tardes especialment a partir de dissabte i també diumenge amb aquest descens de les temperatures esperat i general.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
4: Obrim l'aula per parlar de com s'explica el franquisme a classe. Coincidint amb els 50 anys de la mort de Franco, veiem què en pensen els alumnes del que els diuen els professors i quines iniciatives hi ha perquè els joves entenguin com van ser aquells anys. Acompanyem els alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Josep Pla de Barcelona a visitar la presó Model. Ho fan amb dos guies que són, alhora també, testimonis directes d'aquells anys. La Isabel Alonso i en Carles Vallejo són membres de l'Associació Catalana de Persones Expreses del Franquisme i tenien 18 i 20 anys quan van passar per la presó. Ella per militar en moviments universitaris i ella a Comissions Obreres quan el sindicat era il·legal. Fa anys que van a les aules a explicar com es vivia durant aquells temps, uns testimonis que creuen ara són més importants que mai.
5: Han de comprendre que és un sistema que genera molta por, molt silenci, i que no et garanteix ni tan sols que puguis defensar les teves idees a través d'exercir drets constitucionals ara, com són associació, reunió, expressió, etc.
4: Entre els alumnes també comprovem que el franquisme no els queda tan lluny com a vegades sembla. Per la Laia, en Gael i l'Helena forma part de la seva història familiar.
6: A la meva família hi ha tres testimonis. El meu besavi va estar a un camp de concentració franquista i el meu avi i el meu tiet avi van estar aquí a Model.
7: Sí, vaig tenir el meu besavi aquí, m'ha seguit tancat.
8: El meu avi va ser un dels fundadors de Comissions Obreres al Baix Llobregat. Va començar a lluitar pels drets dels treballadors, va ajudar companys, va fer organitzacions, es reunien en esglésies i bueno, en una d'aquestes reunions el capellà era republicà però la policia va entrar igualment i el van detindre per primer cop. El van jutjar al TOP, al Tribunal d'Ordre Públic, i el van ficar a model pues, 90 dies.
4: Més enllà d'aquestes històries familiars, els demanem què en pensen de com se'ls explica el franquisme a classe. A grans trets podem dir que en critiquen dos aspectes. El primer diu que se'n parla tard. Això ho explica la Laia.
6: De la dictadura se'ns parla ara, al batxillerat. No tothom arriba al batxillerat. La primària gairebé no es parla d'això. Es parla un munt de la mitjana, que és molt important, òbviament. Però repeteix. I ja ho sabem, crec que ara és molt més important altres coses que ens poden afectar realment.
4: Li demanem què en pensa en Ferran Vital, que és el professor de la matèria.
9: Tot i que això sigui cert, això no vol dir que no es pugui començar a introduir què és una democràcia, què és una dictadura, què va passar a Espanya, què va passar a Catalunya fa 50 anys, qui era Franco, des d'edats molt més matineres, penso que des de quart, cinquè de primària es podria començar a desenvolupar.
4: I el segon aspecte que critiquen diuen que s'explica d'una manera tan acadèmica, només com un seguit de dates i fets, que no els permet fer-se una idea de com es vivia amb Franco.
9: A mi m'han dit, amb confiança, profe, expliques molt bé la Guerra Civil, però es nota que ets republicà més que franquista. I dic, home, sí, sempre estaré al costat d'un règim democràtic enfront d'un règim totalitari, ja és això. Però intentem sempre, els professors, i així celebro que ho rebin, que intentem ser objectius amb les fonts i amb les qüestions històriques.
4: I una de les alumnes, l'Helena, hi afegeix aquesta reflexió.
8: Sobretot quan comences a tractar el tema de les dictadures, com que es passa per sobre. S'explica la dictadura de Hitler, s'explica Mussolini també una mica per sobre, sobretot s'explica la d'Alemanya, però l'Espanya es nota com encara és molt recent. No sento que s'hagi deixat una empremta lo suficientment gran i profunda, perquè noto que va afectar molt més del que estan explicant.
4: I demanem a en Ferran si és veritat que hi ha un excés de zel entre els professors.
9: I és possible que hi hagi docents, hi hagi centres educatius que tenen encara certes reticències a parlar de determinats temes dintre de les aules. Ho hem de perdre aquesta por. Hem de posicionar-nos, com et deia abans, en la defensa dels drets humans i de la ciutadania. I condemnar el règim franquista com el que va ser un règim criminal, un règim que va perseguir les persones que ells consideraven que no entraven dintre del seu arquetip del que era un ciutadà espanyol ideal.
4: 50 anys després de la mort de Franco, aquests alumnes defineixen així qui era el dictador.
7: Primer un militar, un general que va conspirar contra un govern electe i que va decidir que no li agradava i que no havia de ser.
8: Per mi Franco, ho diré com sempre ha sigut el dictador i com una mena d'enemic que quan es va morir es va obrir el vi a la família i es va celebrar.
4: Però són conscients que hi ha un auge de l'extrema dreta entre els seus companys, sobretot entre els alumnes més petits, els de secundària. Creuen que l'escola pot ajudar a rebatre-ho amb accions com aquesta, visitant la presó Model.
8: Però sí que sé que hi ha coses que es passen massa per sobre. O sigui, això de veure la Model quan estàs a batxillerat, jo crec que potser a un nen de tercer de l'ESO que va por ahí dient frases franquistes i feixistes, potser li seria més útil que no amb 16 anys venir aquí. Perquè quan ets més petit, potser si tens la impressió de ostres, això és el que passava, potser t'obre els ulls una mica abans.
4: Es tracta de fer pedagogia de la memòria i aquí que els més joves coneguin els escenaris del franquisme o puguin parlar amb testimonis directes té un impacte determinant. Tanquem l'aula.
3: Aula oberta.

0: 3CAT Info.
1: I abans dels esports, encara una darrera qüestió. El govern ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre i els hi aixequi les mesures cautelars. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras, exconsellers també i antics responsables d'exteriors. L'executiu de Salvador Illa demana que no es dilati més l'aplicació de l'oblit judicial i de la sentència de la setmana passada de la Justícia Europea. La Generalitat ha enviat l'escrit aquest matí com a entitat del sector públic suposadament perjudicada per aquestes despeses. També demana que retornin els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar l'Institut Català de Finances com a aval per als encausats. Recordem que el Tribunal de Comptes va decidir dilluns tirar endavant la causa contra els antics dirigents del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea favorable a l'aplicació de l'amnistia. Les defenses de Puigdemont i de Junqueras també han demanat als magistrats que arxivin aquesta causa.
2: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
0: Vols saber què passa al Parlament?
3: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
4: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
0: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
5: Podem dir que està en temps de descompte.
6: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
7: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
8: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
9: La prohibició de les compres especulatives serà...
10: Estrepitoso fracaso de la izquierda.
0: Escolta l'Hemicicle.
11: S'aixeca la sessió.
0: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalán. Esports.
1: Ricard Isidro, molt bon dia.
12: Bon dia, Àngels. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va jugar infiltrat els dos últims partits.
0: 3CAT Info.
12: Encara en clau laborant, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany, de 24 anys, firma per 5 temporades i subratlla la importància de Hansi Flick en aquesta operació.
13: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
12: Aquest vespre el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada, serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. El Barça femení, per la seva banda, l'extrem noruega Caroline Graham va firmar ahir la renovació fins al 2028, dues temporades més. Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019 procedent del Wolfsburg i ha guanyat 23 títols en total.
14: Por mi parte, sí. Ahora tengo 2 años más. A ver qué pasa después, porque al final es un tema de rendimiento. Si puedo seguir ayudando al equipo, el equipo y el club quiere que me quedo. Yo creo que es obvio que es un sitio que quiero quedarme más años posible.
12: Per la seva banda, l'espanyol Antonio Roca està a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, Roca ja no jugarà demà l'amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque. I a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu 6è reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
12: Avui es disputa la 19a etapa del Tour de França. Continuem als Alps. Avui amb 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Oest de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alp d'Oest, un fet que valora el director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, els micròfons del Tot Costa.
15: Creo que és el guanyador final, no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
12: Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz a la de 18a etapa, després de 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. La general continua encapçalada per l'eslové Tadej Pogačar. En tennis, Paula Badosa jugarà també aquest migdia. S'enfronta a l'egípcia Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg. Contra aquesta jugadora, Badosa va jugar a la final de la setmana passada a Iași, a Romania. La bacurenca es va haver de retirar en el segon set per problemes físics. En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 catalanes de les 14 jugadores, jugarà aquest migdia, un quart d'una, la semifinal de la Copa del Món contra Rússia, mentre que l'equip espanyol masculí es jugarà la cinquena posició en Montenegro, que ha derrotat aquest matí Geòrgia per 16 a 18. El Barça de bàsquet ha anunciat la setena incorporació de cara a la temporada que ve. Es tracta del pivot polonès de 2,16 m, Oleg Bolserowski.
11: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero verles muy pronto en nuestros partidos, que podáis disfrutar y nos vemos pronto.
12: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça.
0: 3CAT Info.
12: En motor, avui divendres es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, l'onzena cita del Mundial. Kimi Antonelli amb Mercedes i arriba com a líder destacat amb 204 punts, 45 més que Lewis Hamilton amb Ferrari. El Campionat Mundial de Trial a l'Aire Lliure avui comença l'activitat del Gran Premi de la Gran Bretanya, la quarta cita de la temporada. Toni Bou hi arriba novament com a màxim favorit al triomf.
16: Doncs amb moltes ganes, la veritat, tenen moltes ganes, està anant tot millor del que pensàvem, així que intentarem seguir, serà molt complicat. Cada cap de setmana hi ha molts punts al joc, així que 66 són molts, però cada cap de setmana en juguem 80, així que queda molt i anirem amb moltes ganes.
0: Trescat Info.

Espanya demana ajuda a la Unió Europea per apagar els incendis forestals que cremen descontrolats a la Comunitat de Madrid i també a la província d'Àvila i que han obligat a desallotjar més d'11.000 persones. Grècia ha confirmat que enviarà 2 avions. El govern espanyol ha declarat l'emergència d'interès nacional per aquests focs.

0: El govern i els comuns busquen incrementar uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Amb aquest objectiu impulsen una llei al Parlament que inclou mesures excepcionals en zones concretes i per temps limitat, entre les quals reconvertir oficines o hotels en habitatges de protecció oficial. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països en considerar que els envien béns produïts amb mà d'obra forçada. Europa es mostra resignada per una mesura que diu que assumeix per preservar l'estabilitat comercial. Nou atac d'Ucraïna, el tercer des de dissabte contra el conegut com l'Amazon rus, l'empresa Bilberries. Drons ucraïnesos han impactat aquesta matinada contra instal·lacions de la gran plataforma de comerç en línia. Volodymyr Zelensky, el president ucraïnès, acusa la companyia d'emmagatzemar material militar per l'exèrcit rus. L'Iran amenaça d'ampliar la resposta als atacs dels Estats Units a països que donin qualsevol tipus de suport a l'exèrcit nord-americà. Washington bombardeja els iranians per 13è dia consecutiu, mentre Teheran ataca Kuwait, Bahrain i Jordània. El petroli Brent continua al voltant dels $100 al barril. L'Hospital Vall d'Hebron practica el primer trasplantament que es fa a Espanya entre dues persones amb VIH, una intervenció molt poc habitual a Europa. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet fer aquest tipus d'intervencions i deixa enrere la prohibició per pacients amb VIH que estava vigent des de l'any 1987. Han detingut a Badajoz, a Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, al Tarragonès. La seva absència es va descobrir el febrer passat. Des d'un primer moment es va sospitar que es podria haver amagat a Badajoz per vincles familiars.
1: Esports. El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 a l'Europa a porta tancada. No el jugarà Frenkie de Jong, que estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral inter del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. El Tour de França avui es disputa la 19a i en penúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim del Duès de categoria especial. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz. El mallot groc continua sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a un quart d'una. Pau Labadosa, per la seva banda, juga contra Maier Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a dos quarts d'una.

0: Pel que fa al temps, aquesta tarda s'inicien alguns primers canvis amb nuvolades que apareixeran per Ponent. A l'Alt Pirineu es podran produir algunes tempestes i no es descarten gotellades amb fang i ventades al Pla de Lleida o a la Depressió Central. Calor intensa amb algun valor de 40 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen 4 minuts de les 11 del matí. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins al punt de les 12 del migdia, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info.
0: Doncs bé, comencem amb el govern espanyol que ha demanat ajuda a Brussel·les per apagar els focs que cremen descontrolats a la Comunitat de Madrid i també a la província d'Àvila. Han obligat a desallotjar més d'11.000 persones. Grècia ja ha confirmat que enviarà 2 avions per contribuir a les feines d'extinció d'aquests focs. Ho ampliem en connexió amb Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. Sí, la petició s'ha fet a través de l'UME, que sol·licita almenys 4 avions a través del mecanisme europeu de protecció civil. Grècia ha confirmat ja que enviarà 2 aeronaus. Recordem, hi ha 3 incendis simultanis actius, tots fora de control, tot i les feines que s'han fet durant tota la nit. 2 dels focs són a la Comunitat de Madrid, un tercer és a Burgondo, a Àvila, però a tocar ja del límit amb la comunitat madrilenya. Hi ha 4 municipis confinats, diversos de desallotjat, més d'11.000 persones han hagut de deixar casa seva. Aquesta matinada, a petició del govern d'Isabel Díaz Ayuso, que s'ha vist desbordat, la Moncloa ha activat l'emergència d'interès nacional per centralitzar a través de l'UME, dels militars, totes les tasques d'extinció. És la primera vegada que s'activa aquest mecanisme. Només es va fer una vegada pel tema de l'apagada, però mai s'havia fet a causa dels incendis. Pedro Sánchez presideix des de la Moncloa la reunió del comitè d'emergències per fer seguiment d'aquests focs i està previst que durant el matí el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, desplaçat al lloc dels fets, comparegui per actualitzar la informació.
0: Molt bé, doncs gràcies, Tània. Ho anirem seguint des d'aquí, des de 3CAT Info. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I França també viu una situació molt complicada per la trentena de focs forestals que hi ha actius a tot el país. L'incendi més greu és a prop de Bordeus, en concret afecta l'abadia d'Arcaixun, al departament atlàntic de la Gironda, on han cremat més de 10.000 hectàrees i s'han evacuat unes 40.000 persones, segons ha informat aquest matí el Ministeri de l'Interior. El foc continua avançant sense control i la prioritat dels bombers és protegir les persones i les cases de les flames. De moment, una 80 d'habitatges ja s'han vist afectats, dels quals una 50 han quedat completament destruïts. A només uns 40 quilòmetres al sud d'Arcaixun, al departament de les Landes, un altre incendi ja ha fet evacuar també més de 23.000 persones, segons dades de la prefectura provincial. I aquí a Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt. Durant els pròxims dies, els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen a nivell extrem per risc de foc 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el mapa de risc sigui tot de color vermell. Es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. I s'insisteix a extremar les precaucions i respectar les restriccions.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El govern i els comuns impulsaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit amb mesures excepcionals i temporals que s'aplicaran en zones de mercat tensionat i en les àrees de demanda residencial forta. Es podran construir pisos de protecció en sòls destinats a terciari o reconvertint oficines, hotels i aparcaments privats, sempre que els habitatges ocupin com a mínim la meitat de la superfície construïda. Els ajuntaments també podran autoritzar convertir locals comercials de planta baixa tancats en habitatges protegits. A les zones urbanes de nou creixement urbanístic es permetrà incrementar un 20% l'edificabilitat per fer-hi pisos protegits. És una densificació que haurà de respectar l'entorn. També es podran fer remuntes d'edificis, és a dir, construir més plantes per destinar-les a habitatge protegit. L'objectiu és implicar el sector privat en la construcció d'habitatge protegit. Sentim la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns, Jèssica Albiach.
3: Són mesures mesures urbanístiques excepcionals i, per tant, també temporals per tal de facilitar l'execució d'habitatge de protecció pública.
4: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
0: La nova llei blindarà l'ús de residència habitual i permanent dels habitatges de protecció oficial que obtinguin la llicència quan s'aprovi la llei, ja sigui de propietat, tant per l'ús propi o familiar, com de lloguer de llarga durada. Els habitatges mantindran indefinidament la qualificació de protecció oficial i no podran passar al mercat lliure.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern confia que demà es concreti la data de represa del servei de les línies R2, R2 Nord i R11, que va quedar suspès arran de l'esvoranc detectat dimecres a les obres de soterrament de les vies entre Barcelona i Montcada i Reixac. De moment, i mentre continua investigant-se la causa del sinistre, el tall entre Sant Andreu Comtal i les estacions de Montcada obliga els usuaris d'aquestes línies a invertir més temps per desplaçar-se. Tenim una unitat mòbil a l'estació de Sant Andreu Comtal, a Barcelona, amb en Toni Fortesa i en José Antonio Rodríguez. Toni, bon dia.
5: Molt bon dia. Els usuaris de l'R11, com deies, continuen adaptant-se al dispositiu alternatiu mentre es manté tallada la circulació entre Sant Andreu Comtal i Montcada. Des d'aquesta estació, els viatgers pugen als autobusos que els traslladen fins a Granollers. Una filera d'autobusos espera que arribin els trens i, a mesura que van arribant, van sortint per fer el desplaçament. Autocars de tot tipus, entre ells l'autobús vinilat, per exemple, de la Unió Esportiva Castellà. Un dels usuaris es queixa, això sí, de la falta d'informació.
6: Preguntar entre la ciutadania i les persones afectades a on ens hem d'adreçar, què és el que hem de fer, com ens hem d'organitzar, perquè fins ara, aquest matí, no hem tingut cap mena de resposta, ni d'ajut, ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
5: La consellera de Territori, Sílvia Paner, que ha avançat avui que aquest dissabte DIF i el Ministeri de Transports esperen poder concretar quin dia de la setmana vinent es podrà restablir el servei, ha assegurat que primer cal acabar els treballs d'estabilització de l'esvoranc i que, de moment, les inspeccions continuen descartant moviments tant a les vies com als edificis de l'entorn.
0: Molt bé, gràcies, Toni Fortesa. Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: I també els usuaris de les línies R13 i R14 de Rodalies entre Valls i Lleida reclamen més vigilància a la infraestructura, en aquest cas per evitar els constants robatoris de coure en aquest tram. També volen que es modifiqui la llei, que es castiguin amb més contundència aquests robatoris que generen problemes greus i que tarden mesos a solucionar-se. Tarragona, Manel Sastre.
7: En aquestes línies hi ha hagut 4 robatoris de cables de coure els últims mesos que han generat gravíssims desperfectes en els sistemes de comunicacions. Uns desperfectes que afectaran la circulació durant molts dies. Els usuaris, com el Joan, només demanen que el servei estigui a l'altura.
8: Si és Rodalies de Catalunya, si és Adif, si és Renfe, si és la Conselleria de Territori, si és el Ministeri de Transportes, és que jo crec que ens és igual. Només volem que el tren funcioni bé. Òbviament, els actes vandàlics no ajuden i no són culpa de ningú dels responsables, però si veus que es van repetint, doncs posa més seguretat, posa vigilància. Alguna cosa s'ha de fer. El que no podem estar és cada dia sense tren.
7: Tots coincideixen a dir que estan farts de la situació. Nil Magrinyà, de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls, reclama més vigilància per part de DIF i que es modifiqui la legislació per endurir les penes als autors dels robatoris.
9: No pot ser que uns robatoris provoquin milions d'euros en danys, deixin sense servei una infraestructura essencial durant molts mesos i que tinguin unes conseqüències tan limitades per als responsables. Cal més protecció a la infraestructura, cal més vigilància i, sobretot, un marc legal que estigui a l'altura del prejudici que aquests actes poden provocar. Reclamem que s'augmenti la vigilància i s'endureixin les penes.
7: Aquesta línia entre Valls i Lleida ja tenia importants limitacions de servei per robatoris de cables anteriors. Per exemple, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí es feia circular els trens de forma manual amb trucades telefòniques entre les estacions i els mateixos combois. Montblanc també té els enclavaments espatllats de fa temps, cosa que també limita la circulació.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels 2 agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, l'any 2017. Un canvi legislatiu aprovat pel govern ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els 2 agents van morir pels trets d'un caçador que no tenia llicència. Lleida, Noelia Caselles.
10: L'Audiència de Lleida va condemnar el caçador a 45 anys de presó. Eren 22 per cada assassinat i un per tinença il·lícita d'armes. També va fixar una indemnització que superava el 1 milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i va ser la seva assegurança qui va pagar 300.000 euros a les famílies. Era el límit del seu capital assegurat. Els fills de les víctimes també van rebre una indemnització de l'assegurança de la Generalitat. Quedava, però, una part important que les famílies van reclamar a la Generalitat, però aquesta no ho va acceptar. Ara, un decret llei aprovat el març passat sí que permet reconèixer aquest dret als agents rurals. Pau Simarro és l'advocat de les famílies.
11: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement. La diferència que hi havia entre el que van percebre ja de la pòlissa d'assegurances del caçador i la resta que va ser reconegut per la sentència de l'Audiència Provincial de Lleida.
10: Els dos agents rurals van morir en un vedat d'Aspa al Segrià el 21 de gener del 2017. Un caçador que no tenia llicència els va disparar diversos trets per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular el va declarar culpable d'assassinat amb traïdoria per unanimitat.
0: En punt 11:15, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i el transport públic. Nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè tenim una nova incidència que afecta la línia S1 dels ferrocarrils de la Generalitat. Per aquesta línia circula a aquesta hora un tren cada 20 minuts entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacions Unides. Tot això degut a l'atropellament d'una persona a Rubí. A Rodalies recordem que com a mínim fins la setmana vinent no hi ha trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Això afecta les línies R2 Nord, R2 i R11 i que a l'R13 i a l'R14 tampoc circulen trens entre Lleida i la plana Picamoixons. Hi ha servei alternatiu per carretera. Pel que fa a les carreteres, retencions, aquesta hora a la C-17 a la Garriga en sentit Vic per un accident, encara lentitud a la P-7 entre Castellví de Rosanes i Martorell, sentit Tarragona per un altre accident, els vehicles ocupen ja el voral, i lentitud també a l'A2, aquesta hora Jorba, sentit Lleida, degut a unes obres.
1: El temps.
0: Amb en Jofre Genuet.
13: Tot i que avui les temperatures baixaran una mica, esperem que encara es puguin assolir els 40 graus en alguns sectors del Pla de Lleida. La calor encara avui intensa, tot i que iniciem aquesta tendència a la reculada. El que es notarà sobretot més al llarg del cap de setmana i sobretot, especialment, diumenge de manera més general. Avui esperem encara doncs, molta calor, xafó a la costa, pols segarià en suspensió, cel enterbolit, presència d'alguns núvols poc importants que aniran arribant pel sud del país, per Ponent, i a la tarda sí que ja esperem que comencin a produir-se algunes primeres tempestes, no pas generals, ubicades la majoria a l'Alt Pirineu, però també no en descartem d'alguna que pugui arribar per Ponent o des de les Terres de l'Ebre, acabi donant alguna ventada, com va passar dilluns, de manera local, amb quatre gotes. En principi, fenòmens, insistim, força puntuals. El temps canviarà més radicalment a partir de demà. Sobretot a la tarda vespre, amb ruixats al nord i al nord-est, arriba la part més freda d'aquesta perturbació que empeny la bombolla d'aire càlid del Mediterrani, s'endurà la pols sahariana i farà que diumenge doncs, parlem d'un ambient no tan calorós, més agradable i també de ruixats. Diumenge fins i tot localment no descartaríem algunes tempestes que puguin ser intenses al nord-est del país.
1: Tresca Info.
14: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
15: Quan vulgui.
14: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
15: Tot el temps que vulgui.
14: I totes les bombolles que vulgui?
15: Totes les bombolles que vulgui.
14: I tot el relax que vulgui?
15: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
16: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Seguim, és un quart i tres minuts de 12. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països, tota la Unió Europea inclosa. Els gravàmens no són nous, sinó que substitueixen l'aranzel global del 10% que l'administració Trump va imposar al febrer, un cop el Tribunal Suprem va anul·lar les càrregues anteriors imposades als productes importats. La Casa Blanca justifica l'ofensiva aranzelària assegurant que els 60 països afectats no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Jamison Greer és el representant comercial nord-americà.
18: Afecta 60 països, 6-0, un 99% del nostre comerç. I això mostra la dimensió del problema que afrontem. Durant anys, ens hem governat per una llei que prohibeix la importació de béns fets amb treball forçat. L'apliquem rigorosament.

0: Washington. Tot i que la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha rebatut les acusacions sobre el treball forçat.
1: Si compares les nostres lleis laborals amb les dels Estats Units, veus que nosaltres tenim vacances pagades, tenim molt bones condicions laborals per als nostres treballadors, així que no està gaire ben fonamentat.
0: I diu que demanarà explicacions al govern nord-americà, però en realitat els Estats Units no diuen que a la Unió Europea hi hagi treballs forçats. Washington imposa els nous aranzels perquè al·lega que el club comunitari compra productes fets amb treballs forçats en països estrangers perquè li falten lleis eficaces per impedir-ho. De fet, encara està pendent d'entrar en vigor el reglament europeu que prohibirà l'entrada de qualsevol producte fet amb treballs forçats. La norma està aprovada, però no començarà a aplicar-se fins d'aquí un any i mig. Més enllà d'això, Brussel·les ha celebrat que alguns productes europeus, com ara el suro i els diamants, quedin al marge dels nous aranzels nord-americans. Se sumen a les exempcions que Washington ja aplica als avions o als medicaments europeus.
2: Gràcies, Bruno. L'Amazon rus s'ha convertit en l'últim objectiu d'Ucraïna en la guerra amb el Kremlin. Drons ucraïnesos han impactat aquesta matinada contra magatzems de l'empresa en quatre regions del país, entre les quals la ciutat de Sant Petersburg, causant incendis i alguns ferits, però sense que fins ara hi hagi constància de víctimes mortals. La companyia, de nom Wildberries, ha tancat alguns dels seus centres logístics arran de l'atac. Els bombardejos contra el considerat com l'Amazon rus van començar dissabte i Ucraïna, al justificar al·legant que Moscou fa servir les instal·lacions d'aquest gegant del comerç en línia amb finalitats militars. El Kremlin ho nega. A Rússia, els clients preveuen que el servei s'acabi ressentint.
3: Estic segur que serà més difícil fer comandes de productes. Com que no sóc un usuari habitual de les plataformes de venda en línia, per mi no és tan greu. Però sí, és comprensible que moltes comandes no arribin a temps.
4: És preocupant, sí, però són els temps que corren. Què més hi pots fer? Si els magatzems es cremen o passen coses així, simplement ho haurem d'acceptar.
2: L'Iran amenaça de respondre a tots els països que donin suport de qualsevol tipus als Estats Units, que aquesta nit els ha tornat a atacar per 13è dia consecutiu. Un dels bombardejos ha estat contra el quarter general de la Marina de la Guàrdia Revolucionària, provocant alguns danys. A més, segons Teheran, hi ha almenys 4 morts en altres atacs. De moment, l'Iran està tornant a respondre amb atacs amb drons i míssils a Kuwait, a Bahrain i a Jordània. Aquesta inestabilitat a l'Orient Mitjà ha anat en augment els últims dies per la decisió dels Houthis del Iemen. Els rebels xiïtes, aliats de Teheran, han atacat petroliers de l'Aràbia Saudita en la ruta d'accés al Mar Roig.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
2: L'Hospital Vall d'Hebron ha dut a terme el primer trasplantament de tot l'estat espanyol entre dues persones amb VIH. De fet, a Europa se n'han fet molt pocs. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervencions i deixa enrere la prohibició que era vigent des de l'any 1987. Hospital de la Vall d'Hebron, Barcelona, Cristian Roldán.
6: Bon dia. El trasplantament fet entre dos homes de mitjana edat ha estat de ronyó i s'ha fet amb una cirurgia robòtica, tot i que s'estima que amb les dades actuals a l'any es podrien fer prop de 17 intervencions com aquesta. Beatriz Domínguez Gil, directora general de l'Organització Nacional de Trasplantaments, ha destacat el caràcter social d'aquesta fita perquè permet garantir un dret a les persones que tenen VIH.
7: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
6: El coordinador de programes de trasplantaments de la Vall d'Hebron, Albert Sandiumenge, també assegura que l'avenç és positiu per tothom i ajudarà a reduir les llistes d'espera.
8: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
2: I han detingut a Badajoz, a Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, que acumulava més de 150 detencions. Estava amagat en una finca familiar. La investigació va començar el mes de febrer. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Es tracta d'un home amb un historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència, amenaces i maltractaments a l'àmbit familiar. En total acumulava més de 150 detencions i 12 ordres judicials vigents. A finals del mes de febrer va ser quan els Mossos van tenir constància que l'home, intern des del 2018 a Mas d'Enric, al Catllà, el tarragonès, no havia reingressat a la presó. Des d'un primer moment, els investigadors van sospitar que podia haver marxat cap a la zona de Badajoz d'Extremadura, on té família. Es van coordinar aleshores amb la Policia Nacional Espanyola i van acreditar que el germà i la mare residien al municipi de Villanueva de la Serena. Els agents van saber que tots dos, amb certa freqüència, es desplaçaven

0: passaven cap a una finca agrícola propietat de la mare. Van investigar i van veure un home amb uns trets semblants als del fugitiu. La detenció es va produir l'1 de juliol quan els policies van interceptar-lo en una gasolinera propera. L'home va oposar forta resistència i, de fet, va acabar provocant lesions lleus a un dels agents.
1: Esports. Fins a 11:45. Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Aquest vespre el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Duel que valora el capità escapulat, Àlex Cano.
3: Personalment és el meu primer cop que jugo contra el primer equip. Llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
2: En aquest primer amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana Karim Adeyemi, que des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany, de 24 anys, firma per 5 temporades i es mostra ambiciós.
4: Yeah, my expectations are really high. I think...
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
4: I'm here to win things.
2: Per a Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, més 7 en variables. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa aproximadament per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador.
1: 3CAT Info.
2: El femení blaugrana, l'extrem noruega Caroline Graham, va firmar ahir la renovació fins al 2028.
6: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
2: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019 procedent del Wolfsburg i ha guanyat 23 títols en total com a blaugrana. A l'Espanyol, Antonio Roca està a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, Roca ja no jugarà demà l'amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. També en futbol, el lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel Sabadell. El jugador que havia militat a l'Espanyol ve del Ludogorets de Bulgària, on va jugar la temporada passada. A Lleida han clausurat de manera preventiva el camp d'esports al detectar-hi un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri va ser detectat després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-ne la gestió. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu 6è reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: I aquesta tarda es disputa la 19a etapa del Tour de França. Continuem als Alps.
7: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: Avui amb 128 quilòmetres, amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alt Douer de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alt Douer. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa, després de 185 quilòmetres de muntanya des de Boeron fins al port de primera categoria d'Orsier-Merlet. La general continua capçalada per l'eslovè Tadej Pogačar amb 4 minuts i 32 segons sobre Remco Evenepoel.
8: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 jugadores catalanes de les 14 convocades, jugarà aquest migdia a un quart d'una la semifinal del Copa del Món contra Rússia. L'equip espanyol masculí, per la seva banda, jugarà la 5a posició contra Montenegro, que ha derrotat Geòrgia per 16 a 18 en un partit disputat aquest matí. Ahir, la selecció espanyola masculina va quedar eliminada per l'anfitriona Austràlia a la tanda de penals dels quarts de final. En tennis, Paula Badosa també jugarà aquest migdia. S'enfrontarà a l'egípcia Mayar Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg, Alemanya. La gorenca va guanyar i l'hongaresa Pana Utbardi als vuitens en 2-7, 6-4 i 6-1. També en motor, avui divendres es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, l'onzena cita del Mundial. Kimi Antonelli, Mercedes, i arriba com a líder destacat amb 204 punts, 45 més que Lewis Hamilton amb Ferrari. I en futbol sala, a les 12 del migdia, es fa el sorteig de la Supercopa masculina que es disputarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre. El Barça hi participa com a campió de Lliga i també com a anfitrió i pot enfrontar-se al Jaén, al Pozo de Múrcia i al Palma Futsal.

0: Són 2:15, fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest matí de divendres 24 de juliol. Espanya demana ajuda a la Unió Europea per apagar els incendis forestals que cremen descontrolats a la Comunitat de Madrid i també a la província d'Àvila i que han obligat a desallotjar més d'11.000 persones. Grècia ja ha confirmat que hi enviarà 2 avions. El govern espanyol ha declarat l'emergència d'interès nacional per aquests focs. El govern i els comuns busquen incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Amb aquest nou objectiu, impulsen una llei al Parlament que inclou mesures excepcionals en zones concretes i per temps limitat, entre les quals reconvertir oficines o hotels en habitatge protegit. El govern, que d'altra banda, confia que demà es pugui concretar la data de restabliment del servei de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, interrompudes per l'aparició de l'esvoranc de Montcadi i Reixac. Els usuaris miren d'assimilar els canvis, mentre en paral·lel continuen els treballs per estabilitzar el terreny i determinar les causes del sinistre. A partir d'ara, us explicarem també que el govern demana al Tribunal de Comptes que amnistiï Puigdemont, Mas i Junqueras per la causa de les despeses del procés. En un escrit enviat aquest matí, l'executiu de Salvador Illa vol que se'ls apliqui l'oblit judicial de manera immediata i que retorni l'aval milionari que va avançar l'Institut Català de Finances. I repassarem alguns festivals musicals que arrenquen aquest divendres. El Pirineu amb l'oferta de l'Ensànau a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell. A l'Empordà, la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival i Barcelona vibrarà amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum. I en esports, què destaquem, Ricard?
1: Doncs que el Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 del vespre a l'Europa a porta tancada. Podria tenir els seus primers minuts Karim Adeyemi, que ahir va signar oficialment nou contracte amb el Barça per 5 temporades. No jugarà segur Frenkie de Jong, que estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret.
0: I el temps, aquesta tarda s'inicien alguns primers canvis amb nuvolades que apareixeran per Ponent. A l'Alt Pirineu es podran produir algunes tempestes i no es descarten gotellades amb fang i ventades al Pla de Lleida o a la Depressió Central. Calor intensa amb algun valor de 40 graus al Pla de Lleida. Dos quarts i 12:03, el govern espanyol ha demanat ajuda a Brussel·les per apagar els focs que cremen descontrolats a la Comunitat de Madrid i també a la província d'Àvila. Han obligat a desallotjar més d'11.000 persones. Grècia ja ha confirmat que hi enviarà 2 avions. Madrid, Tània Tàpia.
2: La petició s'ha fet a través de l'UME, que sol·licita almenys 4 avions a través del mecanisme europeu de protecció civil. Grècia ha confirmat ja que enviarà 2 aeronaus. Recordem, hi ha 3 incendis simultanis actius, tots fora de control, tot i les feines que s'han fet durant tota la nit. 2 dels focs són a la Comunitat de Madrid, un tercer és a Burgondo, a Àvila, però a tocar ja del límit amb la comunitat madrilenya. Hi ha 4 municipis confinats, diversos desallotjats, més d'11.000 persones han hagut de deixar casa seva. Aquesta matinada, a petició del govern d'Isabel Díaz Ayuso, que s'ha vist desbordat, la Moncloa ha activat l'emergència d'interès nacional per centralitzar a través de l'UME, dels militars, totes les tasques d'extinció. És la primera vegada que s'activa aquest mecanisme. Només es va fer una vegada pel tema de l'apagada, però mai s'havia fet a causa dels incendis.
0: Gràcies, Tània. I també és notícia avui que el govern i els comuns han acordat portar al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. El text inclou mesures excepcionals i temporals que s'aplicaran en zones de mercat tensionat i en les àrees de demanda residencial forta. Ho han anunciat des de Mollet del Vallès, ho ha seguit en Jordi Corbalan.
3: Es podran construir pisos de protecció en sòls destinats a terciari o reconvertir en oficines, hotels i aparcaments privats, sempre que que els habitatges ocupin com a mínim la meitat de la superfície construïda. Els ajuntaments també podran autoritzar convertir locals comercials de planta baixa tancats en habitatges protegits. A les zones urbanes de nou creixement urbanístic es permetrà incrementar un 20% l'edificabilitat per fer també habitatge de protecció, una densificació que haurà però de respectar l'entorn. També es podran fer remuntes d'edificis, és a dir, construir més plantes per destinar-les a pisos protegits. L'objectiu és implicar el sector privat donant-los facilitats per construir habitatge protegit. Sentim la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns, Jèssica Albiach.
4: Són mesures urbanístiques excepcionals i, per tant, també temporals per tal de facilitar l'execució d'habitatge de protecció pública.
5: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
3: Ni pisos turístics ni segones residències. La nova llei blindarà l'ús de residència habitual i permanent dels habitatges de protecció que obtinguin la llicència quan s'aprovi la llei, ja sigui de propietat, tant per a ús propi o familiar, com de lloguer de llarga durada. Els habitatges mantindran indefinidament la qualificació de protecció oficial i no podran passar, doncs, al mercat lliure.
0: El govern confia que demà es concreti la data de represa del servei de les línies R2, R2 Nord i R11, que va quedar suspès arran de l'esvoranc detectat dimecres a les obres de soterrament de les vies entre Barcelona i Montcada i Reixac. De moment, i mentre continua investigant-se la causa del sinistre, el tall entre Sant Andreu Comtal i les estacions de Montcada obliga els usuaris d'aquestes línies a invertir més temps per desplaçar-se. Unitat mòbil a l'estació de Sant Andreu Comtal a Barcelona. Toni Fortesa i José Antonio Rodríguez.
6: Els usuaris de l'R11, com deies, continuen adaptant-se al dispositiu alternatiu mentre es manté tallada la circulació entre Sant Andreu Comtal i Montcada. Des d'aquesta estació, els viatgers pugen als autobusos que els traslladen fins a Granollers. Una filera d'autobusos espera que arribin els trens i a mesura que van arribant van sortint per fer el desplaçament. Autocars de tot tipus, entre ells l'autobús vinilat, per exemple, de la Unió Esportiva Castellà. Un dels usuaris es queixa, això sí, de la falta d'informació.
7: Preguntar entre la ciutadania i les persones afectades a on ens hem d'adreçar, què és el que hem de fer, com ens hem d'organitzar, perquè fins ara, aquest matí, no hem tingut cap mena de resposta, ni d'ajut, ni d'informació de on ens havíem d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
6: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat avui que aquest dissabte DIF i el Ministeri de Transports esperen poder concretar quin dia de la setmana vinent es podrà restablir el servei. Ha assegurat que primer cal acabar els treballs d'estabilització de l'esvoranc i que, de moment, les inspeccions continuen descartant moviments tant a les vies com als edificis de l'entorn.
0: Són 12:45.
8: 3CAT Info.
0: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre i que els hi aixequi les mesures cautelars. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras, exconsellers i antics responsables d'exteriors. L'executiu de Salvador Illa demana que no es dilati més l'aplicació de l'oblit judicial i de la sentència de la setmana passada de la justícia europea. La Generalitat ha enviat l'escrit aquest matí com a entitat del sector públic suposadament perjudicada per aquestes despeses. També demana que retornin els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar l'Institut Català de Finances com a aval pels encausats. Recordem que el Tribunal de Comptes va decidir dilluns tirar endavant la causa contra els antics dirigents del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea favorable a l'aplicació de l'amnistia. Les defenses de Puigdemont i de Junqueras també han demanat als magistrats que arxivin la causa. La Fiscalia Anticorrupció demana al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre les joies, com per exemple quan es van muntar, i també aprofundir en quin és el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits han estimat en un primer estudi preliminar. Fins ara, l'expresident espanyol no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies. Ahir, en una entrevista a Televisió Espanyola, es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al 1 milió d'euros.
9: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
0: Fonts judicials aclareixen que la petició es va fer dies abans de l'entrevista i que Zapatero parlés per primera vegada públicament de les joies. Recordem que el jutge Calama va obrir una línia d'investigació separada a la del rescat de Plus Ultra després que l'UDEF trobés les joies al despatx de l'expresident. El magistrat l'ha imputat per un delicte fiscal i un altre de contraband.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una empresa química de Tàrrega ha hagut de ser evacuada aquest matí quan s'hi ha detectat una emanació de vapors que poden ser irritants. Hi havia 11 treballadors en aquesta empresa. Les primeres informacions apunten que la causa pot estar relacionada amb la calor, que ha fet pujar massa la temperatura dels líquids que s'havien barrejat per elaborar un desinfectant. Lleida, Estela Busoms.
10: Bon dia. No ha estat, per tant, una barreja accidental, segons informen els bombers, sinó que tot indica que els productes s'han escalfat massa i han començat a emetre vapors irritants. Per això s'ha decidit evacuar tots els treballadors de l'empresa química situada a l'avinguda de Júpiter, al polígon de la Canaleta de Tàrrega, i s'ha confinat el personal de la nau del costat. No consta que s'hagi hagut d'atendre cap persona afectada. L'avís s'ha rebut cap a les 8 del matí i ara es treballa per traspassar els 3.000 litres de la barreja en 3 dipòsits més petits de 1.000 litres perquè vagi perdent temperatura, una tasca que lideren bombers especialitzats en riscos químics conjuntament amb personal de l'empresa.
0: L'Ajuntament de Mataró i el Corte Inglés tancaran un acord perquè la ciutat recompri els terrenys de Can Fàbregas i de Caral, on la firma volia construir uns grans magatzems. Això posa fi a 20 anys de litigi a les portes que el cas anés a judici. Mataró, Marta Vallès.
11: El Corte Inglés volia fer els grans magatzems en un solar buit i en el lloc triat hi havia l'antiga fàbrica de Can Fàbregas. Per resoldre-ho, l'Ajuntament la volia enderrocar, però davant els grups de pressió que la defensaven com a patrimoni d'interès local, la va desmuntar peça a peça per reconstruir-la més endavant. Així el Corte Inglés compra els terrenys, però el 2012 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la el planejament urbanístic i fa impossible la construcció dels grans magatzems en aquest solar. D'altra banda, el jutge ordena a l'Ajuntament que reconstrueixi la fàbrica de Can Fàbregas allà on era. Problema, els terrenys ja no eren municipals. L'acord a què s'ha arribat tanca 20 anys de litigis i l'Ajuntament recupera el solar per 11,7 milions d'euros més IVA, molt per sota dels 24 milions que va pagar el Corte Inglés en el seu moment. David Bote, alcalde de Mataró.
12: 11,7 milions d'euros més IVA i els compromisos per les dues parts de caure, tots els contenciosos i totes les reclamacions. Per tant, l'Ajuntament faria net. Començaria de nou en possessió d'aquest actiu estratègic de la ciutat, que com sabeu doncs, té aquesta vocació d'allotjar aparcament i terciari.
11: Ara caldrà que el ple municipal de Mataró ratifiqui aquest acord.
0: Gràcies, Marta. 2 minuts haurem arribat a 9:45 del matí. Tret de sortida avui a les Valls d'Àneu del Dansàneu és el Festival de Cultures del Pirineu que arriba a la seva 35a edició. I aquesta nit arrenca amb Sonoma, de la prestigiosa companyia La Veronal. Fins al 2 d'agost el festival oferirà prop d'una quarantena de propostes que combinaran música, dansa, arts escèniques, patrimoni i pensament en diversos espais emblemàtics del Pallars Sobirà. Esterri d'Àneu, Pau Rovira.
13: El Dansàneu referma enguany la seva aposta per vincular la creació contemporània amb el patrimoni natural i cultural de les Valls d'Àneu. La programació es desplegarà en esglésies, places i espais patrimonials d'Esterri d'Àneu, Espot, Alt Àneu, la Guingueta d'Àneu i altres municipis, ja que, tal com destaca Ruth Martínez, directora del festival, hi ha un gran compromís social i amb el territori.
14: Fem sobretot el festival per la gent d'aquí, la gent que no agafarà un cotxe i se n'anirà a Lleida fins i tot a veure segons quin espectacle i nosaltres el portem. Per això és important aquesta xarxa que hem trenat, que et vingui una producció del TNC, que et vingui una producció de La Veronal, és a dir, realment aquesta idea de que la cultura va al territori.
13: Després de l'estrena de Sonoma d'avui, durant els propers dies també passaran pel festival la ballarina Lorena Nogal amb el solo La Protagonista, l'actriu Silvia Bell amb una nova lectura de Medea, el concert de Magalí Sare, la proposta escènica de Turó, la vida als boscos amb Carlos Cuevas o el concert de Cluenda del grup Obeses. Un dels plats forts, sens dubte, serà dissabte amb El Martiri de Sant Sebastià, una obra que combina dansa, música i text amb Víctor Pérez Armero Romero com a ballarí i Magdalena Garzón com a coreògrafa.
15: Clar, és una proposta que parteix d'una música d'una òpera amb molta instrumentalització i la nostra proposta porta només la veu. Però després hi ha aquesta part amb espais que tenen molta història i és especial, és bonic poder ballar a més a esglésies així tan petitones, recollides. Jo crec que és molt bonic perquè porta una intimitat amb el públic.
16: Primer de tot connectarà amb un referent, amb una iconografia religiosa, actual. Sant Sebastià també és el patró del col·lectiu LGTBI. Llavors té moltes branques des d'on el públic podrà connectar-se. No?
13: El festival, distingit amb el Premi Nacional de Cultura, arriba als 35 anys, consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu aquí al Pirineu.

0: Comprovem quina és la situació del trànsit a aquesta hora, també del transport públic, amb una nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Comencem amb les carreteres. A aquesta hora destaquen retencions a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la zona franca a la Barceloneta en sentit Besòs. Es manté encara lentitud a la P7 entre Castellví de Rosanes i Martorell, sentit Tarragona, per un vehicle avariat, per un accident, volíem dir, que ocupa el voral. També lentitud encara a la 2 a Jorba en sentit Lleida, en aquest cas per unes obres. Transport públic, recordem que la línia C1 dels ferrocarrils de la Generalitat circula un tren cada 20 minuts entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacions Unides per l'atropellament d'una persona a Rubí, a Rodalies. Com a mínim fins la setmana vinent no hi ha trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per l'esvoranc que ha tocat a l'estació de Montcada i Reixac. Això afecta les línies R2 Nord, R2 i R11. A l'R13 i a l'R14 segueix també el tall entre Lleida i la plana Picamoixons, en aquest cas per un robatori de coure. Hi ha plans de transport alternatiu en tots dos casos.
2: El temps.
0: Amb en Jofre Genoer.
3: Comencen a arribar els primers núvols poc importants pel sud del país i és que al llarg de la jornada d'avui la nuvolositat es farà una mica més present al terç oest del territori. De moment esperem canvis poc significatius, sobretot en quant a les temperatures. Sí que es perdran alguns graus, avui serà difícil arribar als 40, ho pot fer de manera puntual cap al Val de Lleida, però en general valors entre els 35 a 39 graus, amb una calor intensa arreu del territori i amb molta xafor a la façana litoral, amb aquesta pols sahariana que arriba al seu màxim, amb aquest ambient enterolit i també doncs, en presència d'alguns núvols baixos, sobretot cap a la costa sud i xafogó. A la tarda és quan esperem que la calor doncs, sigui ben present, però comenci a afluixar amb l'arribada de núvols i alguns primers ruixats, sobretot al nord de Lleida, on descartaríem alguna tempesta una mica intensa a l'Alt Pirineu. Hi ha avisos, per cert, de calor a les comarques lleidatanes, però a partir del vespre aquí la temperatura anirà de baixa. No descartem algun fenomen tempestuós amb ventades de manera puntual que s'endinsi cap a la depressió central, però sobretot serà demà i els propers dies que els ruixats i les tempestes poden guanyar més terreny a les tardes, especialment a partir de dissabte i també diumenge, amb aquest descens de les temperatures esperat i general.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Seguim, ho fem amb música. Són 3:15. Charlie XCX i The Strokes protagonitzen les novetats musicals d'avui que repassem amb la Marta Vives.
6: Charlie XCX publica avui Music Fashion Film. És un àlbum amb què ha volgut marcar un canvi respecte a Brat i s'allunya de l'electrònica de ball per incloure més guitarres. No és un disc de rock, tot i el títol d'algunes de les cançons, però sí que conté l'actitud, la distorsió i l'estètica. Music Fashion Film inclou una col·laboració amb el director de cinema David Cronenberg. Like a tiger, they will chase you down. Reality Awaits és el títol del nou disc dels novaiorquesos de Strokes, el primer que publiquen des del 2020. I és un disc que arriba amb el repte d'estar a l'altura d'una de les bandes més venerades de la seva generació. Bona part del treball està gravat a Costa Rica i hi ha qui defensa que això ha contribuït a la llibertat estilística que es pot sentir a l'àlbum, com ara arrencar amb una cançó de més de 5 minuts. De fet, totes tenen una llargada considerable, com si les haguessin gravat sense pressió. Una de les decisions creatives que han generat més controvèrsia és l'ús de l'autotune que ha fet Julian Casablancas a les cançons. El 20 d'octubre de Strokes actuarà en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
0: I Joan Dausà, Nena de Conte, Els Pets, Ginestar, La Pegatina o Búhos actuen a partir d'aquesta tarda a l'Empordà Music Festival, a la Bisbal d'Empordà. És la cinquena edició d'aquest certamen que reuneix públic familiar amb dues jornades de música, avui i demà, de 5 de la tarda a 5 de la matinada. Ens ho explica la Laia Claret amb aquest muntatge musical de Pep Lluís Blázquez.
7: Quan el sol no cremava, ballàvem els plats, alçaríem la xilava, quan jugàvem el turban.
8: música 2 dies amb un total de 15 concerts i 3 DJs. Un festival que creix amb l'essència marcada ser una experiència de música en català i en viu. Una iniciativa que neix i organitza l'Associació Juvenil i Cultural Els Voltors de la Bisbal. Jordi Lladón és el president i remarca la voluntat del festival.
9: Desvincular una mica el mite de que tots els festivals aquí a les comarques de Girona són a la costa, els grans festivals, i que també terra endins pues, tenim molt que oferir, i llavors també una mica vinculat amb l'Empordà, la terra i tot això, pues, la música del festival sempre ha sigut en català.
8: Aquesta tarda obre el festival Sergi Carbonell. Després hi ha grups, músics i cantants com ara La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Pegatina de Tallets o Nena de Conte. I demà, Nil Moliner, La Fúmiga, Figaflaues, Els Pets, Buó, Ginestà o Digell Trapella, entre d'altres. 5 anys d'un festival que es consolida i agafa embranzida amb la implicació de l'associació com de tallallador. La Marina
9: està morena. És molt complicat, vam començar més de zero amb el projecte del festival. Aleshores, arribant a aquesta 5a edició, doncs per nosaltres és un èxit. A partir d'aquí és moltes hores de dedicació i molt de treball per part de tots els membres de l'entitat.
8: Esperen arribar els 18.000 assistents aquests 2 dies. El recinte és el Passeig Marimon Espré, un festival finançat amb fons públics i patrocinadors privats. Les entrades van dels 45 als 62 euros els 2 dies.
10: Monta l'aftera, la que li van darrere, s'imaginen fan la peli.
0: I avui arrenca el Festival de Música Urbana Xer al Parc del Fòrum a Barcelona. Lola Índigo, Mike Towers i Juan Magán són els tres caps de cartell d'avui. Ens ho explica en Marc Ruiz.
11: El Xer està dedicat al trap, al reggaeton i les músiques urbanes i s'ha consolidat com a referent del gènere per al públic més jove. De fet, els horaris són molt còmodes. Obre les portes a les 2 del migdia i els últims concerts comencen a les 10 del vespre. Yeah.
12: Quiero ganarle el tiempo pa contigo poderme perder. Y por más que pase y que tome distancia siempre va a volver.
11: Aquest any han ampliat l'aforament fins a 30.000 persones i disposen d'un escenari més. El popular raper porto-riqueny Mike Towers encapçala el cartell d'avui. Al costat hi actuarà un altre artista que mou masses, Juan Magán. Abans ho hauran fet estrelles de la música urbana, com Lola Índigo i De La Osa.
13: Canta en català amb un so únic, la R i el 30 i el U és icònic. I us veig des de dalt mentre em faig un gin tònic.
11: Demà els sabadellencs 30 UFAM són un dels atractius de la jornada. Qui encapçala el cartell és l'andalús De La Fuente, que mescla electrònica, trap i música tradicional andalusa.
14: Porque eso truco me lo sé.
11: Una altra de les estrelles del dia serà el porto-riqueny Omar Kurz, que a més de trap i reggaeton, afegeix a la seva música R&B i música electrònica de ball.
0: I seguim amb música, però d'un altre tipus, molt, molt diferent.

0: perquè comença una nova edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Fins dilluns, l'Alt Urgell acull una desena de concerts amb músics d'arreu del món en una edició marcada pel relleu al capdavant d'aquest festival després de 51 anys. Arsègal, Joaquim Albalate.
1: El festival arrenca avui a la Seu d'Urgell amb concerts entre demà i diumenge a la Seu i Arsègal, amb l'acte central dissabte al vespre en aquest poble amb una quinzena de grups intèrprets i es tanca dilluns a Castellbò. Tot plegat amb desenes de músics de tot el Pirineu i també de tot el món, de llocs com Colòmbia, Sibèria, Itàlia o el Quebec. Cati Plana és la directora artística del festival.
2: Sí que hi ha doncs, alguns intèrprets que potser no havien vingut més a nivell nacional, de més avall, al Camp de Tarragona. La trobada també es considera que és com això, una trobada, un encontre de músics, i sí que s'entén no com un festival que cada any incorpora músics d'arreu molt diferents, sinó que hi ha uns intercanvis, unes coses que es van gestant a poc a poc.
1: Una 51a edició que estarà marcada justament pel relleu al capdavant del festival. Cati Plana agafa el relleu d'Artur Blasco, que n'ha estat l'ànima des de la primera edició al 1976.
0: 5 minuts, haurem arribat al punt de les 12. Esports. Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Estel. Aquest vespre el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Duel que valora el capità escapulat, Àlex Cano, en declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Personalment és el meu primer cop que jugo contra el primer equip. Llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
3: En aquest primer amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana Karim Adeyemi, qui des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany, de 24 anys, firma per 5 temporades i es mostra ambiciós.
5: Yeah, my expectations are really high. I think...
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
5: I'm here to win things.
3: En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador.
7: 3CAT Info.
3: El femení blaugrana, l'extrem noruega Caroline Graham, va firmar ahir la renovació fins al 2028. Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019 procedent del Wolfsburg i ha guanyat 23 títols en total. A l'espanyol, Antonio Roca està a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, Roca ja no jugarà demà l'amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit, precisament, en parla el defensa blanquiblau Omar.
8: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo. Y a partir de ahí, pues, el otro partido exigente es meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
3: Precisament al Sabadell han fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club Arlequinat. El jugador, que havia militat a l'Espanyol, ve del Ludogorets de Bulgària, on va jugar la temporada passada. A Lleida han clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri va ser detectat després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-ne la gestió. En clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany de futbol. Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool fa dues temporades i ha estat exercint de director global de futbol al grup Red Bull. Ha signat contracte fins al 2030. Relleven el càrrec Julian Nagelsmann després que la selecció alemanya quedés eliminada del Mundial als 16ens de final.
7: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: Avui es disputa la 19a etapa del Tour de França, encara als Alps. Avui amb 128 quilòmetres, amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alpe d'Huez, fet que valora el director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, als micròfons del Tot Costa.
9: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
3: Ahir triomf el solitari per a Richard Carapaz. La general, però, continua encapçalada un dia més per l'eslovè Tadej Pogačar.
7: 3CAT Info.
3: En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 catalanes de les 14 jugadores convocades jugarà aquest migdia a un quart d'una d'aquí a 17 minuts la semifinal de la Copa del Món contra Rússia, mentre que l'equip espanyol masculí es jugarà demà a la cinquena posició amb el vencedor del Georgia Montenegro després que ahir quedés eliminada per l'anfitriona Austràlia a la tanda de penals dels quarts de final. En tennis, Paula Badosa també jugarà aquest migdia, s'enfronta a l'egípcia Mayar Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg. La pecorenca va guanyar ahir l'hongaresa Pana Utbardi als vuitens de final en 2 sets, 6-4 i 6-1. Mentre que en motor, avui divendres es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, l'onzena cita del Mundial. Kimi Antonelli a Mercedes ja arriba com a líder destacat amb 204 punts, 45 més que Lewis Hamilton en Ferrari. I en futbol sala, a les 12 del migdia, d'aquí uns segons, es fa el sorteig de la Supercopa masculina que es disputarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre. Hi participa el Barça i podria enfrontar-se al Jaén, al Pozo de Múrcia i al Palma Futsal.
7: 3CAT Info. Trescat Info.

0: El govern i els comuns impulsaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Serà a partir de mesures excepcionals com reconvertir oficines o hotels en zones concretes i per temps limitat. El govern confia que demà es pugui concretar la data de restabliment del servei de les línies R2, R2 Nord i R11, interromput per l'aparició de l'esvoranc de Montcada i Reixac. Els usuaris miren d'assimilar els canvis, mentre en paral·lel continuen els treballs per estabilitzar el terreny i determinar les causes del sinistre. I continuen sense control els dos focs de Madrid i el d'Àvila, que ja han cremat més de 12.000 hectàrees i han obligat a desallotjar 10.000 persones. Les condicions meteorològiques fan preveure un dia complicat i preocupa que els incendis puguin confluir. 4 avions de Grècia i Itàlia s'incorporaran a les feines d'extinció. El govern demana al Tribunal de Comptes que amnistiï Puigdemont, Mas i Junqueras per la causa de les despeses del procés. En un escrit enviat aquest matí, l'executiu d'Illa vol que se'ls apliqui l'oblit judicial de manera immediata i que retorni l'aval milionari avançat per l'Institut Català de Finances. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països en considerar que els envien béns produïts amb mà d'obra forçada. Europa es mostra resignada per una mesura que diu que assumeix per preservar l'estabilitat comercial. L'Hospital Vall d'Hebron practica el primer trasplantament que es fa a Espanya entre dues persones amb VIH, una intervenció molt poc habitual a Europa. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervenció i deixa enrere la prohibició per a pacients amb VIH, vigent des de l'any 1987. La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Asp al Segrià l'any 2017. Un canvi legislatiu aprovat pel govern permet que el departament se'n faci càrrec. Els dos agents van morir per trets d'un caçador sense llicència. I Palma acull una nova edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, el certamen que també es pot seguir a Filmin. S'hi projectaran 165 pel·lícules amb més de 100 estrenes exclusives i la participació de més de 300 convidats. Esports.
1: El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 del vespre a l'Europa, porta tancada. En aquest primer amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana l'extrem alemany Karim Adeyemi. El Tour de França avui es disputa la 19a i en penúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de la categoria especial. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz, el mallot groc continua sent Tadej Pogacar. I dues previsions més. En waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a un quart d'una. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Mayer Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a dos quarts d'una.
0: I el temps, avui assolellat al matí, mitjà nuvolat a mesura que avanci la tarda. La calor serà intensa, si bé les temperatures baixaran entre 2 i 4 graus respecte. I es formaran nuvolades i descarregaran tempestes al Pirineu, al massís del Port i també entre la Conca de Barberà i les Garrigues, amb alguna pedregada i possibles ventades fortes.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. El govern i els comuns acorden portar al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos l'oferta d'habitatge protegit. El text inclou mesures excepcionals i temporals que s'aplicaran en zones de mercat tensionat i a les àrees de demanda residencial forta. Mollet del Vallès, Jordi Corbalan.
3: Es podran construir pisos de protecció en sòls destinats a terciari o reconvertir en oficines, hotels i aparcaments privats sempre que els habitatges ocupin com a mínim la meitat de la superfície construïda. Els ajuntaments també podran autoritzar convertir local comercials de planta baixa tancats en habitatges protegits. A les zones urbanes de nou creixement urbanístic es permetrà incrementar un 20% l'edificabilitat per fer també habitatge de protecció, una densificació que haurà però de respectar l'entorn. També es podran fer remuntes d'edificis, és a dir, construir més plantes per destinar-les a pisos protegits. L'objectiu és implicar el sector privat donant-los facilitats per construir habitatge protegit. Sentim la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns, Jèssica Albiach.
4: Són mesures urbanístiques excepcionals i, per tant, també temporals per tal de facilitar l'execució d'habitatge de protecció pública.
5: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
3: Ni pisos turístics ni segones residències. La nova llei blindarà l'ús de residència habitual i permanent dels habitatges de protecció que obtinguin la llicència quan s'aprovi la llei, ja sigui de propietat, tant per a ús propi o familiar, com de lloguer de llarga durada. Els habitatges mantindran indefinidament la qualificació de protecció oficial i no podran passar, doncs, al mercat lliure.
0: I ara marxem en directe cap a Madrid. Els tres incendis d'aquesta comunitat, també el d'Àvila, que continuen fora de control, han cremat ja més de 12.000 hectàrees. Preocupa que puguin confluir. Els milers de veïns desallotjats encara no podran tornar avui a casa perquè s'espera que sigui un dia encara més crític pel vent que bufa. Quatre avions de Grècia i Itàlia s'incorporaran a les tasques d'extinció. Connectem aquesta hora amb la Tània Tàpia. Tània, molt bon dia.
6: Bon dia. Els focs cremen sense control i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, adverteix que el perill és que els incendis s'uneixin entre si.
7: Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo, porque confluyen dos fuerzas destructivas.
6: Les flames han arrasat ja més de 9.000 hectàrees al foc de Burgondo, a Àvila, i 3.000 en els dos focs de Villa del Prado i Valdeiglesias a la Comunitat de Madrid. Els més de 10.000 desallotjats no podran tornar encara avui a casa perquè s'espera que sigui el dia més complicat amb ratxes de vent de més de 50 km hora.
7: Las situaciones meteorológicas son adversas, con lo cual optimistas no podemos serlo.
6: La Moncloa està dirigint la coordinació de l'emergència, ja que a petició del govern d'Ayuso s'ha declarat l'emergència d'interès nacional. És el primer cop que es fa per uns focs. Això suposa que és l'UME qui està portant les regnes de l'operatiu. El ministre ha evitat polemitzar si Ayuso s'ha avançat excessivament i ha descarregat la responsabilitat en el govern espanyol.
7: Es que el gobierno central en ningún momento discute, sino el gobierno central lo que dice es actuar.
6: Espanya ha demanat ajuda a Brussel·les i ja s'ha confirmat que dos avions de Grècia i dos més d'Itàlia s'incorporaran a les tasques d'extinció. Hi ha més de 1.100 efectius dels militars treballant als tres incendis i l'Estat ha incorporat 6 avions més, els que ja disposen les comunitats de Madrid i Castella i Lleó.
0: Perfecte. Tània Tàpia, moltes gràcies. Bon dia.
6: Bon dia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Continuen les afectacions a Rodalies pel tall provocat per l'esvoranc a les obres de soterrament a les vies de Vallbona. Els usuaris de l'R11 continuen sense poder fer tot el trajecte en tren cap al Vallès i han de canviar el servei especial d'autobusos a Sant Andreu fins a Granollers Centre, un dispositiu que continua generant moltes cues i malestar entre els viatgers. I a aquesta hora marxem en directe. Hi ha una compareixença per actualitzar l'estat dels treballs i el possible retorn de més veïns del Putxet afectats, recordem, per un esvoranc també en aquest cas de les obres de la línia 9 del metro. A aquesta hora podem escoltar Pilar Díaz, delegada de la Generalitat a Barcelona.
8: Ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests quatre edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges, perquè com saben molt bé, doncs, cada bloc correspon a un número diferent d'habitatges. En aquest cas, quan retornin els de la setmana vinent, amb un dia encara...
0: Doncs no ens arriba amb prou qualitat el so d'aquesta compareixença que està fent Pilar Díaz, delegada de la Generalitat a Barcelona, precisament per actualitzar, com us dèiem, l'estat dels treballs i també del retorn dels veïns. El que ha avançat és que hi haurà un edifici més que podran tornar cap a casa seva. Això és el que hem pogut escoltar amb molt mala qualitat del que explicava. Ho deixem aquí en propers minuts, quan puguem recuperar bé aquest sou, els nostres companys ens puguin avançar quines són les informacions que dona i anirem de nou.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Doncs mirem de tornar a connectar amb aquesta compareixença a veure si ara l'escoltem millor.
8: Algunes s'hi han presentat i també se l'ha atès. Per tant, avui aquest dispositiu concret es tancaria i s'haurien gestionat les bestretes, els avançaments econòmics d'aquelles famílies que ho han demanat, que són la gran majoria. I la setmana vinent també tindrem un dispositiu puntual per poder treballar d'una banda amb el tema dels lloguers per aquells inquilins que desitgen també acollir-se al seu dret de suspendre el pagament del lloguer. Per tant, hi haurà una atenció per poder fer de la manera més ràpida i més pràctica aquesta gestió amb el Departament de Territori, i també per conèixer aquelles famílies que, per les quals s'allargarà l'estada fora de casa, com podem atendre-les en unes condicions més properes al que pot resultar la vida domèstica a casa seva. I crec que en aquest moment, doncs, pel que fa als titulars, podem passar la paraula, menys que
9: tinguem... Aquesta setmana quants veïns entrarien a casa i de quina adreça?
8: Bé, doncs aquesta setmana, ara estic parlant de memòria, serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir, doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54. I en aquest cas sí que sumaríem, ara torno a parlar de memòria, crec que estàvem parlant de 31 habitatges més un local, si sumem els habitatges que ja van retornar, els que han retornat aquesta setmana, els que retornaran la setmana vinent, i els 31, ens n'anem a un 60% de la totalitat dels habitatges que es van haver d'evacuar el dia 7 de juliol.
9: I quants veïns quedarien fora, per tant, sense tenir data?
8: Doncs això, el 40%.
9: Que són... Mm.
8: Doncs fins a 93 hem de sumar 11 més 31.
10: 36 habitatges.
9: I la bestreta està quantificada d'alguna manera, es pot saber?
8: Sí, la bestreta és 1,5, l'índex habitual de referència, que és IRSC, l'índex de renda de suficiència de Catalunya, doncs és un 1,5 per persona, és una bestreta, és un avançament econòmic. Evidentment, doncs, quan acabi tot l'episodi, que esperem que sigui com més aviat millor, amb totes les despeses que s'han produït, el que farem serà una liquidació, però d'entrada, per no haver de suportar amb l'economia familiar, domèstica, aquesta situació, es fa una bestreta que correspon a 1.200 euros per persona, que pot arribar en funció del nombre de persones que conforma la família, fins a 2.000 al mes. En el cas d'aquelles famílies que han vist com s'ha allargat aquesta situació, doncs aquesta setmana vinent, en principi això continua confirmat, aquesta setmana vinent rebrien, hem fet la gestió de tot, rebrien aquesta quantitat. De fet, les que s'allarga més rebrien la quantitat del primer mes fins al 7 d'agost i del segon mes fins al 7 de setembre. Aquelles que ja retornen, doncs la bestreta és d'un mes.
9: I ja per acabar, els comerciants, què rebrien? Perquè alguns es queixen que hi ha molta paperassa per poder accedir a algun dels ajuts.
8: Bé, el que tenim és la línia de l'Institut Català de Finances. Des de l'Institut hi ha una persona que ha contactat un per un amb els titulars de les activitats per poder posar en marxa aquesta línia de crèdit, que tramitar s'ha de tramitar, això és inevitable, però s'ha fet acompanyat d'una persona experta del propi Institut Català de Finances. Això es va produir no aquesta setmana, la setmana passada, i sí, doncs hi ha una línia oberta perquè amb aquesta línia puguin fer front a les despeses també, doncs, diàries i habituals que pot tenir un comerciant, com és pagar els salaris, les retribucions dels seus treballadors i treballadores, el mateix lloguer, quan estan en local de lloguer, etcètera, etcètera. I això, en principi, també és una línia que s'ha obert i que podran rebre la quantitat abans no s'acabi el mes de juliol, per tant, la propera setmana, de la mateixa manera que la bestreta.
11: La bestreta ha dit que l'han demanat la majoria de famílies, però sap quantes persones han demanat?
8: Fins que no tanquem avui a les dues, no tenim una xifra concreta.
11: Perfecte.
0: Doncs eren les paraules de Pilar Díaz, delegada de la Generalitat a Barcelona. Ara podem escoltar Ramon Ramírez, director d'Infraestructures del Departament.
12: Del govern, doncs informem d'això. Després de les injeccions que es van posar en marxa a continuació de l'incident estan pràcticament concloses. La primera fase, la fase, diguem-ne, d'estabilització. El comportament dels edificis a nivell d'auscultació, és a dir, de control de moviments, són en tots casos positius. I les inspeccions tècniques que hem fet, totes estan donant resultats positius. Per tant, seguim amb una prudència, amb un optimisme prudent, i això ens ha permès decidir el retorn dels veïns de Rubinstein 6. El següent edifici que tornarà, com bé deia la delegada, serà a Sant Gervasi de Cassoles 54, que esperem que es pugui fer la setmana següent. En tot cas, és l'horitzó que tenim més proper. També aquesta setmana començarem a fer unes proves addicionals en el carrer. És a dir, nosaltres hem fet un treball molt intens dintre de la illa de vivendes, de control d'edificis, i tot ens fa pensar que el terreny que envolta la illa està en perfectes condicions. Tot i així, una altra vegada més, per prudència, farem uns sondejos i uns assajos geofísics per comprovar que efectivament aquest terreny, que, repeteixo, tots els indicis diuen que hauria d'estar en condicions normals, es troben efectivament així.
9: Els veïns es queixen que quan acudeixen als seus habitatges amb acompanyament dels bombers hi veuen moltes esquerdes, moltes més de les que hi havia abans. Això per què és?
12: A veure, esquerdes, sempre parlem de dos tipus d'esquerdes. Hi ha les esquerdes que són estructurals i les que produeixen un risc pels habitants, i les esquerdes que tenen la denominació d'estètiques, encara que puguin en alguna ocasió ser cridaneres. És veritat que en algun cas hi ha esquerdes més de les habituals que tenen els veïns. En qualsevol cas, tot i cadascú dels edificis que retorna, ha estat investigat per un equip de patòlegs que han comprovat dues coses. Primer, que les esquerdes no tinguin cap problema estructural, ja els dic que en el 100% de les inspeccions aquest és el cas, i després, de les esquerdes que no són estructurals, sí que hi ha algunes esquerdes, diguem-ne, més compatibles amb la habitabilitat i que es poden tractar més endavant en coordinació amb els veïns, i altres que sí que requereixen una intervenció prèvia, i en els dies de l'arribada dels veïns hi ha tot un procediment d'arribada, tot un protocol de com fer-ho perquè puguin entrar en unes condicions adequades, que no vol dir que passat unes setmanes o un temps, quan la tuneladora hagi avançat suficient, es retorni a reparar aquestes esquerdes que ni són estructurals ni són, diguem-ne, relatives a l'habitabilitat, sinó que són més estètiques, que es refaran en tot cas. Recordeu el que hem dit sempre, és a dir, gairebé tots els habitatges tenen una inspecció prèvia on s'han recollit totes les esquerdes, i ara es fa una altra inspecció on es veuran les diferències. I, evidentment, qualsevol esquerda produïda per l'obra serà suportada per la pròpia obra.
0: Doncs són les explicacions de Ramon Ramírez, director d'Infraestructures del Departament de Territori. Ha explicat que pràcticament estan acabades ja les tasques d'injecció de ciment en aquest esvoranc que es produïa ara fa poc més de 15 dies. També que les inspeccions tècniques estan donant resultats positius. Abans, la delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, ja havia avançat que de cara a aquest dilluns ja podran tornar a casa seva les persones d'un total de 11 habitatges. També la normalitat podrà tornar a 4 locals més del carrer Rubinstein 6. Per tant, ara mateix encara quedarien, haurien retornat 3 dels 8 edificis desallotjats, per tant, encara en quedarien 5. Deixem aquí aquesta informació i marxem directament cap a l'àrea de servei. Equip Viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
13: Bon dia. A aquesta hora el punt més complicat a les carreteres és a la C-17, a Lliçà d'Amunt. La via es troba tallada en sentit sud per un accident. Hi ha retencions des de Granollers, trams amb intensitat també a les dues rondes de Barcelona en tots dos sentits de la marxa. I es manté encara lentitud a la P-7 entre Castellví de Rosanes i Martorell, sentit Tarragona, per un altre accident. I a la 2, a Jorba, sentit Lleida, per obres. Transport públic normal. Normalitat ja en el servei a la línia S1 dels ferrocarrils de la Generalitat. A Rodalies, recordem que no hi ha trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per l'esvoranc que ha tocat a l'estació de Montcada. Això afecta la R2 Nord, R2 i R11. A l'R13 i a l'R14 segueix també el tall entre Lleida i la plana Picamoixons per un robatori de coure. Hi ha plans de transport alternatiu en tots dos casos.
2: El temps.
0: Crònica del Jofre Genuer.
14: Tot i que avui les temperatures baixaran una mica, esperem que encara es puguin assolir els 40 graus en alguns sectors del Pla de Lleida. La calor encara avui intensa, tot i que iniciem aquesta

0: En principi, fenòmens, insistim, força puntuals. El temps canviarà més radicalment a partir de demà. Sobretot a la tarda vespre, amb ruixats al nord i al nord-est, arriba la part més freda d'aquesta perturbació que empeny la bombolla d'aire càlid del Mediterrani, s'endurà la pols sahariana i farà que diumenge doncs, parlem d'un ambient no tan calorós, més agradable i també de ruixats. Diumenge, fins i tot localment, no descartaríem algunes tempestes que puguin ser intenses al nord-est del país.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Aguanta'm bé, per la feina ja.
3: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
4: Cap de setmana amb diades de primer nivell a Mataró i Vilallonga del Camp. A Mataró, aquest dissabte a les 5 de la tarda, diada de festa major de les Santes a la plaça Santa Anna. Hi actuaran els capgrossos, acompanyats dels castellers de Vilafranca i els minyons a Terrassa.
5: A Constantí també hi podreu veure dues colles de primera línia, al carrer Major dissabte a 6:45, i actuen la colla jove Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona. I a la plaça de l'Església del Morell a les 7 hi serà la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona.
4: Dissabte a la tarda hi ha un munt de diades més. Al passeig a l'Església de Begues a les 5 hi actua la colla local dels Encantats i els castellers de Castelldefels. A Mediona, a 5:45, a la plaça dels Països Catalans, hi actuaran els castellers locals i els xicots de Vilafranca. I a Vilanova i la Geltrú, a les 6, els bordegassos actuen a la Rambla principal amb els minyons a l'Arbós.
5: Dissabte a les 6, a la plaça de la Farinera de Reus, els xiquets locals actuen acompanyats dels castellers de Sant Pere i Sant Pau i els brivalls de Cornudella. I a la plaça dels Vents d'Altafulla, a les 7, hi haurà els castellers locals acompanyats dels nois de la Torre i els salats de Súria.
4: Al passeig de la Pineda, a Vilaseca, els xiquets locals actuen a les 6 de la tarda al costat dels castellers de Tortosa i els Alfoix.
5: A Parets del Vallès, a la plaça de la Vila, a la tarda, diada de festa major amb els manyacs i els castellers de Rubí. I a Santa Cristina d'Aro, a les 6, els minyons de Santa Cristina, els bailets de Gelida i els xerrics d'Olot actuen a la plaça 1 d'octubre del 2017.
4: Diumenge a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església de Vilallonga del Camp, s'hi celebrarà el Memorial Pau de Magrinyà, amb la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona.
5: També el diumenge, però a les 12, diada de festa major a Salt, a la plaça Lluís Companys, hi actuaran els marrecs acompanyats dels castellers de Barcelona, els xerrics d'Olot i els tirallongues de Manresa. I el Vendrell, passades la 1 del migdia, diada de Sant Anna a la plaça Vella, càrrec dels nens locals.
4: Diumenge al migdia també hi ha diada de festa major a Gallecs, a l'ermita de Santa Maria, i actuaran els castellers de Mollet, acompanyat dels de Cerdanyola i de la colla de l'Alma Maresma i la Selva Marítima.
5: A la Pobla de Segur, a 12:15, hi actuen els castellers del Pallars, acompanyats dels de Ladroc i els torraires de Montblanc. Finalment, a la plaça de la Vila de Sant Pol de Mar, a 7:45, hi podreu veure els maduixots acompanyats dels castellers del Baix Montseny i els margeners de Guissona.
4: Tota la informació del cap de setmana casteller la tindreu a punt diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: 3Cat Info.
6: I abans dels esports, una qüestió que també us destacàvem en titulars. La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Asp al Segrià l'any 2017. Anem cap a Lleida. Noelia Caselles.
7: L'Audiència de Lleida va condemnar el caçador a 45 anys de presó. Eren 22 per cada assassinat i un per tinença il·lícita d'armes. També va fixar una indemnització que superava el milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i va ser la seva assegurança qui va pagar 300.000 euros a les famílies. Era el límit del seu capital assegurat. Els fills de les víctimes també van rebre una indemnització de l'assegurança de la Generalitat. Quedava, però, una part important que les famílies van reclamar a la Generalitat, però aquesta no ho va acceptar. Ara, un decret llei aprovat el març passat sí que permet reconèixer aquest dret als agents rurals. Pau Simarro és l'advocat de les famílies.
8: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement. La diferència que hi havia entre el que van percebre ja de la pòlissa d'assegurances del caçador i la resta que va ser reconegut per la sentència de l'Audiència Provincial de Lleida.
7: Els dos agents rurals van morir en un vedat d'aspa al Segrià el 21 de gener del 2017, un caçador que no tenia llicència.

0: Els va disparar diversos trets per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular el va declarar culpable d'assassinat amb traïdoria per unanimitat.
1: Esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngels. Aquest vespre el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Un duel que valora el capità escapulat Àlex Cano.
3: Personalment és el meu primer cop que jugo contra el primer equip, llavors bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
2: En aquest amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana Karim Adeyemi, qui des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. Avui, de fet, ha fet el seu primer entrenament com a jugador blaugrana. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades.
4: When I'm honest, I couldn't believe it, to be honest.
5: No m'ho podia creure, si et sóc sincer. La temporada passada no va ser la millor, i ho vull tornar a dir. Estic molt agraït per aquesta oportunitat. El Hansi ha estat clau en tot. Em va dir que em volia i m'ha demanat que ho doni tot. Per mi això és important, i li estic molt agraït.
4: Honored and thankful for this.
2: En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador.
1: 3CAT Info.
2: Al femení blaugrana, l'extrem noruega Caroline Graham va firmar ahir la renovació fins al 2028.
6: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera y entonces era para mí muy fácil de continuar y decir que sí a continuar aquí.
2: A l'espanyol Antonio Roca està a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, Roca ja no jugarà demà l'amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament al Sabadell han fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club arlequinat. El jugador, que havia militat a l'Espanyol, ve del Ludogorets de Bulgària, on va jugar la temporada passada. A Lleida, clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri va ser detectat després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-ne la gestió. I en clau internacional, Jürgen Klopp està presentat com a nou seleccionador alemany de futbol. Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool fa dues temporades i ha estat exercint de director global de futbol al grup Red Bull. Ha signat contracte fins al 2030 i relleva en el càrrec Julian Nagelsmann, després que la selecció alemanya quedés eliminada del Mundial als 16ens de final.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: Avui es disputa la 19a etapa del Tour de França amb 128 quilòmetres d'alta muntanya, amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alpe d'Huez, un fet que valora el director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, els micròfons del Tot Costa.
7: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
2: La general continua encapçalada per l'eslovè Tadej Pogacar. Pel que fa al tennis, Paula Badosa juga aquest migdia a 1:45 contra l'egípcia Mayar Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg, mentre que en waterpolo tenim en joc el partit de la selecció espanyola femenina contra Rússia a la semifinal de la Copa del Món. El primer quart, empat a 3 gols. La selecció espanyola femenina està composada per 13 jugadores catalanes de les 14 convocades. L'equip espanyol masculí, per la seva banda, es jugarà a la cinquena posició amb Montenegro, que ha derrotat aquest matí Geòrgia per 16-18. L'equip de David Martín ha superat a primera hora del matí Croàcia. I a motor, avui divendres es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, l'11a cita del Mundial. I en futbol sala ja han quedat aparellats els equips que disputaran la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre. La primera semifinal es jugaran al Barça i al Jaén, la segona al Pozo i al Palma.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'una, el més destacat a aquesta hora passa per aquesta actualització sobre l'esvoranc del barri del Putxet a Barcelona de fa més de 15 dies. La delegada del govern a Barcelona ha explicat que la setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un dels blocs afectats, concretament 11 habitatges. On aleshores hauran pogut tornar 3 dels 8 blocs afectats. Una altra finca ho podrà fer la setmana següent. Sobre les esquerdes, que han denunciat que tenen alguns habitatges i comerços, el director d'Infraestructures del govern ha dit que la gent que ha pogut tornar a casa és perquè és totalment segur fer-ho i que són esquerdes estètiques i no estructurals i que repararan un cop la tuneladora sigui a prou distància. També us hem explicat que el govern i els comuns impulsaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit i que el govern confia que demà es pugui concretar la data de restabliment ja del servei de les línies R2, R2 Nord i R11 interromput per l'aparició de l'esvoranc de Montcada i Reixac. A partir d'ara també us parlarem d'un nou atac d'Ucraïna, el tercer des de dissabte, contra el conegut com l'Amazon rus, l'empresa Wildberries. Drons ucraïnesos han impactat aquesta matinada contra instal·lacions de la gran plataforma de comerç en línia. Zelensky acusa la companyia d'emmagatzemar material militar per a l'exèrcit rus. També que Brussel·les amenaça d'imposar a la xarxa social TikTok una multa milionària per desprotegir els menors d'edat. En economia us explicarem que SEAT triplica el benefici operatiu fins als 122 milions d'euros en el primer semestre de l'any. Ha estat sobretot gràcies a l'impuls de la marca Cupra. I en cultura repassarem les novetats musicals de la setmana. I en esports, Ricard Isidro, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngels. El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 a l'Europa, a porta tancada. En aquest primer amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana l'extrem alemany Karim Adeyemi.
1: I temps assolellat al matí, mitjà ennuvolat a mesura que avanci la tarda, calor intensa, si bé la temperatura avui baixarà entre 2 i 4 graus, es formaran nuvolades i descarregaran tempestes al Pirineu, al Massís del Port i també entre la Conca de Barberà i les Garrigues. Passen un parell de minuts de dos quarts d'una, el govern i els comuns acorden portar al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos l'oferta d'habitatge protegit. El text inclou mesures excepcionals i temporals que s'aplicaran en zones de mercat tensionat. Jordi Corbalan.
3: Es podran construir pisos de protecció en sòls destinats a terciari o reconvertir en oficines, hotels i aparcaments privats sempre que els habitatges ocupin com a mínim la meitat de la superfície construïda. Els ajuntaments també podran autoritzar convertir locals comercials de planta baixa tancats en habitatges protegits. A les zones urbanes de nou creixement urbanístic es permetrà incrementar un 20% l'edificabilitat per fer també habitatge de protecció, una densificació que haurà però de respectar l'entorn. També es podran fer remuntes d'edificis, és a dir, construir més plantes per destinar-les a pisos protegits. L'objectiu és implicar el sector privat donant-los facilitats per construir habitatge protegit. Sentim la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns, Jèssica Albiach.
4: Són mesures urbanístiques excepcionals i, per tant, també temporals per tal de facilitar l'execució d'habitatge de protecció pública.
5: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
3: Ni pisos turístics ni segones residències. La nova llei blindarà l'ús de residència habitual i permanent dels habitatges de protecció que obtinguin la llicència quan s'aprovi la llei, ja sigui de propietat, tant per a ús propi o familiar, com de lloguer de llarga durada. Els habitatges mantindran indefinidament la qualificació de protecció oficial i no podran passar, doncs, al mercat lliure.
1: I el govern confia que demà es concreti la data de represa del servei de les línies R2, R2 Nord i R11, que va quedar suspès arran de l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies entre Barcelona i Montcada i Reixac. De moment, i mentre continua investigant-se la causa d'aquest sinistre, el tall entre Sant Andreu Comtal i les estacions de Montcada obliga els usuaris d'aquestes línies a invertir més temps per desplaçar-se. I tenim una unitat mòbil en aquest punt amb el Toni Fortesa i el José Antonio Rodríguez. Toni.
6: Els usuaris de l'R11, com deies, continuen adaptant-se al dispositiu alternatiu mentre es manté tallada la circulació entre Sant Andreu Comtal i Montcada. Des d'aquesta estació, els viatgers pugen als autobusos que els traslladen fins a Granollers. Una filera d'autobusos espera que arribin els trens i a mesura que van arribant van sortint per fer el desplaçament. Autocars de tot tipus, entre ells l'autobús vinilat, per exemple, de la Unió Esportiva Castellà. Un dels usuaris es queixa, això sí, de la falta d'informació.
7: Preguntar entre la ciutadania i les persones afectades a on ens hem d'adreçar, què és el que hem de fer, com ens hem d'organitzar, perquè fins ara, aquest matí, no hem tingut cap mena de resposta, ni d'ajut, ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
6: La consellera de Territori, Sílvia Paner, que ha avançat avui que aquest dissabte DIF i el Ministeri de Transports esperen poder concretar quin dia de la setmana vinent es podrà restablir el servei, ha assegurat que primer cal acabar els treballs d'estabilització de l'esvoranc i que, de moment, les inspeccions continuen descartant moviments tant a les vies com als edificis de l'entorn.
1: Ho hem pogut seguir en directe, us ho avançàvem ara també en el sumari. En els pròxims dies ja es podran ocupar el 60% dels pisos desallotjats per l'esvoranc provocat, en aquest cas per les obres de la línia L9 al barri del Putxet de Barcelona. Segons Pilar Díaz, delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, s'han concretat ja quins blocs es podran reocupar pròximament, però no ha concretat el termini que han de contemplar els veïns d'aquest 40% que falta, uns 35 pisos que continuen desallotjats.
0: Entrarien a casa i de quina adreça?
8: Bé, doncs aquesta setmana, ara estic parlant de memòria, serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
1: El govern ha habilitat una línia d'ajudes de fins a 2.000 euros per unitat familiar per fer front a les despeses extraordinàries provocades per les obres. Mentrestant, els tècnics han acabat la primera fase d'estabilització del terreny i han certificat un comportament positiu dels edificis. Tot i això, la setmana que ve faran proves addicionals i sondejos als carrers afectats.
9: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Els Estats Units imposen des d'avui nous aranzels duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països. La Casa Blanca ho justifica perquè els afectats no tenen lleis eficaces, diu, per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. La Xina ja ha reaccionat, negant que al seu país hi hagi treballs forçats, i Europa es mostra resignada per aquesta mesura. Brussel·les, Bruno Fortea.
10: La Comissió Europea valora de forma positiva que, tot i les noves tarifes, els seus productes continuaran pagant menys d'un 15% d'aranzels quan es venguin als Estats Units. Això respecta el topall màxim signat l'any passat en l'acord comercial amb Washington. Tot i que la cap de la política exterior europea, Kaya Kallas, ha rebatut les acusacions sobre el treball forçat.
11: Si compares les nostres lleis laborals amb les dels Estats Units, veus que nosaltres tenim vacances pagades, tenim molt bones condicions laborals per als nostres treballadors, així que no està gaire ben fonamentat.
10: I diu que demanarà explicacions al govern nord-americà, però en realitat els Estats Units no diuen que a la Unió Europea hi hagi treballs forçats. Washington imposa els nous aranzels perquè al·lega que el club comunitari compra productes fets amb treballs forçats en països estrangers, perquè li falten lleis eficaces per impedir-ho. De fet, encara està pendent d'entrar en vigor el reglament europeu que prohibirà l'entrada de qualsevol producte fet amb treballs forçats. La norma està aprovada, però no començarà a aplicar-se fins d'aquí un any i mig. Més enllà d'això, Brussel·les ha celebrat que alguns productes europeus, com ara el suro i els diamants, quedin al marge dels nous aranzels nord-americans. Se sumen a les exempcions que Washington ja aplica als avions o als medicaments europeus.
1: Parlem ara de la guerra a Ucraïna. Almenys 11 morts a Rússia i 5 en aquest país a Ucraïna en els últims atacs creuats. La guerra està avui activa als dos fronts amb un objectiu principal per a l'exèrcit ucraïnès, l'empresa russa Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus. Drons ucraïnesos han impactat aquesta matinada contra magatzems de l'empresa Sant Petersburg i tres regions més del país. Els bombardejos contra aquest gegant del comerç rus en línia van començar dissabte i Zelensky el justifica al·legant que l'empresa emmagatzema i distribueix material militar per a l'exèrcit rus. El Kremlin, en canvi, ho nega. A Rússia els clients preveuen que el servei se n'acabi ressentint.
12: Estic segur que serà més difícil fer comandes de productes. Com que no sóc un usuari habitual de les plataformes de venda en línia, per mi no és tan greu. Però sí, és comprensible que moltes comandes no arribin a temps.
13: És preocupant, sí, però són els temps que corren. Què més hi pots fer? Si els magatzems es cremen o passen coses així, simplement ho haurem d'acceptar.
1: Rússia està atacant avui de nou Kiev, segons ha denunciat l'alcalde de la capital d'Ucraïna. En paral·lel, Romania ha assegurat haver abatut per primera vegada des de l'inici de la guerra un dron que havia entrat al seu espai aeri. L'operació l'ha fet un caça F-16. El president del país no ha especificat l'origen del dron i ha assegurat que hi ha una investigació en marxa. I tornem cap a Brussel·les per explicar-vos que, en aquest cas, la comissió ha amenaçat d'imposar a la xarxa social TikTok una multa milionària per desprotegir els menors d'edat. Denuncien que quan els menors es creen un perfil públic en aquesta plataforma, poden acabar interactuant amb possibles agressors o assetjadors, Bruno.
14: De mica en mica, la Unió Europea va estrenyent el setge sobre TikTok. Sota amenaça de multa, fa mesos que li exigeix canvis en el disseny de l'aplicació perquè deixi de ser tan addictiva. I avui posa el focus en el caràcter públic que poden tenir tots els continguts que penja un menor en aquesta xarxa social. Fins i tot, si un infant tria tenir un perfil privat per ocultar els seus vídeos, la Comissió Europea assenyala que un assetjador sí que podria trobar el seu nom. Brussel·les considera que el fet d'estar tan exposat a les persones desconegudes vulnera la llei europea de serveis digitals. Si TikTok no convenç del contrari, el govern comunitari es reserva el dret de multar el gegant tecnològic xinès amb una sanció que pot arribar a equivaler al 6% de la facturació global de l'empresa.
1: Parlem ara de SEAT, que triplica el benefici operatiu fins als 122 milions d'euros en el primer semestre de l'any. En concret, la companyia ha guanyat 84 milions d'euros més que en el mateix període del 2025, un 220% més, sobretot gràcies a l'impuls de la marca Cupra, que continua batent rècords. A més, l'empresa s'ha beneficiat de l'exempció als aranzels addicionals de la Unió Europea al Cupra Tabascan. Les marques SEAT i Cupra formen part del grup Volkswagen, que, com a grup, en canvi, ha guanyat un 30% menys en el primer semestre respecte de fa un any. Aquest consorci automobilístic té en marxa un pla de reducció de plantilla que afecta milers d'empleats, sobretot de la marca Volkswagen. El motiu principal és la competència dels vehicles elèctrics xinesos. Més notícies. L'Hospital Vall d'Hebron ha dut a terme el primer trasplantament de tot l'estat espanyol entre dues persones amb VIH. De fet, a Europa se n'han fet molt pocs. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervenció i que deixa enrere la prohibició vigent des de l'any 1987. Anem cap a l'Hospital de la Vall d'Hebron, Cristian Roldán.
15: El trasplantament fet entre dos homes de mitjana edat ha estat de ronyó i s'ha fet amb cirurgia robòtica, tot i que s'estima que amb les dades actuals a l'any es podrien produir prop de 17 intervencions com aquesta. Beatriz Domínguez Gil, directora general de l'Organització Nacional de Trasplantaments, ha destacat el caràcter social d'aquesta fita perquè permet garantir un dret a les persones amb VIH.
16: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si així lo desean.
15: El coordinador de programes de trasplantaments de la Vall d'Hebron, Albert Sant Diumenge, també assegura que l'avenç és positiu per tothom i que ajudarà a reduir les llistes d'espera.
17: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera. No solamente a aquellos, evidentemente, con enfermedad de VIH, sino también a todos los demás, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
15: De la seva banda, el doctor Francesc Josep Moreso, cap de secció de la Unitat de Trasplantament Renal de la Vall d'Hebron, assegura que la infecció pel VIH no fa més complexa la intervenció i atribueix el retard a l'hora de fer aquest tipus de trasplantaments a que la normativa es va aprovar l'any passat.
18: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa. I només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
15: L'Hospital Vall d'Hebron és un dels centres pioners en trasplantament a tot l'estat. Durant el 2025 en va fer 387.
1: Les trucades i correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. El telèfon 016, que és d'àmbit estatal, va registrar un augment del 120% de les trucades respecte al dilluns anterior. La directora general per a l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, ha explicat avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que l'augment de trucades i correus als serveis d'emergències durant un esdeveniment esportiu no és un fenomen nou.
19: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, ho heu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses, no?
1: Jiménez també ha remarcat que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonants de situacions de violència, el problema és estructural.
19: Tenim una base estructural, no?, a la nostra societat, que és patriarcal i que afavoreix la violència, i hi ha elements i moments en els quals doncs, s'accelera aquesta violència i per motius externs, no? I en aquest cas doncs, és el que ens diuen els estudis. En l'esport o en els esdeveniments massius doncs, això també succeeix, no?
1: A Catalunya, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista és el 900-900-120. Recordem, és un servei gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Tres quarts d'una, actualitzem la informació de carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
20: Bon dia. Comencem actualitzant la situació a la C-17 a Lliçà d'Amunt, on hi ha hagut un accident que ha obligat a tallar la via durant uns minuts en sentit sud. Ara ja s'ha reobert un dels tres carrils. Tot i això, segueixen les retencions des de Granollers. Retencions també a la Nacional 240 a Montblanc, sentit Tarragona, en aquest cas per un vehicle incendiat. I a la C-66 a Sant Julià de Ramis, per un accident, s'està donant pas alternatiu en aquesta via. A la P-7 es manté lentitud entre Sant Jaume dels Domenys i Castellet i la Gornal, sentit Tarragona, per un vehicle avariat. També a Martorell, en sentit sud, per un accident. I a la 2, recordem-ho, hi ha retencions a Jorba, sentit Lleida, en aquest cas, per unes obres. A l'àrea de Barcelona, retencions també a aquesta hora ja a les rondes, en tots dos sentits de la marxa. I a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat.
1: El temps. Crònica del Dani Ramírez.
21: Tendència a canviar el temps aquest cap de setmana. Baixa la temperatura, una mitjana de 5 graus a bona part del país. Hi pot haver llocs de l'interior, especialment a muntanya, Pirineu, on puguin baixar 8 o 10 graus. A més, aquestes tardes, a molts sectors estem al voltant dels 35 graus. Com que preveiem tempestes, la tarda dissabte i també diumenge hi haurà llocs al voltant de 18 graus, 15 o 20 graus durant la tarda. Per tant, la diferència realment és abismal. I destaquem també la possibilitat d'aiguats, de tempestes fortes amb pedra o calamar-se. I això doncs, ens manté amatents. Hem d'estar doncs, alerta per risc d'algun aiguat, alguna rierada que pugui baixar torrents des de la zona prelitoral, Pirineu Oriental, Serra, transversal cap a zones baixes, fins i tot hi ha un petit risc d'algun ruixat al Maresme, a la Selva, sud del Baix Empordà, entre demà a la tarda i també diumenge a la tarda. De moment, avui, algun ruixat al nord de Lleida, cap a l'Alt Pirineu. Aquí també hi ha un avís de calor, ho diu el Meteocat. Es poden superar les valls als 35-36 graus. Encara arribarem a 39-40 al Pla de Lleida. Estem ja assolint els 35 al Poal. I bé, no seran els 43 d'ahir, baixa una mica la temperatura, però evidentment és una temperatura altíssima. Quan baixarà serà demà, a la tarda sobretot, i diumenge. Baixaran 5 graus de mitjana, al Pirineu poden baixar 10 o 12 graus. I cal destacar que amb les tempestes, probablement amb pedra o calamar-se, això també és un altre perill a tenir en compte, la refrescada serà realment molt, molt contundent. Alguns sectors de Girona, Barcelona, Pirineu, Serralada Transversal, Guilleries i Montseny, que és on més pot ploure demà, i sobretot també la tarda de diumenge, amb alguna pedregada i risc d'algun aiguat. Molta precaució.
1: Fresca Info. Passen 3 minuts de 3 quarts d'una. En política, el govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre i els hi aixequi les mesures cautelars. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, també l'exvicepresident Oriol Junqueras, exconsellers i antics responsables d'exteriors. La Generalitat ha enviat l'escrit aquest matí com a entitat del sector públic, suposadament perjudicada per aquestes despeses, i també demana que retornin els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar l'Institut Català de Finances com a aval pels encausats. Encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, demanen també que el Tribunal Superior de Justícia els hi apliqui immediatament. Tots dos tenen una causa oberta per malversació i la sala havia demanat a la Justícia Europea que resolgués dubtes sobre si era aplicable l'oblit judicial. En el seu cas, els dos dirigents, antics alts càrrecs d'economia durant el procés, asseguren que, amb la sentència de la setmana passada, el Tribunal de Luxemburg ja ha resolt els dubtes que van plantejar. Ara, el Tribunal Superior de Justícia deixa 5 dies a totes les parts per decidir posicionar-se. I la Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre les joies, com per exemple quan es van muntar, i també aprofundir en quin és el seu preu al mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els perits han estimat en un primer estudi preliminar. Fins ara, l'expresident espanyol no ha donat explicacions sobre l'origen d'aquestes joies. Ahir, en una entrevista a Televisió Espanyola, es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al 1 milió d'euros.
2: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Fonts judicials aclareixen que la petició es va fer dies abans de l'entrevista i que Zapatero parlés per primera vegada públicament de les joies. Recordem que el jutge Calama va obrir una línia d'investigació separada a la del rescat de Plus Ultra després que l'UDEF trobés les joies al despatx de l'expresident. El magistrat l'ha imputat per un delicte fiscal i un altre de contraband. Ara situem-nos a Barcelona. David Bondia ha demanat reforçar la sindicatura de greuges de la ciutat i també més recursos. Bondia serà el síndic de Barcelona durant 5 anys més després que el plenari municipal ho hagi votat aquest matí. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
4: David Bondia necessitava una majoria de 2/3 parts i l'ha aconseguit amb el suport del PSC, Barcelona en Comú, Esquerra i Junts. Avui ha demanat més recursos per tirar endavant tot allò que vol fer.
22: Si incorporem temes d'intel·ligència artificial, la comissió de reparació que vam crear no serà una comissió de reparació per una escola, sinó per qualsevol abús de nens, nenes, adolescents i dones a la ciutat de Barcelona. Tenim un projecte que és implementar un pla Zerocarrer per treure les persones sense llar a Barcelona, però treballem de forma al mateix temps en un barri de Barcelona i en un barri de l'àrea metropolitana, sobretot per no crear un efecte crida, sinó un efecte mirall, que això es pugui fer a Barcelona i es pugui fer fora.
4: Al plenari, l'alcalde Jaume Collboni ha dit que un bon govern necessita una bona sindicatura per millorar i servir millor els ciutadans.
23: Hem tingut una sindicatura proactiva que no només ha fet la feina de traslladar queixes, peticions, reivindicacions, sinó que també s'ha implicat en la recerca de solucions, i això també ho vull posar de relleu en àmbits de mediació, com ha estat el cas de Vallcarca, de la Casa Ursola o dels patis escolars.
4: Barcelona en Comú i Esquerra han aplaudit el procés electoral i han aplaudit que es recuperés la participació ciutadana en l'elecció del síndic, tot i que no fos vinculant. Per la seva banda, Junts ha aprofitat per reclamar la sindicatura que faci un pas més en aquest nou mandat. El PP s'ha abstingut i Vox hi ha votat en contra.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I ara música. Charlie XCX i The Strokes protagonitzen les novetats musicals d'avui. La repassem amb la Marta Vives. So now we're making
24: rock music. Charlie XCX publica avui Music Fashion Film. És un àlbum amb què ha volgut marcar un canvi respecte a Brat i s'allunya de l'electrònica de ball per incloure més guitarres. No és un disc de rock, tot i el títol d'algunes de les cançons, però sí que conté l'actitud, la distorsió i l'estètica. Music Fashion Film inclou una col·laboració amb el director de cinema David Cronenberg. Like a tiger, they will chase you down. Reality Awaits és el títol del nou disc dels novaiorquesos The Strokes, el primer que publiquen des del 2020. I és un disc que arriba amb el repte d'estar a l'altura d'una de les bandes més venerades de la seva generació. Bona part del treball està gravat a Costa Rica i hi ha qui defensa que això ha contribuït a la llibertat estilística que es pot sentir a l'àlbum, com ara arrencar amb una cançó de més de 5 minuts. De fet, totes tenen una llargada considerable, com si les haguessin gravat sense pressió. Una de les decisions creatives que han generat més controvèrsia és l'ús de l'autotune que ha fet Julian Casablancas a les cançons. El 20 d'octubre, The Strokes actuarà en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: I avui arrenca a Palma l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que arriba a la 16a edició. És un festival híbrid presencial i que també es pot veure a línia a través de Filmin. S'hi projectaran 165 pel·lícules amb més de 100 estrenes exclusives i la participació de més de 300 convidats del món del cinema i de la cultura. El director de l'Atlàntida Mallorca, Jaume Ripoll, que també és cofundador i director editorial de Filmin, destaca la importància de donar valor afegit als espectadors. Ho fan, per exemple, amb la pel·lícula El ser querido, que dirigeix Rodrigo Sorogoyen.
0: Per un festival com el nostre, una de les coses importants és que no només tenir la pel·lícula, només projectar l'obra, sinó que fer-ho acompanyat del director i dels actors. Aconseguir que el Javier Bardem, amb l'agenda que té, i la Victoria Luengo i el Raúl Aleva, que també és un dels protagonistes de peri, vinguin els tres a Palma, serà una nit històrica.
1: El festival s'allargarà fins al 2 d'agost.
9: Esports.
1: Doncs fins la una, tota l'actualitat esportiva. Amb en Ricard Isidro. Ricard, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels. El Barça de bàsquet encadena anuncis i fitxatges. S'acaba de fer oficial el de Tyrese Martin, que signa per una temporada. Es tracta d'un alè estatunidenc de 27 anys i 1,98 m d'alçada, que també pot actuar d'escorta. Té experiència a l'NBA, va debutar als Atlanta Hawks, però també ha jugat als Brooklyn Nets i als Sixers de Filadèlfia. És el 8è fitxatge per la nova temporada blaugrana. 9, si tenim en compte el del tècnic Alexander Sekulić.
9: 3CAT Info.
3: I parlant de futbol, aquest vespre el Barça jugarà el seu primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Un duel que valora el capità de l'equip gracienc, Àlex Cano.
5: Personalment és el meu primer cop que jugo contra el primer equip. Llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
3: En aquest primer amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana Karim Adeyemi, qui des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany, de 24 anys, firma per 5 temporades i es mostra ambiciós.
6: Yeah, my expectations are really high. I think...
7: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
3: En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. Mentrestant, el femení blaugrana, la defensa Carla Julià, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip, una ampliació de contracte que s'afegeix a la d'ahir, de l'extrem noruega Caroline Graham, fins al 2028. A l'espanyol, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit de pretemporada en parla el defensa Omar.
25: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo. Y a partir de ahí pues el otro partido exigente es meterle caña porque, como te he dicho antes, hay que ganar.
3: Precisament, el Sabadell han fet oficial que lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club arlequinat. El jugador, que havia militat a l'Espanyol, ve del Ludogorets de Bulgària. I a Lleida han clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri va ser detectat després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-ne la gestió. I en clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany de futbol. Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta de Liverpool fa dues temporades i ha estat exercint de director global al grup Red Bull. Ha signat contracte fins al 2030.
26: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
3: Avui es disputa la 19a etapa del Tour de França, avui amb 128 quilòmetres de perfil muntanyós, amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huè, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alpe d'Huè. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz, però la general continua capçalada amb solvència per l'eslovè Tadej Pogačar en 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel.
27: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
3: Pel que fa al waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 catalanes de les 14 jugadores, està jugant contra Rússia a les semifinals de la Copa del Món i ara mateix, quan falten 4 minuts per acabar el tercer quart, està guanyant el combinat espanyol per 7 gols a 5 a Rússia. L'equip espanyol masculí, per la seva banda, es jugarà la cinquena posició a Montenegro, que ha derrotat Geòrgia per 16-18. L'equip de David Martín ha superat Croàcia. I en tenis, Paula Badosa també jugarà aquest migdia. A la una del migdia s'enfronta a l'egípcia Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg. I en futbol sala ja són oficials els aparellaments de la Supercopa masculina que es disputarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre. El Barça, que és el campió de Lliga i anfitrió d'aquesta competició, jugarà contra el Jaén. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma Futsal. I a motor, avui divendres, es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria Fórmula 1, l'onzena cita del Mundial. Kimi Antonelli, a Mercedes, i arriba com a líder destacat, amb 204 punts, 45 més que Lewis Hamilton, que pilota un Ferrari.
9: Trescat Info.

0: Un error en la mostra fa incomparables els resultats del pròxim informe PISA a Catalunya, que avalua el nivell dels estudiants. Un 23% dels alumnes que havien de fer l'examen en van quedar exclosos quan l'OCDE posa un topall del 5%. El Departament d'Educació ha obert una investigació. S'allarga el degoteig del retorn a casa dels veïns desallotjats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. La setmana que ve podran tornar els d'un altre edifici i la següent, un altre. Hi haurà un 40% d'afectats que encara hauran d'esperar. Els tècnics descarten esquerdes estructurals als habitatges. El govern confia, mentrestant, que demà pugui concretar la data de restabliment del servei de les línies R2, R2 Nord i R11, interromput per l'aparició d'un altre esvoranc, en aquest cas a Montcada i Reixac. Els usuaris miren d'assimilar els canvis mentre, en paral·lel, continuen els treballs per estabilitzar el terreny i determinar les causes del sinistre. Continuen sense control els dos focs de Madrid i el d'Àvila, que ja han cremat més de 12.000 hectàrees i han obligat a desallotjar 10.000 persones. Les condicions meteorològiques fan preveure un dia complicat i preocupa que els incendis s'acabin unint. 4 avions de Grècia i Itàlia s'incorporaran a les feines d'extinció. El govern i els comuns busquen incrementar en uns 20.000 pisos l'oferta d'habitatge protegit. Amb aquest objectiu impulsen una llei al Parlament que inclou mesures excepcionals en zones concretes i per temps limitat. Entre aquestes mesures hi ha la de reconvertir oficines o hotels. El govern aplicarà restriccions als camions a la P7 durant el dia de l'eclipsi, el 12 d'agost. La mobilitat és una de les derivades que més amoïnen per l'acumulació de gent a les zones principals on es podrà seguir l'experiència astronòmica. Hi haurà un reforç de 700 agents policials i es repartiran 150.000 ulleres per poder mirar l'eclipsi. Almenys 11 morts a Rússia i 5 a Ucraïna en els últims atacs creuats. Moscou ataca Kiev i l'exèrcit ucraïnès reforça l'ofensiva contra l'empresa russa Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus, a qui acusa de subministrar material militar a l'exèrcit del Kremlin. I Balaguer a la Noguera ha acollit aquest matí l'acte de comiat de l'escriptor Josep Vallverdú. Va morir dimarts als 103 anys. Una cerimònia on s'ha tornat a lloar el seu llegat i la seva vàlua humana. S'han recitat versos de Carles Riba que ell mateix havia triat.
1: Esports. El Barça de bàsquet acaba de fer oficial la incorporació de Tyrese Martin, que signa per una temporada. Es tracta d'un aler estatunidenc que també pot actuar d'escorta. El Barça de futbol juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 a l'Europa a porta tancada. En aquest primer amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana l'extrem alemany Karim Adeyemi. I el Tour de França avui disputa la 19a i entra per última etapa. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. El mallot groc continua sent Tadej Pogačar.

0: I pel que fa al temps, serà assolellat i mig ennuvolat a mesura que avanci la tarda. La calor serà intensa, si bé la temperatura baixarà entre 2 i 4 graus respecte a ahir. Es formaran nuvolades i descarregaran tempestes al Pirineu, al Massís del Port i entre la Conca de Barberà i les Garrigues, amb alguna pedregada i possibles ventades fortes.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts i mig de la una del migdia. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins al punt de les dues, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Comencem, com us dèiem, els resultats del pròxim informe PISA a Catalunya, que avalua el nivell dels estudiants, no seran comparables amb els d'altres anys ni tampoc amb el de la resta de països i comunitats per un error en la mostra. Un 23% dels alumnes que havien de fer l'examen en van quedar exclosos quan l'OCDE posa un topall del 5%. El Departament d'Educació ha obert una investigació. Barcelona, Sara Canyete.
2: Hola, bon dia. Sí, la clau d'aquesta errada tècnica, segons diu el departament, està en la mostra. El 23% dels alumnes que havien de fer l'examen, d'un total de 2.600, van quedar exclosos de fer aquestes proves. 92 d'ells era perquè no coneixien prou bé l'idioma, 6 d'ells perquè tenen algun tipus de discapacitat física i el gruix 493 perquè tenen un diagnòstic de necessitats especials de tipus cognitiu, conductual o emocional. Però PISA diu que amb un diagnòstic no n'hi ha suficient i que aquestes excepcions s'han de fer alumne per alumne i raonades. Tot plegat fa que la mostra del darrer informe PISA no sigui representativa. Sònia Fernández és la directora general de Currículum i Desenvolupament Professional del Departament.
3: En aquest exercici, doncs, de transparència i de responsabilitat hem volgut anticipar aquesta incidència tècnica, que es tracta, com hem comentat, doncs, d'una qüestió aïllada i puntual.
0: En els pròxims dies ja es podran ocupar el 60% dels pisos desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres del metro de l'L9 al barri del Putxet de Barcelona. Pilar Díaz, delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, ha concretat quins blocs es podran reocupar aviat, però no ha concretat el termini que han de contemplar els veïns del 40% d'uns 35 pisos que encara continuen desallotjats.
4: Aquesta setmana, ara estic parlant de memòria, serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir, doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
0: El govern ha habilitat una línia d'ajudes de fins a 2.000 euros per unitat familiar per fer front a les despeses extraordinàries provocades per les obres. Mentrestant, els tècnics han acabat la primera fase d'estabilització del terreny i han certificat un comportament positiu dels edificis. Tot i això, la setmana que ve faran més proves, altres proves addicionals, i també sondejos als carrers afectats. I també continuen les afectacions a Rodalies pel tall provocat per l'esvoranc, en aquest cas a les obres del soterrament de les vies de Vallbona. Els usuaris de l'R11 continuen sense poder fer tot el trajecte en tren cap al Vallès i han de canviar el servei especial d'autobusos que s'ha establert a Sant Andreu per arribar fins a Granollers Centre. Un dispositiu que continua generant cues i malestar entre els viatgers. Unitat Mòbil a Sant Andreu Comtal. Toni Fortesa amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
5: Els usuaris de l'R11 que viatgen cap al Vallès han d'interrompre el trajecte a Sant Andreu, a Barcelona. Aquí baixen del tren i pugen els autobusos habilitats fins a Granollers Centre, on poden reprendre el viatge en ferrocarril o bé en altres serveis d'autobús. En les hores de més afluència, l'arribada dels trens provoca cues per accedir als autocars i molts viatgers estan molestos per la manca d'informació i pel servei.
6: Una odissea. Crec que no es correspon ni el servei que tenen, ni... Se l'expliques a qualsevol, tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona. Crec que és una indignació total.
7: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fantàstic, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs, on em deixin, dona igual. Si és l'aventura, no?
5: Molts turistes també intentant trobar informació per internet a través del mòbil i preguntes constants entre la mateixa gent. D'altra banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que aquest dissabte DIF i el Ministeri de Transports esperen poder concretar quin dia de la setmana vinent es podrà restablir el servei. Les inspeccions al voltant de l'esvoranc continuen descartant moviments tant a les vies com als edificis de l'entorn, mentre els treballs se centren a estabilitzar definitivament el terreny afectat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Parlem ara dels tres incendis de la Comunitat de Madrid i d'Àvila que continuen fora de control. Ja han cremat més de 12.000 hectàrees i preocupa que puguin acabar confluint. Els milers de veïns desallotjats encara no podran tornar avui a casa perquè s'espera que sigui el dia més crític, perquè bufen molts vents en aquesta zona. Quatre avions de Grècia i d'Itàlia s'incorporaran a les feines d'extinció. Madrid, Tania Tàpia.
8: Els focs cremen sense control i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, adverteix que el perill és que els incendis s'uneixin entre si.
9: Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo, porque confluyen dos fuerzas destructivas.
8: Les flames han arrasat ja més de 9.000 hectàrees al foc de Burgondo, a Àvila, i 3.000 en els dos focs de Villa del Prado i Valdeiglesias a la Comunitat de Madrid. Els més de 10.000 desallotjats no podran tornar encara avui a casa perquè s'espera que sigui el dia més complicat amb ratxes de vent de més de 50 km hora.
9: Las situaciones meteorológicas son adversas, con lo cual optimistas no podemos serlo.
8: La Moncloa està dirigint la coordinació de l'emergència, ja que a petició del govern d'Ayuso s'ha declarat l'emergència d'interès nacional. És el primer cop que es fa per uns focs. Això suposa que és l'UME qui està portant les regnes de l'operatiu. El ministre ha evitat polemitzar si Ayuso s'ha avançat excessivament i ha descarregat la responsabilitat en el govern espanyol.
9: Es que el gobierno central en ningún momento discute, sino el gobierno central lo que dice es actuar.
8: Espanya ha demanat ajuda a Brussel·les i ja s'ha confirmat que dos avions de Grècia i dos més d'Itàlia s'incorporaran a les tasques d'extinció. Hi ha més de 1.100 efectius dels militars treballant als tres incendis i l'Estat ha incorporat 6 avions més, els que ja disposen les comunitats de Madrid i Castella i Lleó.
0: I França també viu una situació molt complicada per la trentena de focs forestals que hi ha actius a tot el país. L'incendi més important és a prop de Bordeus, en concret afecta la badia d'Arcaixun, al departament atlàntic de la Gironda, on han cremant més de 10.000 hectàrees i s'han evacuat unes 40.000 persones, segons ha informat aquest matí el Ministeri de l'Interior. El foc continua avançant sense control i la prioritat dels bombers és protegir les persones i les cases. De moment, una vuitantena d'habitatges s'han vist afectats, d'aquests una cinquantena han quedat completament destruïts. A només uns 40 quilòmetres al sud d'Arcaixun, al departament de les Landes, un altre incendi ja ha fet evacuar més de 23.000 persones, segons la prefectura provincial. Les trucades i correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, diumenge passat. El telèfon 016, que és l'àmbit d'àmbit estatal, va registrar un augment del 120% de les trucades respecte al dilluns anterior, mentre que les consultes per correu electrònic al servei d'atenció es van disparar un 1.000%. La directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, ha explicat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que l'augment de trucades i correus als serveis d'emergència durant un esdeveniment esportiu no és un fenomen nou.
10: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, haureu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses, no?
0: Jiménez també ha remarcat que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonant de situacions de violència, el problema és estructural. A Catalunya, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista és el 900-900-120. És un servei gratuït i confidencial. Funciona 24 hores al dia i els 365 dies a l'any. 900-900-120.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: A l'església de Sant Domènec de Balaguer s'ha fet aquest matí l'acte de comiat de l'escriptor Josep Vallverdú, que va morir dimarts al vespre amb 103 anys. S'ha lluat la seva figura literària, però també la seva qualitat humana, que han destacat molts dels seus veïns. Balaguer, Estela Busoms.
11: Una església plena on han ressonat els versos de Carles Riba, que el mateix Vallverdú va triar per al seu comiat. Un acte amb una àmplia representació institucional, però també amb persones que van compartir els últims anys de la vida de l'escriptor a la capital de la Noguera. N'hem parlat amb l'Assumpció i el Francesc, que la tenia cada dissabte per esmorzar al seu restaurant de Balaguer.
12: Sempre tenia bones paraules, bona conversa. Sembla que dius, anem-lo acompanyar, no?, al final.
13: Hi ha una persona que es feia admirar moltíssim, un orgull total per nosaltres haver-lo tingut a casa nostra, i és un referent absolut, no?, deixa un llegat etern, un autèntic símbol de la nostra cultura i de la nostra llengua.
11: Josep Vallverdú va treballar fins fa pocs mesos i el seu llegat literari continuarà creixent després de la seva mort. Deixa 4 obres inèdites, una inacabada, i ara es treballarà per poder-les publicar. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal-Huguet.
14: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
11: Bona part del seu llegat està dipositat al Fons Vallverdú de la Universitat de Lleida, amb documents personals i literaris que l'escriptor va cedir el 2015. La peça més preuada és el mecanoscrit original de la seva obra més coneguda, Rovelló, però també hi ha altres tresors amagats, com les cartes que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo, amb l'artista Guillem Viladot o la professora i política Maria Rúbies. També objectes personals, incloses les medalles i reconeixements rebuts al llarg de la seva trajectòria. Ara l'objectiu és poder sumar-hi els documents dels últims 11 anys de la seva vida. Ho ha explicat a l'ACN la directora de biblioteques de l'UdL, Montse Larios.
15: Són 11 anys de producció i bé, ja sabem que aquí hem seguit a Josep Vallverdú, hem seguit pues, tant la seva poesia com continuat fent d'articulista, tot el que ha produït durant aquest temps. Doncs això és el que esperem.
11: Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
0: Gràcies, Estela. Passa pràcticament un minut d'un quart de dues del migdia. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i també del transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Diversos punts amb retencions a aquesta hora per accidents a les carreteres. La C7 entre Vilaseca i Reus està tallada en sentit sud. A la C17 a Lliçà d'Amunt ja s'han reobert 2 dels 3 carrils. Tot i això, segueixen les retencions des de Granollers. Retencions també per accident a la C32 a Mataró, sentit Barcelona, on hi ha un carril tallat, i a la C66 a Sant Julià de Ramis, on s'està donant pas alternatiu. Per avaria, l'antitud a la Nacional 240 a Montblanc, sentit Tarragona, i a l'AP7 entre Sant Jaume dels Domenys i Castellet i la Gornal, sentit Tarragona. A l'àrea de Barcelona destaca cua a la C58 i la C33 a Montcada, sentit Trinitat, a la B20 a Santa Coloma, també sentit Trinitat, i a aquesta hora ja en trams habituals a les rondes, en tots dos sentits de la marxa.
1: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
17: Avui hi ha canvis en el temps pel que fa a temperatura. Ho notarem poc. 1, 2, 3 graus cap avall. Hi vam arribar als 43 graus, la més alta a Vinebre, però també 40 graus a Lleida. I avui es quedarien les més elevades entre els 38 i 40, que no està malament, són altíssimes. Però venim ahir, de fet, del tercer valor més alt, aquests 43 graus de Vinebre, el tercer valor més alt d'aquest mes de juliol i de tot el que portem d'estiu. La temperatura amb tendència a baixar el cap de setmana, però avui es pot disparar també a alguns sectors a les valls del Pirineu, l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, hi ha un avís de calor, ho indica el Meteocap, i a partir de la tarda aniran creixent nuvolades al Pirineu, amb algun ruixat també en aquest sector, nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, no ho descartem els ports, i podrien formar-se algunes tempestes entre les Garrigues, la Conca de Barberà, sud de l'Urgell, fins al sud de la Segarra, i aquí poca pluja, però acompanyades de ventades. Això podria passar cap a les 5-6 de la tarda amb nuclis de tempesta una mica esbarats, això també s'ha de dir. La pluja de cara al cap de setmana s'incrementa, baixa la temperatura, demà al matí farà sol, nuvolades en punts de la costa, prelitoral, Girona, Barcelona, algun primer xàfec cap al migdia, i a la tarda, atenció, perquè les tempestes demà podran ser fortes a punts de Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, i sobretot al voltant d'Osona, la Selva, Guilleries, Vallès Oriental, Moianès, en aquest sector, Garrotxa, Gironès, alguna tempesta pot ser forta amb pedra o calamar-se, i tenim un avís activat del Meteocat, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. De fet, puntualment es poden acumular més de 30 litres per metre quadrat. També algun xàfec de mà, el Pirineu Lleidatà, els ports, i de cara a la nit matinada de diumenge, també algun xàfec localment intens podria arribar a la Costa Daurada, Baix Penedès, Garraf, Tarragonès aproximadament. Diumenge es poden reproduir ruixats i tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, i baixar encara més la temperatura.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 minuts i mig i dos quarts de dues, la Generalitat preveu un dispositiu especial de mobilitat durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Hi haurà restriccions de camions a la P7 Sud i una senyalització especial per arribar als 23 punts oficials d'observació on es distribuiran 150.000 ulleres homologades. Des del Palau de la Generalitat ens informa en Miquel Jarque.
18: La P7 i la C7 es preveu seran les vies més congestionades. És per això que s'ha posat en marxa un pla especial amb un reforç d'efectius als Mossos d'Esquadra. Quadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
19: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies fent alguna fotografia, el que podria passar si no tenim una observació a través d'aquest pla de trànsit.
18: L'eclipsi es podrà veure entre 2:15

0: del dispositiu es situarà al 112 de Reus, que reforçarà la seva plantilla.
1: Gràcies, Miquel. I Brussel·les amenaça d'imposar a la xarxa social TikTok una multa milionària per desprotegir els menors d'edat. La Comissió Europea denuncia que quan els menors es creen un perfil públic en aquesta plataforma poden acabar interactuant amb possibles agressors o assetjadors. Des de Brussel·les, Bruno Forteamiras.
2: De mica en mica, la Unió Europea va estrenyent el setge sobre TikTok. Sota amenaça de multa, fa mesos que li exigeix canvis en el disseny de l'aplicació perquè deixi de ser tan addictiva. I avui posa el focus en el caràcter públic que poden tenir tots els continguts que penja un menor en aquesta xarxa social. Fins i tot, si un infant tria tenir un perfil privat per ocultar els seus vídeos, la Comissió Europea assenyala que un assetjador sí que podria trobar el seu nom. Brussel·les considera que el fet d'estar tan exposat a les persones desconegudes vulnera la Llei Europea de Serveis Digitals. Si TikTok no convenç del contrari, el govern comunitari es reserva el dret de multar el gegant tecnològic xinès amb una sanció que pot arribar a equivaler al 6% de la facturació global de l'empresa.
1: I a Espanya s'ajorna al setembre la tramitació de la reforma del registre horari. Els ministeris de Treball i Economia han pactat que aquesta qüestió no vagi al Consell de Ministres de la setmana vinent i ho deixen per després de vacances. Aquest període servirà per resoldre les qüestions plantejades pel Consell d'Estat. La ministra Yolanda Díaz s'havia compromès a fer-ho abans de les vacances i sense canvis significatius. La reforma del registre horari busca fixar un nou mecanisme per tenir un control eficaç del temps de treball i evitar les hores extres il·legals. La iniciativa es va posar en marxa l'endemà que el Congrés no va poder aprovar la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. Seat ha triplicat el benefici operatiu fins als 122 milions d'euros en el primer semestre de l'any. En concret, la companyia ha guanyat 84 milions d'euros més que en el mateix període de 2025. És un 220% més i ha estat, sobretot, aquest augment gràcies a l'impuls de la marca Cupra, que continua batent rècords. A més, l'empresa s'ha beneficiat de l'exempció dels aranzels addicionals de la Unió Europea al Cupra Tabascan. Les marques Seat i Cupra formen part del grup Volkswagen. Com a grup, ha guanyat un 30% menys el primer semestre respecte a fa un any. Aquest consorci automobilístic té en marxa un pla de reducció de plantilla que afecta milers d'empleats, sobretot de la marca Volkswagen. El motiu principal és la competència dels vehicles elèctrics que provenen de la Xina. I el Banc Sabadell ha guanyat 970 milions el primer semestre, és un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. El balanç dels primers 6 mesos de l'any estan marcats per la venda de la filial britànica TSB al Banc Santander, que es va tancar al maig i, per tant, el resultat recull 4 mesos d'aportació d'aquesta filial. D'altra banda, l'entitat ha dit que la setmana que ve iniciarà una nova recompra d'accions per valor de 330 milions d'euros.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Doncs som a punt d'arribar en temps dels esports.
3: Esports.
1: Que ens acompanyaran fins a 2:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
4: Bon dia, Estel. El Barça de bàsquet encadena anuncis i fitxatges. Acaba de fer oficial el de Tyrese Martin, la 8a incorporació de la temporada i que signa per un any. Es tracta d'un aler estatunidenc de 27 anys i 1,98 m que també pot actuar d'escorta. Té experiència a l'NBA, va debutar als Atlanta Hawks, però també ha jugat als Brooklyn Nets i als Sixers de Filadèlfia. És, com diem, és el 8è fitxatge per la nova temporada, nou si tenim en compte el del tècnic Alexander Sekulic.
3: 3Cat Info.
4: Pel que fa al futbol, aquest vespre el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Un duel que valora el capità escapulat Àlex Cano. Els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Personalment és el meu primer cop que jugo contra el primer equip, llavors bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
4: En aquest primer amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana Karim Adeyemi, qui des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany, de 24 anys, firma per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà aproximadament 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I qui és a punt de sortir del Barça és el porter Marc-André Ter Stegen, un cop solucionats els serrells fiscals a l'Espanya.

0: Aleshores, podria anar cap a Amsterdam per fer oficial la seva incorporació, com ha cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
1: 3CAT Info.
0: El femení blaugrana, també dia de renovacions. Marta Torrejón renova per un any i arribarà a les 14 temporades al primer equip. La defensa Carla Julià, de la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Dues ampliacions de contracte que s'afegeixen a la d'ahir de l'extrem noruega Carolina Graham fins al 2028. A l'Espanyol, per la seva banda, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament, a l'equip ballesà han fet oficial que lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club Arlequinat. El jugador, que havia militat a l'Espanyol, ve del Ludogorets de Bulgària. A Lleida han clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri va ser detectat després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-ne la gestió. I en clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany. Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta de Liverpool fa dues temporades i ha estat exercint de director global de futbol del grup Red Bull. Ha signat contracte fins al 2030. Relleva en el càrrec Julian Nagelsmann després que la selecció alemanya quedés eliminada del Mundial als 16ens de final.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: Avui es disputa la 19a etapa del Tour de França, encara als Alps. Avui són 128 quilòmetres de perfil muntanyós amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alpe d'Huez. Ahir, triomf en solitari per Richard Carapaz. La general continua encapçalada per l'eslové Tadej Pogacar amb 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 jugadores catalanes de les 14 convocades està jugant contra Rússia a la semifinal de la Copa del Món i ara mateix s'està disputant la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 10 gols en aquesta tanda de penals que s'està disputant. Està guanyant Espanya per 2-1. D'aquesta manera, si es mantingués aquesta diferència, la selecció espanyola s'enfrontaria als Estats Units a la final. En canvi, l'equip espanyol masculí es jugarà demà a la cinquena posició a Montenegro, que ha derrotat Geòrgia aquest matí per 16-18. L'equip de David Martín ha superat Croàcia. En tennis també està jugant Paula Badosa. S'està enfrontant a l'egípcia Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg. Tot just es porten dos jocs disputats, un per cadascuna. En futbol sala ja són oficials els aparellaments de la Supercopa masculina que es disputarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Jaén. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma Futsal. En hoquei patins, aquesta tarda es fa el sorteig de les diferents competicions europees. A la Lliga de Campions masculina hi ha tres equips catalans, l'Igualada, el Barça i el Calafell, també el Liceu de la Corunya. A la Champions femenina hi participaran el Vilassana, el Palau, el Manlleu i el Vigues i Riells. També hi són el Fraga i el Gijón. A la Eurocup masculina hi participaran quatre equips catalans més, el Reus Deportiu, el Noia Freixenet, el Pons Lleida i el Voltregà. També hi ha l'Alcoi i a l'Eurocup femenina i participen el Cerdanyola com a representant català i el Benvibre. I acabarem parlant de motor perquè d'aquí uns minuts comença la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria Fórmula 1, l'onzena cita del Mundial. Kimi Antonelli amb Mercedes ja arriba com a líder destacat amb 204 punts, 45 més que Lewis Hamilton amb Ferrari.
2: Són dos quarts de dues.

0: Repassem les principals informacions que us estem destacant a aquesta hora. Un error en la mostra fa incomparables els resultats del pròxim informe PISA a Catalunya, que és el que avalua el nivell dels estudiants. Un 23% dels alumnes que havien de fer l'examen en van quedar exclosos i l'OCDE posa un topall del 5%. El departament ha obert una investigació. També us hem explicat que s'allarga el degoteig del retorn a casa dels veïns desallotjats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona de fa més de 15 dies. La setmana que ve podran tornar els d'un edifici, la següent els d'un altre. Hi haurà un 40% d'afectats que encara hauran d'esperar, però els tècnics descarten esquerdes estructurals als habitatges. I continuen sense control els dos focs de Madrid i el d'Àvila, que ja han cremat més de 12.000 hectàrees i han obligat a desallotjar 10.000 persones. A més, els pitjors pronòstics s'han complert. Finalment, aquests dos incendis s'han unit. A partir d'ara, us explicarem que l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat el primer trasplantament que es fa a Espanya entre dues persones amb VIH, una intervenció que és molt poc habitual a Europa. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet fer aquest tipus d'intervencions i deixar enrere, doncs, la prohibició per pacients amb VIH que estava vigent des de l'any 1987. I també parlarem de la nova edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest que es fa a Palma, el certamen que també es podrà seguir a Filmin si projectaran 165 pel·lícules amb més de 100 estrenes exclusives i la participació de més de 300 convidats. I en esports, què destaquem, Ricard?
1: Que el Barça de bàsquet ha fet oficial la 8a incorporació per la pròxima temporada, la de Tyrese Martin, que signa per un any. Es tracta d'un aler estatunidenc que també pot actuar d'escorta. I el Barça de futbol juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 del vespre a l'Europa a porta tancada.
0: I temps assolellat al matí, mig ennuvolat a mesura que avanci la tarda. La calor serà intensa, si bé la temperatura baixarà entre 2 i 4 graus respecte a ahir. Es formaran nuvolades i descarregaran tempestes al Pirineu, també al massís del Port, i entre la Conca de Barberà i les Garrigues amb alguna pedregada i possibles ventades fortes. Dos quarts i tres minuts de dues, els resultats del pròxim informe PISA a Catalunya, que és el que avalua el nivell general dels estudiants, no seran comparables amb els d'altres anys ni tampoc amb els de la resta de països i comunitats, i tot plegat per un error en la mostra. Un 23% dels alumnes que havien de fer l'examen en van quedar exclosos i l'OCDE posa un topall del 5% d'alumnes que poden quedar exclosos. El departament ja ha obert una investigació per saber què ha passat. Barcelona, Sara Canyete.
2: El Departament d'Educació parla d'una errada tècnica puntual i diu que ho està investigant. PISA estableix tres supòsits que permeten que els alumnes no facin aquestes proves: discapacitat física, problemes cognitius o conductuals i un domini insuficient de la llengua. També diuen que s'ha de justificar cas per cas i que aquest criteri pot aplicar-se com a molt al 5% de la mostra. Aquí, a Catalunya, això es va aplicar fins al 23% dels alumnes que havien de participar i això fa que la mostra ara no sigui representativa. Sònia Fernández és la directora general de Currículum i Desenvolupament Professional.
3: En aquest exercici, doncs, de transparència i de responsabilitat hem volgut anticipar aquesta incidència tècnica, que es tracta, com hem comentat, doncs, d'una qüestió aïllada i puntual, que el que fa, doncs, que la mostra de l'alumnat que ha realitzat la prova PISA 2025, doncs, els resultats no siguin comparables.
2: Des del departament, però, diuen que els resultats sí que són vàlids, tant pel nombre d'alumnes que van fer les proves com perquè els resultats s'han fet servir de mitjana a l'informe dels resultats del conjunt d'Espanya, però també és cert que Catalunya no apareixerà a l'informe internacional que es publicarà al setembre.
0: Molt bé, doncs gràcies, Sara Canyete. En els pròxims dies ja es podran ocupar el 60% dels pisos desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Pilar Díaz, delegada del Govern de la Generalitat de Barcelona ha concretat quins blocs es podran recuperar aviat, però no ha dit el termini que han de contemplar els veïns del 40% restant, que són uns 35 pisos, i que encara continuen desallotjats sense data per tornar.
4: Aquesta setmana, ara estic parlant de memòria, serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
0: El govern ha habilitat una línia d'ajudes de fins a 2.000 euros per unitat familiar per fer front a les despeses extraordinàries provocades per les obres. Mentrestant, els tècnics han acabat la primera fase d'estabilització del terreny i han certificat que hi ha un comportament positiu als edificis. Tot i això, la setmana que ve faran proves addicionals i sondejos als carrers afectats. S'han fusionat els dos incendis forestals de Madrid i ja hi ha 19 evacuats o confinats de fins a 4 poblacions de la comunitat. Es tracta dels focs de Vila del Prado i de Sant Martín de Valdeiglesias. I, a més, hi ha un altre foc descontrolat a Ávila a tocar de la comunitat. D'aquesta manera es confirmen doncs, els pitjors pronòstics amb una jornada que es preveu complicada per les condicions meteorològiques. Ho ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Les situacions meteorològiques son adversas, con lo cual optimistas no podemos serlo.
0: Espanya ha demanat ajuda a Brussel·les i ja s'ha confirmat que dos avions de Grècia i dos més d'Itàlia s'incorporaran a les tasques d'extinció. Hi ha més de 1.100 efectius de l'UME, de l'exèrcit, treballant als tres incendis i l'Estat ha incorporat 6 avions més, els que ja disposen les comunitats de Madrid i Castella i Lleó. I aquí un incendi de vegetació crema des d'aquest matí a la serra de Roques Codolles, al terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà. És un foc que afecta una zona molt remota i de difícil accés, sense cap habitatge amenaçat, i segons les primeres estimacions podria haver cremat entre 7 i 9 hectàrees de matollar. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: L'avís s'ha rebut cap a 3:15 del matí i l'incendi s'ha declarat en un indret on l'accés per terra és molt complicat. Per aquest motiu, l'extinció se centra sobretot en els mitjans aeris. Hi treballen 8 helicòpters i avions amb el suport d'una única dotació terrestre que actua des dels punts accessibles. Les primeres hipòtesis apunten que el foc podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes que van afectar el Pallars ahir a la tarda, tot i que les causes encara s'hauran de confirmar. Els bombers han explicat que el foc ha consumit ja entre 7 i 9 hectàrees, sobretot de matolls, i ara concentren els esforços a estabilitzar el perímetre i evitar que les flames avancin en aquesta zona de muntanya amb molta roca, especialment complicada per l'orografia i la dificultat d'accés.
0: Gràcies, Pau Rovira. Són 2:15. 3CAT Info. El govern i els comuns acorden portar al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos l'oferta d'habitatge protegit. El text inclou mesures excepcionals i temporals que s'aplicaran en zones de mercat tensionat i en les àrees de demanda residencial forta. Mollet del Vallès, Jordi Corbalan.
7: Es podran construir pisos de protecció en sòls destinats a terciari o reconvertir en oficines, hotels i aparcaments privats sempre que els habitatges ocupin com a mínim la meitat de la superfície construïda. Els ajuntaments també podran autoritzar convertir locals comercials de planta baixa tancats en habitatges protegits. A les zones urbanes de nou creixement urbanístic es permetrà incrementar un 20% l'edificabilitat per fer també habitatge de protecció, una densificació que haurà però de respectar l'entorn. També es podran fer remuntes d'edificis, és a dir, construir més plantes per destinar-les a pisos protegits. L'objectiu és implicar el sector privat donant-los facilitats per construir habitatge protegit. Sentim la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns, Jessica Albiach.
8: Són mesures urbanístiques excepcionals i, per tant, també temporals per tal de facilitar l'execució d'habitatge de protecció pública.
9: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i seran de manera permanent.
7: Ni pisos turístics ni segones residències. La nova llei blindarà l'ús de residència habitual i permanent dels habitatges de protecció que obtinguin la llicència quan s'aprovi la llei, ja sigui de propietat, tant per a ús propi o familiar, com de lloguer de llarga durada. Els habitatges mantindran indefinidament la qualificació de protecció oficial i no podran passar, doncs, a mercat lliure.
0: L'Hospital Vall d'Hebron ha dut a terme el primer trasplantament de tot l'estat espanyol entre dues persones amb VIH. De fet, a Europa se n'han fet molt pocs. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervenció i deixa enrere la prohibició que hi havia vigent des de l'any 1987. Des de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Cristian Roldán.
10: El trasplantament fet entre dos homes de mitjana edat ha estat de ronyó i s'ha fet amb cirurgia robòtica, tot i que s'estima que amb les dades actuals a l'any es podrien produir prop de 17 intervencions com aquesta. Beatriz Domínguez Gil, directora general de l'Organització Nacional de Trasplantaments, ha destacat el caràcter social d'aquesta fita perquè permet garantir un dret a les persones amb VIH.
11: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
10: El coordinador de programes de trasplantaments de la Vall d'Hebron, Albert Santdiumenge, també assegura que l'avenç és positiu per tothom i que ajudarà a reduir les llistes d'espera.
12: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera. No solamente a aquellos, evidentemente, con una enfermedad de VIH, sino también a todos los demás, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
10: De la seva banda, el doctor Francesc Josep Moreso, cap de secció de la Unitat de Trasplantament Renal de la Vall d'Hebron, assegura que la infecció pel VIH no fa més complexa la intervenció i atribueix el retard a l'hora de fer aquest tipus de trasplantaments a que la normativa es va aprovar l'any passat.
13: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
10: L'Hospital Vall d'Hebron és un dels centres pioners en trasplantament a tot l'estat. Durant el 2025 en va fer 387.
0: El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de la companyia aèria Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia. Calama també ha citat el conseller delegat de Plus Ultra, Roberto Rosselli. Tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies, com per exemple, quan es van muntar, i també a aprofundir en quin és el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits han estimat en un primer estudi preliminar. Fins ara, l'expresident espanyol no ha donat explicacions sobre l'origen de la joia. S'ha limitat a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen que la petició es va fer dies abans de l'entrevista de Televisió Espanyola d'ahir, on Zapatero va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre i els hi aixequi les mesures cautelars. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras, exconsellers i antics responsables del Departament d'Exteriors. La Generalitat ha enviat l'escrit aquest matí com a entitat del sector públic suposadament perjudicada per aquestes despeses. També demana que retornin els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar l'Institut Català de Finances com a aval pels encausats. Recordem que el Tribunal de Comptes va decidir dilluns tirar endavant la causa contra els antics dirigents del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea favorable a l'aplicació de l'amnistia. Les defenses de Puigdemont i de Junqueras també han demanat als magistrats que arxivin la causa. I encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, demanen que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els hi apliqui immediatament la llei d'amnistia. Tots dos tenen una causa oberta per malversació i la sala havia demanat a la justícia europea que resolgués dubtes sobre si era aplicable l'oblit judicial també en el seu cas. Els dos dirigents, antics als càrrecs d'economia durant el procés, asseguren que amb la sentència de la setmana passada, el Tribunal de Luxemburg ja ha resolt els dubtes que van plantejar. Ara, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya deixa 5 dies a totes les parts per decidir posicionar-se. I David Bondia ha demanat reforçar la Sindicatura de Greuges de Barcelona i també més recursos. Bondia serà el síndic de Barcelona durant 5 anys més després que el plenari municipal ho ha votat aquest matí. I Junts es presentarà en coalició amb el Partit Nacionalista de Catalunya a les municipals de l'any vinent, del maig del 2027, a la ciutat de Girona. Aquest migdia ha anunciat l'acord, insistint que és una opció de centralitat política lluny dels extrems, en referència a la irrupció opció d'Aliança Catalana. En punt, 2:45 del migdia. Actualitzem novament dades pel que fa a l'estat del trànsit i també del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Un accident amb un motorista a Santa Coloma a l'inici de la ronda litoral, sentit Trinitat, provoca cues destacades des de Montcada a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona. També hi ha aturades a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i en trams intermitents a les dues rondes, sobretot direcció Besòs. També retencions per accident a la C7 entre Vilaseca i Reus, sentit sud. Hi ha un carril tallat en aquest punt. I a la C66 a Sant Julià de Ramis, on des de ja fa una bona estona s'està donant pas alternatiu. Per un vehicle avariat, lentitud encara a la P7 entre Sant Jaume dels Domenys i Castellet i la Gornal, sentit Tarragona.
0: El temps. La previsió és d'en Dani Ramírez.
15: Tendència a canviar el temps aquest cap de setmana. Baixa la temperatura, una mitjana de 5 graus a bona part del país. Hi pot haver llocs de l'interior, especialment a muntanya, Pirineu, on puguin baixar 8 o 10 graus. A més, aquestes tardes, a molts sectors, estem al voltant dels 35 graus. Com que preveiem tempestes, la tarda dissabte i també diumenge hi haurà llocs al voltant de 18, 15 o 20 graus durant la tarda. Per tant, la diferència realment és abismal. I destaquem també la possibilitat d'aiguats, de tempestes fortes amb pedra o calamar-se. I això doncs, ens manté amatents. Hem d'estar doncs, alerta per risc d'algun aiguat, alguna rierada que pugui baixar torrents des de la zona prelitoral, Pirineu Oriental, Serra transversal cap a zones baixes, fins i tot hi ha un petit risc d'algun ruixat al Maresme, a la Selva, sud del Baix Empordà, entre demà a la tarda i també diumenge a la tarda. De moment avui algun ruixat al nord de Lleida, cap a l'Alt Pirineu. Aquí també hi ha un avís de calor, ho diu el Meteocat, es poden superar les valls als 35-36 graus. Encara arribarem a 39 o 40 al Pla de Lleida. Estem ja assolint els 35 al Poal. I bé, no seran els 43 d'ahir, baixa una mica la temperatura, però evidentment és una temperatura altíssima. Quan baixarà serà demà, a la tarda sobretot, i diumenge. Baixaran 5 graus de mitjana, al Pirineu poden baixar 10 o 12 graus. I cal destacar que amb les tempestes, probablement amb pedra o calamar-se, això també és un altre perill a tenir en compte, la refrescada serà realment molt, molt contundent. Alguns sectors de Girona, Barcelona, Pirineu, Serralada Transversal, Guilleries i Montseny, que és on més pot ploure demà, i sobretot també la tarda de diumenge, amb alguna pedregada i risc d'algun aiguat. Molta precaució.
16: Les tasques d'extinció van bé.
17: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
18: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
17: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
18: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
17: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
18: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
17: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
19: Banderes de conveniència. Un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
20: Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
21: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centroamericà.
22: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
21: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les Illes Marshall. Més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regula les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
1: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
21: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
2: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixell, amb el que eliminarien problemes de competència deslleial.
21: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
2: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també va pres, i l'Unió Europea, li va obligar que no podia treballar les Illes Verges Britàniques, que era un dels paraïsos fiscals més captadors de capitals, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenien que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
21: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
19: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
0: I almenys 11 morts a Rússia i almenys 6 més a Ucraïna en els últims atacs creuats. La guerra està avui activa als dos fronts amb un objectiu principal per l'exèrcit ucraïnès, que és l'empresa russa Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus. Drons ucraïnesos han impactat aquesta matinada contra magatzems de l'empresa Sant Petersburg i 3 regions més del país. Els bombardejos contra aquest gegant del comerç rus en línia van començar dissabte i el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, el justifica al·legant que l'empresa emmagatzema i distribueix material militar per l'exèrcit rus. El Kremlin, de la seva banda, ho nega. En paral·lel, Romania ha assegurat haver abatut per primera vegada des de l'inici de la guerra un dron que havia entrat al seu espai aeri. L'operació l'ha feta un caça F-16. El president del país no ha especificat l'origen del dron. S'ha limitat a dir que només hi ha una investigació en marxa. I avui arrenca a Palma l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que arriba a la 16a edició. És un festival híbrid presencial que també es pot veure en línia a través de Filmin. S'hi projectaran 165 pel·lícules amb més de 100 estrenes exclusives i la participació de més de 300 convidats del món del cinema i la cultura.
3: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse los ojos.
0: El director de l'Atlàntida Mallorca, Jaume Ripoll, que és també el cofundador i director de l'editorial Filmin, destaca la importància de donar valor afegit als espectadors. Ho fa, per exemple, amb això que sentim de fons, és la pel·lícula El ser querido, que dirigeix Rodrigo Sorogoyen.
23: Per un festival com el nostre, una de les coses importants és que no només tenir la pel·lícula, només projectar l'obra, sinó que fer-ho acompanyat del director, i dels actors. Aconseguir que el Javier Bardem, amb l'agenda que té, i la Victoria Luengo i el Raúl Aleva, que també és un dels protagonistes de Peri, vinguin els tres a Palma, serà una nit històrica.
0: El festival s'allargarà fins al 2 d'agost.
17: Esports.
0: Fins a les dues del migdia amb en Ricard Isidro. Ricard, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. El Barça de bàsquet encadena anuncis i fitxatges. Acaba de fer oficial la de Tyrese Martin, la vuitena incorporació de la temporada i que signa per un any. Es tracta d'un alè estatunidenc de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta. Té experiència a l'NBA. De fet, va debutar als Atlanta Hawks, però també ha jugat als Brooklyn Nets i als Sixers de Filadèlfia. Com hem dit, és el vuitè fitxatge per la nova temporada, el novè, si tenim en compte el del tècnic, Alexander Sekulić.
17: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: Aquest vespre el Barça de futbol jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. En aquest primer amistós podria tenir els primers minuts com a blaugrana Karim Adeyemi, que des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. A l'extrem alemany, de 24 anys, firma per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà aproximadament 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I qui està a punt de sortir del Barça cap a l'Ajax d'Amsterdam és el porter Marc-André Ter Stegen, un cop solucionats els serrells fiscals.
17: 3CAT Info.
4: El femení blaugrana, dia de renovacions. D'una banda, Marta Torrejón renova per un any i arribarà a les 14 temporades al primer equip, mentre que la defensa Carla Júlia, per la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Dues ampliacions de contracte que s'uneixen o s'afegeixen a la d'ahir de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028. A l'espanyol, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió, per tant, no disputarà el partit de l'equip blanc i blau, que demà jugarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament, el conjunt vallesà han fet oficial que lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club arlequinat. El jugador, que havia militat a l'Espanyol, ve del Ludogorets de Bulgària. A Lleida han clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri va ser detectat després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-ne la gestió. I en clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany de futbol. Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool fa dues temporades i ha estat exercint de director global de futbol al grup Red Bull. Ha signat contracte fins al 2030.
17: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: Més coses. En clau poliesportiva, avui es disputa la 19a etapa del Tour de França. Encara als Alps, amb 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Al recorregut d'avui també hi haurà un port de primera i dos més de segona, i l'etapa de demà també s'acabarà a l'Alpe d'Huez. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz, la general, però continua encapçalada de manera solvent per l'eslové Tadej Pogačar en 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel. En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 jugadores catalanes de les 14 convocades, s'ha classificat per a la final de la Copa del Món d'Austràlia després de superar Rússia en la semifinal a la tanda de penals. El partit ha acabat en empat a 10. L'equip rival a la final serà el dels Estats Units. L'equip espanyol masculí, per la seva banda, jugarà a la cinquena posició Montenegro, que ha derrotat Geòrgia per 16-18. L'equip de David Martín ha superat Croàcia per 18-14. Pel que fa a esport en directe, ara mateix tenim en tennis en joc el partit de la Paula Badosa, que està jugant contra l'egípcia Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg. No ens arriben bones notícies. El primer set domina l'egípcia per 4-1. Més coses, en futbol sala ja són oficials els aparellaments de la Supercopa masculina que es disputarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Jaén. La valoració la fa Jordi Torres, el director esportiu de la secció.
5: Tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, pues una mica de revenja, podem dir, no?
4: A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma Futsal. I en motor tenim en marxa ja la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, la 11a cita del Mundial. Kimi Antonelli en Mercedes i arriba com a líder destacat amb 204 punts, 45 més que Lewis Hamilton en Ferrari.
6: pacte per accelerar la construcció d'habitatge protegit a Catalunya. Es permetrà aixecar noves plantes, dividir mobles o reconvertir oficines i comerços. Bon dia, són les dues.
18: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
6: El govern de la Generalitat i els comuns portaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos l'oferta d'habitatge protegit a Catalunya. El text inclou mesures excepcionals i temporals que es revisaran cada 4 anys i que permetran modificar les qualificacions urbanístiques sense haver de canviar el planejament urbanístic dels municipis, Natàlia Ramon.
7: D'aquesta manera es podran fer tots els tràmits amb caràcter d'urgència, sobretot els gairebé 300 municipis que estan declarats zones de mercat residencial tensionat al país. Tots els habitatges que sorgeixin amb aquest pla no es podran reconvertir mai en lloguer de temporada d'habitacions o d'ús turístic.
6: Mentrestant, les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies no tenen data de represa després que dimecres es va obrir un gran esvoranc per les obres de soterrament de les vies entre Vallbona, a Barcelona, i Montcada i Reixac.
7: El govern confia que durant el cap de setmana Adif informi del calendari per normalitzar el servei, però mentrestant els usuaris continuen havent d'utilitzar els transports alternatius que els allarguen els desplaçaments. Hores d'ara, encara no es coneix la causa del sinistre.
6: El pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt els pròxims dies a tota la conca del Mediterrani. A Catalunya continuen tancats 7 espais naturals i hi ha, en nivell de risc extrem, 160 municipis al país. Ara bé, els focs que cremen a la Comunitat de Madrid i a França han fet que les autoritats fins i tot hagin demanat ajuda a la Unió Europea.
7: A França la situació és molt complicada per la trentena de focs actius a tot el país i a la Comunitat de Madrid i Àvila també cremen fora de control 2 focs que ja han cremat més de 15.000 hectàrees.
6: Madrid, Tània Tàpia.
8: Uns focs que poden tenir un potencial encara més gran perquè avancen en la mateixa direcció. De fet, 2 dels focs originats inicialment en territori madrileny s'acaben de fusionar i està molt a prop un altre focus declarat a Burgondo, a Àvila. Ja hi ha 19.000 veïns desallotjats o confinats a la Moncloa, que està al capdavant de l'emergència amb els militars, després que Ayuso els hagi demanat parlar de situació molt complicada.
9: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMET.
24: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
6: Mentrestant, de tornada a Catalunya, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament de tot l'Estat entre 2 persones amb VIH. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervenció i deixa enrere la prohibició vigent des de l'any 1987. Pels metges vinculats a la intervenció, ara es restableixen els drets d'aquestes persones.
25: El que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu.
12: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera. Al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
6: I atenció a aquesta notícia. Les proves PISA als escolars que es van fer a Catalunya el curs passat no serveixen. La Generalitat va excloure un 23% dels alumnes que havien d'haver fet l'examen i l'OCDE les ha desestimat. D'aquesta manera, els alumnes catalans quedaran fora dels resultats internacionals de l'informe que es publicaran al setembre.
7: La Generalitat parla d'una incidència tècnica que va provocar que fessin les proves menys alumnes dels 2.500 que estaven inclosos en la mostra. Els exclosos van ser majoritàriament alumnes amb necessitats educatives especials.
6: Barcelona, Sara Cañete.
26: Sí, el 23% dels alumnes escollits van quedar exempts de fer aquestes proves i van superar de llarg el topall del 5% que marca l'OCDE. El resultat, per tant, és que aquesta mostra no és representativa i, per tant, que Catalunya no podrà saber quan surtin els resultats ara al setembre en quin nivell de competència de matemàtiques o de lectura estan els seus alumnes, ni tampoc comparar-se amb altres països o comunitats. Recordem que PISA és la prova de referència mundial per veure en quin punt estan els sistemes educatius dels diferents països.
6: I en temps de cultura, últim adeu a Josep Vallverdú. Avui família i amics li han fet un homenatge a Balaguer, on molts dels seus veïns hi han volgut participar, mostra de l'estima que tenien per l'escriptor.
7: Josep Vallverdú ha deixat 4 obres inèdites, una inacabada, i ara es treballarà per poder-les publicar, mentre la Universitat de Lleida acaba de catalogar tot el fons personal que ell mateix va cedir en vida.
6: I ara, quan faltin 20 minuts per les 3... Arriben els esports. Eudald Serra, bon dia.
10: Bon dia.
6: Amb el porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, cada cop més a prop de jugar a l'Ajax.
10: En les últimes hores s'han desencallat els problemes fiscals que impedien la seva cessió a l'Ajax i en els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell. De fet, avui ja no participarà en el primer amistós que jugarà el Barça amb l'Europa a porta tancada. L'Espanyol, mentrestant, fa oficial la cessió d'Antonio Roca al Mallorca i el Tour, avui, primera de les dues etapes que acabaran a dalt del mític port de l'Alt d'Huez.
6: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. L'accident d'un motorista al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona talla un carril i provoca cues destacades des de Montcada, tant a la C58 com a la C33. També aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Besòs. Per accident, cua també a la C66, a Sant Julià de Ramis, on s'està donant pas alternatiu.
6: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
6: Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia.
6: Hem deixat enrere les temperatures més altes, però això no vol dir que vingui fresca, vull dir, continuarà fent calor.
14: Sí, els propers dies, aquest cap de setmana, estarem entre 30 i 35 aproximadament. A moltes zones del país al voltant dels 30, 28, 32, una calor que es portarà molt bé. Fàcil de superar, de suportar. Avui, però, encara es dispara la temperatura, precisament un dels llocs on tenim màxim avís de calor, segons el Meteocat, seria l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran, sobretot. Doncs mira, estan arribant els 37 graus a Viella, que és de les temperatures més altes de les últimes jornades allà. Ahir vam arribar a 43 a Vinebre, i avui, fora d'aquesta zona tan càlida del Pirineu, al Pla de Lleida podem arribar als 38, 39, 40, però no passar d'aquest llindar. Per altra banda, ruixats aquesta tarda en punts del Pirineu, no ho descartem els ports, i també cap a les Garrigues, Conca de Barberà, alguna tempesta amb vent, probablement algun esclafit hi pugui haver en aquesta zona al voltant de la Conca de Barberà. Demà comença a baixar la temperatura, aquesta nit encara serà càlida cap a la costa, i preveiem ruixats a partir del migdia, en punts del nord, i a la tarda una tempesta forta entre Girona, Barcelona, Catalunya Central, i a la nit a l'àrea de la costa de Barcelona fins a Tarragona. Hi pot haver aiguats, compte, una tempesta forta amb pedra o calamarsa, i es poden reproduir diumenge, novament entre Girona i Barcelona. Alguna pedregada i no farà tanta calor.
6: Gràcies, Dani, bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Les dues i gairebé 8 minuts. El govern i els comuns volen aprovar al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels o locals comercials a peu de carrer. Així volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys, Jordi Corbalán.
15: I sense haver de canviar el planejament urbanístic, a les noves àrees de creixement urbà s'hi podrà augmentar un 20% el sostre edificable, també per destinar-lo a habitatge protegit. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, deixa clar que aquesta densificació, que setmanes enrere defensava el mateix president Illa, ha de ser respectuosa amb l'entorn.
16: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
15: La nova llei també permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús es podran fer subdivisions de pisos sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, que va pactar les mesures amb el govern en la negociació dels pressupostos, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
20: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
15: Les mesures es podran aplicar només en zones de mercat tensionat i de forta demanda residencial i tindran una durada temporal de 4 anys, això sí, prorrogables. La nova llei també blindarà l'ús de residència habitual i permanent de tots els nous habitatges que es construeixin a partir de la seva entrada en vigor, els de protecció oficial i els de mercat lliure. Per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament per aprovar-la abans d'acabar l'any.
6: Bé, doncs just per Catalunya acusa el govern d'improvisar amb aquesta proposició de llei per incrementar l'oferta d'habitatge protegit. D'una banda, diuen que hi ha hagut tres canvis normatius en un mes en una qüestió prioritària, com és la de l'habitatge. De l'altra, acusen el PSC d'assumir les propostes dels comuns. Són declaracions de la portaveu de Junts per Catalunya, Judit Toronjo.
1: Amb més intervencionisme, amb més restriccions i amb més inseguretat jurídica. Volen exportar, de fet, a tot Catalunya les polítiques fracassades al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcaldessa Colau.
6: Passant 10 minuts de les dues, continuen les afectacions a Rodalies pel tall provocat per l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona a causa de les obres de soterrament de les vies. El servei continua interromput entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, fet que obliga els viatgers de les línies R2, R2 Nord i R11 a modificar els seus trajectes. Durant el dia de demà, Adif podria anunciar quan es podrà reprendre la circulació. De moment, encara no se saben les causes del sinistre. A Sant Andreu, a Barcelona, hi tenim el José Antonio Rodríguez i el Toni Fortesa. Bruguer, bon dia.
2: Els usuaris de l'R11 que viatgen cap al Vallès han d'interrompre el trajecte Sant Andreu a Barcelona. Aquí baixen del tren i continuen el viatge en autobusos habilitats. Fins a Granollers, molts viatgers es mostren molestos per les incidències i la manca d'informació.
3: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
19: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona. Crec que és una indignació total.
21: Vinc des de Piera a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fantàstic, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, pues, on em deixi. Sí, és l'aventura.
2: A Montcada la imatge és diferent. Els viatgers de l'R2 caminen entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4.
22: Jo de normal haig d'agafar l'R2 per anar a treballar, però ara, com no funciona, haig d'anar a l'R4 i agafar 2 metros. Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
23: És impossible saber els horaris i sobretot és que Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etcètera, una bogeria.
2: D'altra banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia que aquest dissabte DIF i el Ministeri de Transports puguin concretar quin dia de la setmana vinent es podrà recuperar la circulació de trens.
6: I ja que parlem de Rodalies, els usuaris de les línies R13 i R14, entre Valls i Lleida, reclamen més vigilància a la infraestructura per evitar els robatoris constants de coure en aquest tram. També volen que es modifiqui la llei i que es castigui amb més contundència aquests robatoris que generen problemes greus que triguen mesos a solucionar-se. Tarragona, Manel Sastre.
27: En aquestes línies hi ha hagut 4 robatoris de cables els últims mesos que han generat gravíssims desperfectes en el sistema de comunicacions. Els usuaris com el Joan o el Nil Magrinyà de l'Associació Amics del Ferrocarril de Valls reclamen accions decidides per evitar la proliferació d'aquests actes.
28: Però si veus que es van repetint, doncs posa més seguretat, posa vigilància. Alguna cosa s'ha de fer.
29: Cal més protecció a la infraestructura, cal més vigilància i, sobretot, un marc legal que estigui a l'altura del prejudici que aquests actes poden provocar. Reclamem que s'augmenti la vigilància i s'endureixin les penes.
27: Aquesta línia entre Valls i Lleida ja tenia importants limitacions de servei per robatoris de cables anteriors. Per exemple, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí es feia circular els trens de forma manual amb trucades telefòniques entre les estacions i els mateixos combois. Montblanc també té els enclavaments espatllats de fa temps, cosa que també limita la circulació.
6: I d'un problema provocat per un esvoranc a Montcada i Reixac a un altre. Lluny de normalitzar-se i 3 setmanes després que es produís l'esvoranc del Putxet a Barcelona per les obres, en aquest cas, de la línia 9 del metro, més de la meitat dels veïns afectats no han pogut tornar encara a casa seva. El govern ha anunciat aquest migdia que fins a la primera setmana d'agost podran tornar el 60% dels pisos afectats, David Àngela.
30: De tota manera, encara quedaran els inquilins de 35 pisos fora de casa i ara per ara sense cap calendari a la vista. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, que s'ha mostrat optimista sobre l'estabilitat del terreny, ha anunciat que la setmana que ve es faran uns estudis geològics per tenir plenes garanties.
31: Tot ens fa pensar que el terreny que envolta l'illa està en perfectes condicions. Tot i així, una altra vegada més, per prudència, farem uns sondejos i uns assajos geofísics per comprovar que, efectivament, aquest terreny, que, repeteixo, tots els indicis diuen que hauria d'estar en condicions normals, es troben efectivament així.
30: Recordem que aquest esvoranc, que s'ha produït el 7 de juliol, ha afectat uns 300 veïns d'aquest barri del districte de Sarrià-Sant Gervasi, alguns dels quals s'estan organitzant amb la intenció de presentar una demanda conjunta.
6: Avui a Catalunya hi ha 161 municipis en perill extrem d'incendi forestal, tot i que el pic de l'onada de calor ja ha passat. Aquest matí s'ha declarat un incendi forestal a la serra de Roques Codolles, del terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà Marriera.
0: El foc afecta una zona molt remota i de difícil accés, sense cap habitatge amenaçat, i treballen 8 mitjans aeris i 6 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat en un perímetre total de 8 hectàrees. L'incendi podria haver començat per un llamp i ara s'investiga. Tot això, els agents rurals mantenen avui tancats 7 espais naturals i insisteixen a extremar les precaucions i a respectar les restriccions.
6: Molt més complicada és la situació a la Comunitat de Madrid i a Àvila. Allà, els incendis, que continuen fora de control, ja han cremat més de 15.000 hectàrees. Els dos focs que cremen a Madrid s'acaben de fusionar en un de sol, i existeix el risc que les flames també s'uneixin amb el foc que crema a Àvila i els tres focs inicials es converteixin en un de sol. Hi ha més de 19.000 persones desallotjades o confinades a casa seva. Avui serà el dia més crític. La Moncloa, que és qui coordina l'emergència, ja ha demanat ajuda també a Brussel·les per les tasques d'extinció. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Els focs cremen sense control i poden tenir un potencial encara més gran perquè dos d'ells, els que s'havien originat a Madrid, s'acaben de fusionar i avançar també la mateixa direcció. Un tercer foc declarat a Burgondo, la província d'Àvila, però molt proper ja a territori madrileny. Uns incendis molt agressius i que avancen empesos pel vent que bufa. A petició del govern de Díaz Ayuso, la Moncloa ha declarat per primera vegada l'estat d'emergència nacional per un tema de focs i ha agafat les regnes de l'operatiu. Ja hi ha més de 19.000 desallotjats o confinats. Tres pobles s'estan buidant ara mateix, transportant els veïns amb autobusos. Una situació inèdita i complexa. Sentim el ministre de l'Interior i la presidenta madrilenya.
5: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMET.
7: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
4: La Moncloa ha requerit el suport de Brussel·les. 4 avions grecs i italians se sumaran a l'UME i els efectius de Madrid i Castella i Lleó, un focs que tenen també una derivada política. El delegat del govern de Madrid ha criticat Ayuso, diu, per no justificar prou bé l'activació de l'estat d'emergència. També hi ha hagut retrets del ministre Òscar Puente a xarxes per demanar a la Moncloa que auxilia Ayuso, diu, mentre ella aprima els serveis públics. La presidenta madrilenya el responia així.
7: Y sobre todo la prioridad, que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
4: El ministre de l'Interior, però, ha evitat el xoc i ha parlat d'una col·laboració efectiva i absoluta. Ayuso ha confirmat també que Pedro Sánchez no l'ha trucat.
6: Però no només tenen problemes amb els incendis a Espanya. França viu una situació molt complicada per la trentena de focs forestals que hi ha actius a tot el país. L'incendi més important és a prop de Bordeus. En concret, afecta a l'abadia d'Arcaixun, al departament atlàntic de la Gironda, on han cremat més de 10.000 hectàrees i s'han evacuat unes 40.000 persones. París, Isabel Galí, bon dia.
8: Bon dia. Els darrers evacuats són els habitants i estiuejants del Cap Ferrer, una petita península que el foc amenaça pel nord després d'una nit en què els bombers s'han vist incapaços de contenir la línia de foc. L'Olivier i el Clément han sortit via marítima perquè la carretera està tallada.
9: Hem rebut l'alerta d'evacuació a les 6 del matí i sense realment saber com fer-ho hem agafat el vaixell directament cap a Arcaixun.
12: Sí, és inquietant perquè una casa és tota la nostra vida i si es crema ens quedem sense res.
8: Si el Cap Ferrer és un cul de sac, el perill també rau en l'amenaça d'un altre foc que des del sud s'acosta a Arcaixón. Amb el del nord pot acabar fent pinça, diu Marc Vermeulen, director del Servei d'Incendis i Socors de la Gironda.
17: Nous avons eu des vitesses de propagation.
18: Hem tingut una velocitat de propagació del foc de 800 a 1.000 hectàrees cremades l'hora, en un context d'una zona de perifèria urbana. Aquesta situació ens ha obligat a desenvolupar recursos a terra perquè a la nit no tenim mitjans.
8: El mateix president Macron ha demanat ajuda a la Unió Europea. Croàcia, Txèquia, Eslovàquia i Portugal envien des d'avui avions i helicòpters per ajudar en l'extinció d'aquest i de la resta d'incendis que cremen per tot França.
6: Passant 19 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida us expliquem el problema que hi ha hagut amb les proves PISA a Catalunya. No serviran per avaluar els alumnes catalans.
24: Catalunya migdia.
25: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
3: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
1: Tota la informació a buitaull.cat.
3: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
10: Arriba l'últim capítol de la temporada 27 de MediaMark. Les millors ofertes d'aniversari. Com un Samsung Galaxy S25 de 128 GB per 599 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMark.
11: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
6: Catalunya migdia. Passant gairebé 21 minuts de les dues. Com dèiem, les últimes proves PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. L'OCDE fixa un topall d'un 5% dels alumnes que, per diferents raons, poden quedar exclosos de fer les proves, però a Catalunya aquesta xifra es va

0: general de currículum.
1: Per tant, sí que és una mostra vàlida, l'alumnat que l'ha fet, la mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: Educació parla d'un problema puntual i informa de la creació d'una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara.
1: Abans de que es dugui a terme l'aplicació de la prova, revisarem quins són els, si s'han aplicat correctament aquests criteris d'alumnat que pugui ser susceptible d'exclusió, d'exempció de la prova.
0: Tot plegat suposa que els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol.
2: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha dut a terme amb èxit el primer trasplantament de tot l'estat entre dues persones amb VIH. El juliol de l'any passat es va aixecar el veto legal que hi havia sobre aquest tipus d'intervencions, vigent des de l'any 1987. A la resta d'Europa, aquests trasplantaments només estan permesos en 6 països, Cristian Roldán.
3: Es tracta d'un trasplantament de ronyó que es va fer entre dos homes de mitjana edat que a hores d'ara es troben en bon estat de salut. Tot i que es calcula que l'any es podrien produir 17 intervencions com aquesta, des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a aquelles persones que tenen VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
4: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
3: El coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandiumenge, assegura que la fita ajudarà a reduir les llistes d'espera.
5: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
3: De la seva banda, el doctor Francesc Josep Moreso, cap de secció de la Unitat de Trasplantament Renal de la Vall d'Hebron, afegeix que la medicació contra el VIH no interfereix en la que cal prendre després d'un trasplantament i lamenta que s'hagi trigat tant a autoritzar aquest tipus d'intervencions.
6: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
3: L'Hospital Vall d'Hebron és el centre de tot l'estat que més trasplantaments va fer l'any passat, un total de 387.
2: Moviment del govern per l'amnistia. L'executiu de Salvador Illa demana al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'oblit judicial a la 30ena d'exalts càrrecs que manté processats per les despeses de l'1 d'octubre. En la causa hi ha els expresidents Artur Mas o Carles Puigdemont i també l'exvicepresident Oriol Junqueras i el Tribunal es nega a aplicar-los l'amnistia, Raül Flores.
7: El govern entra a la causa del Tribunal de Comptes, alega que és una administració suposadament perjudicada per la causa i diu als magistrats que no hi ha altre camí que aplicar l'amnistia a una 30ena d'exalts càrrecs que encara té processats. Justament fa una setmana, la justícia europea va sentenciar que l'amnistia era aplicable en aquest cas, però dilluns els magistrats ja van dir que tirarien endavant el procés, tot i la sentència. La Generalitat també demana al tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar a l'Institut Català de Finances com a aval pels encausats. I encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, demanen que el Tribunal Superior de Justícia els hi apliqui immediatament l'amnistia. Ara el Tribunal Superior deixa 5 dies a totes les parts per decidir-ho.
2: Anem a la informació internacional. Els Estats Units esquiven les limitacions legals del Tribunal Suprem nord-americà als seus aranzels i imposen des d'avui gravàmens duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països diferents, Xavier Vilà.
8: Ho fan esgrimint l'ús inusual d'una llei comercial del 1974 que permet justificar els nous gravàmens assegurant que els països sancionats incompleixen o no compten amb lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts amb treball forçat. El representant comercial nord-americà Jameson Greer posava Europa com a exemple de mala praxi en l'aplicació de les regles comercials.
9: Europa dirà que té una llei al respecte i, si bé això és cert, no entra en vigor fins d'aquí un any i mig. L'esperit de la lletra de la seva pròpia llei no s'aplica. Cobreix 60 països perquè és un problema creixent al món.
8: Els aranzels d'ara substitueixen el gravamen global del 10% imposat al febrer, un cop l'alt tribunal nord-americà va anul·lar les càrregues anteriors.
2: Tota Europa està afectada per aquest nou capítol de la guerra aranzelària llançat per l'administració de Donald Trump. Tanmateix, la Unió Europea s'ho ha pres amb resignació i veu el got mig ple. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
10: Hola, bon dia. Sí, veuen el got mig ple perquè, tot i les noves tarifes, quan els productes europeus es venguin als Estats Units, continuaran pagant menys d'un 15% d'aranzels

0: Cels. I aquest és el topall màxim que Brussel·les estava disposada a acceptar, perquè és el límit pactat amb Donald Trump en l'acord comercial de l'any passat. La portaveu de la Comissió Europea, Paula Pinho, n'està satisfeta.
1: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos aranzelaris que van ser acordats.
0: En canvi, Brussel·les nega que sigui permissiva amb el treball forçat, el motiu que esgrimeix Trump per aplicar els nous aranzels.
1: La Unió Europea ja té normes sòlides en matèria de treballs forçats. Rebutgem totalment la idea que la Unió Europea pugui contribuir al problema mundial dels treballs forçats.
0: Però sí que és cert que la Unió Europea encara està pendent d'entrar en vigor el reglament específic que endurirà els controls per impedir l'arribada de productes fets amb treballs forçats en països estrangers. La norma es començarà a aplicar a finals de l'any que ve.
2: Més coses, encara en la informació internacional, l'Amazon rus s'ha convertit en l'últim objectiu d'Ucraïna en la guerra contra el Kremlin. Drons ucraïnesos han impactat contra diversos magatzems de l'empresa Wheatberries, un gegant del comerç en línia al país, a qui Zelensky acusa de col·laborar amb l'exèrcit rus. La jornada ha estat mortífera tant per Kiev com per Moscou, Jordi Baró.
3: Bon dia. Almenys 11 morts a Rússia i almenys 6 a Ucraïna en els últims atacs creuats. La guerra està avui activa als dos fronts amb un objectiu principal per a l'exèrcit ucraïnès, l'empresa Wheatberries. Drons ucraïnesos han fet destrosses en instal·lacions d'una empresa que és la versió russa d'Amazon, propietat de la dona més rica del país. Els atacs han estat a Sant Petersburg i almenys 3 regions més. Els bombardejos contra aquest gegant del comerç rus en línia van començar dissabte i Zelensky els justifica al·legant que la companyia emmagatzema i distribueix material militar per a l'exèrcit rus. El Kremlin ho nega. En qualsevol cas, la divisió bancària d'aquest conglomerat empresarial està sancionada per la Unió Europea. A Rússia, els clients preveuen que el servei se n'acabi ressentint.
4: Estic segur que serà més difícil fer comandes de productes. Com que no sóc un usuari habitual de les plataformes de venda en línia, per mi no és tan greu. Però sí, és comprensible que moltes comandes no arribin a temps.
5: És preocupant, sí, però són els temps que corren. Què més hi pots fer? Si els magatzems es cremen o passen coses així, simplement ho haurem d'acceptar.
3: Romania ha assegurat en paral·lel avui haver abatut per primera vegada des de l'inici de la guerra un dron que havia entrat al seu espai aeri. L'operació l'ha fet un caça F-16. El president del país no ha especificat l'origen del dron i ha assegurat que hi ha una investigació en marxa.
2: I d'una guerra a una altra, perquè l'Iran amenaça d'intensificar la seva resposta als atacs diaris dels Estats Units que avui han continuat per 13è dia consecutiu. Els guardians de la revolució alerten que bombardejaran països que donin suport de qualsevol mena a Washington, Sergi Roca.
5: I no només això, les forces armades de la República Islàmica demanen a tots els civils de l'Orient Mitjà que s'allunyin almenys mig quilòmetre, 500 metres, de qualsevol lloc en presència de l'exèrcit dels Estats Units. De moment avui han atacat un dia més Bahrain, Kuwait i Jordània. Tot plegat, sumat a la incertesa tant a l'estret d'Hormuz com a l'accés al Mar Roig. El barril de Brent de petroli costa al voltant de $98.
2: I com a conseqüències d'això, l'encariment del petroli farà que aquest mes d'agost omplir el dipòsit surti més car. En l'augment del preu del combustible també hi té incidència la retallada de 5 cèntims per litre en la bonificació que el govern espanyol va començar a aplicar a principis d'aquest mes. Dissabte 1 d'agost, aquesta bonificació passarà de ser de 15 cèntims a 10 cèntims i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixen aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà, Miquel Jarque.
6: Això preocupa els consumidors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
7: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
8: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
9: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
10: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
6: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril del petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però, en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors.
2: Més coses, passa un minut de dos quarts. El dispositiu especial de mobilitat per l'eclipsi del dia 12 d'agost restringirà la circulació de camions a l'AP7. El Servei Català de Trànsit aplicarà una senyalització especial per arribar als 23 punts oficials d'observació on es distribuiran 150.000 ulleres homologades.
6: En els punts oficials, distribuïts en 18 municipis, es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles. L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la Nacional 240. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin als vorals per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
11: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies fent alguna fotografia, el que podria passar si no tenim una observació a través d'aquest pla de trànsit.
6: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
12: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
6: L'eclipsi es podrà veure entre 7:45 i les 9 del vespre del dia 12 d'agost. Serà total en el terç sud del Principat.
2: Les trucades i els correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol que van jugar Espanya i Argentina, Quim Codinàs.
13: El telèfon 016 d'àmbit estatal va registrar un augment del 120% de les trucades respecte al dilluns anterior i les consultes pel correu electrònic al servei d'atenció es van disparar un 1000%. D'altra banda, a Catalunya, el diumenge, durant el partit, es van registrar un 34% menys de trucades que el diumenge anterior i, en canvi, el dilluns van augmentar un 20% respecte la setmana passada. La directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, ha explicat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que l'augment de les trucades i correus als serveis d'emergència durant un esdeveniment esportiu no és un fenomen nou.
14: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, on heu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses, no?
13: Jiménez també ha remarcat que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonant de situacions de violència, el problema és estructural.
14: Tenim una base estructural, no?, en la nostra societat, que és patriarcal i que afavoreix la violència, i hi ha elements i moments en els quals, doncs, s'accelera aquesta violència i per motius externs, no? I en aquest cas, doncs, és el que ens diuen els estudis. En l'esport o en els esdeveniments massius, doncs, això també succeeix, no?
13: Recordem, a Catalunya, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista és el 900 900 120, 900 900 120. És un servei gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
2: I la Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals que van ser assassinats a Aspa, al Segrià, l'any 2017. Els va disparar un caçador que no tenia llicència. Lleida, Noelia Casellas, va passar fa 9 anys. Per què es paga ara?
15: Doncs perquè s'ha hagut de fer un canvi normatiu. L'Audiència de Lleida va condemnar el caçador a 45 anys de presó i va fixar una indemnització que superava el milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i va ser la seva assegurança qui va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. Els fills de les víctimes també van rebre una indemnització de l'assegurança de la Generalitat. Quedava, però, una part important que les famílies van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret als agents rurals, com explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
16: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat, i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
15: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular el va declarar culpable d'assassinat per unanimitat.
2: Passen 6 minuts de 2:45 de la tarda. És moment per la cultura.
17: Com no hi ha inútil cap esperit, si creix lliure en la seva virtut. Que per poder esdevenir el que volien els déus, en la forma viva del que eren ja des de l'arrel de llurs morts.
2: Són els versos de Carles Riba que el mateix Josep Vallverdú va triar pel seu comiat. Avui a Balaguer, família, amics i autoritats han dit l'últim adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts amb 103 anys. Va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que ha deixat gairebé enllestides. Balaguer, Estela Bussoms.
1: El comiat s'ha fet a l'església de Sant Domènec de la capital de la Noguera, on Vallverdú ha viscut els últims anys de la seva vida i que s'ha omplert de persones que n'han destacat la figura literària i també la qualitat humana.
18: Sempre, sempre tenia bones paraules, bona conversa.
19: És un referent absolut, no? Deixa un llegat etern, un autèntic símbol de la nostra cultura i de la nostra llengua. Bé, avui només cal veure la gent que hi ha aquí i és una persona que es feia estimar moltíssim, no?
1: Vallverdú va treballar fins poc abans de morir i va deixar enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal Huguet.
20: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
1: I ara la Universitat de Lleida espera poder ampliar també el fons personal i literari que ell mateix va cedir en vida el 2015 i que inclou el mecanoscrit original de Rovelló, l'obra que l'ha fet més popular.
2: I si avui és divendres, avui hi ha estrenes de cinema.
21: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
2: La comèdia espanyola 3 de Mas és una de les poques pel·lícules que gosen estrenar-se tot just una setmana després que l'Odissea. La cinta de Christopher Nolan continuarà arrasant a la taquilla els pròxims dies, però igualment avui arriben algunes novetats a les sales de cinema, Marc Garriga.
22: 3 de Mas és l'adaptació d'una pel·lícula italiana de fa 3 anys sobre una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia. Tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat. Ha estat anys llum, això sí, de les comèdies de Santiago Segura. La protagonitzen Salva Reina i Kira Miró. Els mateixos productors de la famosa Intocable aposten ara per una altra història simpàtica, emotiva i reconfortant. Aquest cop real, El sueño americano, sobre dos joves francesos que somiaven de convertir-se en agents de jugadors de bàsquet de l'NBA. També s'estrena Insaciable, una pel·lícula d'horror corporal, crítica amb la cultura del cos perfecte, l'obsessió grassòfoba i els trastorns alimentaris que tot això genera, que tot i tenir una arrencada original, s'acaba perdent en divagacions constants massa repetitives. També arriben la noruega Rufus, la serp que no sabia nadar, una pel·lícula infantil d'animació que no lloa un sol heroi, sinó que critica l'individualisme i el bullying, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City i el drama L'Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe.
2: I abans dels esports, novetats musicals, per exemple aquesta. Charlie XCX, que publica avui el seu nou disc, Music, Fashion, Film. És, juntament amb el nou treball dels The Strokes, les principals novetats de la setmana pel que fa a les músiques, Marta Vives.
23: Sí, a Music, Fashion, Film, Charlie XCX ha marcat un canvi respecte al seu anterior Brat i s'allunya de l'electrònica de ball per incloure més guitarres. No és un disc de rock, però sí que en té l'actitud, la distorsió i l'estètica. A més, inclou una col·laboració amb el director de cinema David Cronenberg. I així és com sona Reality Awaits, el nou disc dels novaiorquinesos de Strokes, el primer que publiquen des del 2020. Bona part del treball està gravat a Costa Rica i hi ha qui defensa que això ha contribuït a la llibertat estilística que respira tot l'àlbum. El 20 d'octubre, per cert, de Strokes actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona.
2: Doncs amb aquestes novetats musicals hem arribat a falta de 20 minuts per les 3, per tant, hem arribat al temps dels esports. Esports que encapçalem amb un nom que potser alguns culers no recorden que encara és a la plantilla blaugrana, Marc-André Ter Stegen. Això sí, cada vegada està més a prop de jugar a l'Ajax d'Amsterdam la pròxima temporada. I és que a les últimes hores els impediments fiscals que hi havia s'han desencallat, Ramon Salmurri.
0: Avenços significatius en la sortida de Marc-André Ter Stegen. Els problemes fiscals que impedien la seva cessió a l'Ajax semblen estar resolts i els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell. Aquesta tarda, en principi, ja no participarà, després en parlarem, en el primer amistós de pretemporada que el Barça jugarà contra l'Europa a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper.
2: Doncs ara de seguida parlem d'aquest primer amistós, però encara un altre nom propi de l'actualitat del primer equip del Barça és Frenkie de Jong. El migcampista neerlandès no es vol operar del genoll, seguirà per tant un tractament conservador, tot i els riscos que pugui haver-hi amb aquest tractament, Salmo.
0: Sí, Frenkie de Jong, de moment, no passarà pel quiròfan. Insisteixo en aquest, de moment, comunicat ahir del Barça, diu les proves realitzades. El jugador ha determinat que té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. S'ha acordat, diu el Barça, que el jugador continuï tractament i seguiment mèdic, pendent, diu, de la seva evolució durant les pròximes setmanes. I comunicat també del propi Frenkie de Jong, per frenar, assegurar les especulacions. Perquè el seu compromís, diu, no es dubta, i per dir que va jugar perquè els metges de la Federació Neerlandesa li van dir que la lesió no podia empitjorar, i ha empitjorat. De moment, afegeix Frenkie de Jong, la lesió no vol quiròfan. El tema, Òscar, és que hi ha moltes veus que asseguren que el quiròfan continua sent una opció real. Caldrà estar molt atents a l'evolució de Frenkie de Jong les properes setmanes per a partir d'aquí veure si finalment acaba o no passant pel quiròfan. De moment, Frenkie de Jong és baixa i els primers pronòstics ho situen entre els 3 mesos i mig, 4 mesos de baixa.
2: Molt bé, doncs haurem d'estar pendents de les pròximes setmanes perquè a més ja sabem que Frenkie de Jong és un jugador sospitós habitual, podríem dir, per als aficionats del Barça. Dèiem abans que avui el Barça juga el seu primer amistós. L'equip de Hansi Flick disputa el partit a la ciutat esportiva Joan Gamper contra la Europa, tot i que el partit serà a porta tancada.
0: Sí, partit a les 8 del vespre, és el primer partit oficial de pretemporada, tot i que des del Barça es dibuixa només com una sessió més d'entrenament. Un partit en el qual, en principi, no jugarà Karim Adeyemi, el futbolista que ahir es va presentar a les instal·lacions del Barça, que aquest matí ha entrenat amb la resta dels seus nous companys, però que, en principi, farà treball al marge del grup. Tampoc Ronald Araujo, que està lesionat, i tampoc Alejandro Valde, un Valde que no ha entrenat amb el grup en tota la setmana, està fent treball específic amb algun tipus de molèstia sobrecàrrega que li impedeix actuar amb normalitat.
2: Deixem el Barça. Ahir ho avançàvem i avui ja és oficial. L'Espanyol ha cedit el migcampista Antonio Roca al Mallorca. Per tant, el de Martorell ja no jugarà demà l'amistós que té previst l'Espanyol contra el Sabadell, Sergi Andreu.
3: Sí, és una cessió per una temporada amb una opció de compra no obligatòria. Roca va arribar al planter de l'Espanyol el 2019, va debutar amb el primer equip el setembre del 2023 i des d'aleshores ha jugat una cinquantena de partits oficials amb el primer equip. Ara jugarà aquesta propera temporada amb el Mallorca, a segona divisió, el Mallorca de l'expedico Luis García. No serà l'única sortida que hi haurà, com ja explicàvem ahir, també sortiran els centrals Miguel Rubio i Pablo Ramón, el lateral esquerre José Salinas i el migcentre José Grajera, que sembla que podria marxar al Burgos. Per cert, davant de l'absència de centrals, el migcentre, el pivot Urco González, es postula com una possibilitat per jugar de central. De fet, ja ha participat en aquesta posició en aquests partits de pretemporada i no sembla que li desagradi.
4: Bé, bueno, yo al final soy mediocentro, pero bueno, donde diga el míster, ¿no? Al final, donde pueda ayudar al equipo, pues encantado.
3: Urco ha explicat que la pretemporada va molt bé, ha reconegut que ja tenen ganes que comenci la Lliga i que no volen perdre l'essència del que els ha demanat en aquests últims mesos Manolo González.
4: Bé, la verdad que están siendo durillas por la carga, pero bueno, pues poco a poco encontrándonos mejor y, lo que te digo, con muchas ganas ya de empezar la Liga. Pues un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Demà, tercer amistós de l'Espanyol, Ciutat Esportiva de Sant Adrià, 11:15 del matí contra el Sabadell. Un partit que podreu seguir per Esport 3.
2: I a segona divisió, el Sabadell ha fet oficial el setè fitxatge d'aquest mercat d'estiu amb l'arribada de Gonzalo Pipa Ávila, que avui ja s'ha entrenat amb l'equip arlequinat, Ernest Macià.
5: Doncs sí, un jugador que ve a reforçar la plantilla, és el tercer fitxatge, i el Sabadell, doncs, que ha presentat fa pocs dies nova equipació. Aquest jugador ve del Ludogorets búlgar, es posarà aquesta nova equipació. Havia passat també abans per l'Olympiacos grec, pel Burgos, per diferents equips anglesos, va competir a la Championship. Pel que fa a la pretemporada, al marge d'equipacions, el Sabadell tanca avui l'estada Salou. Demà jugarà un amistós, precisament, contra l'Espanyol, en un partit que és a primera hora del matí, a 11:15.
2: Això pel que fa referència al Sabadell, tanca aquesta pretemporada, però també jugarà demà el Girona.
5: Sí, l'equip de Quique Álvarez afronta aquest tercer test de pretemporada contra l'Alavés. El duel es juga a Roy Albert a les instal·lacions de la Vall d'en Bas i servirà perquè els gironins segueixin acumulant minuts i rodatge abans de l'inici de la nova temporada.
2: Això pel que fa referència als clubs catalans de primera i de segona, però encara un parell més de punts de futbol. Alemanya ja té nou seleccionador i és un vell conegut. Serà l'extècnic del Liverpool, Jürgen Klopp. I el Barça femení anuncia dues renovacions de contracte més. Hola, Serra.
7: Anem a pam. Jürgen Klopp agafarà el relleu de Julian Nagelsmann, que després de caure eliminat als setzens de final del Mundial de Futbol amb el Paraguai, va deixar el càrrec. Klopp dirigirà la selecció alemanya en un principi, fins al Mundial del 2030. Un Klopp, en la roda de premsa ha parlat, ha fet menció, en aquest cas, o per dir-ho d'alguna manera, ha fet ja amistats amb els mitjans de comunicació. Sentim-lo.
8: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant veient com van tractar Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
7: Des de la Federació Alemanya han explicat en un comunicat que l'opció de l'extècnic del Liverpool i del Borussia Dortmund sempre ha estat la primera. I d'altra banda, com deies, a la Lliga Femenina, el Barça, per una banda, ha confirmat la renovació de Marta Torrejón per un any més i d'aquesta manera, als 36 anys, complirà la seva 14a temporada al primer equip femení blaugrana. Per un altre costat, també ha anunciat la renovació de Carla Julià fins al 2030. La jove defensa blaugrana passarà a tenir, a més, fitxa del primer equip després d'haver debutat ja amb l'equip de Pere Romeu la temporada passada.
2: D'aquí a 12 minuts seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol i parlem d'altres esports, per exemple, del Tour de França. Avui, primera de les dues etapes que acabarà el mític Alpe d'Huez.
9: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
10: Energia per recórrer carreteres infinites.
2: 19a etapa del Tour de França. Curta, només 128 quilòmetres, però això sí, explosiva. Amb 4 ports de muntanya i final, com dèiem, a un cim mític, a l'Alpe d'Huez. Isaac Vilalta, enviat especial al Tour. Bona tarda. Sembla que no tenim a punt la comunicació amb l'Isaac Vilalta, el nostre enviat especial al Tour de França, per tal de saber com es disputarà aquesta etapa de 128 quilòmetres amb final a l'Alpe d'Huez, una de les muntanyes mítiques de totes les edicions del Tour de França. Intentem recuperar la comunicació amb l'Isaac Vilalta, que l'hem perduda. De seguida recuperem doncs, la informació sobre el Tour de França, però anem al bàsquet, perquè 8è fitxatge del Barça, i no serà l'últim. El d'avui, però, Ernest, és un jugador que hauria de ser titular la pròxima temporada.
5: Sí, és un jugador que ve de la NBA. És veritat que, com molts jugadors que venen de l'NBA poden o no poden haver jugat molts partits, en el seu cas no n'ha jugat massa, però per qualitat, i aquest ha jugat amb Jordi Fernández als Brooklyn Nets, doncs sembla que sí, que té la qualitat per jugar en individual i també en equip. Està creat a ser l'aler titular. El Barça, com deies, ha fet ja massa fitxatges, n'ha fet 8 i encara en queden 2 o 3, és a dir, que renovarà 10 o 11 jugadors de la plantilla. Només queden Panther, Brizuela, Parra i Núñez pendents de què fa Schengelia. Mentrestant, a Milà, el Milà ha tancat el fitxatge d'un jugador que havia fitxat pel Barça però que se'n va desdir, Moses Wright. Wright, quan era jugador del Barça i va veure que no hi havia entrenador, hi havia incertesa, va pagar la clàusula i se'n va anar. Sergio Llull, un clàssic del Madrid, ho seguirà sent un any més, ha renovat un any i haurà jugat ja 20 temporades al Madrid, on hi va arribar amb només 19 anys. I aquest matí hem estat pendents a la convocatòria d'Espanya pel Mundial perquè hi ha catalanes. N'hi ha 5, Txell Alarcón, Aina Ayuso, Andrea Vilaró, Mariona Ortiz i Carolina Guerrero. Aquest Mundial de Bàsquet es fa a Alemanya a la primera quinzena del mes de setembre.
2: Són les novetats del mercat del bàsquet i creuem els dits i a veure si podem fer ara la connexió amb l'Isaac Vilalta. Isaac, estàs aquí, bona tarda.
24: Sí, soc, hi soc.
2: Ara sí, ara sí. Escolta'm, explica'ns això, aquesta etapa, 128 quilòmetres i amb un d'aquells finals que els amants del ciclisme i els que no són molt amants del ciclisme també els sonen, l'Alpe d'Huez.
6: perquè a més avui es pujarà per la vessant clàssica, la dels 21 revolts. Ara mateix l'etapa amb els ciclistes amb ganes de jugar, hi ha una fuga de 43 corredors amb la presència de Lenny Martínez, que és setè al que és desè. En fi, poc més de 100 quilòmetres per al final, li treuen un minut i mig al gran grup. Els queda encara un port de primera, un de segona i la pujada aquí. L'Alpe d'Huez de categoria especial.
2: I aquesta edició del Tour té l'especificitat que hi ha dues etapes, la d'avui i la de demà, que acaben al mateix lloc, aquest port de l'Alpe d'Huez, un de, com dèiem, dels colls més mítics de la ronda francesa i que sempre genera molta expectació entre els aficionats.
6: Sí, un fet inèdit en la història del Tour, és una idea que ve de lluny. Avui Prudhomme, Christian Prudhomme, el director del Tour, ho explicava a l'equip. És una idea que ve del Tour del Centenari i ara la poden materialitzar. L'expectació és... dues en final, dues duríssimes, ens ho explicava a Catalunya Ràdio, el mànager esportiu de l'equip Q36.5, el de Tom Pidcock, a Sants.
11: Bueno, jo crec que el que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. I el dissabte és una etapa molt dura. A part d'això, doncs, anem al Galibier, que són més de 2.500 metres d'alçada. Amb la fatiga que portem, aquestes alçades de cursa, com tinguis un mal dia, pots perdre 20 minuts, 30 minuts tranquil·lament.
6: Avui es puja per la vessant clàssica, de... pujarà per tren... Jo aquest matí amb cotxe he pujat per la confessió en una tercera variant amb relativa tranquil·litat amb molts ciclistes, però, Òscar, això és una autèntica bogeria. El Sergi López de Gea, company del periòdico, amb 35 tours, diu que no ho havia vist mai. El Tiz Onebel, un periodista neerlandès també històric, tampoc ho havia vist mai. Aquesta nit hi ha hagut castell de focs, bengales, música, festa, aquí la pujada a l'Alpe d'Huez. Fa hores que ja està tallat els cotxes acreditats i, en fi, la festa, si veieu les imatges, és totalment absoluta.
2: Doncs vaja, els aficionats que, a més, poden gaudir això de dues vegades, veure els ciclistes, per tant, dues finals d'etapa a l'Alpe d'Huez, aquesta d'avui i la de demà, amb algunes dificultats tècniques, però l'Isaac Vilalta ens ha pogut explicar tot el que envolta aquest coll mític i també l'etapa d'avui. Gràcies, Isaac, bona tarda.
6: Bona tarda.
12: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: 7 minuts i seran les 3. El Barça ja coneix la ruta cap al primer títol de futbol sala aquesta temporada. Es tracta de la Supercopa, que aquesta primera setmana de setembre jugarà al Palau Blaugrana.
5: Exactament, dissabte 5 i diumenge 6 de setembre, el futbol sala que tindrà l'oportunitat de guanyar el primer títol al Palau Blaugrana i confirmar que és una secció a l'alça i que cada vegada treu més aficionats. El Barça queda aparellat amb el Jaén, que és un mata gegants en tornejos com les copes, tornejos del Co. Per tant, podríem dir que és un aparellament difícil. I jugarà, doncs, contra un equip que, a més, té un futbol sala molt viu i que plantejarà molts dubtes, diguem-ne, en partits curts, en partits trebats. Jordi Torres és el director esportiu del Barça de Futbol Sala.
14: Tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no?
5: L'altre aparellament, el Pozo de Múrcia-Palma, enfronta el segon contra el tercer. És el primer cop que el Barça acull una Supercopa, el primer gran títol de la temporada.
14: Tenim moltes seccions, la dificultat que és un palau que l'utilitzem doncs, molts equips i fa complicat poder portar un títol a casa, no? Hem tingut aquesta oportunitat, crec que és molt positiva, primer per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, i segon perquè, bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre fins ara, no? Així que jo crec que tant el sorteig com el fet de jugar a casa és molt positiu per la secció.
5: El Barça ha guanyat 3 de les últimes 6 Supercopes.
2: La selecció espanyola femenina de waterpolo jugarà la final de la Copa del Món que es disputa a Sydney diumenge contra els Estats Units. Les jugadores de Jordi Valls han hagut de recórrer els penals per superar aquest migdia en semifinals Rússia i ara busquen, Montse Raya, l'únic títol que encara no han guanyat.
24: Amb quasi totes les jugadores catalanes, 13 de 14, l'equip espanyol ha dominat el partit contra l'equip rus que tornava a la competició després de 5 anys d'absència per la guerra contra Ucraïna. El marcador al descans 4-6, favorable Espanya i han arribat a l'últim quart amb 8 a 10, però les russes han aconseguit empatar 10 a falta de pocs segons per a final. Ja als penals, Espanya ha marcat els 5 llançaments, mentre que la portera Martina Terré ha aturat el quart de Rússia. Jordi Vall, seleccionador espanyol.
13: Hem preparat el partit sabent que seria un partit molt difícil. Hem tingut oportunitat de matar-lo en dues o tres ocasions a entrada a l'última part i bueno, ha tocat patir fins al final als penals i molt satisfet per la victòria.
24: Paula Crespí ha estat elegida millor jugadora del partit. Diumenge, ben d'hora, a un quart de nou del matí, la selecció espanyola buscarà l'or de la Copa del Món en la final que jugaran contra els Estats Units, campiones de les quatre últimes edicions. Nona Pérez veu així les estatunidenques.
15: Elles tenen un joc molt físic, som conscients d'això, tenim un dia per recuperar-nos i ficar el foc on ha d'estar ficat i estudiar-les, analitzar-les i empapar-nos de tot el que puguem i no tinc cap dubte que sortirem a per totes, tenim un gran equip i estarem competint fins al final segur.
24: Pel que fa a l'equip espanyol masculí de waterpolo, es jugarà demà la cinquena posició de la Copa del Món contra la selecció de Montenegro. Avui Espanya ha guanyat Croàcia per 18-14, Pol Daura i Unai Biel, amb 4 gols cadascun, han estat destacats. L'equip dirigit per David Martín s'enfrontarà a Montenegro, que ha derrotat Geòrgia per 16-18.
2: I en Fórmula 1 aquest cap de setmana arriba el Gran Premi d'Hongria, última cita del calendari abans de l'aturada estival, amb Kimi Antonelli, de només 19 anys, com el líder del Mundial.
7: El jove pilot italià suma 204 punts a la meitat de temporada, el segueix Hamilton amb 159, Russell tercer amb 154. El líder, Kimi Antonelli, valora positivament com ha anat aquesta primera meitat del campionat.
16: Ha estat una gran primera meitat. Estic molt content. És clar que hi ha aspectes per analitzar i millorar, però crec que hem fet una gran feina amb l'equip pel que fa a l'execució. Jo també n'estic satisfet amb mi mateix, tot i que encara queda un cap de setmana i volem acabar bé per marxar a les vacances d'estiu contents.
7: Avui, primera jornada d'entrenaments, demà qualificacions, diumenge, la cursa.
2: I més motor, perquè el Mundial de Trial arriba aquest cap de setmana a Anglesey, a Gal·les, amb domini, com és habitual, del pilot català Toni Bou, Montse.
24: És la quarta prova del Mundial de Trial que es disputa a l'illa d'Anglesey, que serà escenari per primera vegada d'una cita mundialista. El líder del Mundial, Toni Bou, veu així el traçat.
17: Sí, serà una carrera nova per tots, no hem corregut mai allà, bueno, no sé si els anglesos sí que han competit, però nosaltres no. Així que veurem, pel que tinc entès no serà el típic terreny britànic, serà una mica diferent, així que veurem si trobarem moltes zones indoor o zones a prop del mar.
24: Un Bou que domina la classificació general del Mundial de Trial després de 3 curses amb 240 punts, secundat pel seu company a Repsol Honda HRC, Gabriel Marcelli. El pilot gallec va segon amb 174 punts a 66 de Bou. El pilot de Piera ha aconseguit un ple de victòries en les 3 curses disputades fins al moment al Mundial. Aquest cap de setmana Bou vol reforçar el seu domini abans de l'aturada d'estiu.
17: Crec que al final és clau no cometre errors, com sempre, però sobretot no fer cincs, no? Perquè te'n vas enrere molt ràpid, fer un cinc et fa perdre una mica la confiança amb la pota, ja que és molt curta i hi ha molt poc temps per recuperar, i crec que això és la clau.
24: Avui es fan les verificacions tècniques i administratives del Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, on també hi ha cursa del Mundial Femení, amb l'actual campiona i líder del Mundial, la catalana Berta Avellán. La pilot de Terrassa suma 114 punts a la general i té a només 10 punts la segona classificada, Andrea Sofia Rabino, amb 104 punts.
2: Queden 30 segons per arribar a les 3, Eudald, un apunt de tenis.
7: Quarts de final del torneig d'Hamburg. Paula Badosa està jugant ara mateix amb l'egípcia. Mayar Sherif ha perdut el primer set 7-6, domina el segon per 2-1.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. La primera us hem explicat que el govern i els comuns han pactat accelerar la construcció d'habitatge protegit amb un pla que preveu, entre altres coses, aixecar noves plantes, dividir immobles o reconvertir oficines i comerços en habitatges. Amb aquest pla per l'habitatge protegit, la Generalitat creu que s'incrementaran uns 20.000 pisos l'oferta per tal que es podran fer tots els tràmits amb caràcter d'urgència, sobretot els gairebé 300 municipis que estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat a Catalunya. Tots els habitatges que sorgeixen amb aquest pla no es podran reconvertir mai en lloguers de temporada, en lloguers d'habitacions o en lloguers d'ús turístic. També ens hem fixat en els incendis que cremen descontrolats a França i a la Comunitat de Madrid. El govern espanyol ha agafat el control de l'operatiu d'extinció dels focs a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Díaz Ayuso, i alhora la Moncloa ha demanat ajuda a Europa, igual que ho ha fet França. Els focs a Madrid ja han cremat més de 15.000 hectàrees i hi ha 19.000 persones desallotjades. I ens hem fet ressò de les proves PISA que es van fer a Catalunya el curs passat perquè l'OCDE ha dit que no serveixen. La Generalitat va excloure un 23% dels alumnes que havien d'haver fet l'examen i per això les ha desestimat. La Generalitat parla d'una incidència tècnica que va provocar que fessin les proves menys alumnes dels 2.500 que estaven inclosos a la mostra. Els exclosos van ser majoritàriament alumnes amb necessitats educatives especials. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya a migdia. Ara què més podem afegir, Natàlia Ramon?
2: Doncs que el Tribunal Suprem acaba d'amnistiar l'expresident del Parlament, el republicà Roger Torrent, i els membres sobiranistes de la mesa de la 12a legislatura. Torrent, Josep Costa, Adriana Delgado i Eusebi Campdepadrós estaven acusats d'un delicte de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. La Fiscalia havia demanat amnistiar-los ara fa 2 anys i no ha estat fins ara quan la sala on hi ha el magistrat Manuel Marchena ha decidit aplicar-los l'oblit judicial. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va arribar a absoldre, però el Suprem va reobrir la causa a petició de la Fiscalia. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tornat a demanar disculpes als veïns afectats per l'esvoranc del Putxet, del barri del Putxet. Ho ha fet el ple municipal en resposta al líder del Partit Popular, Daniel Cirera. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura, bona tarda.
3: Bona tarda. Estira i arronsa entre Jaume Collboni i Daniel Cirera per la gestió del consistori en la crisi de l'esvoranc del Putxet provocat per les obres de la línia 9 del metro. D'entrada, l'alcalde ha tornat a demanar disculpes als veïns i comerciants i ha reiterat que el seu govern s'ha posat al costat dels uns i dels altres amb informació, orientació i ajuts. Per la seva banda, el líder dels populars ha acusat la regidora del districte de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, de saber que havien aparegut esquerdes i que s'havia enfonsat alguna vorera.
4: Está diciendo que durante 19 días la concejal del distrito conocía unas alertas de los vecinos sobre la seguridad de su barrio y esa información nunca llegó al alcalde de Barcelona. ¿Está dispuesto, señor alcalde, a depurar responsabilidades políticas por esta absoluta falta de previsión por parte de su gobierno municipal?
5: El Partit Popular no és el partit més exemplar pel que fa a les gestions de crisis. I, per tant, d'entrada, lliçons ni una. Lliçons ni una. Ni a València, ni a Madrid, ni a Castella. Lliçons ni una.
3: Collboni ha acabat la seva intervenció convidant Cirera a parlar amb els veïns i comerciants que, segons diu, aplaudeixen la gestió del seu govern tant en la crisi del Putxet com la de Vallbona o Sants.
2: L'exgerent de la cooperativa agrícola de l'Aldea s'espolsa les responsabilitats per la fallida al desembre del 2011. En la declaració al judici per la causa ha apuntat a l'aleshores director de la secció de crèdit com a responsable de les finances de l'entitat. Tarragona, Jordi Barranca.
6: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011 quan es van bloquejar els comptes dels socis de l'entitat. Fins uns dies abans, l'exgerent no tenia constància de la situació econòmica de la cooperativa. És el que ha declarat Dariel Ferrer al judici que es fa a l'Audiència de Tarragona. Ferrer ha apuntat directament a Enric Sabater, director aleshores de la secció de crèdit, i ha afirmat que desenvolupava les funcions que li va assignar el Consell Rector.
7: Jo no sé per què en les reunions que s'hacía en la secció de crèdit en relació a la comissió delegada, ell en ningú moment informava de la situación de la sección de crédito. Nunca. Claro, y la confianza era total. Él hacía su trabajo y yo hacía mi trabajo.
8: Usted tenía poderes de la cooperativa.
7: Sí, igual que el senyor Enric Sabater. Sí, sí, jo tenia poderes, sí, sí.
6: La fiscalia, recordem-ho, li demana inicialment 14 anys de presó.
2: I l'exèrcit israelià prepara el que qualifica d'operació antiterrorista a gran escala a Cisjordània, on avui han mort 4 palestins i un israelià en un tiroteig en un llogarret que es diu Tel, ha tocat d'un dels assentaments de colons jueus de la zona. Les autoritats palestines diuen que tot ha començat per un atac dels colons sobre vivendes de l'enclavament. Israel manté, en canvi, que diversos palestins han disparat contra civils israelians. Un vídeo penjat a xarxes socials mostra enfrontaments a trets i a camp obert entre les dues parts. El ministre ultra de Seguretat Nacional ha fet una crida a bombardejar els territoris palestins de Cisjordània com a resposta a aquest incident. Itamar Ben-Gavir ha demanat tractar els palestins de Cisjordània involucrats en aquest afer com ho han fet amb els de Gaza.
0: Passen 6 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins les 4, amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
9: Molt bona tarda.
0: El periodista i escriptor Jaume Clotet, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: I avui farem un experiment, perquè farem quedar tota l'hora a tertuliejar a qui habitualment només li deixem parlar d'un tema. Iu Forn, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Un punt d'inconsciència la nostra, que et deixarem
11: parlar. No, jo estic absolutament... I la gent que t'està sentint a casa està marxant, corrent.
10: És l'últim dia, eh?
0: Clar, per això. Una mica fer un dia per fer alguna... experiment.
11: Sí, però hi ha experiments que a casa amb gasosa.
0: Que es veuen ja abocats al fracàs abans de començar, vols dir?
11: Correcte.
0: Oi, això depèn de tu. A veure què fas. Però bé, no ens lliurarem, però, de la teva dèria.
11: Allà vosaltres, sí.
0: Proposa'ns el primer tema, a veure.
11: Doncs mira, posem la musiqueta que hi ha tan bonica o no cal? Mira. O com va això?
0: Vinga, a veure. És el meu últim dia abans de vacances, estic disposat a que editeu vosaltres.
11: No, jo m'he agafat una responsabilitat que no era la meva, però he pensat...
0: Endavant.
11: Posem la musiqueta, no?
0: Endavant, ja, sí.
11: Em quedo ja aquí, vinga, i topa aquí, topa allà. Saps què vull dir? Escolta, mira, avui venia cap aquí...
0: Algú té gana.
11: Sí.
0: La Isabel García Pagán té gana.
9: No.
0: M'està reclamant que no diu res del pastisset, no diu res del pastisset.
9: Sí, però és perquè...
0: L'Iu ha portat un pastisset.
9: Perquè tota aquesta amabilitat d'avui amb l'Iu és perquè ha portat el pastisset.
0: No, perquè és previ al pastisset. O sigui, el Ligo em corregirà, si dic mentida, que ja li he dit que es quedaria tota l'hora abans de saber que portaria pastisset. Sí o no?
11: No.
0: Fins mentida, tinc proves.
11: Perdona, què deia? És que no estava per tu, digue'm.
0: Tinc proves, estan escrites.
11: Estan escrites, correcte.
0: Com és
11: no,
0: que portes pastisset?
11: Porto per enveja, per pura enveja, perquè he sentit el programa tota la setmana.
0: Bé, estàvem empatats, eh?
11: Sí,
0: dilluns
11: però...
0: i dimarts van portar pastetes, els tertulians. Dimecres i dijous no van portar pastetes, per tant, estàvem 2-2.
11: I, per tant, he pensat, calla, porta un present. Porta un present. I que, a més, em m'ha servit per la dèria d'avui, perquè quan he vist aquest producte, hi havia el cartell i el preu. I quan he vist el producte, diu, carrot cake.
0: Sí.
11: I dic, mira, això és tema avui per l'última dèria de la...
0: Perquè
11: de
0: no,
11: la...
0: no es pot dir un pastís de pastanaga.
11: No, es veu que no.
0: S'ha dit carrot cake.
11: S'ha dit un carrot cake o un cheesecake. Que vas a un restaurant d'aquells de carn a la brasa i botifarra i allioli i no sé què, i quan acaba diu, tenim un cheesecake. I te'l mires i dius, vostè i jo hem de parlar. Segui en aquesta cadira i vostè i jo parlarem. Però és que justament, poca estona abans... del tema del carrot cake, ha passat un camió d'una coneguda marca de begudes que posava experts en mixing. Que he estat per posar-me davant del camió i dir, baixi, senyor, que ell tampoc té la culpa, aquella persona no humana, tota ella no té la culpa, però posava un cartell molt gran, posava experts en mixing, que és una manera de dir no sé el què, perquè no sé què és expert en mixing. No sé, jo vaig al metge, em diu, soc expert en mixing i em veig operat, i a més en llocs que em farà molt de mal, expert en mixing. Però en relació al carrot cake, m'ha vingut al cap fa temps en un lloc, un forn pastisseria, hi havia allà unes magdalenes, i vaig assenyalar, dic, posi'm en una d'aquestes. I em diu, de quines? Dic, d'aquestes, una magdalena d'aquestes. Diu, no, és una muffins. Ho va dir així, i dic, bueno, vostè perdoni, no truqui als Mossos, perquè ara tampoc. Era una muffins. I a vegades que vas a reunions, diu, el feedback, no? Apareix un i diu el feedback. Un altre diu, fem un briefing. Fem un meeting. Un meeting de reunió, eh? No un meeting de... que també...
0: polític.
11: Polític, que també... això. Ara vindrà el CEO. Qui vindrà, diu? Ah, director general. Digui-li, director general, què vol dir un CEO? Què és un CEO? Diu, no, és que he muntat una start-up. Tu el que has muntat, a part de que no saps ni el que has muntat, perquè tu ets un idiota, ja només així, aprofito que és l'últim dia...
0: Anem forts, sí.
11: I vinc acalorat. Però llavors el diu, he muntat una start-up, però he fet primer un business plan. Perquè el roadmap del brainstorming, del branding, del naming, de l'engagement, de l'storytelling, que aquesta m'agrada molt també, l'storytelling. Aquí diu... Jo un dia vaig anar a una reunió que salta un i diu, aquí el que ens fa falta és més storytelling. I llavors, aquí el que fa falta, ja et diré jo tot el que és, xaval. Ja t'ho diré jo i... Diuen d'anar, a vegades que has d'anar a actes i coses, diu, el dress code? Mm. I, però, bueno, perdonin. O sigui... casual. Diu, avui vindré casual. Vostè el que vindrà és fatal, vostè vindrà. El outfit també és... l'altre, el coach. He parlat amb el coach. Tinc un coach.
0: O has fet coaching.
11: Sí, he fet coaching. Si en aquesta situació no aneu mai a Montserrat, perquè ja veieu que d'allò... I tot el món de córrer i fer esport, hi ha milers de... Però, o sigui, el running, que venia del footing... Sempre tot ha d'acabar... El shopping, diu... Aquest cap de setmana anirem de shopping. Bueno... Quan pleguem, farem after work. Que ja veuràs tu que... Hem anat a un hotel que és pet friendly. I així podia estar hores, eh? Bé, on vaig a parar? Bé, doncs que no sé... és una societat...
0: Que tenim molta tonteria.
11: És una societat... Fixeu-vos on ha arribat aquesta societat que utilitza totes aquestes paraules i enterra amb ciment excavadores. O sigui, perquè veieu una mica... Que veieu una
10: hem
11: mica...
10: Hem arribat al final.
11: Veieu una mica a on anem. I a
9: el
11: més...
9: Forat.
11: I tots sabem, o sospitem, que aquesta excavadora, com que va caure sense avisar... Bueno, l'excavadora no podia avisar i el terra tampoc va avisar, o va avisar una mica, i per això no van haver desgràcies personals, per sort. L'excavadora aquesta, ningú va treure les claus del contacte. Per tant, pot ser que, posant el ciment, una part del ciment toqui el botó d'engegar i, de sobte, quan hi hagi tot el ciment posat, s'aixequi la part del que vindria a ser la grua i aparegui com si fos un triceratops, aparegui enmig del ciment, i llavors això produirà un efecte que serà molt bonic, que pot passar ara o pot passar d'aquí 3.000 anys. Tu imagina't, d'aquí 3.000 anys surt una grua, i a partir d'aquí les especulacions que hi poden haver. Per tant, el dress code de l'excavadora, espero que el senyor de l'excavadora pogués treure les mandonguilles del tàper que portava per dinar, perquè si no quedaran allà per la història, i d'aquí 3.000 anys, en un museu, hi haurà unes mandonguilles d'un senyor que, per sort, va ser-hi a temps de marxar.
0: No sé per on voleu continuar, si per els termes en anglès...
9: o crec per que afortunadament estaven dinant, o sigui que no hi ha risc de mandonguilla.
11: No. Ah, no?
9: Bueno. Sí, amb això estem tranquils i veig que tens molta confiança en les bateries perquè d'aquí a 3.000 anys
0: encara s'engegui.
9: Ahir un company ens explicava al diari les bonances de barrejar ferros amb el ciment, perquè així el ciment agafa més consistència, de manera que, doncs mira, amb la grua dintre del ciment igual aconseguim que no es torni a fer un esboranc. Sobre el tema de les paraules en anglès, a mi em col·lapsa molt.
0: També tenim una edat, eh?
9: No, perquè estàs en reunions amb gent més gran que tu que percep de manera errònia que anar trufant el seu discurs d'aquest tipus de conceptes, doncs potser els fa més intel·ligents, però segur que els fa és menys eficients i menys pragmàtics, perquè la meitat de gent no sap què signifiquen.
11: Que a més, a vegades les utilitzen ara d'una manera random. O sigui, utilitzen les paraules però no en el seu terme adequat, i per tant encara és pitjor.
9: Jo hi ha una paraula que faig servir molt recurrentment per intentar lluitar contra tota aquesta tonteria de termes, de terminologia, que és d'escola de negocis, diguéssim, que és, perdoneu perquè és en castellà, que és catxarra. O sigui, quan em diuen s'ha de posar un widget, un no sé què, un no sé quant, jo sempre dic, la catxarra la posarem de tal manera. I llavors així trenquem una mica la dinàmica i tothom comença a saber de què parlen. Perquè si no, hi ha molts dies que jo no... No és que jo no sàpiga de què parlen, és que quan acaba la reunió hi ha molta gent que no sap de què li estaven parlant.
10: No cal anar al món de l'empresa, tot aquest món que esteu dient, perquè els que tenim fills o filles més o menys adolescents, una paraula que la meva filla em diu sovint és chill. Sí. Quan li dic alguna cosa que no li agrada, mira, i em perdona la vida i em diu, chill, papa? I, per tant, també hem d'anar incorporant tot això. Molts cops li pregunto, això què vol dir?
9: El flow.
10: Exacte. I això és interessant. Jo vull dir una cosa, anar a l'origen de tot el que ha dit el Liu, que és que jo tinc una croada contra el carrot cake, perquè jo crec que no és un cake. És a dir, pastís de pastanaga em sembla un oxímoron. És a dir, el qui es va inventar el pastís de pastanaga, que devia ser un pertorbat, pensar que es pot fer un pastís amb pastanaga, no? És com el pastís de carn, per mi són coses molt complicades d'entendre. Quan portava el Liu la capseta aquesta embolicada, que no direm de la marca, he pensat, mira, potser és un cheesecake, no? He pensat, però no, era un carrot cake.
0: T'has fet il·lusions amb el cheesecake, sí. I has acabat amb una decepció del sí. Carrot cake.
10: No em desagrada, però he pensat, el carrot cake dels nassos, no? Que està totalment per tot arreu, i que per mi és l'antipostres, no? Una mica com l'arròs amb llet, són coses que no puc concebre com a postres. I, però no, tenim aquí al davant i evidentment li farem els honors que toca.
11: Sí, tenim un ganivet i tot, vull dir,
0: el servei és tothom... el servei és magnífic, perquè has portat ganivet i tot, vull dir, tot perfecte.
11: Sí, l'he tret de l'esquena d'un redactor que li ha clavat un company.
0: Som a les prevacances i aquí sí. La gent, escolta, es va apunyalant els uns als altres. Això ha passat a totes les empreses.
11: O sigui, però... que ara posarem publicitat fins a les 4 i procedirem a...
0: Ja arribarà la publicitat. Passa un minut d'un quart de 4, anem al primer tema. És amb el que hem començat a les dues al Catalunya Migdia, i és que avui el govern i els comuns han presentat tota una sèrie de mesures per tal d'ampliar el parc de vivenda protegida que hi haurà a Catalunya. Es podran reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, locals comercials que estan a peu de carrer. Volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. No s'haurà de canviar el planejament urbanístic. Serà en les noves àrees de creixement urbà, s'hi podrà augmentar un 20% el sostre edificable per destinar-lo a habitatge protegit. La consellera Paneque, per exemple, ha deixat clar que aquesta densificació, que és la paraula que ja vam sentir el president Illa fa algunes setmanes, ha de ser respectuosa amb l'entorn.
12: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
0: La nova llei també permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, allò que s'anomena les remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions de pisos, sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. Les mesures es podran aplicar només en les zones de mercat tensionat i de forta demanda residencial. Tindran una durada temporal de 4 anys prorrogables i blindaran l'ús de residència habitual i permanent de tots aquests nous habitatges que es construeixin a partir d'ara, perquè els que es facin no es podran destinar a lloguer de temporada o a lloguer turístic. No sé què us semblen aquestes mesures.
10: A mi em sembla una mesura que no tindrà efectes pràctics, no? I una cosa que podríem fer és, d'aquí 4 anys, quan diuen que volen fer 20.000 habitatges nous, que això està molt bé, quants d'aquests habitatges nous en 4 anys seran el resultat de locals comercials, remuntes d'edificis o hotels. Perquè cap de les tres coses és fàcilment convertible en habitatges, i explicaré per què. Primera, un dels negocis més lucratius que hi ha a Catalunya avui és tenir un hotel. És un negoci que tothom que té un hotel li va molt bé. No puc imaginar cap hoteler, o molt pocs hotelers, que decideixin convertir un hotel en habitatge de protecció oficial. Si passa algú, doncs ja ho llegirem. Segona, les remuntes famoses, que és un tema recurrent habitualment en moltes ciutats de Catalunya, no es dona a terme perquè cal l'acord de tots els veïns de l'Escala per pujar un o dos pisos en l'edifici. A banda de que hi ha molta gent que té, evidentment, l'àtic o el sobreàtic i té un terrat i no té cap ganes de que li converteixin el terrat en un habitatge de protecció oficial, molta gent no vol tenir dos o tres pisos més per damunt del seu bloc amb pisos de protecció oficial o pisos de no protecció oficial, però la gent normalment no tendeix a voler més pisos al damunt. I els locals comercials que també és una idea recurrent que hem llegit moltes vegades, o escoltat moltes vegades a la ràdio, és la típica idea que està molt bé i que no es du mai a la pràctica. Per què? Perquè els locals comercials molts cops no tenen cèdula, no es poden convertir en habitatges, no tenen ventilació, no tenen finestres. I, per tant, és una idea que pot estar bé sobre el paper, és una bona ocurrència en la línia infinita d'ocurrències sobre el tema de l'habitatge, però que jo només dic que si d'aquí un any, dos o tres, veiem d'aquestes tres categories quantes s'han convertit en pisos de protecció oficial, doncs veurem l'impacte real d'aquesta mesura.
9: Al marge de que necessites també que els ajuntaments s'impliquin en aquesta decisió.
10: I els privats.
9: Efectivament, però vull dir que, els permisos i tota la tramitació ha de passar sempre per l'Ajuntament, malgrat diuen que no s'ha de modificar
0: el planejament urbanístic.
9: Cosa que sorprèn bastant. Totes les mesures que el govern ha anat impulsant per augmentar l'accés a la vivenda i augmentar la vivenda social, no depenen únicament del govern i, per tant, es troben amb tots aquests problemes. Va passar amb la cessió de solars dels ajuntaments per a la construcció de vivenda i a partir d'ara ho passarà amb això. Vull dir, la previsió que es fa de crear 20.000 noves vivendes no és res més que una previsió. I el que s'ha de fer compatible és les necessitats o intentar acompassar les necessitats de creació de vivenda amb les possibilitats després administratives i les voluntats dels ajuntaments i, com deia el Jaume, també en determinades actuacions com el tema de les remuntes, efectivament també amb els veïns. I en qualsevol cas, el que m'inquieta és a l'accés de l'ús de la densificació de determinades zones que ja són denses, perquè si són zones ja regulades
0: i
9: tensionades, és perquè ja són denses de per si, que s'aposti per una densificació sense mirar que també s'ha de donar suport a través dels serveis públics en la mateixa zona.

0: Empanades, cafeteries baixes de preu, que paguen uns sous mínims a la gent que hi treballa, ungles, i ara s'ha posat de moda les cafeteries, les altres cafeteries, les cares, que un cafè val 2,20 €.
1: D'especialitat.
0: Sí, que el nom és el millor que han trobat.
1: Cafè, o sigui, especialitat.
0: Un cop tens el nom, a partir d'aquí, o sigui, és com el dia que van trobar selfie. Ja està, ja ens podem fer fotos. Ja
2: van trobar... fer un brainstorming.
0: Sí, van fer un brainstorming. Brainstorming, és que... ara m'he vingut al cap. Mira, recordeu quan hi havia una entitat bancària que es deia Caixa Catalunya? Que li van canviar el nom i es va dir Catalunya Caixa. Això va haver algú que va cobrar i va cobrar molts diners. I no sóc jo, lamentablement. Sap un greu? Doncs amb el tema dels locals, a prop de casa hi havia una bodega que es van jubilar. Hi ha cada cop més gent que es, per un tema d'edat que es va jubilant, i en el lloc on hi havia una sèrie llarguíssima de negocis molt diversos, doncs en aquest cas hi havia una bodega, va tancar i s'ha convertit en un habitatge. Té una sola finestra i la resta d'habitatge toca les parets dels veïns. Viure aquí crec que ha de ser bastant complicat, bàsicament, i la despesa de llum no ha de ser menor. No hi ha regeneració, no s'obren nous negocis, les botigues de roba estan tancant, acabarem veient que no existeixen les botigues de roba físiques al pas que anem. Els negocis no regeneren, per tant, la idea és bona, és a dir, aprofitem tot aquest parc que queda buit per fer-hi habitatge. El que no sé és si és un habitatge en condicions, i si a més diu que es pot partir, fem 50 metres quadrats, no sé jo, les cèl·lules d'habitabilitat com aniran. I després un altre exemple amb el tema dels lloguers. Conec una persona que tenia tot un espai que el dedicava a una cosa, ara ja no li dedica, i ara li ha quedat un espai grandiós que pot fer 2-3 pisos, però és molt gran. I diu, quan haig d'invertir en convertir això en 3 pisos? I quan podré posar jo el preu? Ara tothom dirà, ja està l'especulació. No, poso l'exemple de... Hi ha casos i casos. Si tu has d'invertir... Em va fer els números. Diu, jo ara hauria d'invertir, diu, com a mínim 200.000 euros per poder adequar tot això. Quan recuperaré jo aquests diners amb 3 habitatges? Quan els recuperaré? Em surt a compte? No, doncs el deixo buit. Ja està. Per tant, quan es fan les lleis, sí que hi ha grans tenidors, després hi ha petits tenidors, i hi ha gent doncs, que mira, sobreviu com pot, amb el pis de la iaia que li serveix per pagar-se la pensió. Doncs això és el que no preveu la llei. Per tant, jo espero que surti molt bé la llei, no m'allargo més, espero que la llei funcioni molt bé, però la realitat em temo que és la que és.
1: No us veus molt emocionats, amb les mesures? No veieu que...
3: No, és que el que ens porta la successió d'anuncis d'aquest tipus, no?, i d'iniciatives d'aquest tipus, són els dubtes, no?, perquè tampoc després les veiem físicament. Sí que s'han construït més vivenda pública, però clar, entre el que es triga en aconseguir que aquests pisos estiguin a disposició de la ciutadania i el que es triga abans en gestionar aquesta normativa, però això és una proposició de llei que han entrat al Parlament, que tindrà el seu tràmit, i ja veurem, diguéssim, que...
1: Però és veritat que tu no pots construir d'avui per demà milers d'edificis, no, que és el que falta.
3: Clar, s'ha de començar d'alguna manera. D'alguna manera s'ha de començar.
1: Evidentment, no és una solució per la gent que ara té un problema amb l'habitatge. La gent que té ara un problema amb l'habitatge, no aquestes mesures, ni qualsevol altra que s'aprovi, no li donarà una solució fins aquí a uns anys, quan es construeixin tots aquests edificis que falten.
3: Però erraríem en no fer un enfocament integral, o sigui que amb la vivenda ha d'haver-hi els serveis, i també, si ens hi posem en això, que s'ha de començar d'alguna manera, el fet que aquestes mesures, com el de l'obligació de que sigui ús residencial, tingui un límit de 4 anys, d'aquí 4 anys ja veurem, doncs igual la gent diu, doncs, jo no tinc pressa de fer
2: correcte
3: aquests 3 pisos que deia l'IU, dic, ja m'esperaré a veure què passa d'aquí 4 anys. Si no tens una necessitat, com deia, que tampoc no és una qüestió especulativa, sinó de posar 3 pisos en el mercat.
2: Jo crec que l'Òscar ha donat la clau en el tema de la urgència de les solucions. És a dir, l'altre dia, si no m'equivoco, el president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya explicava, quan el govern va anunciar la rebaixa dels terminis a un mes, ell va dir, no, és que això no cal perquè avui la llei diu que han de ser 3 mesos. I ja ens estan bé 3 mesos. Diu, però és que estem a 8 o 9. No, no per passar en un Excel, passarà de 3 a 1, aquests 8 o 9 mesos passaran a 1. Després també et diuen algunes mesures que, evidentment, toquen al govern i no passaran, que és la rebaixa impositiva. No pot ser que el preu d'un habitatge, al final, al voltant d'una quarta part,

0: són impostos de tots els diferents passos que es produeixen fins a la compra del teu habitatge. Això és una cosa que el govern pot començar a reduir, però no ho farà perquè toca l'agenda pública, però és una cosa que abaratiria el preu dels habitatges. L'altre és alliberar sòl. Lligat amb l'alliberament del sòl, que deia l'Isabel, tu pots alliberar sòl, no ho sé, al Penedès o a Osona, a molts llocs, però si no t'arriba el tren, la gent tampoc hi anirà. De fet, avui hi ha molts llocs que es poden construir, i per què el promotor privat no construeix res? Perquè tindrà allà una urbanització amb gent que no tindrà cap tipus d'accés de transport públic, i per tant tampoc li serveix. Per tant, el problema, jo estic d'acord, no hi ha una solució gens a curt termini, aquesta és la mala notícia, però és que jo crec que tampoc estan posant les bases per una solució ni a mig ni a llarg termini.
1: Mira, buscava... No, és que ràpid he buscat xifres, allò que es diu, vinga, xifres, de fa un any. A Catalunya hi ha 25.405 pisos buits en mans de grans tenidors. Grans tenidors de veritat, eh? Diu la Sareb, el denominat banc dolent, és el propietari de més immobles, etc. Bueno, hi ha 25.405 habitatges que consti fa un any oficialment que estan buits. Buits, que els té algú. I en aquest cas sí que són grans tenidors.
2: S'han comprat alguns, però per exemple Girona, l'alcalde de Girona pot explicar perfectament que ell no aconsegueix que els pisos que té la Sareb en la seva ciutat passin al mercat.
1: I és el famós banc dolent, eh? És aquell que vam rescatar quan va ser?
3: Molts diners, no recordo quan la
1: 60.000 milions, potser?
2: És que el més dur és que aquests pisos són nostres.
1: I mai millor dit. És a dir, que està molt bé la llei, tornem, no? Que està molt bé, però després la realitat és aquesta. Perquè, o sigui, hem de construir pisos, perfecte, sí, sí, però és que n'hi ha, quants he dit? 60.000, no?
0: 25, has dit.
1: Perdó, 25, 60.000 eren els milions d'euros.
0: Però jo, aquests pisos no estan en condicions, no estan en bons llocs.
3: Sobretot en llocs molt complicats, clar, que la gent no vol.
0: Quan la gent diu això, la gent s'imagina 25.000 pisos per entrar a viure demà, que estan perfectament,
1: però
0: estan per reparada de la baix, i per tant molta gent tampoc els vol.
1: Però també serà més... No, la gent no els vol, però tu tens un problema d'habitatge o no? És a dir, si jo tinc un problema d'habitatge, em diuen ara se n'ha d'anar a viure a Sant Fruitós del Mig...
0: Sí, però
3: si depèn, si des de Sant Fruitós del Mig pots arribar a la teva feina amb un transport que no t'impliqui 4 o 5 hores...
0: Exacte. I depèn,
1: per tant, llavors, el titular és, hi ha un problema d'habitatge segons com. O com va això? Bueno, dic per provocar, una mica.
0: És que la gent tampoc l'has de posar a viure on a tot convé. La gent té una vida, té una família, té una escola, té unes necessitats, i per tant els has de posar a llocs on hi hagi transport públic o alternatives. No pots dir, mira, és que vostè té un problema d'habitatge, viu a Terrassa, sí, mira, vostè anirà a viure a la Ràpita. Home, doncs potser no li va bé.
1: No, però hi ha llocs de treball que sí que t'obliguen a marxar. Però no, el tema, hi ha un problema, sí, hi ha 25.000 pisos buits. Qui els va construir allà? És a dir, algú els va construir allà, algú va donar... És a dir...
0: En el boom immobiliari.
1: Vale, doncs hi són, no?
0: Sí.
1: Què fem? Els tirem? Esperem que caiguin, com el forat d'aquí de Montcada...
0: No, s'han de posar a disposició de qui ho necessita, però segurament s'han d'adequar, i segurament molts alcaldes no volen el paquet buit perquè diuen, bueno, jo aquí m'he de gastar milions en arreglar-los.
2: Els volen amb una inversió de rehabilitació.
1: Això no ho ha d'arreglar.
3: Els deixa rehabilitats i llavors...
1: Això no ho ha d'arreglar l'Ajuntament.
2: De totes maneres, en qualsevol cas, si aquests pisos estiguessin en unes zones que fossin atractives pel mercat...
3: D'alta demanda.
2: I de demanda, doncs segurament l'Ajuntament podria dir, doncs fem un esforç, no?, fas una inversió i els poses en el mercat, no?, per lloguer assequible o el que sigui. Però tampoc no estem en aquest escenari. Uh-huh. Recordeu que ahir es feien anys de les eleccions, però ens van passar l'última campanya de les eleccions generals. Cada dia hi havia un anunci sobre on hi hauria pisos nous. I van parlar fins i tot de terrenys del Ministeri de Defensa. Que van començar a especular si el Bruc el convertirien en pisos o no. D'això... Algú se'n recorda? Vull dir que les promeses han anat evolucionant. El que té de bo el tema d'avui, l'acord entre els socialistes i els comuns, és que efectivament és una iniciativa legislativa que entrarà al Parlament i allà veuran com es tramita, però efectivament no és una solució ni per demà ni per demà passat.
3: Passen 2 minuts gairebé de 3:45, fem una pausa per la publicitat, així podrem fer l'homenatge amb el Carrot Cake, tot i que el jove no li acaba de fer el pes, però podrem tastar-lo durant la publicitat. Re, una mica de publicitat i tornem de seguida.
4: Catalunya migdia.
5: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
6: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
5: Va, nois, que se'ns fa tard.
6: A la una del migdia, amb el suport de la Federació Catalana DOP i GP i la Generalitat de Catalunya.
4: Catalunya migdia.
7: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
8: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
8: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
8: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
9: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
8: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
6: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
11: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
12: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
8: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
6: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
8: Tot es pot parlar.
6: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Passen 4 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb Liu Fort, la Isabel García Pagán i Jaume Clotet. No t'amoïnis, Isabel, que no estava oberta al micro i, per tant, la Catalunya no ha sentit el teu comentari.
2: Però podem fer-lo públic, perquè...
1: Tot i que ara mateix Pagán està més vermella que un tomàquet, de l'atabalament que li ha agafat davant la possibilitat que el micròfon estigués obert, que tampoc no era una bestiesa.
3: Per això dic que ho puc dir perfectament, Nick, que jo de gran...
1: Perquè tenim... Expliquem a l'audiència que tenim les televisions engegades aquí a l'estudi. Hi ha el 3CAT Info a una banda, hi ha cadenes internacionals de notícies i ha quedat aquí el Tour de França dels companys d'esports, i mirant el Tour de França pagant...
3: I hem de dir que avui és una etapa fantàstica, perquè
1: home,
3: pugen l'Abdués,
1: sí,
3: que
1: sí.
3: De fet és la d'avui i la de demà, perquè el pugen per l'altra banda, i hi ha un senyor que ha caigut, i jo he dit que de gran vull ser la doctora del Tour de França.
1: Però per què vols ser la doctora del Tour de França?
3: No, perquè em sembla que els equilibris que fan per atendre els ciclistes mentre estan pedalejant em semblen meravellosos.
1: Ara que hem de decebre mig Catalunya, que pensava que el comentari de la Pagán seria sucós i que tindria dos rombos, que diríem, però no, al final era tan senzill com això. Bé, aquest està sent un estiu carregat de desgràcies, podríem dir. Hem tingut molts incendis a Catalunya. De fet, continuem amb un risc molt alt del foc. Avui hi ha 161 municipis en perill extrem d'incendi forestal, tot i que el pic de l'onada de calor ja ha passat. Aquest matí s'ha declarat un incendi forestal, de fet, a la serra de Roques Codolles, al terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà. El foc afecta una zona molt remota i de difícil accés, sense cap habitatge amenaçat. Hi ha 8 mitjans aeris treballant-hi, però sembla que els bombers el podran estabilitzar i potser alguna pluja prevista per aquesta tarda també els pot ajudar. És tota la conca mediterrània, però, la que està patint els focs. A la Comunitat de Madrid i a Àvila cremen 2 focs descontrolats. De fet, ara mateix ja s'han ajuntat les flames de 2 incendis, eren 3, i ara ja només en són 2 perquè 2 s'han fusionat. I a França hi ha més de 30 focs actius. Tant Espanya com França han demanat ajuda a la Unió Europea per fer front a l'emergència. En el cas de Madrid, de fet, el foc ja ha cremat més de 15.000 hectàrees, ha provocat que s'han confinat a casa o desallotjat 19.000 persones. Però, més enllà del foc, el govern espanyol és qui coordina l'emergència a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ha declarat per primera vegada l'estat d'emergència nacional des de l'apagada que no passava. Aquesta petició de Díaz Ayuso ja té una derivada política. El delegat del govern a Madrid ha criticat Ayuso per no justificar prou bé l'activació d'aquest estat d'emergència nacional. També hi ha hagut retrets cap a Ayuso del ministre Òscar Puente, en aquest cas a les xarxes, és un habitual Puente a les xarxes, per haver demanat auxili a la Moncloa mentre diu aprima amb els diners que destina serveis públics. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, ja els ha respost.
4: Y sobre todo, la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: És evident que Díaz Ayuso ha activat l'ajuda del govern central perquè no s'hi veia amb cor, perquè és veritat que la situació era molt complicada, perquè era una situació de, ja ho hem après aquest estiu dels bombers de Catalunya també, que diuen que el que més els amoïna és la simultaneïtat de focs com el que hi havia a la Comunitat de Madrid. A més, dos d'ells molt, molt potents que s'han acabat unificant en un de sol. Però també és veritat que sempre hi ha aquesta acusació recurrent cap al govern de la Comunitat de Madrid d'aprimar els serveis públics i després, quan té un problema, doncs demana l'ajuda de l'Estat.
3: Bueno, coincideixen aquests incendis també amb una situació d'aturada de determinats equips de bombers, i el que sorprèn és com gestiona el PP aquest tipus de crisis, no? L'estiu passat van tenir crisis amb incendis a altres comunitats, i aquest estiu el que a mi em sorprèn és que es demani l'activació de l'emergència, de la situació d'emergència, amb unes declaracions públiques o amb un tuit i enviant una carta en comptes d'agafar un telèfon i trucar a qui sigui, al ministeri, al ministre de l'Interior o qui sigui, per gestionar-ho. La sensació és que la presidenta de la Comunitat de Madrid al final el que no vol és enganxar-se als dits amb una gestió que serà un fracàs dels incendis, perquè els mateixos tècnics ja estan dient que els focs en aquest moment ja són inapagables, que l'objectiu és salvar vides. Hem vist imatges aquesta nit passada de Guàrdia Civil i voluntaris traient gent de les seves cases i pujant-los en autobusos, que són imatges que no acostumem a veure, de haver d'organitzar una evacuació tan extrema, i si els tècnics mateixos ja t'estan dient que això no és apagable i estan fent crides al temps, o sigui, a veure si demà baixa la temperatura i acaba plovent una mica per poder atacar-los, doncs el que fa Isabel Díaz Ayuso és rentar-se les mans i llavors criticar si aquí l'acusa d'aprimar els serveis públics i de reduir la despesa en aquests serveis d'extinció de focs.
5: Jo penso que és un cas que només podria acabar d'aquesta manera. És a dir, ho hem vist, per exemple, a València amb la Dana. És a dir, si el problema és que la picabralla política existirà igualment. Si demanes ajuda al govern espanyol és perquè l'estàs demanant, si no la demanes és perquè no l'estàs demanant, i és un circuit intern que s'alimenta entre el PP de Madrid i el govern espanyol, no d'ara, sinó des de fa anys i panys, no? Per tant, jo crec que a tots dos es pensen que els hi convé aquesta picabralla, i segurament aquesta picabralla té efectes electorals per cadascun d'ells, però fer-ho en un context com el que estem vivint i que descrivia l'Isabel, amb incendis gravíssims, amb la destrucció de cases, amb focs incontrolables, que si no m'equivoco és el més gran de la història de la Comunitat de Madrid, crec. I per tant, aprofitar aquest qualsevol moment per anar a la guerra política entre tots dos, especialment entre el ministre Puente, que es caracteritza per dir les coses pel broc gros, i la presidenta de Madrid, que té el mateix sentit, a vegades institucional, tendent a zero, doncs és una cosa que no és gens edificant per la població, per la gent que està treballant sobre el terreny, dels bombers, dels voluntaris, i per tant no crec que els ajudi en res, perquè no tot s'hi val, i menys quan la situació és dramàtica com ara.
2: A veure, mandra i avorriment i a més desmoralització, o sigui, aquestes coses a mi em deixen fer partidisme polític de tot. Està permanentment, és a dir, el polític com a concepte és algú que l'hem posat entre tots que ens solucioni problemes. Ara ja està fent el cunyat. No, és que va així. O sigui, un polític ha de solucionar les coses que passen, no provocar-les. O sigui, Díaz Ayuso té la virtut, i el ministre Puente, són gent que tenen la virtut d'allà on apareixen ells hi ha conflicte. Escolti, ja, doncs és possible que hi hagi bastanta gent que s'hagi quedat sense casa, o que se li ha cremat els seus terrenys, els arbres on ha viscut tota la seva vida. Pot ser que hi hagin, tant de bo no, que hi hagin conseqüències personals. Milers de persones, o centenars de persones, treballant hores i hores i fent un esforç per poder apagar aquests incendis, recursos públics que s'estan dedicant a això. Doncs escolti, callin, almenys mentre hi ha l'incendi, callin. O sigui, se'n van a casa, tanquen la persiana, tanquen amb clau la porta, llencen la clau i callen durant els 3 dies o quan duri l'incendi. I quan acabi l'incendi tornen a fer aquesta cosa del putxinai de moi, és que este me ha dit, no, és que no... És absolutament avorrit, és desmoralitzant i desacredita absolutament la feina de molta gent. Callin, o sigui, la història és senzillament aquesta. No diguin res. S'ha notat, no?, que és una cosa que...
3: No, però aquí sempre sí. No, o sigui, aquí sempre hem dit que la batalla política ha d'arribar quan el foc s'hagi apagat, no? Sempre, històricament, ho hem... ni que sigui per respecte a la feina que fan els bombers. I afortunadament tenim aquí, a Catalunya tenim uns dispositius de protecció civil, de bombers, que deuen ser dels millors del món, si més no, o com a mínim van per tot el món ensenyant quines són les seves tècniques, que comuniquen molt millor que els polítics i, per tant, els fem molt més cas del que fan els polítics. O sigui, ens interessa molt més què és el que ens ha de dir el senyor Borrell dels bombers que no la senyora consellera.
2: Evidentment.
3: Llavors, arribat a aquest punt, quan trasllades aquesta dinàmica a la Comunitat de Madrid, i anava a dir a moltes de les comunitats governades pel PP, però especialment a la Comunitat de Madrid, al final aquest soroll polític el que paga són les necessitats que tenen les persones que es dediquen a apagar el foc. I si les necessitats són haver de demanar una situació d'emergència perquè així poder reclamar ajuda aèria per l'extinció dels focs a la Unió Europea, doncs l'important és que arribin aquests mitjans, no que la senyora Ayuso s'estigui dient amb el ministre Puente mamarrato, que no sé si té una terminologia anglesa o anglosaxona,
2: sí,
3: per afegir al nostre llenguatge.
2: No, però fixa,
3: però que... mentre estem amb el mamarratxo no estem amb com s'estan cremant cases, que abans comentàvem abans d'entrar, que si s'haguessin cremat a Catalunya tantes cases com s'han cremat en les últimes hores en aquestes urbanitzacions, amb aquests tres focs, tindríem a la consellera o a qui sigui penjant del pal major de la plaça. Però, escolta, no passa res, perquè el del que es tracta a Madrid és de cridar molt i de cridar més que l'altre, en comptes de dedicar-te a atendre les persones que en aquell moment poden perdre les seves vivendes.
2: Per això que diu l'Isabel, és que aquí, ja m'entendreu l'expressió, ens estem mal acostumant a que quan sabem que hi ha un incendi, al cap de poca estona apareix un bomber, que sí que apareixen els polítics al costat, però fan estrictament l'explicació. No comencen a dir coses estranyes, no comencen que si mamarratxo i no sé què, perquè mentre ens quedem amb el mamarratxo no estem per l'incendi. I surt una persona que ho explica, però és que a la vegada, al cap de poques hores, ens diuen, mira, l'incendi ja s'ha estabilitzat, que són aquestes paraules que hem anat aprenent. I tenim, en aquest moment, crec que com a societat, els catalans com a societat, tenim una confiança absolutament brutal en els bombers i en la feina que fan. Per què? Perquè fa molts anys que s'hi dediquen, hi ha gent molt competent al front, saben el que han de fer, ho fan, i fixa't que és allò de no, primer estabilitzarem, no sé què, després perimetrem, són totes les paraules que...
3: Fins i tot per les males notícies, perquè no fa gaire, quan van dir que no podien garantir la seguretat...
1: No podien defensar les cases.
3: Que no podien defensar les cases, ningú va criticar, i per què no van i defensen les cases?
2: Però perquè normalment surten, ho expliquen i ho entens, i et donen una raó. No es dediquen a perdre el temps i a fer perdre el temps dient coses molt estranyes. I insisteixo en això, és que ens estem mal acostumant en positiu, perquè confiem absolutament, i quan et parlen de incendis de sisena generació, doncs ja sabem que ja estan treballant perquè això no passi, i sabem que hi ha un pla, perquè ho ha explicat els propis bombers, hi ha un pla que s'ha parlat amb el govern per començar a aïllar segons quines zones de Catalunya, perquè si el foc passés, doncs que el foc no passi, etcètera. Vull dir que s'estan fent coses.
5: I també per una raó, jo tinc la percepció que els bombers catalans se saben recolzats no només pel govern, sinó per tots els partits i pel Parlament i per la societat. És a dir, també aquí ho veuríem diferent si portéssim anys i panys amb aquesta agressivitat ambiental que hi ha a la política de Madrid. És a dir, si els incendis últims de les Gavarres sortís el cap de l'oposició de Catalunya dient que la consellera és una mamarratxa i des del govern se'ls digués que ells són uns mamarratxos, home, la gent també començaria a dubtar de les coses. I, per tant, abans el Liu parlava dels polítics són persones que ens han d'arreglar els problemes. I és així. I crec que hi ha, i s'ha de posar en valor, que la política catalana, que evidentment té els seus estirabots i té els seus moments més desagradables, està a anys llum de la política de Madrid. Els periodistes que segueixen el Congrés de Diputats diuen que ja pas ni se sent el que està parlant a la tribuna del guirigall i de xivarri que hi ha de diputats cridant, insultant i picant. I al Parlament de Catalunya això no passa, ni crec que passarà en els propers temps. No? Per tant, no, hi ha una certa contaminació a vegades, però crec que aquí tenim un clima polític una mica més sanejat.
1: Passen 2:45 i ara un tema que de tant en tant apareix, però aquest any ha aparegut amb més virulència. D'aquí a 21 dies arribarà a Barcelona el temps de la Festa Major de la Vila de Gràcia, del 14 al 21 del mes d'agost. Ja escalfa motors, doncs, amb una polèmica, la de les queixes d'alguns veïns pel soroll. Fa anys que es parla de la massificació, però ara 6 carrers, de moment, han rebut peticions per tal que anul·lin les activitats nocturnes pel soroll i les molèsties que provoquen els veïns. Com tot, hi ha qui ho veu negre i hi ha qui ho veu blanc. Hi ha veïns que protesten per tot el que han de suportar aquests dies de Festa Major i n'hi ha d'altres que, en canvi, ho defensen. Sentint-ne 3 en declaracions a BTV.
6: Em sembla que a les 12, en teoria, pleguen la música, però la gent no se'n va a casa.
7: Pues por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
8: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
1: Aquests 3 en contra. En canvi, 2 més que diuen que la Festa Major de Gràcia sempre ha estat així i que són uns dies molt concrets, no és tot l'any.
9: Jo trobo que no és gaire normal que es queixin perquè ells saben quan compren un pis aquí hi ha la Festa Major, que dura una setmana, no és que duri 4 anys.
10: És important pel barri i per persona en general, doncs, de que es pugui conservar i mantenir aquesta gran festa.
1: Des de l'Ajuntament, la primera tinenta d'alcaldia i regidora del districte de Gràcia, Laia Bonet, ha reivindicat la festa de la Vila de Gràcia.
11: És una festa oberta, és una festa inclusiva, és una festa pensada per tothom i és una festa que és justament la millor mostra de la identitat de la vila.
1: Saludem Lina López, que és la presidenta de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Lina, bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Què us sembla aquesta polèmica?
12: És una polèmica que ja portem anys, però que des de fa molts anys també la Fundació Festa Major de Gràcia ha intentat, juntament amb les comissions i amb districte, d'harmonitzar tot allò. Per això, una de les reflexions que es va fer el 2022 era això, la massificació i el fet de la festa com tradició de la cultura popular catalana. I dins d'aquesta reflexió també es van fer o es van prendre mesures, que en el cas de la nit tranquil·la o el canvi del lliurament de premis han estat pensades justament per això, per harmonitzar la Festa Major de Gràcia.
1: Hi ha alguna manera de controlar la massificació o els actes vandàlics? Perquè ara sentíem un d'aquests veïns que estava en contra dels sorolls que deia, no, sí, es marca una hora de final, però clar, s'acaben els actes, però la gent es queda, clar, però no es pot fer fora la gent del carrer.
12: No, el carrer és un espai públic, nosaltres no podem controlar l'espai públic, és a dir, és una realitat que nosaltres tenim uns horaris marcats i que a partir d'aquesta hora ja la gent suposadament hauria de marxar a casa, però això no passa moltes vegades. Encara que tenim també una mesura de sortida del barri, hi ha un pla de seguretat que el que fa és acompanyar la gent en una hora determinada de la Festa Major perquè marxi a casa, i encara i així hi ha gent que ocupa l'espai públic.
1: Teniu detectat si els queixen més els nouvinguts al barri que no els de tota la vida, o entre les queixes és més transversal?
12: És transversal. És una realitat que el barri està canviant, que la Vila de Gràcia està canviant, i per això també tenim gent que és nouvinguda, que s'està plantejant el fet de que la Festa Major fa molt soroll. Però hi ha gent que és crítica també a la Festa Major i que porta molts anys al barri.
1: No us passa pel cap canviar la manera de fer les festes?
12: Hem de fer una reflexió, hem de fer-la, i és evident que hauríem de fer-la, però clar, aquest any continuarem amb la festa tal com la veníem plantejant des de fa 4 o 5 anys, que és quan va començar el canvi del reglament intern.
1: Us amoïna la massificació que pugui matar, entre cometes, la festa?
12: Això sempre ho hem dit, no? Que encara que l'any passat vam notar una baixada de visitants, encara continua visitant molta gent la Festa Major de Gràcia. Penseu que mai o en cap lloc a nivell mundial existeix una festa com aquesta, no? I jo crec que el més semblant és les festes de Sants, i evidentment canviar l'espai públic durant una setmana, això genera molta curiositat.
1: Doncs és la Lina López, presidenta de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Per cert, plegues després de 5 anys al capdavant de l'entitat.
12: Sí, realment acabava el mandat al març. Vam estendre una mica més perquè havíem d'acabar coses que teníem plantejades, com el comitè que tenia plantejat per poder fer aquest mandat, i una de les coses era un protocol de convivència entre comissions, i aleshores hem endarrerit uns mesos realment la presidència.
1: Molt bé, doncs escolta, que vagi bé l'última edició sota la teva presidència, i que no plogui, perquè clar, amb aquesta calorada d'aquests dies, que no arribin les pluges al mes d'agost. Sí.
12: Bueno, sempre per Festa Major plou, però espero que aquest any només sigui un dia, perquè si no patirem festes i festeres.
1: Clar, doncs ja firmem un dia. Lina López, presidenta de la Fundació de la Festa Major de Gràcia, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
12: Gràcies a vosaltres.
1: És una polèmica que és veritat que es repeteix últimament. Aquest any potser amb una mica més de virulència, amb aquesta petició a 6 carrers concrets de veïns demanant-los que anul·lin les activitats de nit. Hi ha, és veritat, també mesures que s'han pres en els últims anys, com per exemple hi ha una nit que en diuen la nit tranquil·la, en què no hi ha activitats de nit, i també s'han marcat uns horaris i s'intenta fer que sigui més fàcil conviure amb les festes, però és inevitable que si treballes en un barri com el de Gràcia, amb carrers estrets, en què el xivarri és habitual, ja fins i tot fora de les dates de les festes, si a més hi ha concerts, hi ha una gentada de por en aquells carrers, es fa difícil controlar-ho.
2: Sí, sí, fora les festes majors i a presó tota la gent que organitza les festes majors, fora els campanars i les campanes, que és el típic de Can Fanga que arriba a un lloc que hi ha un campanar i diu que parin les campanes, i van i li fan cas. En alguns casos inclús li han fet cas. També matem tots els animals que hi ha a les granges, no fos cas que algun és a prop amb un resort i sentís una gallina saludant a la nit, que saluda amb la puteta i fora tot. I asfaltem el país i així hi haurà una sèrie de gent que serà molt feliç i disculpin a tota aquesta gent que la resta de la societat els molestem, disculpin. No tornarà a passar.
3: Jo estic pensant que igual els que es queixen del soroll a la nit són els que em molesten a mi al matí quan surten a córrer en aquestes curses fantàstiques que em col·lapsen el cap de setmana a casa. No? O sigui que bueno, igual també són, provoquen algun tipus de molèstia a la resta que ells no són conscients.
2: Això se'n diu la societat i es tracta de conviure.
3: Efectivament.
2: Hi ha gent que vol conviure amb si mateix.
3: Em sembla que en les festes de Gràcia no són una cosa nova, com tampoc no són els campanars, tal com deia el Liu. Que el barri, els carrers del barri són igual d'estrets ara que fa uns segles.
1: És veritat que hi ha més gent.
3: Sí, però és que hi ha més gent arreu. Però hi ha més gent arreu.
1: Això és veritat, sí.
3: Vull dir, la gent que viu als voltants de la Sagrada Família, doncs també doncs, que xapin la Sagrada Família o que la tirin avall. Clar, estem.
1: Jo he vist idees, eh?
2: Jo he vist davant d'una escola que la van ampliant i cada cop hi ha més nens. Bueno.
5: Això s'acabarà aviat, també. No
2: i què faig? Vull dir, no, clar.
3: Una altra cosa és que es prenguin mesures per intentar que sigui més digerible tot, no? I jo crec que el repte és aquest. No és eliminar unes festes o esborrar-les o col·locar-les al carrer de dalt, perquè és que llavors diuen, ah, clar, és que com que la festa la fan al carrer de dalt, la gent que vol passar, passa pel meu carrer. I també els hi molestarà, no?
5: Jo crec que la gent de tota la vida, de l'època, diguem, de les Tresines, de Gràcia, que feien la festa al nivell adequat de gent, té una mica de dret a queixar-se de que la cosa, evidentment, ha sortit de mare. Ara, un nou vingut o un expat que se'n va a viure a Gràcia i es queixa, doncs el problema és seu. Vull dir, ha anat a un lloc on hi ha una festa major, que és segurament la més important de Barcelona, que genera molta gent. I puc posar un exemple personal. Fa uns quants anys vam recuperar la casa del meu avi a Gerri de la Sal. Jo, a la festa major, no hi vaig mai, perquè just davant de casa meva foten l'embalat, són dos o tres dies, no només, de festa a la nit fins a la matinada i no es pot dormir. Llavors, a mi no se'm passaria pel cap, com deia Liu Font, de demanar a l'Ajuntament, escolta, a mi m'està molestant, no?, les poques nits que hi vaig, i sisplau, tanquin la festa o que acabi a la una de la nit, no? És així, estava abans que jo ja hi arribés, no? I per tant, és així, llavors, una setmana a l'any hi ha una festa major a Gràcia, doncs és una setmana conflictiva per la convivència. També et dic una cosa, hi ha una ordenança del civisme en aquesta ciutat, o sigui, no cal que, o sigui, segur que cal, però segurament encara que la comissió de festes no facin mesures, hi ha unes normes, no es pot cridar de nit, no es pot veure al carrer, no es pot orinar, hi ha una sèrie de coses que l'Ajuntament ja hauria de vetllar perquè es compleixin. Per tant, quan s'acaben les activitats, la gent se n'ha d'anar, ha sortit dels carrers, evidentment al seu ritme, però l'espai públic s'ha de desallotjar. Per tant, mesures se'n poden prendre.
1: Perquè no et sentis tan sol, no dir el nom perquè no li he demanat permís, però una il·lustre periodista d'aquesta casa que ara està jubilada i que és gracienca de tota la vida, sempre demanava les vacances fora de l'estiu perquè li anava més bé, excepte la setmana de les festes de Gràcia, en què deia, jo no tinc cap problema, òbviament les festes s'han de fer, però a mi no em permeten anar a treballar a l'horari que tinc, per tant, jo m'agafo un lloc, me'n vaig fora i no visc a Gràcia aquella setmana, perquè és incompatible amb el fet d'anar a treballar i, per tant...
3: Perdó, també evolucionem personalment, diguéssim, sí, i cada vegada hi ha més estris que et permeten aïllar-te del soroll que hi ha fora.
2: No, com que és l'últim dia, us explico una anècdota personal. Jo, durant una època...
3: No penso tornar,
2: no? No penso tornar mai més, efectivament.
1: No, ja ho he dit tres vegades. Com que és l'últim dia, com que és l'últim dia. Escolta'm, t'estàs acomiadant tu mateix en directe.
2: Vivia en un poble que jo treballava en un lloc que acabava molt tard de treballar, molt tard, i llavors quan a sobre m'anava a sopar, vull dir, m'anava a dormir molt tard. I a les 6 del matí muntaven un cop a la setmana al mercat, allò que se'n deia el mercadillo. I just tenia sota un senyor que a les 6 del matí començava a dir que se va el nene, que venia melons. I jo sabia que els divendres, que era quan hi havia el mercat, no dormia perquè el se va el nene, a les 6 del matí ja s'anava el nene, però el nene no se n'anava fins les 3 de la tarda. I ja li comprava els melons, per cert, que eren molt bons. I què hagués hagut d'anar? Anar a l'Ajuntament i dir, escolti, treguin-me al mercat perquè, pobre de mi, no puc dormir perquè... No, eh que no?
5: Això, escolti, doncs... L'exemple que posava l'Òscar d'aquesta persona que viu a Gràcia i se'n va és com, i no hi hauria un meló un minut al final del programa, però la gent que té animals de companyia arriba a Sant Joan i pots fer dues coses, o dones al teu animal unes pastilles perquè es quedi estabornit, o te'n vas. Però ja hem vist aquest any, i cada vegada ho veurem més, de gent que diu, sisplau, que estirin petardos silenciosos i tota mena de coses estrambòtiques. Sí. La festa de Sant Joan es fa des de temps immemorials, tens un gos, doncs, o te'n vas a un resort, que deia el Liu Forn, pet friendly,
2: sí.
5: o no ho sé, però vull dir, demanar que deixin de tirar petardos als carrers perquè tu tens un animal, doncs és al revés.
1: No m'obris el meló, efectivament, que queda un minut per arribar a les 4. Ho deixarem aquí. Isabel García Pagant, Iu Forn, Jaume Clotet, gràcies a tots tres.
3: Bon estiu. A vosaltres, bon estiu.
2: Bon estiu. L'últim dia direm que se va el nen, eh?
1: Que se va el nen, exacte. El nen se'n va, ja t'ho dic jo. Queda un minut per arribar a les 4 del que és l'última edició, podríem dir que en homenatge a Iu Forn, extended version del Catalunya Migdia, que és la versió de les dues hores. Dilluns n'hi haurà de Catalunya Migdia a partir de les dues, però només la part informativa, no hi haurà tertúlia, fins al 31 d'agost, quan tornarem amb una nova temporada de Catalunya Ràdio. Gràcies als oients que ens han acompanyat aquesta temporada, esperem retrobar-vos a partir del 31 d'agost. Bones vacances, tots aquells que les feu, en el moment que les feu. Nosaltres insistim, els serveis informatius de Catalunya Ràdio seguiran informant cada dia a partir de les dues, i el Catalunya Migdia llarg, de dues hores, amb tertúlia, volia tornar el 31 d'agost. Fins llavors, bon estiu a tothom.
0: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
13: Trescat Info.
14: Les 4, bona tarda. El Tribunal Suprem aplica per primer cop l'amnistia. Ho fa en els casos de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i dels antics membres de la mesa. Estaven acusats de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. El govern i els comuns porten al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials. Així volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys. També es podran fer remuntades d'edificis, subdividir immobles i densificar les noves àrees de creixement urbà per fer-hi habitatge social. Continuen fora de control els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila, que ja han cremat més de 15.000 hectàrees i han obligat a evacuar o confinar més de 19.000 persones. S'han fusionat els focs de Madrid i ara hi ha risc que les flames també s'uneixin amb el foc que crema Àvila, cosa que convertiria els tres focs inicials en un de sol. Tres setmanes després de l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 al barri del Putxet a Barcelona, més de la meitat dels veïns afectats no han pogut tornar a casa seva. El govern preveu que la setmana que ve es pugui tornar a habilitar dos blocs més dels que es van haver de desallotjar. Les últimes proves PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Investiguen per què es van excloure de les proves tant alumnes amb necessitats educatives especials. Israel llança una operació militar a gran escala a Cisjordània, on avui han mort 4 palestins i 2 israelians en un tiroteig. Ha estat a tocar d'un dels assentaments de colons jueus a la zona. Les dues parts s'acusen mútuament de l'inici de l'incident. Última adeu a Josep Vallverdú. Avui família i amics li han fet un homenatge a Balaguer, on molts dels seus veïns han mostrat l'estima que tenien per l'escriptor. Vallverdú deixa 4 obres inèdites, una d'inacabada. Ara es treballarà per poder-les publicar, mentre la Universitat de Lleida espera ampliar el fons personal que ell mateix va cedir en vida.
13: Esports.
15: El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 a l'Europa a porta tancada. En aquest primer amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana a l'extrem alemany Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha fet oficial la 8a incorporació de la pròxima temporada, la de Tyrese Martin, que signa per un any. I el Tour de França està ara mateix en disputa la 19a i antepenúltima etapa en final a Alpe d'Huez. Ara mateix una mica més de 50 quilòmetres pel final d'etapa. Els escapats tenen uns 4 minuts d'avantatge sobre el grup principal.
14: Temperatura molt alta aquesta tarda, si bé baixa entre 2 i 4 graus respecte a les màximes d'ahir. Risc de tronades fortes i ventades a l'Alt Pirineu, al voltant de la Conca de Barberà i als ports amb algunes calamarsades. Cap de setmana menys calorós, fresc al Pirineu i amb perill de temperatures intenses i pedregades.
13: Trescat Info.
14: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
13: 3CAT Info.
14: Comencem. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'expresident del Parlament, Roger Torrent, d'Esquerra, i els membres sobiranistes de la mesa de la 12a legislatura, Roger Torrent, Josep Costa, Adriana Delgado i Eusebi Camp de Pedrós, que estaven acusats d'un delicte de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. La Fiscalia havia demanat amnistiar-los fa 2 anys i no ha sigut fins ara quan la sala, on hi ha el magistrat Manuel Marchena, ha decidit aplicar-los l'oblit judicial. És el primer cop que el Tribunal Suprem aplica la llei d'amnistia. L'alt tribunal també ha amnistiat l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, i 3 activistes més, en aquest cas condemnats per desordres públics. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va arribar a absoldre, però el Suprem va reobrir la causa a petició de la Fiscalia. Amb tot, el govern català ha fet un moviment per l'amnistia. L'executiu de Salvador Illa demana al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'oblit judicial a la 30a d'exalts càrrecs que manté processats per les despeses de l'1 d'octubre. En la causa hi ha els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont i també l'exvicepresident Oriol Junqueras. El govern alega que és una administració suposadament perjudicada per la causa i demana també que retorni els gairebé de 5 milions i mig d'euros que va dipositar l'Institut Català de Finances com a aval pels encausats. Justament, fa una setmana, la justícia europea va sentenciar que l'amnistia era aplicable en el seu cas, però dilluns els magistrats van tirar endavant el procés, tot i la sentència. I encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, demanen al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que els hi apliqui immediatament. Ara el TSJ deixa 5 dies a totes les parts per decidir posicionar-se. Per cert, que el Tribunal Constitucional ha rebutjat l'últim recurs dels governs autonòmics del PP contra l'amnistia. En total, el Tribunal n'ha tombat 16, reafirmant la constitucionalitat de la llei.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Sí, són les 4 i 5 minuts. El govern i els comuns volen aprovar al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades. Així volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys. Ho repassem amb el Jordi Corbalan.
16: Sense haver de canviar el planejament urbanístic, a les noves àrees de creixement urbà s'hi podrà augmentar un 20% el sostre edificable per destinar-lo també a habitatge protegit. La consellera de Territori, Silvia Via Paneque, deixa clar que aquesta densificació urbana, que temps enrere defensava el mateix president Illa, ha de ser respectuosa amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: La nova llei també permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, que va pactar aquestes mesures amb el govern en la negociació dels pressupostos, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
16: Les mesures es podran aplicar només en zones de mercat tensionat i de forta demanda residencial i tindran una durada temporal de 4 anys prorrogables. La nova llei també blindarà l'ús de residència habitual i permanent de tots els nous habitatges que es construeixin a partir de la seva entrada en vigor, els de protecció oficial i també els de mercat lliure. Per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament per aprovar-la abans d'acabar l'any.
14: Doncs bé, Junts acusa el govern d'improvisar amb la proposició de llei per incrementar l'oferta d'habitatge protegit. D'una banda, diuen que hi ha hagut 3 canvis normatius en un mes en una qüestió prioritària com és l'habitatge. De l'altra, acusen el PSC d'assumir les propostes dels comuns. Són declaracions de la portaveu de Junts, Judit Toronjo.
19: Amb més intervencionisme, amb més restriccions i amb més inseguretat jurídica. Volen exportar, de fet, a tot Catalunya les polítiques fracassades al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcaldessa Colau.
14: 4 i pràcticament 8 minuts.
13: 3CAT Info.
14: Avui a Catalunya hi ha 161 municipis en perill extrem d'incendi forestal, tot i que el pic de l'onada de calor ja ha passat. Aquest matí s'ha declarat un incendi forestal a la Serra de Roques Codolles, al terme municipal de Ferrer, al Pallars Sobirà. El foc afecta una zona molt remota i de difícil accés, sense cap habitatge amenaçat. Per això hi treballen fins a 8 mitjans aeris amb una única dotació terrestre. L'incendi podria haver començat per un llamp. A tot això, els agents rurals mantenen avui tancats 7 espais naturals i insisteixen a extremar les precaucions i respectar les restriccions. On els incendis comencen a fer molt de mal és a la Comunitat de Madrid i d'Àvila, que continuen fora de control. Ja han cremat més de 15.000 hectàrees. Els dos focs que cremen a Madrid s'han fusionat i hi ha el risc que també s'hi uneixi amb un foc que crema a Àvila, com dèiem, i que avança cap a Madrid. Hi ha més de 19.000 persones desallotjades o confinades a casa, ens ho explica des d'allà la Tània Tàpia.
20: Els focs cremen sense control i poden tenir un potencial encara més gran perquè dos d'ells, els que s'havien originat a Madrid, ja s'han fusionat i avança també en la mateixa direcció un tercer foc declarat a Àvila. Uns incendis molt agressius i que avancen empesos pel vent. A petició del govern de Díaz Ayuso, la Moncloa ha declarat per primera vegada l'estat d'emergència nacional i ha agafat les regnes de l'operatiu. Ja hi ha més de 19.000 desallotjats o confinats. Tres pobles s'estan buidant i s'està transportant els veïns amb autobusos. Una situació inèdita i complexa. Sentim el ministre de l'Interior i la presidenta madrilenya.
21: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMET.
22: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
20: La Moncloa ha requerit el suport de Brussel·les. Quatre avions grecs i italians se sumaran a l'UME i els efectius desplegats també de les comunitats de Madrid i Castella i Lleó. Uns focs que tenen també una derivada política. El delegat del govern a Madrid ha criticat Ayuso per no justificar, però bé, diu, l'activació de l'estat d'emergència nacional. I també hi ha hagut retrets del ministre Òscar Puente a les xarxes, que diu que Ayuso ha demanat auxili a la Moncloa mentre prima els serveis públics. La presidenta madrilenya els responia així.
22: Y sobre todo la prioridad, que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
20: El ministre de l'Interior, però, ha evitat el xoc i ha parlat d'una col·laboració efectiva i absoluta amb el govern de la Comunitat de Madrid. Ayuso ha confirmat que Pedro Sánchez no li ha trucat.
14: I a França també hi ha una situació molt complicada per la trentena de focs forestals que hi ha actius a tot el país. L'incendi més important és a prop de Bordeus, en concret afecta l'abadia de Cressun, al departament atlàntic de Gironda, on han cremat més de 10.000 hectàrees i s'han evacuat unes 40.000 persones. Des de París, Isabel Galí.
23: Els darrers evacuats són els habitants i estiuejants del Cap Ferrer, una petita península que el foc amenaça pel nord després d'una nit en què els bombers s'han vist incapaços de contenir la línia de foc. L'Olivier i el Clément han sortit via marítima perquè la carretera està tallada.
24: Hem rebut l'alerta d'evacuació a les 6 del matí i sense realment saber com fer-ho hem agafat el vaixell directament cap a Arcaixón.
25: Sí, és inquietant perquè una casa és tota la nostra vida i si es crema ens quedem sense res.
23: Si el Cap Ferrer és un cul de sac, el perill també rau en l'amenaça d'un altre foc que des del sud s'acosta a Arcaixón. Amb el del nord pot acabar fent pinça, diu Marc Vermeulen, director del Servei d'Incendis i Socors de la Gironda.
26: Hem tingut una velocitat de propagació del foc de 800 a 1.000 hectàrees cremades l'hora en un context d'una zona de perifèria urbana. Aquesta situació ens ha obligat a desenvolupar recursos a terra perquè a la nit no tenim mitjans.
23: El mateix president Macron ha demanat ajuda a la Unió Europea. Croàcia, Txèquia, Eslovàquia i Portugal envien des d'avui avions i helicòpters per ajudar en l'extinció d'aquest i de la resta d'incendis que cremen per tot França.
13: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
14: Les afectacions a Rodalies continuen per l'esvoranc de les obres del soterrament de vies a Vallbona. Adif preveu anunciar demà quan es podrà reprendre el servei. De moment, la circulació continua interrompuda entre Sant Andreu, Comtal i Montcada i Reixac. Els usuaris de la R2, la R2 Nord i l'R11 han de canviar el trajecte. Els usuaris de la R11 que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu, Comtal i continuen autobús fins a Granollers Centre. Els viatgers denuncien les esperes i la manca d'informació.
27: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
28: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona. Crec que és una indignació total.
29: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fantàstic, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, pues, on em deixin, si és l'aventura.
14: A Montcada, els passatgers de la R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4 i arribar a Barcelona. Un transbordament que també genera queixes entre els usuaris pel temps afegit al trajecte.
30: Jo de normal haig d'agafar la R2 per anar a treballar, però ara, com no funciona, haig d'anar a la R4 i agafar 2 metros. Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
31: És impossible saber els horaris i sobretot és que Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
14: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les inspeccions descarten afectacions a les vies i als edificis de l'entorn. Adif i el Ministeri de Transports concretaran demà dissabte quan es recuperarà la circulació ferroviària. I lluny de normalitzar-se, i tres setmanes després que es produís l'esbronc del Putxet a Barcelona per les obres de la L9 del metro, més de la meitat dels veïns afectats no han pogut tornar a casa seva. El govern ha anunciat aquest migdia que fins a la primera setmana d'agost podran tornar el 60% dels pisos afectats. De tota manera, encara quedaran els inquilins de 35 pisos fora de casa i ara per ara sense cap calendari a la vista. La delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, ha concretat quins seran els veïns que les dues pròximes setmanes podran tornar a casa seva.
1: Aquesta setmana, ara estic parlant de memòria, serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
14: Per la seva banda, el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, que s'ha mostrat optimista sobre l'estabilitat del terreny, ha anunciat que la setmana que ve es faran uns estudis geològics per tenir plenes garanties.
2: Tot ens fa pensar que el terreny que envolta l'illa està en perfectes condicions. Tot i així, una altra vegada més, per prudència, farem uns sondejos i uns assajos geofísics per comprovar que, efectivament, aquest terreny, que, repeteixo, tots els indicis diuen que hauria d'estar en condicions normals, es troben efectivament així.
14: Per la seva banda, alguns dels afectats estan buscant assessorament legal per presentar una demanda conjunta. Recordem que aquest esvoranc, que es va produir el 7 de juliol, ha afectat uns 300 veïns d'aquest barri del districte de Sarrià, Sant Gervasi. Amb aquesta informació hem arribat a un quart de, pràcticament, a un quart de 5 de la tarda.
13: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
13: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
3: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
13: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
0: Escolteu-nos i fem pinya.
4: Les tasques d'extinció van bé.
13: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
13: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
13: El temps.
14: Temperatura molt alta aquesta tarda, si bé baixarà entre 2 i 3 graus respecte a les màximes d'ahir, risc de tronades fortes i ventades a l'Alt Pirineu, al voltant de la Conca de Barberà i els ports, amb algunes calamarsades. Cap de setmana menys calorós, fresc al Pirineu i amb perill de tempestes intenses i pedregades. Actualitzada la situació meteorològica, actualitzem la situació del trànsit. I ho fem connectant amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. Ara mateix les retencions que hi ha a primera hora de la tarda són a l'AP7 de Mollet a Sant Cugat del Vallès, també a Castellbisbal, on hi ha un carril tallat per un accident, a Martorell i a Banyeres del Penedès. Aquí també hi ha un carril tallat, però en aquest cas per l'avaria d'un vehicle. També a l'AP7, retencions a Cerdanyola del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda fins a la Roca del Vallès en sentit nord. A la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud i a Montgat i Cabrera de Mar en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud, per l'enllaç amb la C32. A la C55 a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord cap a Manresa, a la 2 a Jorba, en sentit oest cap a Cervera, a la C17 a Parets del Vallès, en sentit nord, tant a la C33 com a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la B10 a Sant Adrià de Besòs, també cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de la Zona Franca al Poble Nou, en sentit Besòs, i del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
14: I tornem d'aquí a mitja hora. Gràcies, Carmina. Fins ara.
13: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
14: 4 i 18 minuts. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució de les alumnes catalans. Un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. L'OCDE fixa un topall d'un 5% d'alumnes que, per diferents raons, poden quedar exclosos de la prova, però a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins a un 23%. El Departament afirma que investiga l'origen d'aquest error. Des del Departament d'Educació ho detalla la Sara Canyete.
6: L'OCDE permet 3 exempcions en aquestes proves PISA a l'hora de fer l'examen si un alumne té discapacitat física, psíquica o un domini insuficient de la llengua, però han de ser justificades cas per cas i puntuals. Quan van recollir els resultats van veure que aquí a Catalunya pràcticament un de cada 4 alumnes havia quedat excusat de fer aquesta prova, molt per sobre del topall del 5% que marca l'OCDE. Això fa que la mostra no sigui representativa. El departament ha obert una investigació per aclarir per què els centres van fer una aplicació tan generalitzada d'aquestes exempcions. Sònia Fernández és la directora general de Currículum.
7: Per tant, sí que és una mostra vàlida, l'alumnat que l'ha fet la mostra és vàlida, però no és representativa perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
6: Educació parla d'un problema puntual i informa de la creació d'una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara.
7: Abans de que es dugui a terme l'aplicació de la prova, revisarem quins són els, si s'han aplicat correctament aquests criteris d'alumnat que pugui ser susceptible d'exclusió, d'exempció de la prova.
6: Tot plegat suposa que els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'Estat espanyol.
14: L'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant de l'emergència educativa. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de l'entitat, Mònica.
8: Que PISA no hi sigui per al 2025 no pot ser una excusa per no fer el que cal que fem i que està molt diagnosticat i hi ha molt de consens al voltant de les seves propostes. No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025 que no tindrem o que no tindrem prou bé ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
13: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Israel inicia una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig aquest matí. Els fets han passat a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reunit d'urgència el seu gabinet. Jerusalem, Jordi Bresco.
9: Cisjordània és ara mateix un polvorí amb un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià i amb multitud de colons jueus que estan atacant diversos punts del territori palestí amb ànims de revenja per la mort aquest matí de 2 israelians al poble de Til en un enfrontament en què també han mort 4 palestins. Tot ha començat quan un grup de colons jueus que feia una excursió per l'àrea que els acords d'Oslo designen com a controlada per l'autoritat palestina s'han topat amb veïns palestins de Til. Tot i que el que ha iniciat la baralla no és encara gens clar, Israel ràpidament ha considerat l'incident com un atac terrorista i ha bloquejat l'accés tant a Til com a la ciutat de Nablus. Després d'una reunió d'urgència del Gabinet de Seguretat, Benjamin Netanyahu ha ordenat l'establiment de més controls de carreteres, l'acceleració de la legalització de punts d'avançada perquè es converteixin en assentaments i batudes allà on l'exèrcit ho consideri necessari. Un dels primers punts on han entrat a la força és l'hospital de Nablus, on s'han endut 2 ferits sospitosos d'haver estat implicats en l'incident.
13: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
10: Com no hi ha inútil

0: 3CatInfo.
1: Cap de setmana amb diades de primer nivell a Mataró i Vilallonga del Camp. A Mataró, aquest dissabte a les 5 de la tarda, diada de festa major de les Santes a la plaça Santa Anna. Hi actuaran els capgrossos, acompanyats dels castellers de Vilafranca i els minyons a Terrassa.
2: A Constantí també hi podreu veure dues colles de primera línia. Al carrer Major, dissabte, a 6:45, hi actuen la colla jove Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona. I a la plaça de l'Església del Morell, a les 7, hi serà la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona.
1: Dissabte a la tarda hi ha un munt de diades més. Al passeig a l'Església de Begues, a les 5, hi actua la colla local dels Encantats i els castellers de Castelldefels. A Mediona, a 5:45, a la plaça dels Països Catalans, hi actuaran els castellers locals i els Xicots de Vilafranca. I a Vilanova i la Geltrú, a les 6, els bordegassos actuen a la Rambla principal amb els minyons a l'Arbós.
2: Dissabte a les 6, a la plaça de la Farinera de Reus, els Xiquets locals actuen acompanyats dels castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Brivalls de Cornudella. I a la plaça dels Vents d'Altafulla, a les 7, hi haurà els castellers locals acompanyats dels Nois de la Torre i els Salats de Súria.
1: Al passeig de la Pineda, a Vilaseca, els Xiquets locals actuen a les 6 de la tarda al costat dels castellers de Tortosa i els del Foix.
2: A Parets del Vallès, a la plaça de la Vila, a la tarda, diada de festa major amb els Manyacs i els castellers de Rubí. I a Santa Cristina d'Aro, a les 6, els minyons de Santa Cristina, els bailets de Gelida i els xerrics d'Olot actuen a la plaça 1 d'octubre del 2017.
1: Diumenge a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església de Vilallonga del Camp, s'hi celebrarà el Memorial Pau de Magrinyà, amb la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona.
2: També el diumenge, però a les 12, diada de festa major a Salt, a la plaça de Lluís Companys, hi actuaran els Marrecs, acompanyats dels castellers de Barcelona, els Xerrics d'Olot i els Tirallongues de Manresa. I el Vendrell, passades la 1 del migdia, diada de Santa Anna a la plaça Vella, càrrec dels nens locals.
1: Diumenge al migdia també hi ha diada de festa major a Gallecs, a l'ermita de Santa Maria, i actuaran els castellers de Mollet, acompanyat dels de Cerdanyola i de la colla de l'Alma Maresma i la Selva Marítima.
2: A la Pobla de Segur, a 12:15, hi actuen els castellers del Pallars, acompanyats dels de Ladroc i els torraires de Montblanc. Finalment, a la plaça de la Vila de Sant Pol de Mar, a 7:45, hi podreu veure els maduixots, acompanyats dels castellers del Baix Montseny i els marjaners de Guissona.
1: Tota la informació del cap de setmana casteller la tindreu a punt diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3CatInfo.
3: Esports. Alfons Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda. Aquest vespre el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Duel que valora el capità escapulat Àlex Cano.
5: Personalment és el meu primer cop que jugo contra el primer equip. Llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
4: En aquest primer amistós podria tenir els primers minuts com a blaugrana Karim Adeyemi, que des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I qui està a punt de sortir del Barça cap a l'Ajax d'Amsterdam és Marc-André Ter Stegen, un cop solucionats els problemes fiscals que tenia. Ara tornem en futbol, però tenim esport en directe perquè està en disputa la 19a etapa del Tour de França. Avui amb 128 quilòmetres hem arribat al cim del Duer i tenim allà l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda, Alfons. Els ciclistes cap de curs ara mateix a punt d'afrontar les rampes del Col d'Ornon, un port de segona categoria, que és el previ a l'ascensió final aquí a l'Alp d'Huez. Ara mateix es manté una fuga a 34 quilòmetres de meta, una fuga molt nombrosa amb 38 corredors. El millor classificat de la general és Lenny Martínez, el jove francès, que és setè a la general, a gairebé 13 minuts de Pogacar. No perilla de cara a la classificació general, però sí que pot remoure les primeres posicions, les del top 10. També hi ha Richard Carapaz, que és desè de la general, Boisart, 11è, Piganzoli, 13è. És a dir, una fuga interessant, amb corredors molt potents, amb corredors perillosos per remoure les posicions preferents del top 10 de la classificació. Aquests escapats, aquests 38 homes ara mateix, tenen 3 minuts i mig respecte del grup on hi és Tadej Pogacar i la resta d'homes importants. De moment, l'UAE, que està salvant el dia sense cap mena de problema, tot i que corredors com Tim Wellens s'han vist afectats a la part del darrere, ja ha quedat despenjat, afectats per aquesta gastroenteritis que toca gairebé

0: tot l'equip, però Pogacar, que està solucionant bé el dia. Després del Coll d'Ornon, ascensió final aquí a l'Alp d'Huez, per la vessant dels 21 revolts, la mítica, la més coneguda, en una jornada que està rebentada, aficionats, moltíssima gent aquí en aquesta pujada. Recordem que demà el Tour també pujarà aquí a l'Alp d'Huez.
1: Gràcies, Isaac.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tornem al futbol, parlem del Barça, en aquest cas l'equip femení. Dia de renovacions. Marta Torrejón renova per un any i arribarà a les 14 temporades al primer equip. La defensa Carla Julià, per la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Dues ampliacions de contracte que s'afegeixen a la d'ahir de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
2: 3CAT Info.
1: A l'Espanyol, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club arlequinat. El jugador que havia militat a l'Espanyol ve del Ludogorets de Bulgària. A Lleida han clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri va ser detectat després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-ne la gestió. I en clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany de futbol.
3: Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.
4: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant sabent com m'han tractat Anglaterra al Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
1: Jürgen Klopp signa contracte fins al 2030, rellevant el càrrec a Julian Nagelsmann després que la selecció alemanya quedés eliminada del Mundial als setzens de final.

0: Hem sentit els senyals horaris de 4:45 de la tarda.
1: 3Cat Info.
0: Fem un cop d'ull als principals titulars d'aquesta hora, començant pel Tribunal Suprem, que ha amnistiat l'expresident del Parlament, Roger Torrent, d'Esquerra, i també Josep Costa, Adriana Delgado i Eusebi Campdepadrós, membres de la mesa quan Torrent era president a la cambra, estaven acusats de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. I també us estem explicant que el govern i els comuns porten al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials. Així volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció. Els pròxims 4 anys també es podran fer remuntes d'edificis, subdividir immobles i densificar les noves àrees de creixement urbà per fer-hi habitatge social. Això ho hem explicat, però ho repassarem tot seguit i a la propera mitja hora, fins arribar a les 5, parlarem d'altres qüestions, per exemple, del preu de la benzina, i és que a l'inici del mes d'agost vindrà acompanyat d'una pujada dels preus. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. Passarem per l'Hospital Vall d'Hebron, que ha dut a terme amb èxit el primer transplantament de tot l'estat entre dues persones amb VIH, i parlarem del dispositiu especial de mobilitat per a l'eclipsi del 12 d'agost, que restringirà la circulació de camions a l'AP7.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5, al fons, amb quins temes?
2: Doncs la disputa de la 19a etapa del Tour de França, avui amb arribada a Alpe d'Huez, ara mateix 32 quilòmetres pel final de l'etapa. Els escapats tenen 4 minuts i 20 segons respecte al grup principal. També que el Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 a l'Europa, a porta tancada, podria tenir els seus primers minuts l'extrem alemany Karim Adeyemi. I el Barça de bàsquet ha fet oficial la 8a incorporació de la pròxima temporada, la de Tyrese Martin, que signa per un any.
0: La temperatura seguirà sent molt alta aquesta tarda, si bé baixarà entre 2 i 3 graus respecte a les màximes d'ahir. Risc de tronades fortes i ventades a l'Alt Pirineu, al voltant de la Conca de Barberà i als ports, amb algunes calamarsades. Cap de setmana menys calorós, fresc al Pirineu i amb perill de tempestes intenses i pedregades. Ara passen 2:30 de 4:45 de la tarda. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'expresident del Parlament, Roger Torrent, d'Esquerra Republicana, i els membres sobiranistes de la mesa de la 12a legislatura. És a dir, a banda de Torrent, Josep Costa, Adriana Delgado i Eusebi Campdepadrós, que estaven acusats d'un delicte de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. La Fiscalia havia demanat amnistiar-los fa 2 anys i no ha sigut fins ara quan la sala, on hi ha el magistrat Manuel Marchena, ha decidit aplicar-los l'oblit judicial. És el primer cop que el Tribunal Suprem aplica la llei d'amnistia. L'alt tribunal també ha amnistiat l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, i 3 activistes més, en aquest cas condemnats per desordres públics. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va arribar a absoldre, però el Suprem va reobrir la causa a petició de la Fiscalia. Canviem de qüestió, però ens mantenim en la plana judicial i política, perquè el jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, cita a declarar a principis de setembre el president de la companyia aèria Plus Ultra, Julio Martínez Solà. El magistrat ho fa després de l'escrit que va enviar el jutge en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia. Calama també ha citat el conseller delegat de Plus Ultra, Roberto Rosselli. Tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies, com per exemple quan es van muntar, i també aprofundir en quin és el seu preu al mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits han estimat en un primer estudi preliminar. Fins ara, l'expresident espanyol no ha donat explicacions sobre l'origen de la joia, s'ha limitat a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al 1 milió d'euros. Fonts judicials aclareixen que la petició es va fer dies abans de l'entrevista a Televisió Espanyola en què Zapatero va parlar per primera vegada públicament de les joies.
1: 3Cat Info.
0: El govern i els comuns volen aprovar al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades. Així volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys. Ho repassem amb el Jordi Corbalan.
3: Sense haver de canviar el planejament urbanístic, a les noves àrees de creixement urbà s'hi podrà augmentar un 20% el sostre edificable per destinar-lo també a habitatge protegit. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, deixa clar que aquesta densificació urbana, que temps enrere defensava el mateix president Illa, ha de ser respectuosa amb l'entorn.
4: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
3: La nova llei també permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, que va pactar aquestes mesures amb el govern en la negociació dels pressupostos, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
5: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
3: Les mesures es podran aplicar només en zones de mercat tensionat i de forta demanda residencial i tindran una durada temporal de 4 anys prorrogables. La nova llei també blindarà l'ús de residència habitual i permanent de tots els nous habitatges que es construeixin a partir de la seva entrada en vigor, els de protecció oficial i també els de mercat lliure. Per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament per aprovar-la abans d'acabar l'any.
0: Junts acusa el govern d'improvisar amb la proposició de llei per incrementar l'oferta d'habitatge protegit. D'una banda, diuen que hi ha hagut 3 canvis normatius en un mes en una qüestió prioritària com és l'habitatge. De l'altra, acusen el PSC d'assumir les propostes dels comuns. Són declaracions de la portaveu de Junts, Judit Toronjo.
6: Amb més intervencionisme, amb més restriccions i amb més inseguretat jurídica. Volen exportar, de fet, a tot Catalunya les polítiques fracassades al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcaldessa Colau.
0: Pràcticament 4:30 de la tarda.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Amazon rus s'ha convertit en l'últim objectiu d'Ucraïna en la guerra amb el Kremlin. Drons ucraïnesos han impactat contra diversos magatzems de l'empresa Wildberries, un gegant del comerç en línia propietat de la dona més rica a Rússia. Els atacs han estat a Sant Petersburg i almenys 3 regions més. Els bombardejos contra aquesta companyia van començar dissabte i Zelensky justifica al·legant que l'empresa emmagatzema i distribueix material militar per a l'exèrcit rus. El Kremlin ho nega. En qualsevol cas, la divisió bancària d'aquest conglomerat empresarial està sancionada per la Unió Europea. A Rússia, els clients preveuen que els serveis se n'acabin ressentint.
7: Estic segur que serà més difícil fer comandes de productes. Com que no sóc un usuari habitual de les plataformes de venda en línia, per mi no és tan greu. Però sí, és comprensible que moltes comandes no arribin a temps.
8: És preocupant, sí, però són els temps que corren. Què més hi pots fer? Si els magatzems es cremen o passen coses així, simplement ho haurem d'acceptar.
0: Més enllà dels atacs a l'Amazon rus, la jornada ha estat mortífera. Hi ha hagut almenys 11 morts a Rússia i almenys 10 a Ucraïna en els últims atacs creuats. Romania ha assegurat en paral·lel haver rebut per primera vegada des de l'inici de la guerra un dron que havia entrat al seu espai aeri. L'operació l'ha fet un caça F-16. El president del país no ha especificat l'origen del dron i ha assegurat que hi ha una investigació en marxa. Més qüestions de l'àmbit internacional. L'Iran amenaça d'intensificar la seva resposta als atacs diaris dels Estats Units que avui han continuat per 13è dia consecutiu. Els guardians de la revolució alerten que bombardejaran països que donin suport a qualsevol mena a Washington. A més, les forces armades de la República Islàmica demanen a tots els civils de l'Orient Mitjà que s'allunyin almenys mig quilòmetre de qualsevol lloc en presència de l'exèrcit dels Estats Units. De moment, avui han atacat un dia més Bahrein, Kuwait i Jordània, després dels bombardejos de matinada dels nord-americans. A la vegada reivindiquen que han provocat danys a un dels centres d'Amazon al Golf Pèrsic. Tot plegat, sumat a la incertesa tant a l'estret d'Hormuz com a l'accés al Mar Roig, fa que el preu del petroli continua als seus nivells més alts des del maig. El barril de Brent costa al voltant de $98. Doncs bé, l'inici del mes d'agost vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals, als que fèiem ara referència, s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. Dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre. I així progressivament fins l'1 d'octubre, data en què desapareixeran aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
9: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
10: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
11: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
12: Home, mira, jo els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril de petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors.
1: 3CAT Info.
0: Les trucades i correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. El telèfon 012 d'àmbit estatal va registrar un augment de 120% a les trucades respecte al dilluns anterior i les consultes per correu electrònic al servei d'atenció es van disparar un 1000%. D'altra banda, a Catalunya diumenge durant el partit es van registrar un 34% menys de trucades que el diumenge anterior i, en canvi, dilluns van augmentar un 20% respecte a la setmana anterior. La directora general per a l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, ha explicat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que l'augment de trucades i correus als serveis d'emergència durant un esdeveniment esportiu no és un fenomen nou.
13: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, haureu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses, no?
0: Jiménez també ha remarcat que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonant de situacions de violència, el problema és estructural.
13: Tenim una base estructural, no?, a la nostra societat, que és patriarcal i que afavoreix la violència, i hi ha elements i moments en els quals, doncs, s'accelera aquesta violència i per motius externs, no? I en aquest cas, doncs, és el que ens diuen els estudis. En l'esport o en els esdeveniments massius, doncs, això també succeeix, no?
0: A Catalunya, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista és el 900 900 120, és un servei gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Canviem de qüestió. L'Hospital Vall d'Hebron ha dut a terme amb èxit el primer trasplantament de tot l'estat entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó que es va fer entre dos homes de mitjana edat que a hores d'ara es troben en bon estat de salut, tot i que es calcula que a l'any es podrien produir 17 intervencions com aquesta. Des de l'Organització Nacional de Transplantament destaquen que es tracta d'un avanç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
14: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
0: El coordinador de programes de trasplantament de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandiumenge, assegura que la fita ajudarà a reduir les llistes d'espera.
15: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: El doctor Francesc Josep Moreso, cap de la secció de la unitat de transplantament renal, afegeix que el tractament per VIH no entra en conflicte amb el tractament propi d'un transplantament i lamenta que s'hagi trigat tant a autoritzar aquest tipus d'intervencions, just fa un any que es va canviar la normativa que estava vigent des del 1987.
16: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
0: L'Hospital Vall d'Hebron és el centre de l'estat que més trasplantaments va fer l'any passat, un total de 387.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Abans de l'àrea de serveis, us expliquem que Junts es presenta en coalició amb el Partit Nacionalista de Catalunya a les eleccions municipals de l'any vinent a la ciutat de Girona. Destaquen que és l'opció de centralitat política lluny d'extrems i confien que sigui l'embrió perquè es faci el mateix a d'altres municipis del país. Girona, Fèlix Martín.
17: La candidata de Junts a Girona, Gemma Geis, que fa pocs dies va trencar la coalició de govern a l'Ajuntament amb Guanyem i Esquerra, tindrà com a número 2 Carles Ribas. Ribas ja va ser la mà dreta de Carles Puigdemont quan va ser alcalde de Girona, abans d'integrar-se al Partit Nacionalista de Catalunya. Un acord per la centralitat a Girona, que confien, han dit avui, que tingui continuïtat en d'altres municipis.
18: Crec que enfortir aquest carril central polític de la ciutat amb experiència, amb coneixement de ciutat, amb generositat...
19: No aconseguirem que aquesta ciutat torni a brillar si tots aquells que ens van separar no ens tornem a agafar les mans. I m'encantaria que el que avui Girona enceta sigui un projecte de país.
17: Amb 1.500 vots, la llista del PNC amb Carles Ribas com a candidat es va quedar a 122 vots d'aconseguir representació a l'Ajuntament de Girona en les últimes eleccions municipals, mentre que la llista de Junts es va quedar a només 35 vots de tenir un setè regidor.
20: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
21: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
1: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
21: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Pràcticament 4:45 de la tarda, àrea de serveis. Primera connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. Ara mateix a l'AP7 hi ha retencions de Sant Cugat del Vallès a Martorell i també a Santa Margarida i els Monjos en sentit sud i a Vilafranca del Penedès en sentit nord. També a la zona del nord de l'AP7, a Cerdanyola del Vallès i a Santa Perpètua de Mogoda, fins a la Roca del Vallès, en sentit nord. A la C32, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, també a Montgat i a Cabrera de Mar, en sentit nord. A la C60 tenim retencions a Argentona, en sentit sud, justament per enllaçar amb la C32. També tenim retencions a la C55 a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord cap a Manresa, a la 2 a Jorba, en sentit oest cap a Cervera, a la C33 a Montcada i Reixac i també a la C55, tot això d'entrada a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la B10 a Sant Adrià de Besòs, també cap al nus de la Trinitat, en sentit nord, a la Ronda de Dalt. Tenim retencions de Pedralbes fins a Horta, en sentit Besòs. I a la ronda litoral, de la Zona Franca fins al Poble Nou, en sentit Besòs, i del Poble Nou fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
2: Fins ara.
0: El temps. Amb el Dani Ramírez.
4: Avui fa calor, molta calor, però en general la temperatura està baixant o baixarà, la màxima entre 1 i 3 graus, per tant, deixarem enrere valors superiors als 40 graus. Ahir, Vinebre, 43 graus, la tercera temperatura més alta del que portem d'estiu. I destaquem que avui es dispara la Vall d'Aran. Tenim avís de calor a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, i de fet, ja Viella ha superat els 37 graus i encara pot pujar lleugerament. Vist d'alguna tempesta també que pugui ser moderada, intensa, justament en aquest sector, l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Ribagorça, el Pallars, no descartem algun xàfec als ports, i també que es pugui formar alguna tempesta amb vent fort, probablement algun esclafit, a la zona de la Conca de Barberà, les Garrigues, potser arribi al sud de l'Urgell, sud de la Segarra. Això pel que fa aquest divendres. Les temperatures més altes al Pla de Lleida no passarien dels 38, 39 o 40, que és moltíssima calor, però no tant com ahir. Dissabte, entre tramuntana i mestral, sobretot ho notarem ja a la tarda i al vespre, però al matí ja es pot presentar el mestral al sud de l'Ebre. Això farà pujar la temperatura a la costa tarragonina, avís del Meteocat, de temperatures altes al Baix Camp, al Baix Ebre i al Montsià, i per tant aquí es podrien superar els 37 graus de màxima. També tenim avís de tempestes fortes. Comença a baixar la temperatura, tenim un canvi de temps aquest cap de setmana, i hi haurà ruixats, no a tot arreu, pocs a Lleida i a Tarragona, i en canvi més abundants a Girona i Barcelona. Només podria ploure al voltant d'Osona, Serra Transversal, Montseny i Guilleries, localment amb pedra i algun aiguat. Diumenge es podrien reproduir aquesta situació de ruixats forts i d'alguna pedregada, fins i tot avançant cap al Maresme, a la Selva Sud del Baix Empordà. I la temperatura amb tendència a baixar clarament tant demà com demà passat.
22: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: 4 i 48 minuts. El dispositiu especial de mobilitat per a l'eclipsi del 12 d'agost restringirà la circulació de camions a la P7. El Servei Català de Trànsit aplicarà una senyalització especial per arribar als 23 punts oficials d'observació, on es distribuiran 150.000 ulleres homologades. En els punts oficials distribuïts en 18 municipis es preveu una afluència de 50.000 persones i s'hi ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles. L'AP7 i la 7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin als vorals per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
23: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies, fent alguna fotografia, el que podria passar si no tenim una observació a través d'aquest pla de trànsit.
0: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
24: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
0: L'eclipsi es podrà veure entre 8:45 i 9:00 del vespre. Serà total en un terç sud del país. L'exgerent de la cooperativa agrícola de l'Aldea s'espolsa les responsabilitats per la fallida al desembre del 2011. En la declaració al judici per la causa ha apuntat aleshores el director de la secció de crèdit com a responsable de les finances de l'entitat. Tarragona, Jordi Barranca.
3: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011 quan es van bloquejar els comptes dels socis de l'entitat. Fins uns dies abans, l'exgerent no tenia constància de la situació econòmica de la cooperativa. És el que ha declarat Daniel Ferrer al judici que es fa a l'Audiència de Tarragona. Ferrer ha apuntat directament a Enric Sabater, director aleshores de la secció de crèdit, i ha afirmat que desenvolupava les funcions que li va assignar el Consell Rector.
5: Yo no sé por qué en las reuniones que se hacía en la sección de crédito en relación a la comisión delegada, él en ningún momento informó de la situación de la sección de crédito. Nunca. Claro, y la confianza era total. Él hacía su trabajo y yo hacía mi trabajo.
6: Usted tenía poderes de la cooperativa.
5: Sí, igual que el senyor Enric Sabater. Sí, jo tenia poderes, sí.
3: En aquest sentit, ha assenyalat que va ser el mateix Consell Rector de la cooperativa el que, després d'escoltar les explicacions del director de la secció de crèdit, va decidir tirar endavant un concurs de creditors per blindar les finances als socis de l'entitat. La Fiscalia, recordem-ho, li demana inicialment 14 anys de presó.
0: I les famílies dels dos agents rurals que van morir assassinats a Aspa, al Segrià, fa 9 anys, cobraran finalment la indemnització de 600.000 euros que tenien pendent. L'assumirà la Generalitat després que s'ha fet un canvi normatiu. Els hi van disparar un caçador que no tenia llicència. Lleida, Noelia Caselles.
7: L'Audiència de Lleida va condemnar el caçador a 45 anys de presó i va fixar una indemnització que superava el 1 milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i va ser la seva assegurança qui va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. Els fills de les víctimes també van rebre una indemnització de l'assegurança de la Generalitat. Quedava, però, una part important que les famílies van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret als agents rurals, com explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
8: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat, i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement. La diferència que hi havia entre el que van percebre ja de la pòlissa d'assegurances del caçador i la resta que va ser reconegut per la sentència de l'Audiència Provincial de Lleida.
7: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular el va declarar culpable d'assassinat per unanimitat.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tret de sortida avui a les Valls d'Àneu del Dansàneu. És el Festival de Cultures del Pirineu, que arriba a la 35a edició. El certamen arrenca aquesta nit amb Sonoma, de la Baronal, i fins al 2 d'agost oferirà una quarantena de propostes de música, dansa i arts escèniques en diversos municipis del Pallars Sobirà. Des d'Esterri d'Àneu, ens ho explica el Pau Rovira.
25: La directora del festival, Ruth Martínez, destaca el compromís amb el Pirineu.
26: Fem sobretot el festival per la gent d'aquí. Per això és important aquesta xarxa que hem trenat, que et vingui una producció del TNC, que et vingui una producció de la Veronal, és a dir, realment aquesta idea de que la cultura va al territori.
25: Els pròxims dies també passaran pel festival Lorena Nogal amb la protagonista, Sílvia Bel amb Medea, Magalí Sare, Carlos Cuevas amb Turó, La vida als boscos i el grup Obeses. Demà dissabte, un dels plats forts, el martiri de Sant Sebastià, que combina dansa, música i teatre, amb Víctor Pérez Armero com a ballarí i Magdalena Garzón com a coreògrafa.
27: És especial, és bonic poder ballar a més a esglésies així tan petitones, recollides, perquè porta una intimitat amb el públic.
28: Primer de tot connectarà amb un referent, amb una iconografia religiosa actual. Sant Sebastià també és el patró del col·lectiu LGTBI.
25: El festival, distingit amb el Premi Nacional de Cultura, arriba als 35 anys, consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu aquí al Pirineu.
0: I amb aquest punt cultural que ens arriba des del Pirineu, temps pels esports.
22: Esports.
0: Amb l'Alfons Gorina i fins les 5. Bona tarda, Alfons.
9: Bona tarda. Comencem amb Esport en directe perquè tenim en marxa la 19a etapa del Tour de França amb arribada al cim de l'Alp d'Huez i allà tenim l'Isaac Vilalta seguint aquesta etapa. Isaac, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda, Alfons. Els ciclistes ja cap de cursa afrontant les primeres rampes de l'Alp d'Huez. Aquests 21 revolts, aquests gairebé 14 quilòmetres d'ascensió, superant el 8% de desnivell. Al capdavant es manté la fuga ja fragmentada dels que hi havia a l'inici, però encara hi ha gent important com Lenny Martínez, setè a la general, Richard Carapaz, desè a la general, o Sepp Kuss, un magnífic escalador que sense la presència de Jonas Vingegaard no està hipotecat i pot lluitar amb total llibertat per la victòria d'etapa. Poc més de 3 minuts hi ha el gran grup, un gran grup reduït, amb unes 16-18 unitats, on sí que hi són tots els homes importants de la general, amb Tadej Pogacar, amb Remco Evenepoel, amb Isaac Del Toro i tota la resta d'homes del top 10, amb l'excepció, per exemple, de Lenny Martínez, que, com deia, es troba ara mateix per davant. Primeres rampes de l'Alp d'Huez en una jornada curta, frenètica, elèctrica, en una etapa curta, 128 quilòmetres, i amb una presència aquí, als quilòmetres d'ascensió de l'Alp d'Huez, gairebé històrica. Està arrebentant de gent, d'aficionats al llarg de tota la pujada. Ja hi són des de fa una setmana, des de fa una setmana que està plena d'aficionats aquesta ascensió, i avui veurem una jornada amb molta, molta, molta presència de gent animant els ciclistes. Com deia ja, a les rampes de l'Alp d'Huez, 13 quilòmetres pel final, es manté la fuga amb gent destacada i en més de 3 minuts respecte del grup dels favorits, on per ara no hi ha hagut cap moviment.
9: Gràcies, Isaac. Parlem ara de futbol. Aquest vespre el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Un duel que ha valorat el capità escapulat, Àlex Cano.
11: Personalment és el meu primer cop que jugo contra el primer equip. Llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
9: En aquest primer amistós podria tenir els primers minuts com a blaurana Karim Adeyemi, que des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. Qui està a punt de sortir del Barça cap a l'Ajax d'Amsterdam és Marc-André Ter Stegen, un cop solucionats els serrells fiscals.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: I el femení blaurana, dia de renovacions. Marta Torrejón renova per un any i arribarà a les 14 temporades al primer equip. La defensa Carla Julià, per la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Dues ampliacions de contracte que s'afegeixen a la d'ahir de la noruega Caroline Graham fins al 2028.
22: 3CAT Info.
9: A l'Espanyol, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club arlequinat. El jugador que havia militat a l'Espanyol ve del Ludogorets de Bulgària. I a Lleida han clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri va ser detectat després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-ne la gestió.
22: 3CAT Info.
9: I en clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany de futbol.
12: Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.
13: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant sabent com van tractar a Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
9: Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool fa dues temporades i ha estat exercint de director global de futbol al grup Red Bull. Ha signat contracte fins al 2030, rellevant el càrrec a Julian Nagelsmann després que la selecció alemanya quedés eliminada del Mundial als setzens de final.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça de bàsquet encadena anuncis i fitxatges. Acaba de fer oficial el de Tyrese Martin, la vuitena incorporació de la temporada i que signa per un curs. Es tracta d'un aler estatunidenc de 27 anys i 1,98 m que també pot actuar d'escorta. Té experiència a l'NBA, va debutar als Atlanta Hawks, però també ha jugat als Brooklyn Nets i als Sixers de Filadèlfia. És el vuitè fitxatge per a la nova temporada, el novè, si tenim en compte el del tècnic Alexander Sekulic.
22: 3CAT Info.
9: I en motor, Charles Leclerc ha estat el més ràpid als primers lliures del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 per davant de Verstappen i de Hamilton, amb Alonso en 13a posició i Sainz a la 22a. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, no ha rodat. Ara, en breus instants, arrenca la segona sessió de lliures.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda a les 5. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
2: Doncs ara mateix comença a haver-hi concentració força, que ja es veu força, de vehicles a Tàrrega en tots els sentits per la protesta del sector de la pagesia que preveu el tall de la carretera a partir d'ara, a partir de les 5. També hi ha concentracions habituals de divendres a la tarda a la P7, de Sant Cugat del Vallès a Martorell i a Santa Margarida i els Monjos en sentit sud, a Vilafranca del Penedès en sentit nord i de Santa Perpètua de Mogoda a Granollers també en sentit nord.
1: El Tribunal Suprem aplica per primera vegada de manera completa l'amnistia en els casos de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i dels antics membres de la Mesa. Estaven acusats de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. El govern i els comuns porten al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials. Així volen implicar el sector privat a la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció als pròxims 4 anys. També es podran fer remuntes d'edificis, subdividir immobles i densificar les noves àrees de creixement urbà per fer-hi habitatge social. Continuen fora de control els incendis que cremen a la Comunitat de Madrid i Àvila. Ja han devastat més de 15.000 hectàrees i han obligat a evacuar o confinar més de 19.000 persones. S'han fusionat els focs de Madrid i ara hi ha risc que les flames també s'uneixin amb el foc que cremé a Àvila, cosa que convertiria els tres incendis inicials en un de sol. Tres setmanes després de l'esvoranc produït per les obres de l'L9 al barri del Putxet a Barcelona, més de la meitat dels veïns afectats no han pogut tornar a casa seva. El govern preveu que la setmana vinent puguin tornar a habitar dos blocs més del que ja es van haver de desallotjar. Israel llança una operació militar a gran escala a Cisjordània, on avui han mort 4 palestins i 2 israelians en un tiroteig. Ha sigut a tocar d'un dels assentaments de colons jueus a la zona. Les dues parts s'acusen mútuament de l'inici de la violència. L'Hospital Vall d'Hebron fa el primer trasplantament a tot l'estat entre dues persones amb VIH. Ara just fa un any que es va aprovar la normativa que autoritza aquest tipus d'intervenció i que permet que aquestes persones puguin donar òrgans. La mesura també permetrà reduir les llistes d'espera. Comença a sonar l'Empordà Music Festival, que durant 2 dies proposa 12 hores de música en directe des de les 5 de la tarda fins les 5 de la matinada. Per la Bisbal d'Empordà hi seran, entre altres, La Gossa Sorda, Joan Dausà, Nena de Conte, Ginestà o Figa Flowers.
0: Esports.
3: En marxa la 19a etapa del Tour de França en final a Alpe d'Huez. Ara mateix queden 10 quilòmetres i mig pel final de l'etapa, però Tadej Pogacar ja ha atacat i marxat en solitari buscant els escapats, els que té a 2 minuts i mig d'avantatge. El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 a l'Europa, porta tancada. Podrien tenir els primers minuts el nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. I el Barça de bàsquet ha fet oficial la 8a incorporació de la pròxima temporada, la del nord-americà Tyrese Martin, que signa per un any.
1: Temperatures molt altes avui a la tarda, per bé que baixen entre 2 i 4 graus respecte de les màximes d'ahir. Risc de tronades fortes i ventades a l'Alt Pirineu, al voltant de la Conca de Barberà, i també als ports, amb algunes calamarsades. Cap de setmana menys calorós, fresc al Pirineu i en perill de tempestes intenses i d'algunes pedregades.
0: 3CAT Info.
1: Passen gairebé 5 minuts de les 5 de la tarda, us parla Jaume Brufau. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'expresident al Parlament, Roger Torrent, d'Esquerra, i els membres sobiranistes de la Mesa de la 12a legislatura. Roger Torrent, Josep Costa, Adriana Delgado i Eusebi Camp de Padrós estaven acusats d'un delicte de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. La fiscalia havia demanat amnistiar-los ara fa un parell d'anys i no ha sigut fins ara quan la sala on hi ha el magistrat Manuel Marchena ha decidit aplicar-los l'oblit judicial. És la primera vegada que el Tribunal Suprem aplica la llei d'amnistia. L'alt tribunal també ha amnistiat l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracán, i tres activistes més, en aquest cas condemnats per desordres públics. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va arribar a absoldre, però el Tribunal Suprem va reobrir la causa a petició de la Fiscalia. Moviment del govern per l'amnistia perquè l'executiu de Salvador Illa demana al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'oblit judicial a la trentena d'exalts càrrecs que manté processats per les despeses de l'1 d'octubre. A la causa hi ha els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont i també l'exvicepresident Oriol Junqueras. El govern al·lega que és una administració suposadament perjudicada per la causa i demana també que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar de l'Institut Català de Finances com a aval per a aquestes persones encausades. Justament ara fa una setmana la Justícia Europea va sentenciar que l'amnistia era aplicable al seu cas, però dilluns els magistrats van tirar endavant el procés tot i la sentència. Encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, demanen que el Tribunal Superior de Justícia que els hi apliqui immediatament. Ara el Tribunal Superior de Justícia deixa 5 dies a totes les parts per decidir posicionar-se. Per cert, que el Tribunal Constitucional ha rebutjat l'últim recurs de governs autonòmics del PP contra l'amnistia en total. L'alt tribunal n'ha tombat 16, reafirmant així la constitucionalitat d'aquesta llei. Govern i Comuns volen aprovar al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades. Així volen implicar el sector privat a la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys. És una informació que ha preparat Jordi Corbalat.
4: Sense haver de canviar el planejament urbanístic, a les noves àrees de creixement urbà s'hi podrà augmentar un 20% el sostre edificable per destinar-lo també a habitatge protegit. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, deixa clar que aquesta densificació urbana, que temps enrere defensava el mateix president Illa, ha de ser respectuosa amb l'entorn.
5: Permetrà que increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
4: La nova llei també permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, que va pactar aquestes mesures amb el govern en la negociació dels pressupostos, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
6: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
4: Les mesures es podran aplicar només en zones de mercat tensionat i de forta demanda residencial i tindran una durada temporal de 4 anys prorrogables. La nova llei també blindarà l'ús de residència habitual i permanent de tots els nous habitatges que es construeixin a partir de la seva entrada en vigor, els de protecció oficial i també els de mercat lliure. Per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament per aprovar-la abans d'acabar l'any.
1: Junts acusa el govern d'improvisar amb aquesta proposició de llei per incrementar l'oferta d'habitatge protegit. Diuen que hi ha hagut tres canvis normatius en un mes en una qüestió prioritària, com és l'habitatge. I de l'altra acusen el PSC d'assumir les propostes dels comuns. Són declaracions de la portaveu de Junts, Judit Toronjo.
7: Amb més intervencionisme, amb més restriccions i amb més inseguretat jurídica. Volen exportar, de fet, a tot Catalunya les polítiques fracassades al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcaldessa Colau.
0: 3CAT Info.
1: Avui a Catalunya hi ha 161 municipis en perill extrem d'incendi forestal, tot i que el pic de l'onada de calor ja ha passat. Avui al matí s'ha declarat un incendi forestal a la serra de Roques Codolles, del terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà. Un foc afecta una zona molt remota i de difícil accés, sense cap habitatge amenaçat. Hi treballen, però, fins a 8 mitjans aeris amb una única dotació terrestre. L'incendi podria haver començat per un llamp. A tot això, els agents rurals mantenen avui tancats 7 espais naturals i insisteixen a extremar les precaucions i a respectar les restriccions. A la Comunitat de Madrid i d'Àvila els incendis continuen fora de control. Ja han cremat més de 15.000 hectàrees, dos incendis que cremen a Madrid que s'han fusionat i el risc que també s'uneixin amb el foc que creme a Àvila i que van ser cap a Madrid. Més de 19.000 persones estan desallotjades o confinades a casa seva. Madrid, Tània Tàpia.
8: Els focs cremen sense control i poden tenir un potencial encara més gran perquè dos d'ells, els que s'havien originat a Madrid, ja s'han fusionat i avança també en la mateixa direcció un tercer foc declarat a Àvila. Uns incendis molt agressius i que avancen empesos pel vent. A petició del govern de Díaz Ayuso, la Moncloa ha declarat per primera vegada l'estat d'emergència nacional i ha agafat les regnes de l'operatiu. Ja hi ha més de 19.000 desallotjats o confinats. Tres pobles s'estan buidant i s'està transportant els veïns amb autobusos. Una situació inèdita i complexa. Sentim el ministre de l'Interior y la presidenta madrileña.
9: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha transmitido la EMET.
10: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
8: La Moncloa ha requerit el suport de Brussel·les. Quatre avions grecs i italians se sumaran a l'UME i els efectius desplegats també de les comunitats de Madrid i Castella i Lleó. Uns focs que tenen també una derivada política. El delegat del govern a Madrid ha criticat Ayuso per no justificar, però bé, diu, l'activació de l'estat d'emergència nacional. I també hi ha hagut retrets del ministre Òscar Puente a les xarxes, que diu que Ayuso ha demanat auxili a la Moncloa mentre prima els serveis públics. La presidenta madrilenya els responia així.
10: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
8: El ministre de l'Interior, però, ha evitat el xoc i ha parlat d'una col·laboració efectiva i absoluta amb el govern de la Comunitat de Madrid. Ayuso ha confirmat que Pedro Sánchez no li ha trucat.
1: I França viu una situació molt complicada per la trentena d'incendis, en aquest cas, que tenen actius a tot el país. El foc més important és el que crema a prop de Bordeus, en concret afecta l'abadia d'Arxasson, al departament atlàntic de la Gironda, on han cremat més de 10.000 hectàrees i d'on, París, Isabel Galí, s'han evacuat unes 40.000 persones.
11: Els darrers evacuats són els habitants i estiuejants del Cap Ferret, una petita península que el foc amenaça pel nord després d'una nit en què els bombers s'han vist incapaços de contenir la línia de foc. L'Olivier i el Clément han sortit via marítima perquè la carretera està tallada.
12: Hem rebut l'alerta d'evacuació a les 6 del matí i sense realment saber com fer-ho hem agafat el vaixell directament cap a Arcaixón.
13: Sí, és inquietant perquè una casa és tota la nostra vida i si es crema ens quedem sense res.
11: Si el Cap Ferret un cul de sac, el perill també rau en l'amenaça d'un altre foc que des del sud s'acosta a Arcaixón. Amb el del nord pot acabar fent pinça, diu Marc Vermeulen, director del Servei d'Incendis i Socors de la Gironda.
14: Nous avons eu des vitesses de propagació.
13: Hem tingut una velocitat de propagació del foc de 800 a 1.000 hectàrees cremades l'hora en un context d'una zona de perifèria urbana. Aquesta situació ens ha obligat a desenvolupar recursos a terra perquè a la nit no tenim mitjans.
11: El mateix president Macron ha demanat ajuda a la Unió Europea. Croàcia, Txèquia, Eslovàquia i Portugal envien des d'avui avions i helicòpters per ajudar en l'extinció d'aquest i de la resta d'incendis que cremen per tot França.
1: Lluny de normalitzar-se i tres setmanes després que es produís l'esvoranc del Putxet a Barcelona per les obres de l'L9 del metro, més de la meitat dels veïns afectats no han pogut tornar a casa seva. El govern ha anunciat avui al migdia que fins la primera setmana d'agost podran tornar el 60% dels pisos afectats. De tota manera, encara quedaran els inquilins de 35 pisos fora de casa i ara per ara sense cap calendari a la vista. La delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, ha concretat quins seran els veïns que les dues pròximes setmanes podran tornar a casa.
15: Aquesta setmana, ara estic parlant de memòria, serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6 i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
1: Algunes de les persones afectades estan buscant ja assessorament legal per presentar una demanda conjunta. Aquest esvoranc es va produir el dia 7 i ha afectat uns 300 veïns d'aquest barri del districte de Sarrià-Sant Gervasi. I a les 5 de la tarda començava i fèiem atenció als titulars al tall a la C-14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, per la protesta d'Unió de Pagesos i d'altres entitats del sector contra la fauna cinegètica i l'Estepa, les zones d'especial protecció per les aus. La d'avui és la primera de les mobilitzacions previstes durant els caps de setmana d'estiu. La pagesia de les comarques de Ponent exigeix mesures al Departament d'Agricultura per revertir els danys a la fauna cinegètica als conreus. Diuen que el pla de control poblacional del conill no està funcionant i demanen un pla de xoc per rebaixar-ne el nombre d'exemplars. Carola Eixut, d'Unió de Pagesos a la Plana de Lleida, en declaracions a 3CAT Info.
16: A tota la Plana de Lleida veiem també que s'ha anat ampliant tota aquesta plaga de conills i sobretot després de porcs senglars i de cabirols. Ens estan fent malbé les nostres collites. Imagina't que tenim un company que és pagès que té 15 hectàrees per sembrar i en fa un any que no el sembra perquè se li mengen els conills.
1: Pel que fa a aquestes zones, reclamen replantejar la normativa i demanen també asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. Eixut considera que es tracta d'una norma pensada amb una mirada urbana sense tenir en compte les necessitats de la pagesia.
16: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar.
1: Un tall que es fa avui, demà repetiran l'acció també, de cara a diumenge, en aquest mateix tram. La setmana vinent, la convocatòria la portaran cap a la C12 a Maials, al Segrià. Però a aquesta hora, quan gairebé passa un minut d'un quart de sis, fem atenció a la mobilitat, al trànsit, precisament, des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume. Doncs bé, a aquesta hora, com tu deies, encara no es fa notar el tall a la C14. Això sí, veiem força concentració de vehicles al punt de la C14 a Tàrrega en tots dos sentits. Això correspon, com deies, a la protesta del sector de la pagesia que preveia el tall de la carretera a partir de les 5 de la tarda. A banda d'això, hi ha força mobilitat a l'AP7 de Sant Cugat del Vallès a Martorell i també a Santa Margarida i els Monjos en sentit sud, a Vilafranca del Penedès en sentit nord i de Santa Perpètua de Mogoda fins a Granollers també en sentit nord. A l'N340 al Vendrell en sentit sud a la C32, al Masnou i a Cabrera de Mar en sentit nord i a Sant Boi de Llobregat en sentit sud. A la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera. A la C35 a Llagostera per enllaçar amb la C65. A la C55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord cap a Manresa, a la C17 a Parets del Vallès, en sentit nord, tant a la C33 com a la C58 a Montcada i Reixac cap a entrada a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la B10 de Sant Adrià de Besòs a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral de la Zona Franca al Poble Nou en sentit Besòs i del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Avui fa calor, molta calor, però en general la temperatura està baixant o baixarà, la màxima entre 1 i 3 graus, per tant, deixarem enrere valors superiors als 40 graus. Ahir, Vinebre, 43 graus, la tercera temperatura més alta del que portem d'estiu. I destaquem que avui es dispara a la Vall d'Aran. Tenim avís de calor a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, i de fet, ja Viella ha superat els 37 graus i encara pot pujar lleugerament. Vist d'alguna tempesta també que pugui ser moderada, intensa, justament en aquest sector, l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Ribagorça, el Pallars, no descartem algun xàfec als ports, i també que es pugui formar alguna tempesta amb vent fort, probablement algun esclafit, la zona de la Conca de Barberà, les Garrigues, potser arribi al sud de l'Urgell, sud de la Segarra. Això pel que fa a aquest divendres. Les temperatures més altes al Pla de Lleida no passarien dels 38, 39 o 40, que és moltíssima calor, però no tant com ahir. Dissabte, entre tramuntana i mestral, sobretot ho notarem ja a la tarda i al vespre, però al matí ja es pot presentar el mestral al sud de l'Ebre. Això farà pujar la temperatura a la costa tarragonina, avís del Meteocat, de temperatures altes al Baix Camp, al Baix Ebre i al Montsià, i, per tant, aquí es podrien superar els 37 graus de màxima. També tenim avís de tempestes fortes. Comença a baixar la temperatura, tenim un canvi de temps aquest cap de setmana, i hi haurà ruixats, no a tot arreu, pocs a Lleida i a Tarragona, i, en canvi, més abundants a Girona i Barcelona. Un mes podria ploure voltant d'Osona, Serra Transversal, Montseny i Guilleries, localment amb pedra i algun aiguat. Diumenge es podrien reproduir aquesta situació de ruixats forts i d'alguna pedregada, fins i tot avançant cap al Maresme, a la selva sud del Baix Empordà. I la temperatura, amb tendència a baixar clarament, tant demà com demà passat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Israel ha començat una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de dos israelians i quatre palestins en un tiroteig avui al matí. Els fets han passat a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reunit d'urgència el seu gabinet. Jerusalem, Jordi Brescó.
18: Cisjordània és ara mateix un polvorí amb un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià i amb multitud de colons jueus que estan atacant diversos punts del territori palestí amb ànims de revenja per la mort aquest matí de dos israelians al poble de Til en un enfrontament en què també han mort quatre palestins. Tot ha començat quan un grup de colons jueus que feia una excursió per l'àrea que els acords d'Oslo designen com a controlada per l'autoritat palestina s'han topat amb veïns palestins de Til. Tot i que el que ha iniciat la baralla no és encara gens clar, Israel ràpidament ha considerat l'incident com un atac terrorista i ha bloquejat l'accés tant a Til com a la ciutat de Nablus. Després d'una reunió d'urgència del Gabinet de Seguretat, Benjamin Netanyahu ha ordenat l'establiment de més controls de carreteres, l'acceleració de la legalització de punts d'avançada perquè es converteixin en assentaments i batudes allà on l'exèrcit ho consideri necessari. Un dels primers punts on han entrat a la força és l'hospital de Nablus, on s'han endut dos ferits sospitosos d'haver estat implicats en l'incident.
1: L'Hospital de la Vall d'Hebron a Barcelona ha dut a terme amb èxit el primer trasplantament de tot l'estat entre dues persones amb VIH. És un trasplantament de ronyó que es va fer entre dos homes de mitjana edat que en aquests moments es troben en bon estat de salut, tot i que es calcula que a l'any es podrien produir fins a 17 intervencions com aquesta. Des de l'Organització Nacional de Transplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora d'aquesta entitat.
19: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: El coordinador de programes de trasplantaments a l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santdiumenge, assegura que la fita ajudarà a reduir les llistes d'espera.
20: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: I el doctor Francesc Josep Moreso, cap de la secció d'unitat trasplantament renal, ha afegit que el tractament per VIH no entra en conflicte amb el tractament propi d'un trasplantament i lamenta que s'hagi trigat tant a autoritzar aquest tipus d'intervencions. Just ara fa un any que es va canviar la normativa que estava vigent des del 1987.
21: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
1: L'Hospital Vall d'Hebron és el centre de l'Estat que més trasplantaments va fer l'any passat, un total de 387.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: un festival que creix amb l'essència marcada a ser una experiència de música en català en viu. Una iniciativa que neix de l'Associació Juvenil i Cultural Els Voltors de la Bisbal. Jordi Lladó n'és el president i remarca la voluntat d'aquest festival.
1: Desvincular una mica el mite de que tots els festivals aquí a les comarques de Girona són a la costa, els grans festivals, i que també terra endins pues, tenim molt a oferir, i llavors també una mica vinculat amb l'Empordà, la terra i tot això, pues, la música del festival sempre ha sigut en català.
0: Músics i cantants com ara la Gossa Sorda, Joan Dausà, la Pegatina de Tallets i Nena de Conte, o també Nel Moliner, la Fúmiga, Figa Flowers, Els Pets, Buós, Ginestà o DJ Trapella. 5 anys d'un festival que es consolida i agafa embranzida amb la implicació de l'associació com de tallallador.
1: És molt complicat, vam començar més de zero amb el projecte del festival, aleshores arriba en aquesta 5a edició, doncs per nosaltres és un èxit. A partir d'aquí és moltes hores de dedicació i molt de treball per part de tots els membres de l'entitat.
0: Esperen arribar als 18.000 assistents aquests 2 dies.
2: En estos moments acaba de caure el pont, l'aigua s'ha emportat per complet el pont del riu Girona.
3: Poc més de 5 minuts i seran 6:15.
4: Esports.
3: Alfons Gorina, bona tarda.
5: Bona tarda. Recta final de la 19a etapa del Tour de França amb arribada al cim d'Alpe d'Huez. Ho està seguint l'Isaac Vilalta des d'allà. Isaac, moment crucial de l'etapa. Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Poc més de 3 quilòmetres per als 3 homes que són cap de cursa. Lenny Martínez, Richard Carapaz i Sepp Kuss. Però per darrere està a punt d'enganxar amb ells ja Tadej Pogacar, l'eslovè, que ha atacat a les primeres rampes del port quan perdia 3 minuts i mig respecte a cap de cursa. És a dir, que en poc més de 10 quilòmetres els ha aixugat aquesta diferència. Ara mateix qui llança l'atac és Sepp Kuss, intentant desenganxar-se dels seus competidors per buscar la victòria d'etapa, però s'enganxen a la seva roda Carapaz i Lenny Martínez. Per tant, cap de cursa, Sepp Kuss, Lenny Martínez i Richard Carapaz a 6 segons a punt d'atrapar-los Tadej Pogacar quan passen per la pancarta dels 3 quilòmetres, i per darrere, a 2 minuts i mig del cap de cursa, hi ha un grupet amb la resta d'homes importants, amb la resta de favorits. D'aquí acaba de saltar Remco Evenepoel agafant uns metres d'avantatge respecte d'Isaac del Toro, de Pol Sexas, Matías Esquiel-Mose. És a dir, que s'estan ara mateix vivint diferents lluites en una mateixa etapa. Per davant, a la pancarta dels 3, etapa, ataca Richard Carapaz, no vol que els enganxi Tadej Pogacar, l'equatoria que vol repetir victòria d'etapa, se'n va, agafa uns metres, però encara queden aquests 3 quilòmetres amb Carapaz, cap de cursa, amb uns 5 segons respecte de Lenny Martínez, Sepp Kuss, i a punt d'arribar Tadej Pogacar, quan queden, encara no, 3 quilòmetres pel final de l'etapa.
5: Gràcies, Isaac.
4: L'actualitat esportiva a fons.
5: I parlant de futbol, aquest vespre el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Un duel que ha valorat el capità escapulat Àlex Cano.
7: Personalment és el meu primer cop que jugo contra el primer equip. Llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest. Llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
5: En aquest primer amistós podria tenir els primers minuts com el blaugrana Karim Adeyemi, que des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I qui està a punt de sortir del Barça cap a l'Ajax d'Amsterdam és Marc-André Ter Stegen, un cop solucionats els arrells fiscals. I el femení blaugrana, dia de renovacions. Marta Torrejón renova per un any i arribarà a les 14 temporades al primer equip. La defensa Carla Julià, per la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Dues ampliacions de contracte que s'afegeixen a la d'ahir de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
4: 3CAT Info.
5: A l'Espanyol, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club arlequinat. El jugador, que havia militat a l'Espanyol, ve del Ludogorets de Bulgària.
4: 3CAT Info.
5: I en clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany de futbol.
8: Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.
9: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant sabent com van tractar a Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
5: Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool fa 2 temporades.

0: temporades i ha estat exercint de director global de futbol al grup Red Bull. Ha signat contracte fins al 2030 després de que la selecció alemanya quedés eliminada del Mundial als setzens de final.
1: 3Cat Info.
0: El Barça de bàsquet encadena anuncis i fitxatges. S'acaba de fer oficial el de Tyrese Martin, la vuitena incorporació de la temporada i que signa per un curs. Es tracta d'un aler nord-americà de 27 anys i 1,98 m d'alçada, que també pot actuar d'escorta. Té experiència a l'NBA, va debutar als Atlanta Hawks, però també ha jugat als Brooklyn Nets i als Sixers de Filadèlfia. Vuitè fitxatge per a la nova temporada, el novè, si tenim en compte la del tècnic Alexander Sekulic. En motor, Charles Leclerc ha estat el més ràpid als primers lliures del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 per davant de Verstappen i de Hamilton, amb Alonso en 13a posició i Sainz en la 22a. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, no ha rodat. Ara està en marxa la segona sessió de lliures. I en tennis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg per l'egípcia Mayar Sherif en 3 sets.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 6:15. Comencem fent molta atenció al trànsit a aquesta hora. Equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
2: Bona tarda. Ara mateix s'acaba de tallar aquesta via que dèiem, la C14, a Tàrrega, en tots dos sentits, per la protesta dels pagesos, que estava previst que es faci ara mateix i també que provoqui doncs, una certa mobilització i atenció a, per enllaçar fins i tot amb la A2. A banda d'això, també hi ha força concentració de vehicles a l'AP7 de Sant Cugat del Vallès a Martorell i a Santa Margarida i els Monjos en sentit sud, a Vilafranca del Penedès en sentit nord i de Santa Perpètua de Mogoda a Granollers en sentit nord, com també la C32. Força cotxes del Masnou fins a Cabrera de Mar en sentit nord.
1: Notícies destacades a aquesta hora. El Tribunal Suprem aplica per primera vegada l'amnistia. Ho fan els casos de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i dels antics membres de la Mesa. Estaven acusats de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. Fins a les 6 de la tarda, entre altres qüestions, ampliarem que hi ha hagut un nou atac d'Ucraïna contra Wildberries, que és un gegant del comerç en línia conegut com l'Amazon rus. Drons ucraïnesos han impactat contra diversos magatzems de la companyia, a qui Volodymyr Zelensky acusa de col·laborar amb l'exèrcit rus. La jornada ha estat mortífera tant per Kiev com per Moscou. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error a la mostra triada del Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Investiguen per què es van excloure de les proves tants alumnes amb necessitats educatives especials. En esports, aquesta hora, Alfons Gorina, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què destaques, Alfons?
3: Doncs mira, està a punt de creuar la línia de meta Tadej Pogacar, que tornarà a guanyar en el Tour de França la 19a etapa amb final a Alpe d'Huez, després de culminar un atac espectacular en què ha remuntat els més de 3 minuts que li portaven els escapats. Sentencia el Tour al corredor eslové, si és que no estava ja prou sentenciat. El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada, a partir de les 8 del vespre, contra l'Europa i a porta tancada. Veurem si Karim Adeyemi té els primers minuts amb l'equip blaurana, i el de Barça de bàsquet ha fet oficial la incorporació de Tyrese Martin, jugador nord-americà que signa per un any.
1: Temperatures molt altes avui a la tarda, per bé que baixen entre 2 i 4 graus respecte a les màximes que vam tenir ahir. Risc de tornades fortes i ventades a l'Alt Pirineu, al voltant de la Conca de Barberà i també als ports, amb algunes calamarsades. Cap de setmana menys calorós, fresc al Pirineu i perill de tempestes intenses i pedregades. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'expresident del Parlament, Roger Torrent, d'Esquerra, i els membres sobiranistes de la Mesa de la 12a Legislatura. Roger Torrent, Josep Costa, Adriana Delgado i Eusebio Camp de Padrós estaven acusats d'un delicte de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. La Fiscalia havia demanat amnistiar-los ara fa un parell d'anys, però no ha sigut fins ara quan la sala, on hi ha el magistrat Manuel Marchena, ha decidit aplicar-los l'oblit judicial. És la primera vegada que el Tribunal Suprem aplica la llei d'amnistia. L'alt tribunal també ha amnistiat l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, i 3 activistes més, en aquest cas condemnats per desordres públics. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va arribar a absoldre, però que el Suprem va reobrir la causa a petició de la Fiscalia.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'Amazon rus s'ha convertit ara en l'últim objectiu d'Ucraïna a la guerra amb el Kremlin. Drons ucraïnesos han impactat contra diversos magatzems de l'empresa Wildberries, un gegant del comerç en línia propietat de la dona més rica a Rússia. Els atacs han sigut a Sant Petersburg i, com a mínim, 3 regions més. Els bombardejos contra aquesta companyia van començar dissabte i el president ucraïnès els va justificar al·legant que l'empresa emmagatzema i distribueix material militar per l'exèrcit rus. El Kremlin ho nega. En qualsevol cas, la divisió bancària d'aquest conglomerat empresarial està sancionada per la Unió Europea. A Rússia, els clients preveuen que el servei se n'acabi ressentint.
4: Estic segur que serà més difícil fer comandes de productes. Com que no sóc un usuari habitual de les plataformes de venda en línia, per mi no és tan greu. Però sí, és comprensible que moltes comandes no arribin a temps.
5: És preocupant, sí, però són els temps que corren. Què més hi pots fer? Si els magatzems es cremen o passen coses així, simplement ho haurem d'acceptar.
1: Més enllà dels atacs a l'Amazon rus, la jornada ha estat mortífera. Hi ha hagut com a mínim 11 morts a Rússia i com a mínim 10 a Ucraïna, els últims atacs creuats. Romania ha assegurat en paral·lel haver abatut per primera vegada des que va començar la guerra un dron que havia entrat al seu espai aeri. L'operació l'ha fet un caça F-16. El president del país no ha especificat l'origen del dron i ha assegurat que hi ha una investigació en marxa. L'Iran amenaça d'intensificar la seva resposta als atacs diaris dels Estats Units, que avui han continuat per 13 dies consecutiu. Els guardians de la revolució alerten que els bombardejaran països que donin suport de qualsevol mena a Washington. A més, les forces armades de la República Islàmica han demanat a tots els civils de l'Orient Mitjà que s'allunyin, com a mínim, mig quilòmetre de qualsevol lloc en presència de l'exèrcit dels Estats Units. De moment, avui han atacat un dia més Bahrain, Kuwait i Jordània, després dels bombardejos de matinada dels nord-americans. A la vegada, reivindiquen que han provocat danys a un dels centres d'Amazon al Golf Pèrsic, tot plegat sumat a la incertesa tant a l'estret d'Hormuz com a l'accés al Mar Roig, que fa que el preu del petroli continuï als seus nivells més alts des del maig. El barril de Brent costa al voltant dels $98 i el començament d'agost vindrà acompanyat d'una pujada del preu dels combustibles a les benzineres. I és que l'encariment del petroli als mercats internacionals també s'afegirà a la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. Dissabte, dia 1, la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre i així progressivament fins al dia 1 d'octubre, data en què desapareixeran aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa especialment els conductors, que ja busquen alternatives per trobar els llocs on la benzina sigui més barata.
6: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
7: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
8: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
9: Home, miraria els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
1: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril del petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però, en canvi, que quan baixa trigui més temps a reflectir-se als assortidors.
0: 3CAT Info.
1: Un treballador ha mort avui en un accident laboral a les obres que es fan al Camp Nou, segons que informen els Mossos d'Esquadra. La policia ha rebut l'avís cap a 3:45 de la tarda a un operari que tenia 54 anys i que hauria rebut un cop mentre treballava la remodelació de l'estadi del Barça. Els fets s'han posat en coneixement de les autoritats judicials. És el primer accident laboral mortal des que van començar aquestes obres al camp el juny d'ara fa 3 anys. Ara la construcció se centra en la coberta de l'estadi després d'acabar l'estructura de la nova tercera graderia. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error a la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables a les edicions anteriors. L'OCDE fixa un topall d'un 5% d'alumnes per diferents raons que poden quedar exclosos de la prova. Però a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins a un 23%. El departament afirma que investigue l'origen d'aquest error. N'hem fet el seguiment d'aquesta qüestió al Departament d'Educació mateix amb Sara Canyete.
10: L'OCDE permet 3 exempcions en aquestes proves PISA a l'hora de fer l'examen si un alumne té discapacitat física, psíquica o un domini insuficient de la llengua, però han de ser justificades cas per cas i puntuals. Quan van recollir els resultats van veure que aquí a Catalunya pràcticament un de cada 4 alumnes havia quedat excusat de fer aquesta prova, molt per sobre del topall del 5% que marca l'OCDE. Això fa que la mostra no sigui representativa. El departament ha obert una investigació per aclarir per què els centres van fer una aplicació tan generalitzada d'aquestes exempcions. Sònia Fernández és la directora general de Currículum.
11: Per tant, sí que és una mostra vàlida, l'alumnat que l'ha fet la mostra és vàlida, però no és representativa perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
10: Educació parla d'un problema puntual i informa de la creació d'una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara.
11: Abans de que es dugui a terme l'aplicació de la prova, revisarem quins són si s'han aplicat correctament aquests criteris d'alumnat que pugui ser susceptible d'exclusió, d'exempció de la prova.
10: Tot plegat suposa que els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol.
1: L'entitat Equitat.org, el nou nom de Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant de l'emergència educativa. N'ha parlat a Catalunya Ràdio la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
12: Que PISA no hi sigui per al 2025 no pot ser una excusa per no fer el que cal que fem i que està molt diagnosticat i hi ha molt de consens al voltant de les seves propostes. No pot ser una paràlisi per a l'acció. Perquè segurament el PISA 2025 que no tindrem o que no tindrem prou bé ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: L'exgerent de la cooperativa agrícola de l'Aldea s'espolsa les responsabilitats per la fallida que hi va haver el desembre del 2011. A la declaració del judici per la causa ha apuntat a l'aleshores director de la secció de crèdit com a responsable de les finances de l'entitat. Tarragona, Jordi Barranca.
13: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011 quan es van bloquejar els comptes dels socis de l'entitat. Fins uns dies abans, l'exgerent no tenia constància de la situació econòmica de la cooperativa. És el que ha declarat Daniel Ferrer al judici que es fa a l'Audiència de Tarragona. Ferrer ha apuntat directament Enric Sabater, director aleshores de la secció de crèdit, i ha afirmat que desenvolupava les funcions que li va assignar el Consell Rector.
14: Jo no sé por qué en las reuniones que se hacía en la sección de crédito en relación a la comisión delegada, él en ningún momento informó de la situación de la sección de crédito. Nunca. ¿Sabe? Y la confianza era total. Él hacía su trabajo y yo hacía mi trabajo.
15: Usted tenía poderes de la cooperativa.
14: Sí, igual que el senyor Enric Sabater. Sí, jo tenia poderes, sí.
13: En aquest sentit, ha assenyalat que va ser el mateix Consell Rector de la cooperativa el que, després d'escoltar les explicacions del director de la secció de crèdit, va decidir tirar endavant un concurs de creditors per blindar les finances als socis de l'entitat. La Fiscalia, recordem-ho, li demana inicialment 14 anys de presó.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: A les 5 de la tarda ha començat el tall a la C14 el seu pas per Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, per la protesta d'Unió de Pagesos i altres entitats del sector contra la fauna cinegètica i les ZEPA, les zones d'especial protecció per les aus. La d'avui és la primera de les mobilitzacions previstes durant els caps de setmana d'estiu. La pagesia de les comarques de Ponent exigeix mesures al Departament d'Agricultura per revertir els danys a la fauna cinegètica als conreus. Diuen que el pla de control poblacional del conill no està funcionant i demanen un pla de xoc per rebaixar-ne el nombre d'exemplars. Carol Aixut, d'Unió de Pagesos a la Plana de Lleida, en declaracions a 3Cat Info.
16: A tota la Plana de Lleida veiem també que s'ha anat ampliant tota aquesta plaga de conills i sobretot després de porcs senglars i de cabirols. Ens estan fent malbé les nostres collites. Imagina't que tenim un company que és pagès que té 15 hectàrees per sembrar i en fa un any que no el sembra perquè se li mengen els conills.
1: Pel que fa a les ZEPA, reclamen replantejar la normativa i també asseure's a negociar la Conselleria de Territori. Aixut considera que es tracta d'una norma pensada amb una mirada urbana, sense tenir en compte les necessitats de la pagesia.
16: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar.
1: Els pagesos tallaran amb tractors el tram que uneix la C14 amb la 2 a Tàrrega fins a les 10 de la nit avui. Diumenge es repetirà l'acció en aquest mateix tram. La setmana vinent, la convocatòria es traslladarà a la C12 a Maials, al Segrià. Però avui, i a aquesta hora, quan som a punt d'arribar a 6:45, ens hi fixem a la situació del trànsit. No només per aquesta incidència, sinó com el tenim arreu. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume. Sí, un cop d'ull general, però també fent esment el que deies de la C14, que tallen aquesta via per les protestes dels pagesos en les rondes que uneixen la C14 tant a l'A2 com a l'N2, que també s'hi veuen afectades. I a banda d'això, les concentracions habituals del divendres a la tarda, això vol dir parlar de l'AP7, de Sant Cugat del Vallès a Martorell i també a Santa Margarida i als Monjos en sentit sud. A Vilafranca del Penedès en sentit nord també hi ha retencions per un accident, hi ha un carril tallat. a l'altra banda de l'AP7, de Santa Perpètua de Mogoda fins a Granollers, hi ha retencions en sentit nord. A l'N340, al Vendrell, en sentit sud, a la C32, al Masnou, Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar, en sentit nord, i també a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, a la C60 Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32, a la 2, a Collbató, i també a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, a la C35 a Llagostera, cap a l'enllaç amb la C65, a la C16 a Cercs, en sentit nord. També a la C55 a Sant Vicenç de Castellet, cap a Manresa, a la C17 a Parets del Vallès, en sentit nord, a la C33 a Montmeló, en sentit nord, per enllaçar amb la P7. També a la C33, però a la C58 també, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat. A la B10 a Sant Adrià de Besòs, també cap al Nus de la Trinitat. A la Ronda de Dalt de Pedralbes a Horta, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de la Zona Franca al Poblenou, en sentit Besòs, i del Fòrum a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Avui fa calor, molta calor, però en general la temperatura està baixant o baixarà, la màxima entre 1 i 3 graus, per tant deixarem enrere valors superiors als 40 graus. Ahir, Vinebre, 43 graus, la tercera temperatura més alta del que portem d'estiu. I destaquem que avui es dispara la Vall d'Aran. Tenim avís de calor a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, i de fet ja Viella ha superat els 37 graus i encara pot pujar lleugerament. Vist d'alguna tempesta també que pugui ser moderada, intensa, justament en aquest sector, l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, Ribagorça, el Pallars, no descartem algun xàfec als ports, i també que es pugui formar alguna tempesta amb vent fort, probablement algun esclafit, a la zona de la Conca de Barberà, a les Garrigues, potser arribi al sud de l'Urgell, sud de la Segarra. Això pel que fa aquest divendres. Les temperatures més altes al Pla de Lleida no passarien dels 38, 39 o 40, que és moltíssima calor, però no tant com ahir. Dissabte, entre tramuntana i mestral, sobretot ho notarem ja a la tarda i al vespre, però al matí ja es pot presentar el mestral al sud de l'Ebre. Això farà pujar la temperatura a la costa tarragonina, avís del Meteocat, de temperatures altes al Baix Camp, al Baix Ebre i al Montsià, i per tant aquí es podrien superar els 37 graus de màxima. També tenim avís de tempestes fortes. Comença a baixar la temperatura, tenim un canvi de temps aquest cap de setmana, i hi haurà ruixats, no a tot arreu, pocs a Lleida i a Tarragona, i en canvi més abundants a Girona i Barcelona. Només podria ploure voltant d'Osona, Serra Transversal, Montseny i Guilleries, localment amb pedra i algun aiguat. Diumenge es podrien reproduir aquesta situació de ruixats forts i d'alguna pedregada, fins i tot avançant cap al Maresme, a la Selva sud del Baix Empordà. I la temperatura, amb tendència a baixar clarament, tant demà com demà passat.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Quan falten 21 dies perquè arribi la Festa Major de Gràcia a Barcelona, del 14 al dia 21 d'agost, ja escalfin motors amb una polèmica, la de les queixes d'alguns veïns pel soroll.
18: Em sembla que a les 12, en teoria, pleguen la música, però la gent no se'n va a casa.
19: Pues por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
20: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
1: Fa anys que es parla de la massificació de les festes de Gràcia, però ara sis carrers, de moment, han rebut peticions per anul·lar les activitats nocturnes pel soroll i per les molèsties que provoquen. En canvi, altres veïns defensen la festa com una de les més genuïnes de tota la ciutat. Declaracions també a BTV.
21: Jo trobo que no és gaire normal que es queixin, perquè ells saben quan compren un pis aquí hi ha la Festa Major, que dura una setmana, no és que duri 4 anys.
22: És important pel barri i per persona en general, doncs, de que es pugui conservar i mantenir aquesta gran festa.
1: La Fundació Festa Major de Gràcia ha fet una crida a protegir aquesta celebració popular i reivindica el patrimoni que representa, asseguren. La seva presidenta, Lina López, ha admès en declaracions a aquesta emissora, però, que cal fer una reflexió.
23: Hem de fer una reflexió, hem de fer-la, i és evident que hauríem de fer-la, però clar, aquest any continuarem amb la festa tal com la veníem plantejant des de fa 4 o 5 anys, que és quan va començar el canvi del reglament intern.
1: Aquest any, durant la Festa Major de Gràcia, s'organitzaran més de 900 activitats gratuïtes.
0: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
3: Avui voltem per l'Empordà. Farem turisme, però també una mica d'història. Anem a Ullastret. Dalt del Puig de Sant Andreu trobem les restes de l'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret i el museu que acull i explica les restes i troballes que s'han fet als jaciments arqueològics. La Carla Saló Pujol hi ha fet una visita per conèixer amb més detall com vivien els ibers a la zona fa més de 2.500 anys.
4: Ens trobem a l'entrada de la ciutat ibèrica d'Ullastret, que es troba al cim del Puig de Sant Andreu, al Baix Empordà. Aquí també hi ha una de les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Estem amb la Laura Romero, tècnica del MAC Ullastret. Hola, bon dia, Laura.
5: Bon dia.
4: Ens trobem a la ciutat que és la més gran de Catalunya, no? La ciutat ibèrica.
5: Sí, correcte. Ullastret, o Indica, que és el nom que li donem a aquesta ciutat d'època ibèrica, és una de les ciutats més grans que tenim a Catalunya. Ens ho demostren doncs, tots els vestigis que trobem tant en el Puig de Sant Andreu com a l'illa d'en Reixac i una mica doncs, també per tota la magnitud de les construccions, de l'urbanisme, etc., d'aquests dos jaciments arqueològics.
4: I quina és la seva extensió?
5: Doncs la ciutat ibèrica d'Ullastret s'estima que té al voltant d'entre 15 i 18 hectàrees, juntament entre el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac, i més o menys al voltant d'unes 6.000 persones que van habitar en aquesta ciutat en el moment àlgid.
4: Es tracta d'un jaciment que va del segle VI al segle II abans de Crist. El moment més àlgid de la ciutat va ser el segle III abans de Crist. Segons les documentacions que es tenen, els indigets van abandonar la ciutat coincidint amb la Segona Guerra Púnica i l'arribada dels romans a la península. Quins costums tenien?
5: Clar, costums en podem parlar de molt tipus, perquè des de com s'alimentaven, que ja seria un costum, a quina religió tenien, per exemple, o fins i tot altres elements que també caracteritzen en aquests indigets, com són el culte del crani enclavat, que són aquests cranis d'enemics vençuts en batalla que estaven exhibits en zones públiques com a ostentació del poder. Per tant, a nivell de costums, doncs, podem parlar de coses molt diverses, però que en tenien moltíssimes.
3: Acabada la visita a les ruïnes del jaciment ibèric, és moment d'anar fins al punt més alt del Puig per visitar el museu.
4: Ara hem pujat fins a la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya i quines peces veig aquí, cantis, quines peces podríem destacar més de, suposo que és el dia a dia dels ibers, no? De com vivien.
5: Correcte, la museografia o les peces que podem visitar en aquest museu trobem des d'elements de la vida quotidiana, com poden ser doncs, els seus vasos, els seus plats, les gerres o les àmfores amb les quals es depositaven líquids i productes diversos d'aquest moment. Tenim elements molt característics, com són aquest vas dels cavalls que veiem en aquesta vitrina on estem nosaltres ara, que és un recipient de grans dimensions fet amb ceràmica a torn. Això és un element que van adoptar els ibers gràcies al contacte amb els grecs que van arribar a Empúries. I aquest vas té la característica que està pintat amb pintura blanca. La pintura blanca és pròpia de la tribu Indiqueta, es diu pintura blanca Indiqueta, i a més, en el cas del vas dels cavalls, té la peculiaritat que és l'únic element o és l'únic vas que té una decoració antropomorfa. Totes les decoracions que trobem aquí a Ullastret són geomètriques, florals, i en aquest cas doncs, hi ha un genet que va sobre d'un cavall i arrossega un altre cavall sense genet.
4: El museu té una programació estable i variada al llarg de l'any per a totes les edats que es pot consultar a la web macullastret.cat.
3: Hem passejat per l'antiga Indica, hem anat al museu. Carla, però com acabem d'arrodonir aquesta visita per l'Empordà?
4: Doncs us recomano que passeu pel poble d'Ullastret, que està a només 4 minuts en cotxe des del jaciment, i podreu visitar, per exemple, les muralles. Però, sobretot, no deixeu de tastar el recull de drap, que és el producte estrella del poble.
3: Apuntat, doncs, Ullastret és a mig camí entre Torroella de Montgrí i la Bisbal, a 20 quilòmetres de les platges de l'Estartit o les de Pals. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso. Podeu recuperar aquest programa i tots els de la temporada al web de 3Cat Info.
0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
1: Poc més de 4 minuts i mig i seran les 6 de la tarda.
0: Esports.
1: Alfons Gorina, bona tarda.
6: Bona tarda, estàvem pendents del final d'etapa d'aquesta 19a etapa del Tour de França. Marxem a Alpe d'Huez, on tenim l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
7: Bona tarda, victòria d'etapa de Tadej Pogačar, que ha guanyat en solitari a l'Alpe d'Huez després d'atacar les primeres rampes del port i anar deixant enrere la resta de favorits i sobretot anar-se menjant tots els homes que tenia per davant de l'escapada. Al final ha atrapat els tres que eren cap de cursa, Sepp Kuss, Richard Carapaz i Lenny Martínez, a 3 quilòmetres de meta. Carapaz ha fet una última intentona, però molt a prop ja tenia Tadej Pogačar, que l'ha acabat atrapant els últims quilòmetres, i ja els últims 800 metres, 900 metres, ja dins l'últim quilòmetre, Pogačar, que ha atacat i se n'ha anat en solitari, obrint forat respecte de Carapaz i de Lenny Martínez, i s'imposa en solitari. A la general, avui li ha tret 2 minuts i mig més a Remco Evenepoel, i per tant, eixampla diferències, consolida el mallot groc i esvaeix tots els dubtes respecte a l'estat de salut que hi havia dins l'UAM, l'atac de gastroenteritis que ha afectat a diferents corredors. Etapa per Tadej Pogačar en solitari a l'Alpe d'Huez, més líder a la general, amb més de 7 minuts respecte de Remco Evenepoel. Demà un Tour ja sentenciat que tornarà aquí, a les rampes de l'Alpe d'Huez.
6: Gràcies, Isaac.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I aquest vespre el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Un duel que ha valorat el capità escapulat Àlex Cano.
8: Personalment és el meu primer cop que jugo contra el primer equip. Llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
6: En aquest primer amistós podria tenir els primers minuts com a blaugrana Karim Adeyemi, que des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. Qui està a punt de sortir del Barça cap a l'Ajax d'Amsterdam és Marc-André Ter Stegen, un cop solucionats els serrells fiscals.
0: 3CAT Info.
6: I al femení, dia de renovacions. Marta Torrejón renova per un any i arribarà a les 14 temporades al primer equip. La defensa Carla Julià, per la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Dues ampliacions de contracte que s'afegeixen a la d'ahir de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028. A l'Espanyol, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club arlequinat. El jugador, que havia militat a l'Espanyol, ve del Ludogorets de Bulgària.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany de futbol.
9: Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.
24: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant sabent com van tractar a Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
6: El Barça de bàsquet encadena fitxatges, acaba de fer oficial el de Tyrese Martin, 8a incorporació de la temporada i que signa per un curs. Es tracta d'un alè nord-americà de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta. Té experiència a l'NBA, va debutar als Atlanta Hawks, però també ha jugat als Brooklyn Nets i als Sixers de Filadèlfia. És el 8è fitxatge per la nova temporada, el 9è, si tenim en compte el del tècnic Alexander Sekulic. A motor, Charles Leclerc, que ha estat el més ràpid als primers lliures del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 per davant de Verstappen i Hamilton. I en tennis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg per l'egípcia Mayar Sheriff en 3 sets.

0: 3Cat Info.
1: Són les 6, bona tarda. I aquesta, el primer titular és pel trànsit, equip viari endavant.
2: Doncs continua tallada la C-14 al seu pas per Tàrrega en tots dos sentits per la protesta del sector de la pagesia. Això afecta, a més de la C-14, la sortida 507 de l'A2 i també l'N2 al seu pas per Tàrrega. I a banda d'això, les retencions habituals dels divendres a la tarda a la P7 de Sant Cugat, del Vallès a Castellbisbal i de Vilafranca del Penedès a Banyeres en sentit sud, però sobretot per un accident. Hi ha un carril tallat a Vilafranca del Penedès en sentit nord. També a la P7 de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord i a Llinars en el mateix sentit. També hem de parlar de la C32, que porta força congestió de Montgat a Teià i fins i tot a Cabrera de Mar en sentit nord.
1: El Tribunal Suprem aplica per primer cop i de manera completa l'amnistia i ho fan els casos de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i dels antics membres de la mesa. Estaven acusats de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi a les Gavarres. El foc, que va començar el 3 de juliol, va cremar més de 2.000 hectàrees. Continuen fora de control els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila, que ja han cremat més de 15.000 hectàrees i han obligat a evacuar o confinar més de 19.000 persones. S'han fusionat els focs de Madrid i ara hi ha risc que les flames també s'uneixin amb el foc que crema Àvila, cosa que convertiria els 3 focs inicials en un de sol. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Investiguen per què es van excloure les proves tants alumnes amb necessitats educatives especials. El govern i els comuns porten al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials. Així volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció als pròxims 4 anys. També es podran fer remuntes d'edificis, subdividir immobles i densificar les noves àrees de creixement urbà per fer-hi habitatge social. Un treballador ha mort avui a les obres del Camp Nou en el primer accident laboral mortal de la construcció del nou estadi. L'operari ha rebut un cop mentre treballava i els serveis d'emergència no han pogut evitar que morís. Israel llança una operació militar a gran escala a Cisjordània, on avui han mort 4 palestins i 2 israelians en un tiroteig. Ha estat a tocar d'un dels assentaments de colons jueus a la zona. Les dues parts s'acusen mútuament de l'inici de la violència. Última adéu a Josep Vallverdú. Avui família i amics li han fet un homenatge a Balaguer, on molts dels seus veïns han mostrat l'estima que tenien per l'escriptor. Vallverdú deixa 4 obres inèdites, una d'inacabada. Ara es treballarà per poder-les publicar, mentre la Universitat de Lleida espera ampliar el fons personal que ell mateix va cedir en vida.
0: Esports.
3: Cinquena victòria d'etapa per Tadej Pogačar al Tour de França. Avui s'ha tornat a imposar en solitari a la 19a etapa en final a Alpe d'Huez. L'eslové encara és més líder de la general. El Barça de bàsquet ha fet oficial la 8a incorporació de la pròxima temporada, la de Tyrese Martin, que signa per un any. I el Barça juga aquest vespre el seu primer amistós de pretemporada a partir de les 8 contra l'Europa i a porta tancada, on Karim Adeyemi podria tenir els seus primers minuts.
1: Avui la calor ha afluixat una mica, tret de la Vall d'Aran, que el vent del sud ha disparat el termòmetre. Continuarem amb el cel serè, tret d'algunes nuvolades al Pirineu i litoral i prelitoral sud, amb alguns ruixats i tronades localment intensos. Cap al cap de setmana, menys calorós, fresc al Pirineu i en perill de tempestes intenses i pedregades.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
0: 3Cat Info.
1: El Tribunal Suprem ha amnistiat l'expresident del Parlament, Roger Torrent, d'Esquerra, i els membres sobiranistes de la mesa de la 12a legislatura. Roger Torrent, Josep Costa, Adriana Delgado i Eusebi Campdepadrós estaven acusats d'un delicte de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. La Fiscalia havia demanat amnistiar-los fa 2 anys i no ha sigut fins ara quan la sala, on hi ha el magistrat Manuel Marchena, ha decidit aplicar-los l'oblit judicial. És el primer cop que el Tribunal Suprem aplica la llei d'amnistia. L'alt tribunal també ha amnistiat l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, i 3 activistes més, en aquest cas condemnats per desordres públics. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va arribar a absoldre, però el Suprem va reobrir la causa a petició de la Fiscalia. I moviment del govern per l'amnistia, l'executiu de Salvador Illa demana al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'oblit judicial a la trentena d'exalts càrrecs que manté processats per les despeses de l'1 d'octubre. En la causa hi ha els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont i també l'exvicepresident Oriol Junqueras. El govern alega que és una administració suposadament perjudicada per la causa i demana també que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar l'Institut Català de Finances com aval pels acusats. Justament, fa una setmana, la justícia europea va sentenciar que l'amnistia era aplicable en el seu cas, però dilluns els magistrats van tirar endavant el procés, tot i la sentència. I encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, demanen que el Tribunal Superior de Justícia que els hi apliqui immediatament. Ara, el Tribunal Superior de Justícia deixa 5 dies a totes les parts per decidir posicionar-se. Per cert, que el Tribunal Constitucional ha rebutjat l'últim recurs dels governs autonòmics del PP contra l'amnistia. En total, el Tribunal n'ha tombat 16, reafirmant la constitucionalitat de la llei.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: 6 i 6 minuts, Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. El foc del dia 3 de juliol va cremar més de 2.000 hectàrees. Girona, Laia Claret.
4: En relació amb aquest incendi, els Mossos van detenir un home per ser el causant del foc que treballava amb una radial quan estava prohibit perquè hi havia el pla 3 alfa activat. Un dels aspectes que podria haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris que havien d'estar fent les tasques que es duien a terme a la carretera G660. Sílvia Panec és la consellera de Territori.
5: En l'aprovació d'aquests treballs, que és el Departament d'Agricultura, com es va dir, qui aprova els treballs, s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors en la realització d'aquests treballs. Per tant, podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
4: Panec ha assegurat que un cop analitzada la informació del departament la van enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està portant a terme i que hi podrien haver indicis per iniciar un expedient sancionador administratiu. Unes declaracions que ha fet la consellera al Consell Comarcal del Baix Empordà en una reunió amb els alcaldes del Baix Ter per parlar de les millores a les carreteres de la zona.
1: I avui a Catalunya hi ha 161 municipis en perill extrem d'incendi forestal, tot i que el pic de l'onada de calor ja ha passat. Aquest matí s'ha declarat un incendi forestal a la Serra de les Roques Codolles, del terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà. El foc afecta una zona molt remota i de difícil accés sense cap habitatge amenaçat. Per això hi treballen fins a 8 mitjans aeris amb una única dotació terrestre. L'incendi podria haver començat per un llamp. A tot això, els agents rurals mantenen avui tancats 7 espais naturals i insisteixen a extremar les precaucions i respectar les restriccions que es donguin. D'altra banda, els incendis que cremen a Àvila i a la Comunitat de Madrid obliguen a desallotjar més veïns. Les flames que avancen descontrolades han obligat a sortir de casa els habitants dels municipis de Burgondo i El Hoyo de Pinares. En aquestes localitats hi ha censades unes 4.000 persones. Els bombers intenten que aquest incendi no s'acabi fusionant amb els dos que cremen a la Comunitat de Madrid i que des de fa unes hores s'han convertit en el pitjor incendi que ha patit mai la regió. En total hi ha 19.000 persones evacuades i s'han calcinat unes 15.000 hectàrees. Aquí s'acaben d'anunciar també nous desallotjaments, tal com han comunicat Francisco Martín Aguirre, delegat del govern a Madrid.
6: La situació en la Comunitat de Madrid sigue siendo muy complicada. La unión de los dos incendios ha generado un frente común que ya ha superado Navas del Rey y que evoluciona hacia el norte. Por este motivo se ha enviado un mensaje S-Alert a los vecinos de Fresnedillas de la Oliva y de Robledo de Chavela para que evacúen sus municipios. En estos momentos es crucial atender a las informaciones de los medios oficiales y, por supuesto, cumplir con las instrucciones que se vayan enviando desde los servicios de seguridad y emergencias.
1: La Unió Europea ha activat el mecanisme europeu de lluita contra els incendis forestals a petició del govern espanyol. Grècia i Itàlia ja han confirmat que enviaran mitjans aeris per treballar en aquests incendis de la Comunitat de Madrid i d'Àvila. Amb tot, França viu una situació molt complicada també per la trentena de focs forestals que hi ha actius a tot el país. L'incendi més important és a prop de Bordeus, en concret afecta l'abadia d'Arcachon, al departament atlàntic de la Gironda, on han cremat més de 10.000 hectàrees i s'han evacuat unes 40.000 persones. París, Isabel Galí.
7: Els darrers evacuats són els habitants i estiuejants del Cap Ferrer, una petita península que el foc amenaça pel nord després d'una nit en què els bombers s'han vist incapaços de contenir la línia de foc. L'Olivier i el Clément han sortit via marítima perquè la carretera està tallada.
8: Hem rebut l'alerta d'evacuació a les 6 del matí i sense realment saber com fer-ho hem agafat el vaixell directament cap a Arcachon.
9: Sí, és inquietant perquè una casa és tota la nostra vida i si es crema ens quedem sense res.
7: Si el Cap Ferrer és un cul de sac, el perill també rau en l'amenaça d'un altre foc que des del sud s'ha costa Arcaixón. Amb el del nord pot acabar fent pinça, diu Marc Vermeulen, director del Servei d'Incendis i Socors de la Gironda.
10: Nous avons eu des vitesses de propagation.
11: Hem tingut una velocitat de propagació del foc de 800 a 1.000 hectàrees cremades l'hora, en un context d'una zona de perifèria urbana. Aquesta situació ens ha obligat a desenvolupar recursos a terra perquè a la nit no tenim mitjans.
7: El mateix president Macron ha demanat ajuda a la Unió Europea. Croàcia, Txèquia, Eslovàquia i Portugal envien des d'avui avions i helicòpters per ajudar en l'extinció d'aquest i de la resta d'incendis que cremen per tot França.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o que poc dominin la llengua no hagin de fer les proves. Ara bé, han de ser excepcions justificades, cas per cas i puntuals, i en total aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. A Catalunya, però, aquesta xifra es va enfilar fins al 23%, i això fa que la mostra no sigui representativa. Sònia Fernández és la directora general del currículum.
12: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que investigarà l'origen d'aquest error i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara. L'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el Departament no actuï davant l'emergència educativa. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de l'entitat, Mònica Nadal.
13: Que PISA no hi sigui per al 2025 no pot ser una excusa per no fer el que cal que fem i que està molt diagnosticat i hi ha molt de consens al voltant de les seves propostes. No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025 que no tindrem o que no tindrem prou bé ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Més qüestions. El govern i els comuns volen aprovar al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades. Així volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys. Jordi Corbalan.
14: Sense haver de canviar el planejament urbanístic, a les noves àrees de creixement urbà s'hi podrà augmentar un 20% el sostre edificable per destinar-lo també a habitatge protegit. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, deixa clar que aquesta densificació urbana, que temps enrere defensava el mateix president Illa, ha de ser respectuosa amb l'entorn.
15: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
14: La nova llei també permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, que va pactar aquestes mesures amb el govern en la negociació dels pressupostos, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
16: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
14: Les mesures es podran aplicar només en zones de mercat tensionat i de forta demanda residencial i tindran una durada temporal de 4 anys prorrogables. La nova llei també blindarà l'ús de residència habitual i permanent de tots els nous habitatges que es construeixin a partir de la seva entrada en vigor, els de protecció oficial i també els de mercat lliure. Per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament per aprovar-la abans d'acabar l'any.
1: Junts acusa el govern d'improvisar amb aquesta proposició de llei per incrementar l'oferta d'habitatge protegit. D'una banda, diuen que hi ha hagut 3 canvis normatius en un mes en una qüestió prioritària, com és l'habitatge. De l'altra, acusen el PSC d'assumir les propostes dels comuns. Són declaracions de la portaveu de Junts, Judit Toronjo.
17: Amb més intervencionisme, amb més restriccions i amb més inseguretat jurídica. Volen exportar, de fet, a tot Catalunya les polítiques fracassades al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcaldessa Colau.
1: I abans de l'àrea de serveis tenim temps d'explicar-vos una darrera informació.
0: 3CAT Info.
1: Un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del Camp Nou, segons informen els Mossos d'Esquadra. La policia ha rebut l'avís cap a 3:45 de la tarda. L'operari de 54 anys hauria rebut un cop al cap mentre treballava en la remodelació de l'estadi del Barça. Els fets s'han posat en coneixement de les autoritats judicials. Es tracta del primer accident laboral mortal des que es van començar a fer les obres del camp el juny de fa 3 anys. Ara la construcció se centra en la coberta de l'estadi després d'acabar l'estructura de la nova tercera graderia. Hem arribat així a 6:45 de la tarda, àrea de serveis. I la primera connexió la fem amb l'equip viari. Carmina Malagarria, bona tarda.
2: Bona tarda, Marc. Doncs continua tallada la C14 per la protesta del sector de la pagesia. La C14 a Tàrrega, en tots dos sentits, però això també afecta altres vies d'aquesta mateixa zona. L'A2 afecta a la sortida 507 i també afecta l'N2 al seu pas per Tàrrega. I a banda d'això, hi ha les retencions ben habituals del divendres a la tarda a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès fins a Castellbisbal i de Vilafranca del Penedès a Banyeres en sentit sud. A Banyeres hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. Però també hi ha un carril tallat, en aquest cas per accident, a Vilafranca del Penedès en sentit nord. També hi ha retencions de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord i a Llinars en el mateix sentit. Retencions al punt de confluència de la C35 amb la C65 a Llagostera, cap a la costa. A la C55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord cap a Manresa. A la C32 a Sant Boi de Llobregat i també a Sitges en sentit sud. I a Montgat Taià i Cabrera de Mar en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud, per enllaçar justament amb la C32. A la C33 a Castellfollit del Boix, al Bages, en sentit sud per un accident. A la 2 a Abrera i també a Jorba en sentit oest cap a Cervera. A la C16 a Cercs en sentit nord. A l'N340 a Vallirana i també a Vilafranca del Penedès, en sentit sud. A la C33 a Montmeló per enllaçar amb l'AP7 i també a Castellet i la Gornal i el Vendrell en sentit sud. A la C58 i C33 a Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat. A la B10 i a la B20 a Sant Adrià de Besòs a la ronda litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Montjuïc al Poblenou en sentit Besòs. I a la ronda de dalt de la Bonanova al passeig Valldaura en sentit Besòs i de Sarrià a Pedralbes en sentit Llobregat. Evidentment ens hem equivocat en un punt perquè volíem dir que també hi ha retencions a l'N340, a més de Vallirana i Vilafranca del Penedès a Castellet i la Gornal i al Vendrell en sentit sud. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps.
1: Gemma Puig.
18: Avui les temperatures no s'han enfilat tant com ahir. En alguns casos s'ha notat força, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre. Vinebre, per exemple, ahir tenia 43 i avui ha arribat a 35, però en canvi, altre cop hem arribat als 39 graus a Tàrrega, Valdomar, a Montesquiu, 39 a Tremp, i el vent de sud ha fet disparar la temperatura a la Vall d'Aran, 39 també de màxima a Bosòst. En una tarda amb un cel serè i amb ruixats que van descarregant cap a sectors de litoral i prelitoral sud. Localment poden ser intensos, acompanyats de vent i de calamarsa, per tant, precaució en aquest sentit. Però el canvi de temps, de tendència i també de temperatura el notarem aquest cap de setmana. De moment, de cara a aquest dissabte al matí, les temperatures ja seran un pèl més baixes, tant al matí, sobretot també de cara al migdia, les màximes més altes, cap als 34-35 graus cap a Ponent, només en aquest sector del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el vent de mestral rescalfat, aquí pot pujar una mica més la temperatura. Vent de nord, tramuntana i mestral, i sobretot molt pendents aquest cap de setmana, tant dissabte com també diumenge, dels ruixats i les tempestes que poden ser localment intenses. Venim de molts dies de molta calor i arriba aire fred a les capes més altes i això farà que tinguem ruixats, tempestes, fins i tot alguna calamarsada en sectors del Pirineu, nord-est principalment, però també la nit de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
1: D'aquí a 6 minuts ens centrarem en els esports. Abans, però, us parlem d'Israel, que inicia una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig aquest matí. Els fets han passat a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reunit d'urgència el seu gabinet. Jerusalem, Jordi Bresco.
19: Cisjordània és ara mateix un polvorí amb un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià i amb multitud de colons jueus que estan atacant diversos punts del territori palestí amb ànims de revenja per la mort aquest matí de 2 israelians al poble de Til en un enfrontament en què també han mort 4 palestins. Tot ha començat quan un grup de colons jueus que feia una excursió per l'àrea que els acords d'Oslo designen com a controlada per l'autoritat palestina s'han topat amb veïns palestins de Til. Tot i que el que ha iniciat la baralla no és encara gens clar, Israel ràpidament ha considerat l'incident com un atac terrorista i ha bloquejat l'accés tant a Til com a la ciutat de Nablus. Després d'una reunió d'urgència del Gabinet de Seguretat, Benjamin Netanyahu ha ordenat l'establiment de més controls de carreteres, l'acceleració de la legalització de punts d'avançada perquè es converteixin en assentaments i batudes allà on l'exèrcit ho consideri necessari. Un dels primers punts on han entrat a la força és l'hospital de Nablus, on s'han endut 2 ferits sospitosos d'haver estat implicats en l'incident.
1: I l'Iran amenaça d'intensificar la seva resposta als atacs diaris dels Estats Units que avui han continuat per 13è dia consecutiu. Els guardians de la revolució alerten que els bombardejaran països que donin suport de qualsevol mena a Washington. A més, les forces armades de la República Islàmica demanen a tots els civils de l'Orient Mitjà que s'allunyin almenys mig quilòmetre de qualsevol lloc en presència de l'exèrcit dels Estats Units. De moment, avui han atacat un dia més Bahrain, Kuwait i Jordània després dels bombardejos de matinada dels nord-americans. A la vegada reivindiquen que han provocat danys en un dels centres d'Amazon al Golf Pèrsic, tot plegat sumat a la incertesa tant a l'estret d'Hormuz com a l'accés al Mar Roig fa que el preu del petroli continuï als seus nivells més alts des del maig. El barril de Brent costa al voltant dels $98. De fet, l'inici del mes d'agost vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. Dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre i així progressivament fins l'1 d'octubre, data que desapareixeran aquestes ajudes perquè es van implementar quan es va voler amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
20: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
21: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
22: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
23: Home, miro els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
1: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril de petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors.
0: 3CAT Info.
24: Com no hi ha inútil cap esperit, si creix lliure.
1: Són els versos de Carles Riba que el mateix Josep Vallverdú va triar per al seu comiat. Avui a Balaguer, família, amics i autoritats han dit adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts amb 103 anys. Va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que ha deixat gairebé enllestides. Balaguer, Estela Busoms.
25: El comiat s'ha fet a l'església de Sant Domènec de la capital de la Noguera, on Josep Vallverdú ha viscut els últims anys de la seva vida i que s'ha omplert de persones que n'han destacat la figura literària i també la qualitat humana. N'hem parlat amb l'Assumpció i el Francesc, que la tenia cada dissabte per esmorzar al seu restaurant de Balaguer.
26: Sempre tenia bones paraules, bona conversa. Sembla que dius, anem-lo a acompanyar, no?, al final.
27: És un referent absolut, no?, deixa un llegat etern, un autèntic símbol de la nostra cultura i de la nostra llengua. Bé, avui només cal veure la gent que hi ha aquí i és una persona que es feia estimar moltíssim, no?
25: L'escriptor va treballar fins poc abans de morir i va deixar enllestides 2 de les 4 obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal Huguet.
28: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la

0: 15 anys de producció i de, ja sabem que aquí hem seguit el Josep Vallverdú, hem seguit pues, tant la seva poesia com continuat fent d'articulista, tot el que ha produït durant aquest temps. Doncs això és el que esperem.
1: Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar el catàleg de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
2: 3Cat Info.
3: 5 minuts i mig, arribarem a 6:45 de la tarda.
2: Esports.
3: Amb l'Alfons Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda. Cinquena victòria d'etapa per Tadej Pogačar al Tour de França. Avui s'ha tornat a imposar en solitari a la 19a etapa en final a Alpe d'Huez. Pogačar ha atacat a 12 quilòmetres del final, deixant enrere el grup principal i atrapant els escapats amb els que tenia gairebé 3 minuts i mig de distància. Fins al darrer quilòmetre no ha pogut despenjar a Richard Carapaz i Lenny Martínez, els darrers supervivents de la fuga, però finalment Pogačar ha imposat la seva llei. L'eslové és més líder de la general amb més de 7 minuts d'avantatge sobre Remco Evenepoel, el segon classificat, i gairebé 10 sobre el tercer, el seu company d'equip Isaac del Toro. L'etapa de demà també s'acabarà, és en final a Alpe d'Huez. Ara anem al futbol, però tenim una última hora de l'NBA, notícia bomba perquè LeBron James ha fitxat pels Philadelphia 76ers. L'històric aler de 41 anys signa per 2 temporades com a agent lliure pels de Philadelphia, on buscarà el seu 5è anell de campió amb 4 equips diferents després dels 2 que va aconseguir amb els Miami Heat, el que va aconseguir amb Cleveland Cavaliers i el que va guanyar amb Los Angeles Lakers, els 3 únics equips on ha militat fins ara el LeBron amb 23 anys de carrera.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: I aquest vespre el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Un duel que ha valorat el capità escapulat, Àlex Cano.
5: Personalment és el meu primer cop que jugo contra el primer equip. Llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest. Llavors, sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
4: En aquest primer amistós podria tenir els primers minuts com a blaugrana Karim Adeyemi, que des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa. El Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. Qui està a punt de sortir del Barça cap a l'Ajax d'Amsterdam és Marc-André Ter Stegen, un cop solucionats els serrells fiscals.
2: 3Cat Info.
4: I per cert que també s'ha confirmat els darrers minuts que el trofeu Joan Gamper es jugarà el 19 d'agost a les 8 del vespre i el rival serà l'Al Ahly egipci.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
4: I a l'equip femení blaugrana, dia de renovacions, Marta Torrejón renova per un any i arribarà a les 14 temporades al primer equip. La defensa Carla Julià, per la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Dues ampliacions de contracte que s'afegeixen a la d'ahir de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
2: 3Cat Info.
4: A l'espanyol Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club arlequinat. El jugador que havia militat a l'Espanyol arriba del Ludogorets búlgar.
2: L'actualitat esportiva a fons.
4: En clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany de futbol.
6: Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.
7: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant sabent com van tractar a Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
4: Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool fa 2 temporades i ha estat exercint de director global del futbol al grup Red Bull. El seleccionador que ha arribat després de que Alemanya hagi quedat eliminada del Mundial als 700 de final.
2: 3Cat Info.
4: I el Barça de bàsquet encadena fitxatges. Acaba de fer oficial el de Tyrese Martin, la 8a incorporació de la temporada i que signa per un curs. Es tracta d'un aler nord-americà de 27 anys i 1,98 m. Té experiència a l'NBA, va debutar als Atlanta Hawks, però també ha jugat als Brooklyn Nets i als Sixers de Filadèlfia. Com diem, 8è fitxatge al 9è, si tenim en compte l'arribada del nou tècnic Alexander Sekulic.
2: 3Cat Info.
4: I en motor, Charles Leclerc, que ha estat el més ràpid als primers lliures del

El Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 per davant de Verstappen i Hamilton, amb Alonso en 13a posició i Sainz a la 22a. En tenis, Paula Badós ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg per l'egípcia Mayer Sheriff en 3 sets. I en waterpolo, la selecció femenina, amb 13 catalanes de les 14 jugadores, s'ha classificat per a la final de la Copa del Món després de superar Rússia a la semifinal a la tanda de penals. L'equip rival a la final serà els Estats Units. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: En punt, 6:45 de la tarda, sintonitzeu 3CAT Info, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest divendres 24 de juliol. Comencem, però, actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Doncs continua tallada la C14 per la protesta del sector pagesia, de la pagesia. Afecta Tàrrega en tots dos sentits, la C14, però també la sortida 507 de l'A2 i també l'N2 en aquest punt. A banda d'això, hi ha retencions aquest divendres a la tarda a la P7 de Castellbisbal a Martorell i de Vilafranca del Penedès a Banyeres en sentit sud i de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. Molt plena també la C32 a Sant Boi de Llobregat i de Castelldefels a Sitges en sentit sud i a Montgat, Taià i Cabrera de Mar en sentit nord i en el mateix sentit també a Palafolls i a Tordera. Finalment dit també que van molt plenes les rondes barcelonines, tant la ronda litoral com la ronda de dalt.
0: Ho ampliem d'aquí a 15 minuts. Mentrestant, d'altres qüestions, el Tribunal Suprem aplica per primer cop de manera completa l'amnistia. Ho fan els casos de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i dels antics membres de la mesa. Estaven acusats de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. Ho ampliem. També parlarem d'altres qüestions. Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi a les Gavarres. El foc, que va començar el dia 3 de juliol, va cremar més de 2.000 hectàrees. D'altra banda, les trucades i correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial al futbol entre Argentina i Espanya. I d'altra banda, us parlarem d'altres qüestions, com per exemple que presó provisional per al presumpte autor de l'agressió a garibatades a la seva parella a la Canonja, al Tarragorès. La víctima va haver de ser atesa per ferides greus, però es recupera a l'hospital.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 7. Al fons, amb quins temes?
3: Doncs la cinquena victòria d'etapa per Tadej Pogačar al Tour de França. S'ha imposat en solitari a Alp d'Huez a la 19a etapa i és més líder de la general. El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. A partir de les 8 contra l'Europa porta tancada, podria debutar Karim Adeyemi. Per cert, que el trofeu Joan Gamper es disputarà el 19 d'agost i el rival serà l'Al-Ahly egipci. I bomba a l'NBA, LeBron James fitxa pels Philadelphia 76ers. L'Ale de 41 anys arriba al seu quart equip, on buscarà el seu cinquè anell de campió.
0: I avui la calor ha afluixat una mica, tret de la Vall d'Aran, que el vent del sud ha disparat el termòmetre. Continuarem amb un sol cel serè, tret d'algunes nuvolades al Pirineu i litoral i prelitoral sud, amb alguns ruixats i tronades localment intensos. Cap de setmana menys calorós, fresc al Pirineu i amb perill de tempestes intenses i pedregades. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Suprem l'ha aplicat a 4 de les causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, i que estaven acusats de desobeir sentències del Tribunal Constitucional. També 3 manifestants condemnats per desordres públics després de la sentència del judici del procés i un alcalde que es va atribuir les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes l'1 d'octubre del 2017. Ho repassem amb la Laia Framis.
4: És la primera vegada que el Tribunal Suprem amnistia del tot independentistes encausats o condemnats pel procés i ho fa pocs dies després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei. Els magistrats l'apliquen a 4 causes judicials diferents que afecten un total de 8 persones. I per cert, que entre els magistrats que ho signen hi ha Manuel Marchena o Carmen Lamela. D'una banda, el Suprem amnistia avui l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els membres sobiranistes de la seva mesa són Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès un debat sobre monarquia i autodeterminació i també per haver tramitat iniciatives parlamentàries a favor de la independència. El TSJ els havia absolt el 2022, però el Suprem havia reobert la causa a petició de la Fiscalia. A més de la mesa, avui el Suprem també aplica l'amnistia a 3 persones condemnades per desordres públics durant les protestes contra la sentència del procés a Barcelona i a Girona i també a Matías Sarracán, que va ser alcalde de Sabadell entre el 2017 i el 2019. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències sobre l'ús de les escoles per ser ell qui les autoritzés pel referèndum de l'1 d'octubre i eximir de possibles responsabilitats als seus regidors. En declaracions a aquesta emissora, Sarracán diu que està content de girar full i de no haver de pensar més en multes i inhabilitacions, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
5: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà,
2: però no ens ha de fer distreure de, doncs, que hi ha molts casos i molt significatius amb molt simbolisme polític que avui encara resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
4: En aquest mateix sentit, Esquerra celebra aquestes amnisties, però creu que són inevitables després de la decisió de la justícia europea i insta el Suprem a fer el mateix amb la resta de causes pendents.
0: I per cert, hores abans de saber-se aquest moviment del Suprem, el govern havia fet un pas també per avançar l'aplicació de l'amnistia. L'executiu de Salvador Illa ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'oblit judicial a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, entre ells els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras. La Generalitat també demana al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar l'Institut Català de Finances com a aval per a aquests encausats. I encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, demanen al Tribunal Superior de Justícia que els hi apliqui immediatament. Ara és aquest tribunal qui deixa 5 dies a totes les parts per posicionar-se. 3CAT Info. Creix l'incendi forestal de la Serra de Roques Codolles al terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà. El foc continua actiu i ja supera la trentena d'hectàrees cremades. Els bombers continuen prioritzant els treballs a la cua del flanc dret, mentre el cap de foc ja ha arribat a una pista forestal i continua carenant al serrat. Es tracta d'una zona d'alta muntanya molt remota i de difícil accés. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
5: En aquests moments, els esforços se centren a contenir sobretot el flanc dret i aprofitar la pista forestal on ha arribat el cap de l'incendi per frenar-ne la progressió, tot i que fons dels bombers afirmen que serà complicat, sobretot per la dificultat del terreny. Els agents rurals ja parlen de 36 hectàrees de treball, mentre els bombers continuen amb 9 dotacions aèries i una única dotació terrestre que actua des dels pocs punts accessibles que hi ha. També s'hi està realitzant treball manual. L'avís, recordem, s'ha rebut cap a 3:15 del matí a la Serra de Roques Codolles. Això és al municipi de Farrera. L'orografia del terreny, molt rocosa, dificulta molt, doncs, les tasques d'extinció i obliga a centrar bona part del dispositiu en aquests mitjans aeris. Les primeres hipòtesis apunten que el foc podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes d'ahir a la tarda, tot i que les causes encara s'estan investigant. De moment, tot i l'avanç de les flames, no hi ha cap habitatge amenaçat.
0: I d'altra banda, el govern veu indicis per reobrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. El foc del dia 3 de juliol va cremar més de 2.000 hectàrees a Girona, Laia Claret.
6: En relació amb aquest incendi, els Mossos van detenir un home per ser el causant del foc que treballava amb una radial quan estava prohibit perquè hi havia el pla 3 alfa activat. Un dels aspectes que podria haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris que havien d'estar fent les tasques que es duien a terme a la carretera G660. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
7: En l'aprovació d'aquests treballs, que és el Departament d'Agricultura, com es va dir, qui aprova els treballs, s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors en la realització d'aquests treballs. Per tant, podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
6: Unes declaracions que la consellera ha fet al Consell Comarcal del Baix Empordà en una reunió amb alcaldes del Baix Ter per l'estat de les carreteres. Segons la consellera, acumulen problemes de sinistralitat i ha anunciat que el govern hi invertirà 50 milions d'euros els pròxims anys. El departament preveu tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Va Serra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram Serra per la Va.
0: Els focs de Madrid i Àvila ja han obligat a evacuar o confinar 40.000 persones. Els dos incendis que cremaven a Madrid i que s'han unit aquest migdia en un gran foc avancen cap al nord i hi ha perill que també s'acabi fusionant amb el foc que crema a Àvila. El Ministeri de l'Interior ha assumit el control de l'operatiu després que la presidenta madrilenya ho demanés ahir a la nit. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Els incendis de la Comunitat de Madrid ja han cremat més de 15.000 hectàrees. Els focs s'han unit i cremen sense control. Són molt agressius perquè el vent ha anat a més i empeny les flames que canvien contínuament de direcció. Focs que avancen 3 quilòmetres en 40 minuts, amb vents de 50 quilòmetres per hora. Protecció Civil ha ordenat el desallotjament de tres pobles més, Chapinería, Navas del Rey i Colmenar del Arroyo. Estem parlant de focs que tenen una força més gran del que es preveia en un principi, perquè els incendis que s'havien originat a Villa del Prado i Valdeiglesias, a Madrid, s'han unificat i aquest últim ha arribat a les instal·lacions de la resclosa de San Juan, destruint completament la casa d'administració. S'activa l'escenari zero d'emergència. Segons la Confederació Hidrogràfica del Tajo, les condicions de la resclosa es mantenen estables i sota control. La Moncloa ha demanat el suport de Brussel·les, 4 avions grecs i italians se sumaran a l'UME i els efectius de Madrid i Castella i Lleó. També ens han informat que la dificultat d'accés als incendis pot impedir l'accés del ministre Marlaska a Navaluenga. A hores d'ara hi ha 39.000 persones desallotjades o confinades a casa.
9: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Les trucades i correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. El telèfon 016 d'àmbit estatal va registrar un augment del 120% de les trucades respecte al dilluns anterior i les consultes per correu electrònic al servei d'atenció es van disparar un 1000%. D'altra banda, a Catalunya diumenge durant el partit es van registrar uns 34% menys de trucades que el diumenge anterior i en canvi dilluns van augmentar un 20% respecte a la setmana passada. La directora general per a l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, ha explicat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que l'augment de trucades i correus als serveis d'emergència durant un esdeveniment esportiu no és un fenomen nou.
10: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, haureu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses, no?
0: Jiménez també ha remarcat que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonant de situacions de violència, el problema és estructural.
10: Tenim una base estructural, no?, a la nostra societat que és patriarcal i que afavoreix la violència, i hi ha elements i moments en els quals, doncs, s'accelera aquesta violència i per motius externs, no? I en aquest cas, doncs, és el que ens diuen els estudis. En l'esport o en els esdeveniments massius, doncs, això també succeeix, no?
0: A Catalunya, el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista és el 900 900 120. És un servei gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
9: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Les afectacions a Rodalies continuen per l'esvoranc de les obres del soterrament de les vies a Vallbona, a Barcelona. Adif preveu anunciar demà que quan es podrà reprendre el servei. De moment, la circulació continua interrompuda entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Els usuaris de la R2, la R2 Nord i la R11 han de canviar el trajecte. Els usuaris de la R11 que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuen autobús fins a Granollers Centre. Els viatgers denuncien les esperes i la manca d'informació.
11: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
12: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona. Crec que és una indignació total.
13: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fantàstic, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, pues, on em deixin, si és l'aventura.
0: A Montcada, els passatgers de la R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4 i arribar a Barcelona. Un transbordament que també genera queixes entre els usuaris pel temps afegit del trajecte.
14: Jo de normal haig d'agafar la R2 per anar a treballar, però ara, com no funciona, haig d'anar a la R4 i agafar 2 metros. Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
15: És impossible saber els horaris i sobretot és que Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
0: La consellera de Territori, Sílvia Panic, assegura que les inspeccions descarten afectacions a les vies i als edificis de l'entorn. Adif i el Ministeri de Transports concretaran demà, dissabte, quan es recuperarà la circulació ferroviària. I d'altra banda, lluny de normalitzar-se i 3 setmanes després que es produís l'esvoranc del Putxet a Barcelona per les obres de la L9 del metro, més de la meitat dels veïns afectats no han pogut tornar a casa seva. El govern ha anunciat aquest migdia que fins a la primera setmana d'agost podran tornar el 60% dels pisos afectats. De tota manera, encara quedaran els inquilins de 35 pisos fora de casa i ara per ara, sense cap calendari a la vista. La delegada de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, ha concretat quins seran els veïns que les 2 pròximes setmanes podran tornar a casa seva.
16: Aquesta setmana, ara estic parlant de memòria, serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir, doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
0: Per la seva banda, el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, que s'ha mostrat optimista sobre l'estabilitat del terreny, ha anunciat que la setmana que ve es faran uns estudis geològics per tenir plenes garanties.
17: Tot ens fa pensar que el terreny que envolta l'illa està en perfectes condicions. Tot i així, una altra vegada més, per prudència, farem uns sondejos i uns assajos geofísics per comprovar que, efectivament, aquest terreny, que, repeteixo, tots els indicis diuen que hauria d'estar en condicions normals, es troben efectivament així.
0: Per la seva banda, alguns dels afectats estan buscant assessorament legal per presentar una demanda conjunta. Recordem que aquest esvoranc, que es va produir el 7 de juliol, ha afectat uns 300 veïns d'aquest barri del districte de Sarrià-Sant Gervasi. I abans de l'àrea de servei us expliquem que des de les 5 de la tarda, Unió de Pagesos i altres entitats del sector tallen la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, per protestar contra la fauna cinegètica i l'estepa, les zones d'especial protecció per les aus. Les d'avui és la primera de les mobilitzacions previstes durant els caps de setmana d'estiu. La pagesia de les comarques de Ponent exigeix més mesures al Departament d'Agricultura per revertir els danys que causa la fauna cinegètica, especialment conills als conreus. Pel que fa a les ZEPA, reclamen replantejar la normativa que consideren que no té en compte les necessitats del sector i que ha provocat l'abandonament de moltes finques. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori i mesures concretes per part del govern.
18: I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin i podeu parlar. I aquest és el problema, que nosaltres amb el tema de la ZEPA fa 6 mesos que esperem una reunió en territori i amb el tema del control poblacional no estem d'acord amb les dades que se'ns presenten. I que fa 20 anys que esperem. Vull dir que la paciència arriba a un límit que ja en té prou.
0: Els pagesos mantindran la concentració fins a les 10 del vespre. La rotonda coneix la C14 amb la 2 a Tàrrega diumenge. Repetirà l'acció en aquest mateix tram. La setmana que ve la convocatòria està programada a la C12 a Maials, al Segrià. Coneguem les afectacions d'aquesta mobilització. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. Doncs hem de començar parlant justament d'aquesta carretera tallada, la C14, a Tàrrega, en tots dos sentits, que afecta també la circulació de l'A2 a la sortida 507 i també de l'N2 en aquest mateix punt. També a la P7 hi ha retencions de Castellbisbal a Martorell i de Vilafranca del Penedès a Banyeres en sentit sud. També al tram nord de la P7 hi ha retencions de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. També el punt de confluència de la C35 amb la C65 a Llagostera cap a la costa. A la C55, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, cap a Manresa. A la C32, de Castelldefels a Sitges, en sentit sud, i de Montgat a Cabrera de Mar, en sentit nord, i en el mateix sentit, a Palafolls i també a Tordera. A la C60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la C37, a Castellfollit del Foix, al Bages, en sentit sud, per un accident. A la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. A la C16, a Cercs, en sentit nord. A la C17, a Parets del Vallès i també a Tona, en sentit nord cap a Vic. A l'N340, a Vilafranca del Penedès, a Castellet i la Gornal, i també al Vendrell, en sentit sud, a la C33, a Montmeló, per enllaçar amb la P7, tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a Barcelona. A la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat. A la B10, a Sant Adrià de Besòs, també cap al nus de la Trinitat. I les dues rondes barcelonines, la del litoral, de la Mina, a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de Montjuïc, al Poble Sec, en sentit Besòs, mentre que la ronda de dalt, de la Veranova, al Passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i de Sarrià a Pedralbes, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
9: El temps.
0: Gemma Puig.
19: Cati 18:30. Avui les temperatures s'han tornat a enfilar, però no tant com ahir. Sobretot s'ha notat el descens de la temperatura cap a Ponent i principalment cap a les Terres de l'Ebre. Ahir a Vinebre van arribar els 43, avui 35 graus, 35 a Margalef, 38 a Lleida, però encara hem arribat a tocar aquests 39 graus a Tàrrega, a Valdomar, a Montesquiu, a Tremp, i el vent de sud també ha fet disparar la temperatura a la Vall d'Aran, 39 de màxima a Bossòst. En una tarda amb algunes nuvolades cap al Pirineu, en principi inofensives, i en canvi ruixats, tronades que van entrant de forma puntual cap a les Terres de l'Ebre, litoral i perlitoral del Camp de Tarragona. Localment poden descarregar amb intensitat, amb calamarsa i amb cops de vent. Per tant, molta precaució encara en les immediates hores. Aquest cap de setmana notarem aquest canvi de temps, de tendència i de temperatura. De cara a aquest dissabte a primera hora del matí, ja les temperatures quedaran més baixes, i també de cara al migdia. Només entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre les temperatures podran ser semblants o un pèl més altes. Vent de mestral escalfat, que farà que la temperatura aquí s'enfili una miqueta més. En canvi, cap a aquests sectors més càlids d'aquests darrers dies, les màximes més altes se situaran cap als 35 graus a Ponent, Catalunya Central, i baixaran més cap al Pirineu i Prepirineu. I diumenge, encara una miqueta més. Els valors més alts costarà que passin dels 30,

0: 33 o 34 graus. Això sí, aquest cap de setmana haurem d'estar molt i molt pendents dels ruixats i de les tempestes. Venim de molts dies de calor acumulada, entra aire fred a les capes més altes i això vol dir que els ruixats i les tempestes poden ser localment intenses. De cara a aquest dissabte a la tarda cap al nord-est, comarques entre Barcelona, Girona, litoral, prelitoral, Montseny, després de nit i matinada poden arribar fins i tot a la mateixa línia de la costa entre la nit de dissabte, diumenge, i diumenge repetirien a la tarda en aquest sector del nord-est. Les temperatures reculen, les temperatures es normalitzen per l'època, de moment ben bé fins dilluns i dimarts.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Presó provisional per al presumpte autor de l'agressió a ganivetades a la seva parella a la Canonja al Tarragonès. La víctima va haver de ser atesa de ferides greus, però es recupera a l'hospital. Tarragona, Manel Sastre.
3: El titular del jutjat primer de la secció de violència sobre la dona de Tarragona ha rebut avui l'home detingut dimecres passat a la Canonja per aquests fets. L'home té 14 antecedents policials i després d'escoltar la seva declaració, el jutge ha decidit imposar la presó provisional comunicada i sense fiança per una causa que investiga una temptativa d'homicidi. Els fets van passar dimecres, quan l'agressor de 44 anys hauria intentat matar la seva parella clavant-li diverses ganivetades. A la víctima la van ingressar a la unitat de cures intensives de l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
2: Les famílies dels dos agents rurals que van morir assassinats a Aspa, al Segrià, fa 9 anys cobraran finalment la indemnització de 600.000 euros que tenien pendent. L'assumirà la Generalitat després que s'ha fet un canvi normatiu. Els hi van disparar un caçador que no tenia llicència. Lleida, Noelia Caselles.
4: L'Audiència de Lleida va condemnar el caçador a 45 anys de presó i va fixar una indemnització que superava el 1 milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i va ser la seva assegurança qui va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. Els fills de les víctimes també van rebre una indemnització de l'assegurança de la Generalitat. Quedava, però, una part important que les famílies van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret als agents rurals, com explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
5: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat, i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement. La diferència que hi havia entre el que van percebre ja de la pòlissa d'assegurances del caçador i la resta que va ser reconegut per la sentència de l'Audiència Provincial de Lleida.
4: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular el va declarar culpable d'assassinat per unanimitat.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
2: Aquest migdia s'ha inaugurat a l'Alt Urgell una nova edició de la tradicional trobada amb els acordonistes del Pirineu. Fins dilluns s'hi fan una desena de concerts amb músics d'arreu del món, amb una edició marcada pel relleu al capdavant del festival després de 51 anys. Arsègol, Joaquim Albalater.
6: El festival arrenca avui a la Seu d'Urgell amb concerts entre demà i diumenge a la Seu i Arsègol, amb l'acte central dissabte al vespre en aquest poble amb una quinzena de grups intèrprets, i es tanca dilluns a Castellbò. Tot plegat amb desenes de músics de tot el Pirineu i també de tot el món, de llocs com Colòmbia, Sibèria, Itàlia o el Quebec. Cati Plana és la directora artística del festival.
7: Sí que hi ha, doncs, alguns intèrprets que potser no havien vingut més a nivell nacional, de més avall, del Camp de Tarragona. La trobada també es considera que és com això, una trobada, un encontre de músics, i sí que s'entén no com un festival que cada any incorpora músics d'arreu molt diferents, sinó que hi ha uns intercanvis, unes coses que es van gestant a poc a poc.
6: Una edició marcada justament pel relleu al capdavant del festival. Cati Plana agafa el relleu d'Artur Blasco, que n'ha estat l'ànima durant 51 anys des de la primera edició, el 1976.

0: En marxa l'Empordà Music Festival a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Entre avui i demà hi actuaran La Gossa Sorda, Joan Dausà, Nena de Conte, Els Pets, Ginestar i La Pegatina, entre d'altres. És la cinquena edició d'aquest certamen que reuneix públic familiar i que organitza una associació juvenil i cultural del poble, Girona, Laia Claret.
1: Un total de 15 concerts i 3 DJs amb actuacions avui i demà de 5 de la tarda a 5 del matí. Un festival que creix amb l'essència marcada a ser una experiència de música en català en viu. Una iniciativa que neix de l'associació juvenil i cultural Els Voltors de la Bisbal. Jordi Lladó n'és el president i remarca la voluntat d'aquest festival.
2: Desvincular una mica el mite de que tots els festivals aquí a les comarques de Girona són a la costa, els grans festivals, i que també terra endins pues, tenim molt que oferir, i llavors també una mica vinculat amb l'Empordà, la terra i tot això, pues, la música del festival sempre ha sigut en català.
1: Músics i cantants com ara La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Pegatina de Tallets i Nena de Conte, o també Nel Moliner, La Fúmiga, Figa Flowers, Els Pets, Buós, Ginestar o DJ Trapella. 5 anys d'un festival que es consolida i agafa embranzida amb la implicació de l'associació com de tallallador.
2: És molt complicat, vam començar més de zero amb el projecte del festival, aleshores arribar en aquesta 5a edició, doncs per nosaltres és un èxit. A partir d'aquí és moltes hores de dedicació i molt de treball per part de tots els membres de l'entitat.
1: Esperen arribar als 18.000 assistents aquests 2 dies.
3: Esports.
0: Fins les 7. Alfons Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda. 5a victòria d'etapa per Tadej Pogačar al Tour de França. Avui s'ha tornat a imposar en solitari a la 19a etapa en final a Alpe d'Huez. Pogačar ha atacat a 12 quilòmetres del final, deixant enrere el grup principal i atrapant els escapats amb els que tenia gairebé 3 minuts i mig de distància. Fins al darrer quilòmetre no ha pogut despenjar a Richard Carapaz i Lenin Martínez, els darrers supervivents de la fuga, però finalment Pogačar ha imposat la seva llei. L'eslové, doncs, és més líder de la general amb més de 7 minuts d'avantatge sobre Remco Evenepoel, el segon classificat, i gairebé 10 sobre el tercer, el seu company d'equip Isaac del Toro. L'etapa de demà també s'acaba a Alpe d'Huez. Ara anem amb el futbol, però hi ha una última hora a l'NBA. Notícia bomba perquè LeBron James ha fitxat pels Sixers de Filadèlfia. L'històric alè de 41 anys signa per 2 temporades com a agent lliure pels de Filadèlfia, on buscarà el seu 5è anell de campió amb 4 equips diferents després dels 2 que va aconseguir amb els Miami Heat, el que va guanyar amb Cleveland Cavaliers i el que també va aconseguir amb Los Angeles Lakers, els 3 únics equips on ha militat fins ara LeBron amb 23 anys de carrera.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: I aquest vespre el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Un duel que valora el capità escapulat Àlex Cano.
5: Personalment és el meu primer cop que jugo contra el primer equip. Llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest. Llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
4: En aquest primer partit podria tenir els primers minuts com a blaugrana Karim Adeyemi, que des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. Qui està a punt de sortir del Barça cap a l'Ajax d'Amsterdam és Marc-André Ter Stegen, un cop solucionats els serrells fiscals. Per cert que s'ha confirmat que el trofeu Joan Gamper jugarà el 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival serà l'Al-Ahly egipci.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Això pel que fa a l'equip masculí. Femení, dia de renovacions. Marta Torrejón renova per un any i arribarà a les 14 temporades al primer equip. La defensa Carla Julià, per la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. 2 ampliacions de contracte que s'afegeixen a la d'ahir de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
3: 3CAT Info.
4: A l'Espanyol, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Precisament al Sabadell han fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club arlequinat. El jugador, que havia militat a l'Espanyol, arriba procedent del Ludogorets de Bulgària.
3: 3CAT Info.
4: I en clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany de futbol.
6: Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.
7: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant sabent com van tractar a Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
4: Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool fa dues temporades i ha estat exercint de director global de futbol al grup Red Bull.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: En motor, els Ferraris han dominat la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria. Lewis Hamilton i Charles Leclerc encapçalen la classificació, seguits de Lando Norris i Max Verstappen. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg per l'egípcia Mayar Sharif en 3 sets.
3: 3CAT Info.
4: I el Barça de bàsquet anuncia més fitxatges. Acaba de fer oficial el de Tyrese Martin, 8a incorporació de la temporada i que signa per un curs. Es tracta d'un aler nord-americà de 27 anys i 1,98 m, que té experiència a l'NBA, els Atlanta Hawks, els Brooklyn Nets i els Sixers de Filadèlfia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Bona tarda a les 7. Com roda el trànsit a aquesta hora, equip viari?
1: Doncs roda, doncs, com és normal, un divendres a la tarda. A l'AP7 hi ha retencions de Castellbisbal a Gelida i de Vilafranca del Penedès a Banyeres en sentit sud i de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. A més, hi ha força retencions al punt de confluència de la C35 amb la C65 a Llagostera cap a la costa, a la C32 de Castelldefels a Sitges i també la costa del Baix Maresme en sentit nord i les rondes barcelonines. A tot això, afegim que continua el tall de la C14 a Tàrrega en tots dos sentits.
0: El Tribunal Suprem aplica per primera vegada de manera completa l'amnistia. Ho fa als casos de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i dels antics membres de la Mesa. Aquestes persones estaven acusades de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. L'incendi forestal que crema a la Serra de Roques, Codolles, al terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà, està creixent i supera ja les 30 hectàrees cremades. El foc afecta una zona d'alta muntanya de difícil accés. El Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, un foc que va començar el dia 3 i que va cremar més de 2.000 hectàrees. Continuen fora de control els focs que cremen a la Comunitat de Madrid i d'Àvila i que ja han devastat més de 15.000 hectàrees i obligat a evacuar o confinar més de 19.000 persones. S'han fusionat els focs de Madrid i ara hi ha risc que les flames també s'uneixin amb el foc que crema a Àvila, cosa que convertiria tots tres incendis en un de sol. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error a la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Investiguen per què es van excloure de les proves tants alumnes amb necessitats educatives especials. Govern i Comuns porten al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials. Així es vol implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys. També es podran fer remuntes d'edificis, subdividir immobles, densificar les noves àrees de creixement urbà per fer-hi habitatge social. Un treballador ha mort avui a les obres del nou Camp Nou, en el primer accident laboral mortal de la construcció del nou estadi. L'operari ha rebut un cop al camp mentre treballava. Els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida. Tret de sortida avui al Dansanau, al Festival de Cultures del Pirineu. Arriba la seva 35a edició. La d'aquest any comença aquesta nit amb Sonoma, de la prestigiosa companyia La Veronal.
2: Esports.
3: 5a victòria d'etapa per Tadej Pogačar al Tour de França. S'ha imposat la 19a etapa en final a Alpe d'Huez. L'eslovè encara és més líder de la general. El Barça juga aquest vespre a les 8 contra l'Europa, porta tancada el primer amistós de la temporada, on podria debutar Karim Adeyemi. El Gamper serà el 19 d'agost contra l'Al Ahly egipci. I bomba a l'NBA. LeBron James fitxa pels Sixers de Filadèlfia. L'alè de 41 anys busca el seu 5è anell de campió amb el seu 4è equip, signant com a agent lliure pels de Filadèlfia.
0: Avui la calor ha afluixat una mica, tret de la Vall d'Aran, on el vent del sud ha fet disparar els termòmetres. Continuem amb un cel serè, tret d'algunes nuvolades al Pirineu i al litoral per litoral sud, amb alguns ruixats i tronades localment intensos. Cap de setmana menys calorós, fresc al Pirineu i amb perill de tempestes intenses i pedregades.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts i mig de les 7, us està parlant Jaume Brufau. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem l'ha aplicat ara a 4 de les causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent i que estaven acusats de desobeir sentències del Tribunal Constitucional. També 3 manifestants condemnats per desordres públics després de la sentència del judici del procés i un alcalde que es va atribuir les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes l'1 d'octubre del 2017. És una informació que ha elaborat Laia Framis.
4: És la primera vegada que el Tribunal Suprem amnistia del tot independentistes encausats o condemnats pel procés i ho fa pocs dies després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei. Els magistrats l'apliquen a 4 causes judicials diferents que afecten un total de 8 persones. I per cert, que entre els magistrats que ho signen hi ha Manuel Marchena o Carmen Lamela. D'una banda, el Suprem amnistia avui l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els membres sobiranistes de la seva mesa són Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès un debat sobre monarquia i autodeterminació i també per haver tramitat iniciatives parlamentàries a favor de la independència. El TSJ els havia absolt el 2022, però el Suprem havia reobert la causa a petició de la Fiscalia. A més de la mesa, avui el Suprem també aplica l'amnistia a 3 persones condemnades per desordres públics durant les protestes contra la sentència del procés a Barcelona i a Girona i també a Matías Sarracán, que va ser alcalde de Sabadell entre el 2017 i el 2019. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències sobre l'ús de les escoles per ser ell qui les autoritzés pel referèndum de l'1 d'octubre i eximir de possibles responsabilitats als seus regidors. En declaracions a aquesta emissora, Sarracán diu que està content de girar full i de no haver de pensar més en multes i inhabilitacions, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
5: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però no ens ha de fer distreure de, doncs, que hi ha molts casos i molt significatius amb molt simbolisme polític que avui encara resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
4: En aquest mateix sentit, Esquerra celebra aquestes amnisties, però creu que són inevitables després de la decisió de la justícia europea i insta el Suprem a fer el mateix amb la resta de causes pendents.
0: Hores abans de saber-se aquest moviment del Tribunal Suprem, el govern havia fet un pas també per avançar en l'aplicació de l'amnistia. L'executiu de Salvador Illa ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'oblit judicial a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells, els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, i també l'exvicepresident Oriol Junqueras. La Generalitat també demana al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar l'Institut Català de Finances com a aval per a aquests encausats. Encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, demanen que el Tribunal Superior de Justícia els hi apliqui immediatament. Ara el Tribunal Superior de Justícia deixa 5 dies a totes les parts per posicionar-se. Creix l'incendi forestal que crema a la serra de Roques Codolles, al terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà. El foc continua actiu i ja supera la 30ena d'hectàrees cremades. Els bombers continuen prioritzant els treballs a la cua del flanc dret, mentre el cap del foc ja ha arribat a una pista forestal i continua carenant el serrat. És una zona d'alta muntanya molt remota i de difícil accés. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: En aquests moments, els esforços se centren a contenir sobretot el flanc dret i aprofitar la pista forestal on ha arribat el cap de l'incendi per frenar-ne la progressió, tot i que fonts dels bombers afirmen que serà complicat, sobretot per la dificultat del terreny. Els agents rurals ja parlen de 36 hectàrees de treball, mentre els bombers continuen amb 9 dotacions aèries i una única dotació terrestre que actua des dels pocs punts accessibles que hi ha. També s'hi està realitzant treball manual. L'avís, recordem, s'ha rebut cap a 3:15 del matí a la serra de Roques Codolles. Això és al municipi de Farrera. L'orografia del terreny, molt rocosa, dificulta molt, doncs, les tasques d'extinció i obliga a centrar bona part del dispositiu en aquests mitjans aeris. Les primeres hipòtesis apunten que el foc podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes d'ahir a la tarda, tot i que les causes encara s'estan investigant. De moment, tot i l'avanç de les flames, no hi ha cap habitatge amenaçat.
0: El govern veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. El foc del dia 3, que va cremar més de 2.000 hectàrees, Girona ara, Laia Claret.
7: En relació amb aquest incendi, els Mossos van detenir un home per ser el causant del foc que treballava amb una radial quan estava prohibit perquè hi havia el pla 3 alfa activat. Un dels aspectes que podria haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris que havien d'estar fent les tasques que es duien a terme a la carretera J660. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
8: En l'aprovació d'aquests treballs, que és el Departament d'Agricultura, com es va dir, qui aprova els treballs, s'indicava que com a mínim hi havia d'haver dos treballadors en la realització d'aquests treballs. Per tant, podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
7: Unes declaracions que la consellera ha fet al Consell Comarcal del Baix Empordà en una reunió amb alcaldes del Baix Ter per l'estat de les carreteres. Segons la consellera, acumulen problemes de sinistralitat i ha anunciat que el govern hi invertirà 50 milions d'euros els pròxims anys. El departament preveu tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Va Serra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram Serra per la Va.
0: S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, demà hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Tot i la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis catalans. I els focs de Madrid i Àvila ja han obligat a evacuar o confinar 40.000 persones. Els dos incendis que cremaven a Madrid i que han unit avui al migdia els seus flancs en un gran foc avancen ara cap al nord amb el perill que també s'acabi fusionant amb el foc que crema a Àvila. El Ministeri de l'Interior ha assumit el control de l'operatiu després que la presidenta madrilenya ho demanés ahir a la nit. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Els incendis de la Comunitat de Madrid ja han cremat més de 15.000 hectàrees. Els focs s'han unit i cremen sense control. Són molt agressius perquè el vent ha anat a més i empeny les flames que canvien contínuament de direcció. Focs que avancen 3 quilòmetres en 40 minuts amb vents de 50 quilòmetres per hora. Protecció Civil ha ordenat el desallotjament de 3 pobles més, Chapineria, Navas del Rey i Colmenar del Arroyo. Estem parlant de focs que tenen una força més gran del que es preveia en un principi perquè els incendis que s'havien originat a Villa del Prado i Valdeiglesias, a Madrid, s'han unificat i aquest últim ha arribat a les instal·lacions de la resclosa de Sant Juan, destruint completament la casa d'administració. S'ha activat l'escenari zero d'emergències. Segons la Confederació Hidrogràfica del Tajo, les condicions de la resclosa es mantenen estables i sota control. La Moncloa ha demanat el suport de Brussel·les, 4 avions grecs i italians se sumaran a l'UME i els efectius de Madrid i Castella i Lleó. També ens han informat que la dificultat d'accés als incendis pot impedir l'accés del ministre Marlaska a Navaluenga. A hores d'ara hi ha 39.000 persones desallotjades o confinades a casa.
0: La gestió d'aquests focs de Madrid ha generat una polèmica política. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha qüestionat a través de les xarxes socials que els governs autonòmics del PP retallin els serveis públics i abaixin impostos i després hagin de demanar ajuda a l'executiu central. Unes valoracions que han fet que la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso li hagi respost així.
10: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
0: Díaz Ayuso ha confirmat que Pedro Sánchez no l'ha trucat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les últimes proves PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error a la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer les proves. Ara bé, han de fer, al sempre, una exempció justificada cas per cas i puntual. I aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. A Catalunya, però, aquesta xifra es va enfilar fins al 23% i això fa que la mostra no sigui representativa. Sònia Fernández és la directora general del currículum.
11: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació afirma que investigarà l'origen d'aquest error i que crearà una comissió que coordinarà les proves i que revisarà també les exempcions a partir d'ara. L'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant de l'emergència educativa. Ho ha explicat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
12: Que PISA no hi sigui per al 2025 no pot ser una excusa per no fer el que cal que fem i que està molt diagnosticat i hi ha molt de consens al voltant de les seves propostes. No pot ser una paràlisi per a l'acció. perquè segurament el PISA 2025 que no tindrem o que no tindrem prou bé ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
13: 3CAT Info.
0: És un quart de vuit. Àrea de servei a punt, trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Jaume. Continua tallada la C14 per la protesta del sector de la pagesia a Tàrrega en tots dos sentits. A més de la C14, també s'hi veu afectada la sortida 507 de la 2 i també l'N2. I a banda d'això, hi ha les retencions pròpies d'un cap de setmana, el del divendres a la tarda concretament. Hi ha retencions a la P7 de Martorell a Gelida i de Vilafranca a Banyeres del Penedès en sentit sud i de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord. A la C32 de Castelldefels a Sitges en sentit sud i també a la línia del Baix Maresme entre Montgat i Cabrera de Mar en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A la C32 a Tordera per enllaçar amb la G600. A la G600 retencions en sentit Blanes. Tant a la C35 com a la C65 a l'altura de Llagostera cap a la costa. A la C17 a Parets del Vallès en sentit nord. A la C16 de Berga a Cercs en sentit nord. A la C55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord cap a Manresa. A la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera. A la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a l'N340 Vilafranca al Penedès, l'Arbós i el Vendrell en sentit sud. A la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat, també cap al Nus de la Trinitat, la B10 a Santa Adrià de Besòs, a la Ronda de Dalt de Barcelona d'Hort a Sant Gervasi en sentit Llobregat i de Pedralbes a la Bona Nova en sentit Besòs, mentre que la Ronda Litoral del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Montjuïc al Poble Sec en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
13: El temps.
0: Gemma Puig.
14: Avui les temperatures no s'han enfilat tant com ahir. En alguns casos s'ha notat força, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre. Vinebre, per exemple, ahir tenia 43 i avui ha arribat a 35, però en canvi, altre cop hem arribat als 39 graus a Tàrrega, Valdomar, a Montesquiu, 39 a Tremp, i el vent de sud ha fet disparar la temperatura a la Vall d'Aran, 39 també de màxima a Bosòst. En una tarda amb un cel serè i amb ruixats que van descarregant cap a sectors de litoral i prelitoral sud. Localment poden ser intensos, acompanyats de vent i de calamarsa. Per tant, precaució en aquests sentit. Però canvi de temps, de tendència i també de temperatura el notarem aquest cap de setmana. De moment, de cara a aquest dissabte al matí, les temperatures ja seran un pèl més baixes, tant al matí, sobretot també de cara al migdia, les màximes més altes, cap als 34-35 graus cap a Ponent, només en aquest sector del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el vent de mestral rescalfat, aquí pot pujar una mica més la temperatura. Vent de nord, tramuntana i mestral, i sobretot molt pendents aquest cap de setmana, tant dissabte com també diumenge, del ruixats i les tempestes que poden ser localment intenses. Venim de molts dies de molta calor i arriba aire fred a les capes més altes i això farà que tinguem ruixats, tempestes, fins i tot alguna calamarsada en sectors del Pirineu, nord-est principalment, però també la nit de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa.
13: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Govern i Comuns volen aprovar al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades. Així volen implicar el sector privat a la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys. Informe de Jordi Corbalan.
15: Sense haver de canviar el planejament urbanístic, a les noves àrees de creixement urbà s'hi podrà augmentar un 20% el sostre edificable per destinar-lo també a habitatge protegit. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, deixa clar que aquesta densificació urbana que temps enrere defensava el mateix president Illa ha de ser respectuosa amb l'entorn.
16: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
15: La nova llei també permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, que va pactar aquestes mesures amb el govern en la negociació dels pressupostos, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
17: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
15: Les mesures es podran aplicar només en zones de mercat tensionat i de forta demanda residencial i tindran una durada temporal de 4 anys prorrogables. La nova llei també blindarà l'ús de residència habitual i permanent de tots els nous habitatges que es construeixin a partir de la seva entrada en vigor, els de protecció oficial i també els de mercat lliure. Per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament per aprovar-la abans d'acabar l'any.
0: Junts acusa el govern d'improvisar amb aquesta proposició de llei per incrementar l'oferta d'habitatge protegit. D'una banda, afirmen que hi ha hagut 3 canvis normatius en un mes en una qüestió prioritària com és l'habitatge. I de l'altra, acusen el Partit dels Socialistes de Catalunya d'assumir les propostes que fan els comuns. Són declaracions de la portaveu de Junts, Judit Toronjo.
18: Amb més intervencionisme, amb més restriccions i amb més inseguretat jurídica. Volen exportar, de fet, a tot Catalunya les polítiques fracassades al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcaldessa Colau.
0: Un treballador ha mort avui en un accident laboral que hi ha hagut a les obres del nou Camp Nou, segons que han informat els Mossos d'Esquadra. La policia ha rebut un avís cap a 3:15 de la tarda i, segons hem pogut saber a 3Cat Info, l'operari, que tenia 54 anys, ha rebut un cop al cap en picar contra una viga mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada a la remodelació de l'estadi del Barça. Els fets s'han posat en coneixement de les autoritats judicials. Es tracta del primer accident laboral mortal des que van començar les obres al camp el juny d'ara fa 3 anys. Ara la construcció se centra en la coberta de l'estadi després d'acabar l'estructura de la nova tercera graderia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tornat a demanar disculpes avui als veïns afectats per l'esvoranc del Putxet. Ho ha fet al plenari municipal d'aquest matí, l'últim abans de les vacances d'estiu, en resposta a una pregunta del president del grup municipal del Partit Popular, Daniel Cirera. Ho hem seguit a l'Ajuntament de Barcelona, amb Anna Escura.
19: Estira i arronsa entre Jaume Collboni i Daniel Cirera per la gestió del consistori en la crisi de l'esvoranc del Putxet provocat per les obres de la línia 9 del metro. D'entrada, l'alcalde ha tornat a demanar disculpes als veïns i comerciants i ha reiterat que el seu govern s'ha posat al costat dels uns i dels altres amb informació, orientació i ajuts. Per la seva banda, el líder dels populars ha acusat la regidora del districte de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, de saber que havien aparegut esquerdes i que s'havia enfonsat alguna vorera.
20: Está diciendo que durante 19 días la concejal del distrito conocía unas alertas de los vecinos sobre la seguridad de su barrio y esa información nunca llegó al alcalde de Barcelona. ¿Está dispuesto, señor alcalde, a depurar responsabilidades políticas por esta absoluta falta de previsión por parte de su gobierno municipal?
21: El Partit Popular no és el partit més exemplar pel que fa a les gestions de crisis. I, per tant, d'entrada, lliçons ni una. Lliçons ni una. Ni a València, ni a Madrid, ni a Castella. Lliçons ni una.
19: Collboni ha acabat la seva intervenció convidant Cirera a parlar amb els veïns i comerciants que, segons diu, aplaudeixen la gestió del seu govern tant en la crisi del Putxet com la de Vallbona o Sants.
13: 3Cat Info.
0: Comença el Festival de les Valls d'Àneu, el Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, en la seva 35a edició. Un certamen que comença aquesta nit amb Sonoma, de la Veronal, i que fins al dia 2 d'agost oferirà fins a una quarantena de propostes de música, dansa i arts escèniques en diversos municipis del Pallars Sobirà. A Esterri d'Àneu, Pau Rovira.
22: La directora del festival, Ruth Martínez, destaca el compromís amb el Pirineu.
23: Fem sobretot el festival per la gent d'aquí, per això és important aquesta xarxa que hem trenat, que et vingui una producció del TNC, que et vingui una producció de la Veronal, és a dir, realment aquesta idea de que la cultura va al territori.
22: Els pròxims

0: El patró del col·lectiu LGTBI.
1: El festival, distingit amb el Premi Nacional de Cultura, arriba als 35 anys, consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu aquí al Pirineu.
2: Cinc minuts i seran dos quarts de vuit.
3: Esports.
2: Bona tarda, Alfons Gorina.
4: Bona tarda. Cinquena victòria d'etapa per Tadej Pogačar al Tour de França. Avui s'ha tornat a imposar en solitari a la 19a etapa amb final a Alpe d'Huez. Pogačar ha atacat a 12 quilòmetres del final, deixant enrere el grup principal i atrapant els escapats amb els que tenia gairebé 3 minuts i mig de desavantatge. Fins al darrer quilòmetre no ha pogut despenjar a Richard Carapaz i Lenny Martínez, que han acabat segon i tercer, però i que eren els darrers supervivents de la fuga, però finalment Pogačar ha imposat la seva llei. L'eslové és més líder de la general, doncs, amb més de 7 minuts d'avantatge sobre el belga Remco Evenepoel, el que és el segon classificat, i gairebé 10 sobre el tercer, el seu company d'equip, el mexicà Isaac del Toro. L'etapa de demà també és en final a Alpe d'Huez. I a l'NBA, notícia bomba, perquè LeBron James ha fitxat pels Philadelphia 76ers. L'històric alè de 41 anys signa per dues temporades com a agent lliure pels de Philadelphia, on buscarà el seu cinquè anell de campió amb quatre equips diferents, després dels dos que va aconseguir amb Miami Heat, el que va guanyar amb Cleveland Cavaliers i el que també va aconseguir amb Los Angeles Lakers, els tres únics equips on ha militat fins ara LeBron en 23 anys de carrera.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I a partir de les 8, el Barça juga el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Un duel que ha valorat el capità de l'Europa, Àlex Cano.
5: Personalment és el meu primer cop que jugo contra el primer equip. Llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
4: En aquest primer amistós podria tenir els primers minuts com a blaugrana Karim Adeyemi, que des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. Qui està a punt de sortir del Barça cap a l'Ajax d'Amsterdam és Marc-André Ter Stegen, un cop solucionats els serrells fiscal. Per cert, que s'ha confirmat que el trofeu Joan Gamper es jugarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival serà l'Alali egipci.
3: 3CAT Info.
4: Tot això a l'equip masculí, el femení, dia de renovacions, Marta Torrejón renova per un any i arribarà a les 14 temporades amb el primer equip. La defensa Carla Júlia, per la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Dues ampliacions de contracte que s'afegeixen a la d'ahir de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
3: 3CAT Info.
4: A l'Espanyol, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanc i blau jugarà demà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque. Precisament al Sabadell han fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club arlequinat. El jugador que havia militat a l'Espanyol arriba procedent del Ludogorets búlgar.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: I en clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany de futbol.
6: Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.
7: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant sabent com van tractar a Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
4: Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool fa dues temporades i ha estat exercint de director global de futbol al grup Red Bull. I el Barça de bàsquet anuncia més fitxatges. Ha fet oficial el de Tyrese Martin, vuitena incorporació de la temporada i que signa per un curs. Es tracta d'un alè nord-americà de 27 anys i 1,98 m, amb experiència a l'NBA, els Atlanta Hawks, els Brooklyn Nets i els Sixers de Filadèlfia. Amb motor, els Ferraris han dominat la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria. Lewis Hamilton i Charles Leclerc han encapçalat la classificació, seguits de Lando Norris i Max Verstappen.
3: 3CAT Info. Informar.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 8:15. El Tribunal Suprem ha aplicat per primera vegada de manera completa l'amnistia i ho fa en els casos de l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i dels antics membres de la Mesa. Estaven acusats de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Molta precaució, perquè segons les previsions que fan els agents rurals, demà tindrem 195 municipis en 19 comarques amb risc extrem de foc forestal. El que hi ha ara a la Serra de Roques-Codolles, al terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà, creix i ja supera les 30 hectàrees cremades. Afecta una zona d'alta muntanya de difícil accés. I continuen fora de control els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila, que ja han cremat més de 15.000 hectàrees i han obligat a evacuar o confinar més de 19.000 persones. S'han fusionat els focs de Madrid i ara hi ha el risc que les flames també s'uneixin amb el foc que crema Àvila, cosa que convertiria els tres incendis en un de sol. Des d'ara fins a arribar a les 8, entre diverses qüestions, farem atenció a Israel, que ha llançat una operació militar a gran escala a Cisjordània. Avui ha mort 4 palestins i 2 israelians en un tiroteig. Ha sigut a tocar d'un dels assentaments de colons jueus que hi ha a la zona. Els dos bàndols s'acusen mútuament del reinici de la violència. I la Generalitat finalment pagarà una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, l'any 2017. Un canvi normatiu ha permès que el departament es pugui fer càrrec d'aquesta quantitat. Aquests dos agents rurals van morir pels trets d'un caçador. Esports, aquesta hora, Alfons Corina, bona tarda.
2: Bona tarda. Cinquena victòria d'etapa per Tadej Pogacar al Tour de França. S'ha imposat en solitari a la 19a etapa en final d'UE. L'eslové és encara més líder de la general. El Barça juga a les 8 el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa i a porta tancada. Podria tenir minuts l'extrem alemany Karim Adeyemi. El Gamper, per cert, jugarà dimecres 19 d'agost contra l'Al-Ahly egipci. I a l'NBA, LeBron James ha fitxat pels Philadelphia 76ers. L'històric alè de 41 anys buscarà el seu cinquè anell de campió amb el quart equip en el que juga.
1: Avui la calor ha fluixat una mica, tret de la Vall d'Aran, amb el vent del sud que ha fet disparar els termòmetres, però continua amb un cel serè amb algunes nuvolades al Pirineu i litoral i prelitoral sud, amb alguns ruixats i tornades localment intensos. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem l'ha aplicat a 4 de les causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent i que estaven acusats de desobeir sentències del Tribunal Constitucional. També 3 manifestants condemnats per desordres públics després de la sentència del judici del procés i un alcalde que es va atribuir les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes l'1 d'octubre del 2017, Laia Framis.
3: És la primera vegada que el Tribunal Suprem amnistia del tot independentistes encausats o condemnats pel procés i ho fa pocs dies després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei. Els magistrats l'apliquen a 4 causes judicials diferents que afecten un total de 8 persones. I, per cert, que entre els magistrats que ho signen hi ha Manuel Marchena o Carmen Lamela. D'una banda, el Suprem amnistia avui l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els membres sobiranistes de la seva mesa són Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès un debat sobre monarquia i autodeterminació i també per haver tramitat iniciatives parlamentàries a favor de la independència. El TSJ els havia absolt el 2022, però el Suprem havia reobert la causa a petició de la Fiscalia. A més de la mesa, avui el Suprem també aplica l'amnistia a 3 persones condemnades per desordres públics durant les protestes contra la sentència del procés a Barcelona i a Girona i també a Matías Sarracán, que va ser alcalde de Sabadell entre el 2017 i el 2019. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències sobre l'ús de les escoles per ser ell qui les autoritzés pel referèndum de l'1 d'octubre i eximir de possibles responsabilitats als seus regidors. En declaracions a aquesta emissora, Sarracán diu que està content de girar full i de no haver de pensar més en multes i inhabilitacions, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
4: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà
0: però no ens ha de fer distreure de, doncs, que hi ha molts casos i molt significatius amb molt simbolisme polític que avui encara resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
3: En aquest mateix sentit, Esquerra celebra aquestes amnisties, però creu que són inevitables després de la decisió de la justícia europea i insta el Suprem a fer el mateix amb la resta de causes pendents.
1: Hores abans de saber-se aquest moviment del Tribunal Suprem, el govern havia fet un pas també per avançar en l'aplicació de l'amnistia. L'executiu de Salvador Illa ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'oblit judicial a la trentena d'ex dels càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, entre ells els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, i també l'exvicepresident Oriol Junqueras. La Generalitat també demana al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar i l'Institut Català de Finances com a aval per a aquests encausats. Encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, demanen que el Tribunal Superior de Justícia els hi apliqui immediatament. Ara el Tribunal Superior de Justícia deixa 5 dies a totes les parts per posicionar-se. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, demà hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També continuaran amb accés restringit als parcs del Montmell, Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, doncs, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. I creix l'incendi forestal que creme a la serra de Roques Codolles, al terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà. El foc continua actiu i ja supera la trentena d'hectàrees cremades. Els bombers continuen prioritzant els treballs a la cua del flanc dret, mentre que el cap del foc ja ha arribat a una pista forestal i continua carenant al serrat. Es tracta d'una zona d'alta muntanya molt remota i de difícil accés, corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: En aquests moments, els esforços se centren a contenir sobretot el flanc dret i aprofitar la pista forestal on ha arribat el cap de l'incendi per frenar-ne la progressió, tot i que fonts dels bombers afirmen que serà complicat, sobretot per la dificultat del terreny. Els agents rurals ja parlen de 36 hectàrees de treball, mentre els bombers continuen amb 9 dotacions aèries i una única dotació terrestre que actua des dels pocs punts accessibles que hi ha. També s'hi està realitzant treball manual. L'avís, recordem, s'ha rebut cap a 3:15 del matí a la serra de Roques Codolles. Això és al municipi de Farrera. L'orografia del terreny, molt rocosa, dificulta molt, doncs, les tasques d'extinció i obliga a centrar bona part del dispositiu en aquests mitjans aeris. Les primeres hipòtesis apunten que el foc podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes d'ahir a la tarda, tot i que les causes encara s'estan investigant. De moment, tot i l'avanç de les flames, no hi ha cap habitatge amenaçat.
1: I els focs de Madrid i Àvila ja han obligat a evacuar o confinar 40.000 persones. Els dos incendis que cremaven a Madrid i que s'han unit aquest migdia en un gran foc avancen ara cap al nord amb el perill que també s'acabin fusionant amb el foc que creme a Àvila. El Ministeri de l'Interior ha assumit el control de l'operatiu després que la presidenta madrilenya ho demanés ahir a la nit. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Els incendis de la Comunitat de Madrid ja han cremat més de 15.000 hectàrees. Els focs s'han unit i cremen sense control. Són molt agressius perquè el vent ha anat a més i empeny les flames que canvien contínuament de direcció. Focs que avancen 3 quilòmetres en 40 minuts, amb vents de 50 quilòmetres per hora. Protecció Civil ha ordenat el desallotjament de 3 pobles més, Chapineria, Navas del Rey i Colmenar de l'Arroyo. Estem parlant de focs que tenen una força més gran del que es preveia en un principi, perquè els incendis que s'havien originat a Villa del Prado i Valdeiglesias, a Madrid, s'han unificat i aquest últim ha arribat a les instal·lacions de la resclosa de Sant Juan, destruint completament la casa d'administració. S'ha activat l'escenari zero d'emergència. Segons la Confederació Hidrogràfica del Tajo, les condicions de la resclosa es mantenen estables i sota control. La Moncloa ha demanat el suport de Brussel·les, 4 avions grecs i italians se sumaran a l'UME i els efectius de Madrid i Castella i Lleó. També ens han informat que la dificultat d'accés als incendis pot impedir l'accés del ministre Marlaska a Navaluenga. A hores d'ara hi ha 39.000 persones desallotjades o confinades a casa.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: Poc més de 4 minuts i mig i seran 3 quarts de 8. Israel ha començat una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort dels 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig avui al matí. Els fets han passat a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha reunit d'urgència el seu executiu, Jerusalem, corresponsal Jordi Brescó.
7: Cisjordània és ara mateix un polvorí amb un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià i amb multitud de colons jueus que estan atacant diversos punts del territori palestí amb ànims de revenja per la mort aquest matí de 2 israelians al poble de Til en un enfrontament en què també han mort 4 palestins. Tot ha començat quan un grup de colons jueus que feia una excursió per l'àrea que els acords d'Oslo designen com a controlada per l'autoritat palestina s'han topat amb veïns palestins de Til. Tot i que el que ha iniciat la baralla no és encara gens clar, Israel ràpidament ha considerat l'incident com un atac terrorista i ha bloquejat l'accés tant a Til com a la ciutat de Nablus. Després d'una reunió d'urgència del gabinet de seguretat, Benjamin Netanyahu ha ordenat l'establiment de més controls de carreteres, l'acceleració de la legalització de punts d'avançada perquè es converteixin en assentaments i batudes allà on l'exèrcit ho consideri necessari. Un dels primers punts on han entrat a la força és l'hospital de Nablus, on s'han endut 2 ferits sospitosos d'haver estat implicats en l'incident.
1: Des d'avui, la cadena hotelera balear Melià ha cessat tota la seva activitat a l'illa de Cuba. El grup hoteler ha tancat els 34 hotels que té l'illa caribenya per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. Melià era un dels principals grups hotelers que operaven a Cuba. No és, però, l'única companyia que ha decidit abandonar-la. També ho han fet els últims mesos l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. Tot un repte per l'economia cubana, que ja havia vist com des de la pandèmia, cada any, les xifres de turistes que visitaven l'illa anaven decaient. L'any 2019 registraven més de 4 milions de turistes l'any. L'any passat no van arribar als 2 milions i aquest any la xifra encara hauria de caigut més. Els cubans pateixen perquè el turisme aporta gran part del seu producte interior brut.
8: Afecten immensamente porque mucha persona queda fuera, muchos lugares quedan cerrados, no hay flujo de turismo, no hay entrada, no hay economía.
9: Cuba es una joya, lo que necesita de que el bloqueo americano es que no ha provocado esta historia.
1: D'entre les dificultats per operar a l'illa hi ha la creixent pressió de l'administració Trump que sanciona les empreses que tenen vincles amb Gaesa, el conglomerat amb qui els estrangers han de tractar per poder operar al país, i el bloqueig del petroli que ha obligat a eliminar rutes aèries. Les famílies dels 2 agents rurals que van morir assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys, cobraran finalment la indemnització de 600.000 euros que tenien pendent. L'assumirà la Generalitat després d'haver fet un canvi normatiu. Els hi va disparar un caçador que no tenia llicència. Lleida, Noelia Caselles.
10: L'Audiència de Lleida va condemnar el caçador a 45 anys de presó i va fixar una indemnització que superava el 1 milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i va ser la seva assegurança qui va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. Els fills de les víctimes també van rebre una indemnització de l'assegurança de la Generalitat. Quedava, però, una part important que les famílies van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret als agents rurals, com explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
11: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement. La diferència que hi havia entre el que van percebre ja de la pòlissa d'assegurances del caçador i la resta que va ser reconegut per la sentència de l'Audiència Provincial de Lleida.
10: Els 2 agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular el va declarar culpable d'assassinat per unanimitat.
6: 3CAT Info.
1: En punt, 3 quarts de 8. Àrea de servei amb el trànsit des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
12: Bona tarda, Jaume. Continua tallada la C14 per la protesta del sector de la pagesia a Tàrrega en tots dos sentits. Aquesta manifestació també afecta la A2, a la sortida 507, i també a l'N2. A banda d'això, hi ha retencions a la P7 de Martorell a Gelida i de Vilafranca a Banyeres del Penedès en sentit sud i de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord. A la C32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat i també de Castelldefels a Sitges en sentit sud. I també a la C32, resseguint la línia del Baix Maresme, entre Montgat i Cabrera de Mar en sentit nord. De fet, hi ha hagut un accident que talla un carril entre Cabrils i Taià en sentit nord. Hi ha retencions també a la C60 Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32, a la C32 també a Tordera per enllaçar amb la G600, que presenta retencions en sentit Blanes. Tant a la C35 com a la C65, el punt de trobada, que és a Llagostera, en sentit cap a la costa. A la C17 a Parets del Vallès, en sentit nord, a la C16 de Berga a Cercs, en sentit nord, a la C55 a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord cap a Manresa, a la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, a la P2 a l'Espluga de Francolí, en sentit est, cap a Montblanc, a l'N340 a Vilafranca del Penedès, l'Arbós i el Vendrell, en sentit sud, a la C58, a Montcada i Reixac, cap a l'entrada a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la B10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, de Sarrià a Horta, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de Montjuïc al Poble Sec, en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
12: Bona tarda.
6: El temps.
1: Gemma Puig.
13: Avui les temperatures no s'han enfilat tant com ahir. En alguns casos s'ha notat força, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre. Vinebre, per exemple, ahir tenia 43 i avui ha arribat a 35, però en canvi, altre cop hem arribat als 39 graus a Tàrrega, Valdomà, a Montesquiu, 39 a Tremp, i el vent de sud ha fet disparar la temperatura a la Vall d'Aran, 39 també de màxima a Bosòst. En una tarda, amb un cel serè i amb ruixats que van descarregant cap a sectors de litoral i prelitoral sud. Localment poden ser intensos, acompanyats de vent i de calamarsa. Per tant, precaució en aquest sentit. Però el canvi de temps, de tendència i també de temperatura el notarem aquest cap de setmana. De moment, de cara a aquest dissabte al matí, les temperatures ja seran un pèl més baixes, tant al matí, sobretot també de cara al migdia, les màximes més altes, cap als 34-35 graus cap a Ponent, només en aquest sector del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el vent de mestral rescalfat, aquí pot pujar una mica més la temperatura. Vent de nord, tramuntana i mestral, i sobretot molt pendents aquest cap de setmana, tant dissabte com també diumenge, dels ruixats i les tempestes que poden ser localment intenses. Venim de molts dies de molta calor i arriba aire fred a les capes més altes i això farà que tinguem ruixats, tempestes, fins i tot alguna calamarsada en sectors del Pirineu, nord-est principalment, però també la nit de dissabte-diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa.
14: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
15: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
15: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
16: Per la feina, ja.
17: L'agenda del Tres Rondes. El cap de setmana casteller de 3Cat Info.
18: Cap de setmana amb diades de primer nivell a Mataró i Vilallonga del Camp. A Mataró, aquest dissabte a les 5 de la tarda, diada de festa major de les Santes a la plaça Santa Anna. Hi actuaran els capgrossos, acompanyats dels castellers de Vilafranca i els minyons a Terrassa.
19: A Constantí també hi podreu veure dues colles de primera línia. Al carrer Major, dissabte, a 6:45, hi actuen la colla jove Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona. I a la plaça de l'Església del Morell, a les 7, hi serà la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona.
18: Dissabte a la tarda hi ha un munt de diades més. Al passeig a l'Església de Begues, a les 5, hi actua la colla local dels Encantats i els castellers de Castelldefels. A Mediona, a 5:45, a la plaça dels Països Catalans, hi actuaran els castellers locals i els xicots de Vilafranca. I a Vilanova i la Geltrú, a les 6, els bordegassos actuen a la Rambla principal amb els Minyons a l'Arbós.
19: Dissabte a les 6, a la plaça de la Farinera de Reus, els xiquets locals actuen acompanyats dels castellers de Sant Pere i Sant Pau i els brivalls de Cornudella. I a la plaça dels Vents d'Altafulla, a les 7, hi haurà els castellers locals acompanyats dels Nois de la Torre i els Salats de Súria.
18: Al passeig de la Pineda, a Vilaseca, els xiquets locals actuen a les 6 de la tarda al costat dels castellers de Tortosa i els Alfoix.
19: A Parets del Vallès, a la plaça de la Vila, a la tarda, diada de festa major amb els Manyacs i els castellers de Rubí. I a Santa Cristina d'Aro, a les 6, els Minyons de Santa Cristina, els Bailets de Gelida i els Xerrics d'Olot actuen a la plaça 1 d'octubre del 2017.
18: Diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església de Vilallonga del Camp s'hi celebrarà el Memorial Pau de Magrinyà, amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona.
19: També el diumenge, però a les 12, diada de festa major a Salt, a la plaça Lluís Companys, hi actuaran els Marrecs, acompanyats dels castellers de Barcelona, els Xerrics d'Olot i els Tirallongues de Manresa. I el Vendrell, passades la 1 del migdia, diada de Sant Anna a la plaça Vella, càrrec dels nens locals.
18: Diumenge al migdia també hi ha diada de festa major a Gallecs, a l'ermita de Santa Maria, i actuaran els castellers de Mollet, acompanyat dels de Cerdanyola i de la Colla de l'Alma Maresma i la Selva Marítima.
19: A la Pobla de Segur, a quarts de 12, hi actuen els castellers del Pallars, acompanyats dels de Ladroc i els torraires de Montblanc. Finalment, a la plaça de la Vila de Sant Pol de Mar, a quarts de 8, hi podreu veure els maduixots acompanyats dels castellers del Baix Montseny i els marjaners de Guissona.
18: Tota la informació del cap de setmana casteller la tindreu a punt diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
16: El festival arrenca avui a la Seu d'Urgell, amb concerts entre demà i diumenge a la Seu i Arsègal, amb l'acte central dissabte al vespre en aquest poble amb una quinzena de grups intèrprets, i es tanca dilluns a Castellbò. Tot plegat amb desenes de músics de tot el Pirineu i també de tot el món, de llocs com Colòmbia, Sibèria, Itàlia o el Quebec. Cati Plana és la directora artística del festival.
20: Sí que hi ha, doncs, alguns intèrprets que potser no havien vingut més a nivell nacional, de més avall, del Camp de Tarragona. La trobada també es considera que és com això, una trobada, un encontre de músics, i sí que s'entén no com un festival que cada any incorpora músics d'arreu molt diferents, sinó que hi ha uns intercanvis, unes coses que es van gestant a poc a poc.
16: Una edició marcada justament pel relleu al capdavant del festival. Cati Plana agafa el relleu d'Artur Blasco, que n'ha estat l'ànima durant 51 anys, des de la primera edició, al 1976.
1: En Joaquim Malvalate parlant-nos de l'inauguració avui a l'Alt Urgell d'aquesta nova edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu, que fins dilluns fan una desena de concerts amb músics d'arreu del món. I encara en aquesta carpeta musical. Charlie XCX, que publica el nou disc Music Fashion Film, juntament amb el nou treball dels Strokes, és una de les principals novetats musicals de la setmana. Ara l'artista marca un canvi respecte a Brad i s'allunya de l'electrònica de ball per incloure més guitarres. No és un disc de rock, però sí que té l'actitud, la distorsió i l'estètica, i a més inclou una col·laboració amb el director de cinema David Cronenberg. Reality Awaits és el títol dels novaiorquesos de Strokes pel seu primer disc publicat des del 2020. Parlen gravat a Costa Rica. Hi ha qui defensa que això ha contribuït a la llibertat estilística que respira tot l'àlbum. El 20 d'octubre passen pel Palau Sant Jordi de Barcelona.

0: 5 minuts i mig i seran les 8 de la tarda.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda. Cinquena victòria d'etapa per Tadej Pogačar al Tour de França. Avui s'ha tornat a imposar en solitari a la 19a etapa en final a Alp d'Huez. Pogačar ha atacat a 12 quilòmetres del final, deixant enrere el grup principal i atrapant els escapats amb els que tenia gairebé 3 minuts i mig de desavantatge. Fins al darrer quilòmetre no ha pogut despenjar Richard Carapaz i Lenny Martínez, els darrers supervivents de la fuga, però finalment Pogačar ha imposat la seva llei. L'eslovè és més líder de la general amb més de 7 minuts d'avantatge sobre Remco Evenepoel, el segon classificat, i gairebé 10 sobre el tercer, el seu company d'equip Isaac del Toro. L'etapa de demà també s'acaba a Alp d'Huez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I a l'NBA, notícia bomba, LeBron James fitxa pels Philadelphia 76ers. L'històric alè de 41 anys signa per dues temporades com a agent lliure pels de Philadelphia, on buscarà el seu cinquè anell de campió amb quatre equips diferents, després dels dos que va aconseguir amb Miami Heat, els que va aconseguir amb Cleveland Cavaliers i el que va guanyar amb Los Angeles Lakers. Els tres únics equips on ha militat fins ara el LeBron amb 23 anys de carrera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I ara, en menys de 5 minuts, arrenca el primer amistós del Barça de la pretemporada contra l'Europa i a porta tancada. Un duel que ha valorat el capità escapulat, Àlex Cano.
3: Personalment, és el meu primer cop que jugo contra el primer equip. Llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
2: Veurem si en aquest primer amistós debuta el blaugrana Karim Adeyemi, que des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. Extrem alemany de 24 anys, firma per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. Qui està a punt de sortir del Barça cap a l'Ajax d'Amsterdam és Marc-André Ter Stegen, un cop solucionats els serrells fiscals. I per cert que s'ha confirmat que el trofeu Joan Gamper es jugarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival serà l'Al-Ahly egipci.
1: 3CAT Info.
2: Tot això pel que fa a l'equip masculí, el femení dia de renovacions. Marta Torrejón renova per un any i arribarà a les 14 temporades al primer equip. La defensa Carla Julià, per la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Dues ampliacions de contracte que s'afegeixen a la d'ahir de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028.
1: 3CAT Info.
2: A l'Espanyol, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament el Sabadell ha fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club arlequinat. El jugador, que havia militat a l'Espanyol, arriba procedent del Ludogorets de Bulgària. En clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany de futbol.
4: Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.
5: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant sabent com van tractar a Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
2: Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool fa dues temporades i ha estat exercint de director global del futbol de grup Red Bull. I el Barça de bàsquet anuncia més fitxatges. Avui el de Tyrese Martin, 8a incorporació de la temporada que signa per un curs. És un alè de 27 anys nord-americà, de 1,98 m, que també pot actuar d'escorta. Té experiència a l'NBA, als Atlanta Hawks, als Brooklyn Nets i als Sixers de Filadèlfia. 8è fitxatge de la temporada, o 9è si tenim en compte també l'arribada del tècnic Alexander Sekulic.
1: 3CAT Info.
2: En motor, els Ferraris han dominat la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria. Lewis Hamilton i Charles Leclerc, que han estat els més ràpids, seguits de Lando Norris i Max Verstappen. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg per l'egípcia Mayar Sharif en 3 sets. En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 catalanes de les 14 jugadores, s'ha classificat per la final de la Copa del Món després de superar Rússia en la semifinal a la tanda de penals. El partit ha acabat en empat a 10. L'equip rival a la final serà els Estats Units. Podem sentir a la santcugatenca Nona Pérez valorar als Estats Units com a rival.
6: Elles tenen un joc molt físic, som conscients d'això, tenim un dia per recuperar-nos i ficar el foc on ha d'estar ficat i estudiar-les, analitzar-les i empapar-nos de tot el que puguem, i no tinc cap dubte que sortirem a per totes, tenim un gran equip i estarem competint fins al final segur.
2: L'equip espanyol masculí jugarà la cinquena posició amb Montenegro, que ha derrotat a Geòrgia per 16-18. L'equip de David Martín ha superat a Croàcia.
7: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia per primera vegada. Bona tarda, són les 8.
8: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
7: L'ha aplicat a 8 condemnats per desobediència i desordres públics, entre els quals l'expresident del Parlament, Roger Torrent. És la primera decisió del Tribunal Suprem després de les sentències del TJUE i també després del recordatori de la Comissió Europea als jutges espanyols que han de respectar les seves decisions. A aquesta hora, la preocupació és màxima pels incendis de Madrid i Àvila, que estan a punt de convertir-se en un de sol. Hi ha 55.000 persones entre evacuats i confinats i s'han cremat més de 15.000 hectàrees. La Moncloa ha demanat el suport de Brussel·les. També creix aquí l'incendi d'alta muntanya que crema a la serra de Roques Codolles, al terme de Ferrera. Això és el Pallars Sobirà. La zona és de molt difícil accés. Serà clau també el temps en les pròximes hores. De seguida buscarem un titular amb la Gemma Puig. En aquest Catalunya Vespre també us explicarem que el govern i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar, diuen, temporalment en zones residencials que estiguin molt tensionades. I ens preguntarem en els pròxims minuts què ha passat perquè Catalunya no pugui ser avaluada aquest any a les proves PISA que avaluen el nivell dels alumnes. L'OCDE no ha admès la mostra que ha presentat a Educació perquè s'han exclòs fins a un 23% d'alumnes quan només es permet descartar un 5% dels elegits, i sempre per motius justificats. En parlarem amb Francesc Padró, que és codirector de l'Anuari de l'Educació de l'any 2026 i també extreballador de l'OCDE. Abans dels esports, avui ha mort un treballador de les obres del Camp Nou d'un fort cop al cap. Ara les obres estan centrades en la construcció de la coberta i s'estan investigant exactament les circumstàncies d'aquesta mort. David Tubac, bona tarda.
9: Bona tarda.
7: Esportivament parlant, quin titular destaquem a aquesta hora?
9: Doncs que el Barça precisament juga ara el seu primer vistós de la pretemporada. És un duel a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper contra l'Europa. Un Barça que d'entrada jugarà amb 4 futbolistes del primer equip al seu 11 titular. Són, d'una banda, Stensne a la porteria, Christensen i Gerard Martín a la defensa i Bardaggi a la davantera.
7: Gràcies, David. Busquem un titular del temps perquè venen alguns canvis. Gemma Puig, bona tarda.
10: Doncs sí, tindrem un cap de setmana amb canvi de temps i també amb canvi de temperatura, i ho anirem notant. Aquesta propera nit i matinada ja es notarà una mica, però sobretot es farà evident aquest descens de la temperatura. Dissabte i diumenge passarem d'aquestes màximes que avui han tornat a arribar als 40 graus. Demà els valors més alts, 36-37 al Camp de Tarragona, però la majoria de comarques baixaran i força. Diumenge encara baixaran una miqueta més, estem parlant de màximes entre els 33-34 graus, però sens dubte també haurem d'estar molt molt pendents dels ruixats i les tempestes que poden ser localment fortes tant dissabte com diumenge.
7: I també un apunt del trànsit a aquesta hora, equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
11: Bona tarda, doncs continua tallada la C14 a Tàrrega en tots dos sentits per la protesta del sector de la pagesia. Aquesta protesta també afecta altres carreteres, l'A2 a la sortida 507 i també l'N2. I a banda d'això hem de dir que com un divendres a la tarda, doncs força afluència de cotxes a la P7, a Vilafranca del Penedès en sentit sud i de Montornès del Vallès a la Roca i també a Llinars en sentit nord. També, sobretot, una línia vermellíssima a la C32, la línia del Baix Maresme, entre Montgat i Cabrera de Mar, per un accident que talla un carril entre Cabrils i Taià en sentit nord. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.

I de la crònica cultural destaquem que avui molt de jazz al Palau de la Música amb motiu del centenari del naixement de Miles Davis. L'encarregat serà el baixista Marcus Miller, que va treballar colze a colze amb ell, amb el genial Miles Davis, durant la dècada dels 80.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: De seguida us expliquem i ampliem el que ha estat el principal titular de la tarda, aquesta decisió del Tribunal Suprem que ha aplicat per primera vegada l'amnistia a 8 condemnats per desobediència. Però el primer que fem és atendre la màxima preocupació que hi ha ara mateix pels incendis que cremen a Madrid i Àvila. Les flames estan actives i les flames estan descontrolades. Més de 55.000 persones estan desallotjades o bé confinades a les seves cases per uns focs que ja són els pitjors en la història de la comunitat. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de sol i de gran. De fet, el Ministeri de l'Interior ha assumit el control de la situació després que la Comunitat de Madrid ho hagi demanat aquesta nit i, de fet, Moncloa ha demanat també ajuda a la seu torn a Brussel·les. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com està ara la situació?
2: Doncs el foc continua avançant sense control. L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat tots els pronòstics i el risc més gran i que ha tingut a tothom molt preocupat és que s'acabi ajuntant amb el d'Àvila, el foc que s'ha declarat a Burgondo, tot i que aquesta possibilitat sembla que s'està descartant per les autoritats. En tot cas, les condicions meteorològiques no són les més favorables per controlar un incendi i molt menys un d'aquestes característiques, el pitjor que ha patit la Comunitat de Madrid. El vent ha superat en alguns moments els 50 km per hora i la temperatura no ha baixat dels 38 graus. A hores d'ara estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una desena de pobles desallotjats i de 55.000 persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid. Francisco Martín Aguirre, delegat del govern a la capital, fa una crida a la responsabilitat dels veïns.
3: En estos momentos alcanzaríamos una cifra de más de 25.000 personas evacuadas y más de 20.000 personas confinadas en la Comunidad de Madrid. Más de 45.000, alrededor de 45.000, 50.000 personas ya que se encuentran en estos momentos o bien confinadas o bien evacuadas. Ante estas nuevas evacuaciones, un nuevo llamamiento a atender las indicaciones, a seguir actuando con prudencia.
2: Una crida als veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
4: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total, total.
5: Bastante caótico desde mi punto de vista porque básicamente a nosotros nos desalojaron súper rápido del tiemblo, yo soy del tiemblo. Al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
2: A petició del govern de Díaz Ayuso, la Moncloa ha declarat per primer cop l'estat d'emergència nacional i s'ha fet càrrec de l'operatiu. El govern espanyol ha requerit el suport de Brussel·les. 4 avions grecs i italians se sumaran a l'UME i els efectius de Madrid i Castella i Lleó. La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per l'ús de maquinària pesant.
1: Àngels, la gestió d'aquests incendis ha generat també una polèmica política entre el govern espanyol i la presidenta madrilenya.
2: Doncs sí, podem dir que els focs també tenen una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis forestals mentre redueix impostos als rics, fet que provoca, ha dit Puente, que s'aprimin els serveis públics. La resposta de Díaz Ayuso no s'ha fet esperar.
6: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente... Allà ell.
2: El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha tret ferro al xoc i ha parlat d'una col·laboració efectiva i absoluta i ha defensat que la Moncloa està fent el que toca. Ayuso s'ha queixat que Pedro Sánchez no l'ha trucat.
1: Gràcies en directe, Àngels Lafuente, des de Madrid. Mentrestant, aquí a Catalunya també hi ha un incendi actiu. Crema des d'aquesta tarda el terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà. És un foc que continua actiu i que ja supera la trentena d'hectàrees cremades en una zona boscosa de difícil accés. És un incendi d'alta muntanya. Se sospita que el foc l'ha provocat, en aquest cas, un llamp. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Quina és la situació ara mateix?
7: Doncs mira, Agnès, en aquests moments els esforços se centren a contenir sobretot la cua i aprofitar la pista forestal on ha arribat el cap de l'incendi per frenar-ne la progressió, tot i que els bombers afirmen que serà complicat, sobretot per la dificultat del terreny, com deies, i perquè el foc està fent rodaments, és a dir, que torna enrere i això pot ser perillós. Els agents rurals ja parlen de com a mínim 28 hectàrees cremades, tot i que segurament ja diuen que en seran més, mentre els bombers continuen amb 12 dotacions aèries i 20 dotacions terrestres que actuen des dels pocs punts accessibles que hi ha aquí. També s'hi està realitzant treball manual. L'avís, recordem, s'ha rebut cap a 3:15 del matí a la serra de Roques Codolles, això és aquí al municipi de Farrera. L'orografia del terreny és molt pendent, molta roca, i dificulta doncs les tasques d'extinció i per tant obliga a centrar bona part del dispositiu en mitjans aeris. I precisament aquesta és la principal preocupació dels bombers: què passarà d'aquí una hora quan per manca de llum aquests mitjans aeris hauran de tornar a la base i veurem com evoluciona el foc. Les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant la tempesta d'ahir a la tarda, tot i que les causes encara s'estan investigant. De moment, tot i l'abans de les flames, la bona notícia, no hi ha cap habitatge amenaçat.
1: Gràcies, doncs, a Pau Rovira, des del Pallars Sobirà. Seguirem també amb molta atenció aquest incendi. La qüestió és que aquí a Catalunya, tot i que les temperatures es comencen a normalitzar, el risc d'incendi no afluixa. De fet, de cara al cap de setmana, Oriol Pujadó, bona tarda.
8: Què tal, bona tarda.
1: Encara s'incrementa.
8: Sí, així ho diuen els agents rurals, que són els que fan les previsions. Aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem al màxim d'incendi forestal. Malgrat, com deies, la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa que es canviï el mapa de riscos. Es reobren parcs naturals que fins avui havien estat tancats. És el cas, per exemple, de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tanquen els parcs del sud de Catalunya, Tivissa, Vandellòs, Cardó, Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. Seguiran tancats amb accessos restringits, el de Montmell, Marmellà i la Serra del Montsant. En total no es podrà accedir, doncs, aquest dissabte a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que suposa nivell molt alt per risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis.
1: Gràcies, Oriol. On la situació continua sent també molt, molt complicada és a França, amb una trentena d'incendis forestals actius en diversos punts del país. El més important és a prop de Bordeus, a la badia d'Arcachon, al departament atlàntic de la Gironda. Allà les flames han arrasat més de 12.000 hectàrees de bosc, una cinquantena de cases i també un càmping. Hi ha 44.000 persones evacuades i les condicions del temps no afavoreixen les feines d'extinció. París, Isabel Gali, bona tarda.
9: Bona tarda. Pel nord i pel sud, la ciutat balneari d'Arcachon està amenaçada i ha estat durant tot el divendres un lloc de pas dels evacuats de la península del Cap Ferrer, que han hagut de marxar per mar perquè la carretera estava tallada. Molts estiuejants, com la Laure i la seva família, que tornen cap a casa.
10: Vam arribar dissabte passat. Havíem de passar 15 dies amb els fills i els seus cosins i tothom està decebut per haver d'escurçar les vacances.
9: Al sud, el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe, és el que més preocupa. El prefecte de les Landes, Gilles Clavreul, ha fet evacuar tots els seus 18.000 habitants. Una cinquantena de cases no han resistit les flames, però 2.000 s'han pogut salvar.
11: Aquí la particularitat és que estem en zona urbana i no forestal. Evidentment, hi ha conseqüències i impacte ecològic, però aquí hi està havent conseqüències molt fortes per la població.
9: Aquesta zona de la costa de Bordeus ja va ser arrasada per les flames el 2022, però aquest doble incendi ja l'ha superat en hectàrees. A l'est de França, el departament del Var confien que les condicions meteorològiques ajudin a controlar avui un altre incendi, que ja ha cremat més de 3.700 hectàrees. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat.
0: Catalunya Vespre.
1: Amb això hem arribat pràcticament a un quart de nou de la nit i també us expliquem que una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, avui el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, També tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. És la primera vegada que el Suprem amnistia del tot independentistes encausats o condemnats pel procés. Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i també Carmen Lamela. Laia Framis, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Anem a pams. Comencem per la mesa del Parlament.
10: Sí, l'amnistia que ha anunciat avui el Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els va absoldre el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. En declaracions a aquesta emissora, Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
12: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: Esquerra celebra l'amnistia, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea.
1: D'altra banda, hi ha el cas dels tres manifestants, als quals el Suprem avui també ha acordat aplicar l'amnistia, i l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán.
10: Sí, setmanes abans de l'1 d'octubre, Sarracán es va atribuir les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
13: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: Els tres manifestants amnistiats van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Gràcies, Laia. A més, avui el govern de Salvador Illa ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat implicant directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. Joan Vilaplana.
14: Doncs sí, el Ministeri Públic vol més dades sobre les joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara, Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies, s'ha limitat a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al 1 milió d'euros. Fonts judicials aclareixen que la petició es va fer dies abans de l'entrevista a Televisió Espanyola en què Zapatero va parlar per primera vegada públicament de les joies.
1: Gràcies, Joan. Fem una pausa ara per la publicitat. Són les 8:18 i a la tornada seguim amb la crònica informativa del dia i també ens aturarem en la qüestió dels exàmens PISA. Per què Catalunya ha quedat fora d'aquest informe que avalua el nivell dels estudiants catalans?
0: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
16: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
15: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
17: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte, amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
18: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
19: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
20: Al Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
21: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
18: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
21: Tot es pot parlar.
18: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: El govern i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. En Rafael de Ribot, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Aquesta nova llei com funcionarà?
2: Doncs mira, permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edificació es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit, i això sense haver de canviar el planejament urbanístic, que considerem que aquest és un fet realment innovador. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, a més, garanteix que aquest increment del que parlàvem, aquest 20% de la densitat, serà respectuós amb l'entorn.
3: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
2: Però hi ha més coses. També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, allò que anomenem les remuntades, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
4: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
2: I una altra cosa, no menor i destacada. Si s'aprova aquesta llei i entra en vigor, els habitatges que es construeixin en aquestes zones en les que s'apliqui, en les zones tensionades, a partir de l'aprovació de la llei, hauran de ser de residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
1: La xarxa de Rodalies continua afectada a aquesta hora per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, a Barcelona. La circulació segueix tallada entre Sant Andreu, Comtal i Montcada i Reixac. Roger Santaló.
5: Bones, sí. Recordem que els passatgers de tres línies han de canviar el seu trajecte habitual. Per exemple, els usuaris de l'R11 que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu, Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien la situació.
6: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
7: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
8: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
5: I els passatgers de l'R2 també tenen aquest mal de cap perquè a Montcada han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4 i el temps del trajecte s'acumula.
9: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
10: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
5: Demà dissabte, Adif i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària.
1: I mentrestant, la setmana vinent i l'altra podran tornar a casa els veïns de 2 blocs desallotjats per l'esvoranc produït per les obres de la línia 9 al barri del Putxet, també a Barcelona. 3 setmanes després del sinistre, continuen fora de casa més de la meitat dels veïns afectats, Roger.
5: Sí, tot i això, amb la reocupació dels 2 pròxims blocs, el govern calcula que els veïns del 60% dels habitatges desallotjats hauran tornat a casa seva. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
11: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
5: La setmana que ve continuaran els estudis tècnics per garantir l'estabilitat del terreny, malgrat que des de la Generalitat s'insisteix que els indicis fan pensar que no hi ha moviments. Per la seva banda, alguns dels afectats estan buscant assessorament legal per presentar una demanda conjunta. Recordem que aquest esvoranc, que es va produir el 7 de juliol, ha afectat uns 300 veïns d'aquest barri del districte de Sarrià-Sant Gervasi. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data del retorn.
1: Des del 1987, a Espanya, estaven prohibits altres plantaments d'òrgans entre persones amb VIH. Aquesta norma es va eliminar l'any passat i ara l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet la primera intervenció d'aquestes característiques. Cèlia Forment, bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Com ha estat el trasplantament?
12: Doncs ha estat un trasplantament de ronyó piu.

0: èxit. El donant també es recupera bé i des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
1: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
2: Perquè els trasplantaments en persones amb VIH tenen alguna dificultat afegida?
0: Sí, els especialistes expliquen que cal estudiar molt bé els tractaments dels dos pacients perquè alguns fàrmacs contra el VIH poden contrarrestar la medicació immunosupressora. Tot i això, els avenços dels últims anys permeten trobar combinacions segures per controlar el virus i evitar el rebuig del nou òrgan. Aquesta nova regulació també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels trasplantaments dels pacients amb VIH, com explica el coordinador de la Vall d'Hebron, Albert Sant Diumenge.
3: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Per cert, l'Hospital Vall d'Hebron és el centre de l'Estat amb més trasplantaments que fets. L'any passat en va fer un total de 387.
2: Gràcies, Cèlia. Catalunya ha quedat fora de l'informe PISA. Avui hem sabut que un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat farà que sigui impossible comparar els resultats, ni amb els d'edicions anteriors a Catalunya, ni amb els d'altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol, ni amb els d'altres països d'arreu del món. Maria Costa, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Anem a pams i expliquem bé què és el que ha passat, de quin error es tracta, perquè a la pràctica això vol dir que no podrem saber si els alumnes catalans han millorat o han empitjorat, no?
4: Exacte. L'OCDE, que coordina l'informe PISA, marca uns criteris perquè hi hagi determinats alumnes que no facin les proves. Són, per exemple, els estudiants que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o els que tinguin poc domini de la llengua. Són exempcions que han d'estar, això sí, justificades cas per cas, exempcions puntuals, i és important dir això, que el topall màxim d'estudiants que se'n poden escapar és el 5%. Doncs bé, l'any passat els centres de Catalunya van excloure el 23% de l'alumnat que formava part de la mostra. Ho admeteix la directora general de currículum del departament, Sònia Fernández.
5: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
2: Molt bé, queda clar, per tant, el motiu pel qual queda exclosa la mostra catalana. Però, Maria, com s'escullen els alumnes que han de fer els exàmens?
4: Això ha seguit tot un circuit. El primer que passa és que les comunitats autònomes envien un llistat al Ministeri d'Educació de tots els centres amb alumnat nascut el 2009. Aquí hem d'explicar que deixen fora els centres d'educació especial. A partir d'aquí, què passa? Doncs que una empresa contractada per l'OCDE fa una selecció aleatòria i diu quins centres han de fer les proves a Espanya. En el cas de Catalunya, per exemple, eren 51 centres. Un cop s'escullen, els centres comuniquen al Ministeri si tenen alumnes amb necessitats educatives especials. Amb tot aquest cens d'alumnes, l'OCDE treballa amb una altra empresa i fa la mostra aleatòria de l'alumnat. I aquí és on els centres, aplicant aquests criteris que hem explicat de l'OCDE, decideixen quins alumnes han d'excloure o no.
2: El topall és del 5% i es va incloure un total del 23%.
4: Per tant, més alumnes del compte.
2: Més alumnes van quedar fora del compte. Gràcies, Maria. Doncs ara, per tant, el que cal veure és en quina part de tot aquest circuit hi ha hagut l'error i, per tant, què és exactament el que ha fallat. De fet, el Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara. De tot plegat, en volem parlar amb Francesc Padró. Ell és catedràtic de l'UPF i codirector de l'Anuari de l'Educació de l'any 2026. Francesc Padró, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
2: A més, també ex-treballador de l'OCDE, oi?
6: Exacte, i també de Nacions Unides.
2: I de Nacions Unides. Per què és un greu ja tan important que al setembre no puguem tenir una mostra representativa dels resultats PISA dels alumnes catalans?
6: Jo diria per dues raons. La primera és perquè necessitem construir una sèrie que ens permeti veure quina és la tendència dels resultats a Catalunya, si anem millorant amb el temps o anem empitjorant. Que ens falti un element d'aquesta sèrie temporal vol dir que tenim menys capacitat de conèixer on som, en definitiva. I en segon lloc també perquè, encara que no sigui molt agradable d'expressar-ho, crec que també hi ha una mica d'orgull nacional en el fet de saber...

0: doncs, que no hem estat capaços de tenir els resultats que tots voldríem conèixer.
1: Això no ho sabrem. Això és el que no sabrem.
0: No.
1: I a més, aquí, clar, hi ha una consideració a tenir en compte, que és que els resultats dels últims exàmens PISA tampoc no han estat molt, molt, molt satisfactoris. Aleshores, encara és més interessant veure'n l'evolució, no? Tu entens què és el que ha pogut passar? O sigui, nosaltres hem explicat la metodologia, sí. Tan freda, tan escèptica, de la manera més escèptica possible. Però entens què és el que ha pogut passar?
0: O sigui, jo puc tenir hipòtesis. Jo no estic en l'equip tècnic ni en cap dels organismes que té en compte això. Val a dir que és una situació que, amb aquestes xifres, amb un 23%, jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball al Centre de Recerca de l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. Si és veritat que hi ha hagut casos en els quals s'ha depassat aquest dintell del 5%, però mai, que jo recordi, em puc equivocar, mai que jo recordi s'havia retirat la mostra, sinó que s'havia dit ull amb això perquè és un 5,5%, un 6%, etcètera, no? Que amb totes les prevencions agudes i per haver. Per tant, diguéssim, és una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula. I què ho pot explicar? Doncs molt probablement les exclusions que realitzen els mateixos centres. I jo m'atreviria a dir, coneguent per damunt diguem-ne, les dades del percentatge d'alumnes que tenen necessitats educatives especials, que tenim entorn d'un 4%, que aquesta no és la raó fonamental. És a dir, no estem parlant d'exclusions d'alumnes, recordem que estem parlant d'alumnes de 15 anys d'edat, no estem parlant d'exclusió d'alumnes que tenen problemes cognitius o problemes conductuals, i la hipòtesi, i voldria insistir en això, és una hipòtesi que llenço, que no sóc capaç de validar ni d'invalidar, és que això està molt relacionat amb la llengua primordial dels alumnes que han estat exclosos.
1: És, de fet, el poc domini de la llengua és un dels motius per quedar exclòs de les proves.
0: Efectivament. Aquesta és la hipòtesi que a mi em sembla més verosímil, però, insisteixo, si no vaig errat, crec que el mateix departament ha dit que encetava una investigació i, per tant, caldrà esperar a veure'n els resultats.
1: En tot cas, no hi ha un 23% de l'alumnat de Catalunya que tingui unes dificultats educatives que faci que quedin exclosos d'unes proves com aquestes, no? Vostè ho xifraves en el 4%.
0: Sí, normalment, o sigui, si estem parlant d'alumnes que tenen dificultats d'aprenentatge derivades de problemes cognitius o fins i tot conductuals, difícilment estarem per damunt del 4%, almenys són les xifres que en aquest moment tinc al cap. Per tant, una altra cosa és que parléssim dels alumnes que estan en situació de vulnerabilitat social i econòmica o d'alumnes que categoritzem com amb dificultats degudes precisament al seu entorn econòmic, no? En aquest cas estaríem parlant, efectivament, de pràcticament un terç dels alumnes del total de Catalunya, no? En general. Però no crec que aquesta raó relacionada amb la vulnerabilitat social i econòmica justifiqui l'exclusió. Més aviat tendeixo a pensar que estarà relacionada amb la llengua, però insisteixo, qui ho ha d'explicar és el departament. Nosaltres des de fora, tant des dels analistes universitaris com la Fundació Equitat.org, nosaltres el que podíem entendre és que aquesta xifra hauria consolidat una tendència que ja fa anys que observem, no només a PISA, sinó també a les proves nacionals de competències bàsiques, d'un empitjorament dels resultats. I hauria estat molt sorprenent veure que els resultats dels exàmens del 2025, sobretot veient quin és l'entorn que els propis docents han vingut denunciant en les últimes setmanes i mesos, doncs que haguessin millorat els resultats. Més aviat tot faria pensar que o es quedarien igual o haurien empitjorat. I, per tant, l'èmfasi, jo crec, s'ha de posar en què fem per millorar. I aquesta és una qüestió, diguem-ne, extremadament important, no?
1: Sí, sí, no tindrem aquestes dades, però segur que l'esforç ha de continuar sent aquest. I també s'haurà d'aclarir perquè, tot i que el topall sigui del 5% d'alumnes exclosos, es van acabar enviant unes proves amb un decalatge tan gran amb l'exclusió del 23%, si és que es va revisar i tot i així es va decidir enviar les proves, o és que ningú ho va revisar en última instància. Tot això, efectivament, ens ho hauran d'explicar després que hi hagi aquesta investigació que el Departament d'Educació ha dit que obrirà ara. T'agraïm moltíssim, Francesc Padró, ell és catedràtic de l'UPF, codirector de l'anuari de l'educació de l'any 2026.
0: Sí, em permets, digue'm, Agnès, sí, que afegeixi una cosa? És només, diguéssim, sembla que és una mala notícia i certament ho és per tothom, però també voldria dir que acredita la seriositat i el rigor amb què aquest tipus de proves es conceben i s'administren, no? I això és una bona notícia, en definitiva, ni que sigui una petita bona notícia dintre de la desgràcia.
1: Sí, sí, certament. Sí, sí, hi ha uns criteris, no?, i es fan complir, diríem, no?
0: Aquesta... Exacte. Exactament.
1: Doncs està bé veure-ho també. Llàstima comprovar-ho d'aquesta manera.
0: Sí, bé.
1: Francesc, moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Al contrari, gràcies a vosaltres.
1: Passant 6 minuts ja de 8:45 de la nit, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
7: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
8: Amb el Joan Antoni Fletxa.
9: El més difícil que tenia el
8: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
7: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
10: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
11: Saps que t'estimo.
12: Són amics.
11: Només amics.
13: L'amor pot ser un joc, però també la pitjor trampa.
12: M'expliques per què no has vingut aquesta nit?
11: Per fer una emoció? Crec que estàs gelós.
12: Vull que deixis de veure.
11: Si no, què?
13: Ben Affleck.
12: No tens por de mi.
13: Anna de Armas. Aigües profundes. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
14: Ets tu.
2: Catalunya Vespre.
1: Un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del Camp Nou del Barça. Comissions Obreres demanarà que s'investigui l'accident per veure si hi ha hagut cap errada en les mesures preventives. Roger.
15: Sí, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap en picar contra una viga pels vols de les 3 del migdia mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada en les obres del Camp del Barça. Carlos del Barrio, responsable d'Acció Sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
16: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
15: Ara s'ha de veure si hi ha relació amb els fets, si hi ha hagut alguna errada en les mesures de seguretat. El sindicat demanarà a la Generalitat que s'investigui per si s'havien pres les mesures corresponents. El d'avui ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha hagut al nou Camp Nou des que van començar les obres fa 3 anys.
1: Gràcies, Roger. Per cert, que la Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el Departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents, recordem-ho, van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
9: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia encaix jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
17: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada.
9: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
1: Una cinquantena de tractors tallen des de les 5 de la tarda la C-14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats protesten contra la fauna cinegètica i les ZEPA, són les zones d'especial protecció per a les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. Marc Camps, bona tarda.
18: Bona tarda. El tall es mantindrà fins a les 9 del vespre, quan els tractors es començaran a retirar en marxa lenta. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que replantegi la normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat la abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la CEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
1: I també exigeixen, Mar, més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica als conreus.
18: Sí, de fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir la sobrepoblació de conills.
20: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
18: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega.
1: I de moment avui, que es mantindrà, diuen, fins les 9 de la nit, per tant, fins d'aquí uns 20 minuts. Per cert, que a l'inici del mes d'agost vindrà molt acompanyat d'una pujada del preu dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli, a causa dels mercats per la situació internacional, s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost, la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre, i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixeran aquestes ajudes públiques que es van implementar, recordem-ho, per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Israel ha iniciat una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una reunió d'urgència amb el seu gabinet, ha aprovat algunes mesures, com ara el desplegament extraordinari de l'exèrcit o bé l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada dels colons perquè es converteixin en assentaments legals, segons Israel. Jerusalem, Jordi Brascó.
21: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Gràcies, Jordi. Mentrestant, l'Iran amenaça de matar tant soldats nord-americans com víctimes mortals iranianes i hagi per bombardejos dels Estats Units. Tot això segons ha promès el comandant en cap de les Forces Armades de la República Islàmica. Les hostilitats continuen sobre el terreny per les dues bandes, eh? Ignasi Abad, bona tarda.
0: Sí, bona tarda. Els guardians de la revolució adverteixen que bombardejaran països que donin suport a qualsevol mena, de qualsevol mena a Washington. De moment, avui han atacat Bahrain, Kuwait i Jordània, aliats dels Estats Units, després dels bombardejos de matinada dels nord-americans per 13a nit consecutiva. L'únic gest de distensió avui ha vingut per part dels Houthis, els rebels del Iemen, aliats de l'Iran, asseguren que no volen bloquejar indiscriminadament els pas de vaixells pel Mar Roig, sinó que només impediran el pas de les embarcacions de l'Aràbia Saudita, que són els seus enemics. La cotització del preu del barril de petroli Brent ha baixat avui un 5% fins als 95 dòlars, després d'haver superat ahir el 100.
1: Gràcies, Ignasi. Mentrestant, Donald Trump amenaça ara Europa amb forts aranzels com a represàlia per les multes de 890 milions d'euros a Google per haver infringit la llei europea de mercats digitals. Miquel Àngel Violant, bona tarda.
3: Bona tarda. Segons el president nord-americà, Europa roba els Estats Units i per aquesta raó li caurà una bona repassada per comportaments que l'inquilí de la Casa Blanca considera il·legals i immorals. Trump ha arribat a dir: no som la guardiola d'Europa. És el contrapunt irat de Trump, una jornada tranquil·la, en què Europa es mostrava satisfeta perquè els arancels anunciats en les hores prèvies per la Casa Blanca estaven per sota del 15%, el topall pactat a l'estiu amb la Unió Europea. Fins i tot la portaveu de la Comissió Europea, Paula Pinho, havia mostrat la seva satisfacció.
22: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos arancelaris que van ser acordats.
3: Però ara aquesta valoració positiva queda en entredit en funció de quines siguin les noves mesures arancelàries de Donald Trump, acostumat a servir-ne una de freda i una de calenta en la gestió dels conflictes amb els socis europeus.
1: I més fronts que té oberts a la Casa Blanca. Un d'ells és que ha informat avui que el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, es reunirà amb el president nord-americà a Washington dimarts vinent. L'entrevista es produeix després d'intensos contactes ahir entre els governs dels dos països. L'anunci s'ha fet en una jornada particularment negra a Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts, Ignasi.
0: Sí, l'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones, n'han ferit més de 100. 5 ucraïnesos més han mort a Sloviansk, una de les últimes ciutats de Donetsk, sota control de l'exèrcit de Zelensky, per bombes guiades llançades per Moscou. I al matí, drons ucraïnesos han impactat contra diversos magatzems de l'empresa Wildberries, un gegant del comerç en línia al país a qui Zelensky acusa de col·laborar amb l'exèrcit rus. Els atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç, 6 morts i 26 ferits. Els bombardejos contra aquesta companyia van començar dissabte i Zelensky el justifica al·legant que l'empresa emmagatzema i distribueix material militar per l'exèrcit rus. D'altra banda, l'OTAN ha confirmat que ha batut un dron a Romania per primera vegada des de l'inici de la guerra, que havia entrat a l'espai aeri de Romania. No queda clar l'origen d'aquest dron, hi ha una investigació en marxa.
1: Dotze minuts i arribarem a les 9 de la nit. El dispositiu especial de mobilitat per a l'eclipsi del 12 d'agost restringirà la circulació de camions a la P7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació distribuïts en 18 municipis. Montsemir, bona tarda.
23: Bona tarda. El govern recomana evitar l'AP7 aquell dia. Serà la via en què s'esperen més complicacions, però també es preveu que hi hagi congestions a la 7, la Nacional 340, la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que, sobretot, cal evitar l'observació de l'eclipsi des dels vorals de les carreteres.
24: És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies, fent alguna fotografia, el que podria passar si no tenim una observació a través d'aquest pla de trànsit.
23: El dispositiu per al 12 d'agost a la tarda mobilitzarà 700 efectius dels Mossos a les carreteres del Ter Sud del país, que és on l'eclipsi serà total. També s'hi afegiran les policies locals i agents rurals als espais naturals com el Delta de l'Ebre i la Serra de la Mussara. Es repartiran 150.000 ulleres homologades en diversos punts d'observació. Núria Montserrat és la consellera de Recerca.
4: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
23: L'eclipsi es podrà veure des de 8:15 a les 9 del vespre. S'esperen 50.000 persones als punts oficials d'observació.
1: Gràcies, Montse. I avui a Balaguer ha sonat això.
5: Com no hi ha inútil cap esperit si creix lliure en la seva virtut, que per poder esdevenir el que volien els déus, en la forma viva del que...
1: Versos de Carles Riba, que han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un escriptor prolífic que va morir dimarts amb 103 anys. Lleida, Julià Albacar.
6: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Viladuguet.
7: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
6: Un llegat que ara està treballant per conservar a la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular.
1: I a Barcelona, quan falten 21 dies perquè comenci la Festa Major de Gràcia, que serà del 14 al 21 d'agost, ja escalfa motors amb una polèmica. Les queixes d'alguns veïns pel soroll, Marta Vives.
8: Fa anys que es parla de la massificació, però ara sis carrers de moment han rebut peticions per anul·lar les activitats nocturnes pel soroll i les molèsties que provoquen. Escoltem les queixes dels veïns que ha recollit BTV.
25: Em sembla que a les 12 en teoria pleguen la música, però la gent no se'n va a casa.
26: Pues por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
27: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
8: Per la seva banda, la primera tinenta d'alcaldia i regidora del districte, Laia Bonet, ha defensat les festes de Gràcia i el patrimoni que representen per la ciutat.
28: És una festa oberta, és una festa inclusiva, és una festa pensada per tothom i és una festa que és justament la millor mostra de la identitat de la vila.
8: La presidenta de la Fundació Festes de Gràcia, Lina López, però ha admès a Catalunya Ràdio que s'ha de fer una reflexió.
29: Hem de fer una reflexió, hem de fer-la i és evident que hauríem de fer-la, però clar, aquest any continuarem amb la festa tal com la veníem plantejant des de fa 4 o 5 anys, que és quan va començar el canvi del reglament intern.
8: Durant la setmana de la Festa Major de Gràcia s'organitzaran més de 900 activitats gratuïtes.
1: El baixista Marcus Miller homenatja Miles Davis al Palau de la Música de Barcelona amb motiu del centenari del naixement del genial trompetista. Miller va treballar colze a colze amb ell durant la dècada dels 80, amb Ruiz.
30: El concert d'aquesta nit s'anomena We Want Miles, és a dir, Volem en Miles, que és el títol del primer disc en directe que va publicar el trompetista d'Illinois després de 5 anys sense pujar als escenaris. 3 dels músics d'aquell àlbum actuen aquesta nit al Palau: el baixista i clarinetista Marcus Miller, el saxofonista Bill Evans i el guitarrista Mike Stern. Miller va treballar al costat de Miles Davis des de 1980 i va compondre algunes de les peces principals d'àlbums com Tutu. El trompetista ja havia estat pioner de gairebé tot: el bebop, el cool jazz, el jazz modal, el jazz d'avantguarda, i als anys 80 hi afegia rock progressiu, electrònica, pop, i aprofundia en la fusió. Al concert d'aquesta nit, Marcus Miller recuperarà temes dels seus discos conjunts, com The Man with the Horn, We Want Miles, Amandla, dedicat a les cultures del sud de l'Àfrica, o Tutu, un homenatge, òbviament, a l'arquebisbe i activista sud-africà Desmond Tutu. Però també hi haurà lloc per als grans clàssics de la discografia de Miles Davis: Kind of Blue, un disc fonamental per entendre el jazz contemporani, i el futurista Bitches Brew.
1: So 5 minuts i mig arribarem a les 9 de la nit. David Ubach, com estàs?
2: Què tal?
1: Hem de parlar dels esports.
2: Doncs amb el Barça.
1: Que... amb què comencem, amb el Barça?
2: Sí, vinga, que avui està jugant el seu primer partit amistós de la pretemporada. De tota manera, és un partit a porta tancada, un Barça a Europa de la primera federació, que de moment ha començat a les 8, ara ha d'estar al descans, però com que és a porta tancada, doncs no en tenim els detalls, els sabrem tan bon punt s'acabi. Sí que podem explicar que Karim Adeyemi, el nou fitxatge tot just presentat ahir, no jugarà aquest enfrontament. S'havia especulat amb què podia estrenar-se, però finalment no serà així. Del Barça, amistós a banda, doncs podem explicar també que aquí està a punt de sortir cap a l'Ajax és el porter Ter Stegen, en forma de sessió, un cop s'han solucionat ja els serrells fiscals que quedaven pendents. I també hem conegut que el trofeu Joan Gamper al Barça el jugarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Pel que fa al femení blaugrana, també novetats en forma de renovació d'una de les jugadores de referència. Marta Torrejón renova per un any i arribarà ja a les 14 temporades al primer equip blaugrana. En canvi, una defensa molt més jove, Carla Julià, renova fins al 2030 i ja passa a tenir fitxa del primer equip.
1: A l'Espanyol, una sortida confirmada.
2: És la d'Antonio Roca, que marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós, per cert, contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Un Sabadell que avui ha comunicat un fitxatge, el del lateral Gonzalo Pipa Ávila, que firma, com dèiem, pel club Arlequinat, provinent del Ludogorets de Bulgària. Precisament té passat Pipa Ávila a l'Espanyol.
1: Molt bé. Afegim-hi un parell de punts més de futbol.
2: Doncs en clau internacional, Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany. Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool. Ara fa dues temporades i ha signat contracte fins al 2030. I pel que fa a Lleida, han clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri el van detectar després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-la la gestió.
1: El Tour de França, cinquena victòria d'etapa per Tadej Pogacar,
2: I s'ha tornat a imposar en solitari avui a la 19a etapa, la penúltima de la ronda francesa, i que tenia final en un cim mític, l'Alpe d'Huez. Per cert, Pogacar ha batut el rècord d'aquesta ascensió que datava de 31 anys enrere. Ha atacat a 12 quilòmetres de l'arribada, deixant enrere primer el grup principal i de mica en mica ha anat atrapant tots els corredors que hi havia escapats per davant i els quals tenia gairebé 3 minuts i mig de distància per davant. I have good legs
9: and there's not many guys. Tinc bones cames i no hi ha gaires nois que em puguin seguir, així que ho he intentat i he arribat al capdavant. Or try to go with me, so I tried
2: and then I committed to the top. Pogacar, doncs, que deixa encara més vist per sentència. Aquest Tour de França té de renda més de 7 minuts respecte del segon, que és Remco Evenepoel, i gairebé 10 minuts de marge amb el tercer, que és el seu company d'equip, a més, precisament a l'Emirates, Isaac del Toro, el mexicà. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alpe d'Huez i torna a ser d'alta muntanya.
1: I ja serà diumenge que entren a París, arriben sí, a París i s'acaba.
2: Sí, amb el final als Camps Elisis, però des de l'any passat amb una variació, amb ascensió a Montmartre, que sempre doncs, en deixa imatges més espectaculars.
1: I tant, ben boniques. I el Barça de bàsquet, que encadena fitxatges.
2: Avui ha fet oficial el seu 8è reforç, el de Tyrese Martin, que és un aler que té experiència a l'NBA, és estatunidenc, té 27 anys i a més també pot jugar d'escorta. I a l'NBA, atenció, perquè ja té nou equip, LeBron James ha fitxat pels Philadelphia 76ers. L'aler de 41 anys firma per dues temporades amb els Sixers com a agent lliure i buscarà amb l'equip de Philadelphia el seu cinquè anell de campió amb el que seria amb un quart equip diferent.
1: Molt bé, gràcies David.
2: Fins demà, adéu-siau.
1: Minut i mig i arribarem a les 9 de la nit d'aquest divendres, per tant, ja tota l'atenció posada en el cap de setmana, en el qual sembla que ens esperen canvis en alguns punts del territori importants pel que fa al temps. Gemma Puig.
10: Avui les temperatures han quedat un pèl més baixes, tret d'algun racó del Pirineu i també altre cop hem tornat a arribar als 40 o fins i tot 41 graus a Llimiana, 40 als Torms, vent de sud que ha fet pujar la temperatura cap a la Vall d'Aran, 39 a Busos, però en conjunt no s'ha enfilat tant, sobretot s'ha notat cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, on han quedat més baixes que no pas aquests darrers dies. Hem tingut ruixats cap al prelitoral del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i ruixats ara al vespre també cap al Pirineu i Prepirineu Occidental. Aquest canvi de temps i de temperatura el notarem el cap de setmana. D'una banda, amb menys calor, gairebé a tot arreu, excepte el Camp de Tarragona i Ebre, que amb el vent de mestral quedarà la temperatura un pèl més alta, però sobretot haurem d'estar molt pendents dels ruixats i les tempestes que descarregaran tant dissabte com diumenge, que poden ser localment intenses, amb tempesta, amb calamarsa, amb cops de vent. Per tant, molta precaució, perquè venim de dies de molta calor acumulada.
11: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: Els incendis que cremen a Madrid i Àvila estan actius i descontrolats. Més de 55.000 persones han hagut de ser desallotjades o confinades per uns focs que a Madrid ja són els pitjors a la història de la comunitat. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. A Catalunya, tot i que les temperatures es comencen a normalitzar, el risc de l'incendi no afluixa i de cara a aquest cap de setmana s'incrementa. Segons les previsions d'agents rurals, demà tindrem 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error a la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Investiguen per què es van excloure de les proves tants alumnes amb necessitats educatives especials. Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels per les multes a Google i qualifica d'il·legal i immoral el comportament europeu. Les amenaces arriben després que Washington activés aquest divendres aranzels moderats als productes europeus. 3 setmanes després de l'esvoranc produït per les obres de l'L9 al barri del Putxet, a Barcelona, més de la meitat dels veïns afectats encara no han pogut tornar a casa. El govern preveu que la setmana vinent es puguin tornar a habitar 2 blocs més dels que es van haver de desallotjar. Uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar pel seu comiat han dit avui adeu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet a Balaguer, a la capital de la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
1: Esports.
2: El Barça està jugant des de les 8 al seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a l'Europa en una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper. Precisament, el trofeu Joan Gamper es disputarà el dimecres 19 d'agost contra l'Al-Ahly egipci. 5a victòria d'etapa per Tadej Pogacar al Tour de França. Avui s'ha tornat a imposar l'eslovè en solitari a la 19a etapa en final a l'Alpe d'Huez. L'eslovè encara és més líder de la general amb més de 7 minuts sobre el seu màxim perseguidor. I tot això el dia que el Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge. Es tracta de Tyrese Martin, estatunidenc de 27 anys. D'altra banda, també està molt encarada la incorporació de Tosané Buoman, ja que Torni Kishengelia marxarà a un altre equip a Euroliga.
0: Cap de setmana amb canvi de temps i baixada de temperatures. Demà farà menys calor, tret del Camp de Tarragona i l'Ebre, on podran pujar una mica amb mestral reescalfat. Matí amb sol i alguns núvols al nord-est i tarda amb xàfecs i tempestes localment fortes. Tramuntana a l'Empordà i terç a l'Ebre a primera i a última hora del dia.
1: 3CAT Info.
0: Passem poc més de 4 minuts de les 9 de la nit, us està parlant Jaume Brufau. Màxima preocupació pels incendis que cremen a Madrid i a Àvila. Les flames estan activades i descontrolades. Més de 55.000 persones estan desallotjades o confinades per uns focs que ja són els pitjors de la història de la comunitat. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de sol. El Ministeri de l'Interior ha assumit el control de la situació i en declaracions a Televisió Espanyola, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit que confien que les pròximes hores la situació meteorològica els ajudi a les tasques d'extinció.
3: Esperemos que el viento, esas son las previsiones de AEMET, afloje razonablemente y que tengamos una ventana importante durante toda la noche y la madrugada para atacar vía terrestre al fuego.
0: En aquests moments, a la Comunitat de Madrid hi ha 45.000 veïns afectats entre confinats i evacuats. A Àvila en són 10.000 més. La superfície calcinada entre els dos focs supera les 20.000 hectàrees. I a França, la situació continua sent també molt complicada per una trentena d'incendis forestals actius en diversos punts del país. El més important és a prop de Bordeus, a la badia d'Arxazung, amb el Departament Atlàntic de la Gironda. Les flames han arrasat més de 14.000 hectàrees de bosc, una cinquantena de cases i un càmping. Ja són 110.000 les persones evacuades i les condicions del temps no afavoreixen les feines d'extinció. París, Isabel Galí.
4: Bona tarda. Pel nord i pel sud, la ciutat balneari d'Arcachon està amenaçada i ha estat durant tot el divendres un lloc de pas dels evacuats de la península del Cap Ferrer, que han hagut de marxar per mar perquè la carretera estava tallada. Molts estiuejants, com la Laure i la seva família, que tornen cap a casa.
5: Vam arribar dissabte passat. Havíem de passar 15 dies amb els fills i els seus cosins i tothom està decebut per haver d'escurçar les vacances.
4: Al sud, el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe, és el que més preocupa. El prefecte de les Landes, Gilles Clavreul, ha fet evacuar tots els seus 18.000 habitants. Una cinquantena de cases no han resistit les flames, però 2.000 s'han pogut salvar.
6: Aquí la particularitat és que estem en zona urbana i no forestal. Evidentment, hi ha conseqüències i impacte ecològic, però aquí hi està havent conseqüències molt fortes per la població.
4: Aquesta zona de la costa de Bordeus ja va ser arrasada per les flames el 2022, però aquest doble incendi ja l'ha superat en hectàrees. A l'est de França, el departament del Var confien que les condicions meteorològiques ajudin a controlar avui un altre incendi, que ja ha cremat més de 3.700 hectàrees. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat.
0: I a Catalunya, tot i que les temperatures comencen a normalitzar-se, el risc d'incendi no afluixa. De cara a aquest cap de setmana, s'incrementa. Segons les previsions que fan els agents rurals, demà tindrem 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de les temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, a la Ribera Salada, al Montsec d'Ares i al Montsec de Rúbies, i al Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellòs, Cardó, el Boix, les muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringits als parcs del Montmell, Marmellà i la Serra de Montsant.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara passen 8 minuts de les 9 de la nit, una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
7: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de dos anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
8: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
7: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
9: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
7: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: A més, avui el govern de Salvador Illa ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval a l'Institut Català de Finances. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer les proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en total aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. A Catalunya, però, aquesta xifra es va enfilar fins al 23%, i això fa que la mostra no sigui representativa. Sònia Fernández és la directora general de Currículum.
10: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació diu que investigarà l'origen d'aquest error i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara. Una situació inèdita, segons ha qualificat Francesc Pedró, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i amb experiència al comitè expert d'aquesta OCDE. N'ha parlat ara fa uns minuts al Catalunya Vespre d'aquesta emissora.
11: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular, en el pitjor sentit de la paraula.
0: Pedro creu que la majoria d'alumnes es van excloure de les proves pel motiu del poc domini de la llengua.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Donald Trump amenaça ara a Europa amb forts aranzels com a represàlia per les multes de 890 milions d'euros a Google per haver infringit la llei europea de mercats digitals. Segons el president nord-americà, Europa roba els Estats Units i té comportaments que considera il·legals i immorals. Per aquesta raó diu que li caurà una bona repassada. El president dels Estats Units ha arribat a afirmar: "No som la guardiola d'Europa". És el contrapunt irat de Trump a una jornada tranquil·la en què Europa es mostrava satisfeta perquè els aranzels anunciats en les hores prèvies per la Casa Blanca estan per sota del 15%, el topall pactat a l'estiu amb la Unió Europea. Fins i tot la portaveu de la Comissió Europea, Paula Pinho, havia mostrat la seva satisfacció.
12: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos aranzelaris que van ser acordats.
0: Ara, però, aquesta valoració positiva queda en entredit en funció de quines siguin les noves mesures aranzelàries de Donald Trump, acostumat a servir-ne una de freda i una de calenta a la gestió dels conflictes amb els socis europeus. I Israel ha iniciat una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, en una reunió d'urgència amb el seu gabinet, ha aprovat mesures com el desplegament extraordinari de l'exèrcit o l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada dels colons perquè es converteixin en assentaments legals, segons Israel. Jerusalem, corresponsal Jordi Brescó.
13: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En punt. 9:15. Àrea de servei. Trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona nit.
14: Bona nit, Jaume. Començarem dient que s'acaba de reobrir la C-14, que estava tallada a Tàrrega en tots els sentits per les protestes del sector de la pagesia. Encara queda un puntet de retenció en aquesta zona, però vaja, ja l'acaben de reobrir. A banda d'això, a aquesta hora, queden punts de retenció a la P7, a Santa Margarida i els Monjos, fins a Banyeres del Penedès en sentit sud i també a Sils en sentit nord. En aquest punt hi ha un carril tallat per un accident. També hi ha retencions a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar justament amb la C32, a la C65 a Llagostera cap a la Vall d'Aro i també a la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera. Fins aquí la informació viària. Bona nit.
0: Gràcies, Carmina. Bona nit.
1: El temps.
0: Previsió a Gemma Puig.
15: Avui les temperatures han quedat un pèl més baixes, igualment, però hem arribat als 41 graus a Llimiana, 40 als Torms, 39 a Tàrrega, Montesquiu, Baldomà, vent de sud que disparà la temperatura a la Vall d'Aran, 39 a Busost, però sí que en conjunt ha quedat un pèl més baixa. La safogó ha sigut marcada altre cop a la façana litoral, amb algun ruixat, tempesta que hi ha hagut cap a la zona dels ports, prelitoral del Camp de Tarragona, i al vespre també cap al Pirineu, prepirineu més occidental. Aquest cap de setmana notarem aquest canvi de temps i de temperatura. Farà menys calor, gairebé a tot arreu. Baixen les temperatures, es notarà cap a comarques interiors, cap a Ponent, dissabte les màximes com a molt 34-35 graus i diumenge 33 o 34. Només dissabte, amb vent de mestral rescalfat, pujarà la temperatura entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Un vent de mestral que bufarà tant dissabte i sobretot es reforçarà diumenge, el mateix passarà amb la tramuntana. Però, sens dubte, del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que poden ser localment intenses, acompanyats de calamarsa, de cops de vent. Venim de molts dies de calor i les tempestes podran descarregar amb força. El dissabte cap a les comarques del nord-est, Pirineu Oriental, comarques entre Barcelona i Girona, de matinada poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge repetirien altre cop cap al nord-est.
0: La setmana que ve i la següent podran tornar a casa seva els veïns de dos blocs desallotjats per l'esvoranc produït per les obres de l'L9 al barri del Putxet, a Barcelona. Un sinistre que va obligar a evacuar 8 edificis, de manera que, 3 setmanes després del sinistre, continuen fora de casa seva més de la meitat dels veïns afectats. Tot i això, amb la recuperació dels dos pròxims blocs, el govern calcula que els veïns del 60% dels habitatges desallotjats podran tornar a les seves cases. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
16: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
0: La setmana vinent continuaran els estudis tècnics per garantir l'estabilitat del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat.
17: Tot ens fa pensar que el terreny que envolta l'illa està en perfectes condicions. Tot i així, una altra vegada més, per prudència, farem uns sondejos i uns assajos geofísics per comprovar que, efectivament, aquest terreny, que, repeteixo, tots els indicis diuen que hauria d'estar en condicions normals, es troben efectivament així.
0: Algunes de les persones afectades estan buscant assessorament legal per presentar una demanda conjunta. Aquest esvoranc es va produir el dia 7, ha afectat uns 300 veïns d'aquest barri del districte de Sarrià, Sant Gervasi. Presó provisional pel presumpte autor de l'agressió a ganivetà des de la seva parella a la Canonja, al Tarragonès. El titular del jutjat primer de la secció de violència sobre la dona de Tarragona ha rebut avui el presumpte agressor, que té 14 antecedents policials. Finalment, se li ha imposat la presó provisional comunicada i sense fiança per una causa que investiga una tentativa d'homicidi. Els fets van passar a dimecres quan l'agressor, que té 44 anys, hauria intentat matar la seva parella clavant-li diverses ganivetades.

0: Avui a Balaguer, els versos de Carles Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat en un acte multitudinari per dir l'últim adeu a un prolífic escriptor que ens deixava dimarts als 103 anys. Lleida, Júlia Albacar.
1: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
2: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
1: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.

0: El baixista Marcus Miller homenatge Miles Davis al Palau de la Música de Barcelona i ho fa amb motiu del centenari del naixement del genial trompetista. Miller va treballar colze a colze amb ell durant la dècada dels 80. Ho seguim a Barcelona amb en Marc Ruiz.
1: El concert d'aquesta nit s'anomena We Want Miles, és a dir, Volem en Miles, que és el títol del primer disc en directe que va publicar el trompetista d'Illinois després de 5 anys sense pujar als escenaris. 3 dels músics d'aquell àlbum actuen aquesta nit al Palau. El baixista i clarinetista Marcus Miller, el saxofonista Bill Evans i el guitarrista Mike Stern. Miller va treballar al costat de Miles Davis des de 1980 i va compondre algunes de les peces principals d'àlbums com Tutu. El trompetista ja havia estat pioner de gairebé tot. El bebop, el cool jazz, el jazz modal, el jazz d'avantguarda i als anys 80 hi afegia rock progressiu, electrònica, pop i aprofundia en la fusió. Al concert d'aquesta nit, Marcus Miller recuperarà temes dels seus discos conjunts com The Man with the Horn, We Want Miles, Amandla, dedicat a les cultures del sud de l'Àfrica, o Tutu, un homenatge, òbviament, a l'arcabisbe i activista sud-africà Desmond Tutu. Però també hi haurà lloc per als grans clàssics de la discografia de Miles Davis, Kind of Blue, un disc fonamental per entendre el jazz contemporani, i el futurista Bitches Brew.
0: I quan falten 21 dies perquè comenci la Festa Major de Gràcia, del 14 al 21 d'agost, ja es cal fer motors amb una polèmica, però les queixes d'alguns veïns pel soroll que hi ha aquells dies. Marta Vives.
2: Fa anys que es parla de la massificació, però ara 6 carrers de moment han rebut peticions per anul·lar les activitats nocturnes pel soroll i les molèsties que provoquen. Escoltem les queixes dels veïns que ha recollit BTV.
3: Em sembla que a les 12, en teoria, pleguen la música, pero la gente no se va a casa.
4: Pues por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
5: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
2: Per la seva banda, la primera tinenta d'alcaldia i regidora del districte, Laia Bonet, ha defensat les festes de Gràcia i el patrimoni que representen per la ciutat.
6: És una festa oberta, és una festa inclusiva, és una festa pensada per tothom i és una festa que és justament la millor mostra de la identitat de la vila.
2: La presidenta de la Fundació Festes de Gràcia, Lina López, però ha admès a Catalunya Ràdio que s'ha de fer una reflexió.
7: Hem de fer una reflexió, hem de fer-la i és evident que hauríem de fer-la, però clar, aquest any continuarem amb la festa tal com la veníem plantejant des de fa 4 o 5 anys, que és quan va començar el canvi del reglament intern.
2: Durant la setmana de la Festa Major de Gràcia s'organitzaran més de 900 activitats gratuïtes.
8: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
9: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
8: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
9: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 9:45.
9: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
10: Bona nit, Jaume Brufau. Temps per als esports, 5 minuts per repassar-los. Aquí a la sintonia de 3CAT Info i encapçalats pel partit amistós que el Barça està jugant enfront de l'Europa, a la primera federació, equip de primera federació, l'Europa. El Barça, doncs,

0: jugarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival blaugrana serà l'Al Ahly egipci. I el Barça femení ha estat dia de renovacions, avui per partida doble, d'una banda la de Marta Torrejón, que continuarà un any més de blaugrana als seus 36 anys i arribarà, per tant, a les 14 temporades del primer equip. D'altra banda, també ha renovat la defensa Carla Julià, en el seu cas fins al 2030, i a més passarà a tenir fitxa ja del primer equip. A l'Espanyol, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió, operació ja oficial. L'equip blanquiblau, recordem que juga demà el seu tercer amistós de la pretemporada, serà a la ciutat esportiva Dani Jarque contra el Sabadell. I precisament d'aquest enfrontament n'ha parlat el jugador dels Arlequinats en declaracions al Tot Costa, Albert Oriols Urri.
1: Home, sí, evidentment. Quan jugues contra un equip com l'Espanyol de primera divisió, serà un nou test que també ens servirà a nosaltres per veure en quin moment ens trobem, per corregir errors, per segur que ens surten de nous i així anar millorant partit a partit.
0: I precisament al Sabadell han fet oficial la incorporació d'un ex blanquiblau, d'un ex espanyol, com és el lateral Gonzalo Pipa Ávila, que firma per una temporada procedent del Ludogorets de Bulgària.
2: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, en clau internacional, destaquem també que Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany de futbol en substitució de Julian Nagelsmann.
3: Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.
4: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant sabent com van tractar a Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
0: Recordem que Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool fa ara dues temporades. I a Lleida han clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'hi ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri va ser detectat després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-ne la gestió.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Encetem bloc poliesportiu parlant ara de ciclisme i del Tour de França. Amb la cinquena victòria d'etapa per a Tadej Pogačar, l'eslové de l'equip Emirates, que a més li ha servit per refermar encara més el seu lideratge al capdavant de la general. Pogačar s'ha tornat a imposar en solitari al final al mític cim d'Alp d'Huez, ha atacat a 12 quilòmetres per a l'arribada, ha deixat enrere el grup de favorits i de mica en mica ha anat atrapant els ciclistes que hi havia escapats, els darrers Richard Carapaz i Lenny Martínez. Pogačar ha acabat aixecant els braços al cim mític.
5: I have good legs and there's not many guys.
4: Tinc bones cames i no hi ha gaires nois que em puguin seguir, així que ho he intentat i he arribat al capdavant.
5: Or try to go with me, so I tried and then I committed to the top.
0: En l'ascensió més, Pogačar ha batut el rècord de temps d'ascensió a l'Alp d'Huez, que datava de feia 31 anys. El va assolir l'anterior marca l'any 95, Marco Pantani. A la general, Pogačar, ja encara més líder, té 7 minuts de marge, una mica més respecte al segon, que és el belga de l'equip Red Bull, Remco Evenepoel. Demà, nova etapa d'alta muntanya amb ascensions a la Croix de Fel, Galibier, i al final, novament, a l'Alp d'Huez pel vessant de la Sarén. En bàsquet, el Barça ha confirmat el seu 8è fitxatge. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que prové dels Brooklyn Nets de l'NBA. I a l'NBA, precisament, hem tingut ja definitivament nou equip per a LeBron James. Seran els Philadelphia 76ers. Per tant, LeBron James, que als 41 anys, canvia d'equip i buscarà el seu 5è anell de campió.

0: 3catinfo.
1: Bona nit, són 2:15. A aquesta hora destaquem que els incendis a Madrid i Àvila estan actius i descontrolats, amb més de 55.000 persones que han hagut de ser desallotjades o confinades per uns focs que són ja els pitjors a la història de la comunitat. Ara els bombers eviten que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. Aquí el risc d'incendi no afluixa i aquest cap de setmana s'incrementa, segons les previsions de

0: Els agents rurals, demà tindrem 195 municipis en 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. I des d'ara fins a arribar a les 10, per a bona part dels pròxims minuts, tenim a punt l'última entrega d'aquest curs polític de l'espai L'Hemicicle, el resum de la setmana parlamentària amb Marta Corbalán, que a més avui conversa uns minuts amb la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella. I també farem atenció al fet que el govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permetent el canvi d'ús d'oficines, hotels, aparcaments en alçada, locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. David Ubach, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què destaques en esports, David?
1: Que el Barça està jugant des de les 8 al seu primer amistós de la pretemporada. S'enfronta a l'Europa en un duel que és a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gampard, i el que sabem és que d'entrada no el juga el nou fitxatge Karim Adeyemi, tot just presentat ahir.
0: Bonança meteorològica de cara a les pròximes hores, amb un cap de setmana en què les temperatures baixaran a bona part del país, però poden ser encara una mica més altes que les que hem tingut avui, cap a les comarques de l'Ebre, on tindran mestral reescalfat. Matí amb sol, alguns núvols al nord-est, tarda amb xàfecs, tempestes localment fortes, tramuntant a l'Empordà i certs a l'Ebre, a primera i a última hora del dia.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El Parlament ha acabat el curs polític amb deures fets, però també amb molts dependents que haurà d'entomar a partir del setembre després de les vacances d'estiu. La principal llei que s'ha aprovat aquest curs són els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa, que li permetran apuntalar la segona part de la legislatura. Una segona part de mandat en què el Parlament haurà de tramitar lleis rellevants per facilitar l'accés a l'habitatge, com la que prohibeix la compra especulativa d'immobles o la que permetrà incrementar l'oferta d'habitatge protegit. Avui entrevistarem la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella. Benvinguts a l'Hemicicle. Després de 3 anys de pròrrogues, el Parlament ha aconseguit aprovar aquest mes de juliol uns nous pressupostos de la Generalitat. Són els primers de la legislatura i potser també els últims, perquè el 2027 i el 2028 són anys electorals i, per tant, no és l'escenari més idoni perquè els partits es posin a negociar. Els pressupostos s'han aprovat amb el suport d'Esquerra Republicana i els comuns, a banda del PSC, i donen oxigen al president Salvador Illa per afrontar els propers 2 anys de legislatura.
4: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara, i el que ens comprometem a fer des del govern, és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
3: Esquerra i els comuns han actuat durant tot el curs com a socis clau de Salvador Illa. Han garantit amb els seus vots la majoria parlamentària necessària perquè el govern pogués tirar endavant les seves principals iniciatives. De cara a la segona part de la legislatura, els dos socis ja han advertit que seran exigents amb el govern perquè compleixi tots els acords pactats. Sentim la portaveu republicana Esther Capella i la líder dels comuns, Jéssica Albiach.
5: Avui comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: L'habitatge continuarà sent una de les pedres angulars del pròxim curs polític. El Parlament té previst aprovar l'octubre una proposició de llei impulsada pels comuns per prohibir la compra especulativa de pisos i evitar així que es faci negoci amb l'habitatge. També es tramitarà una altra llei pactada pel govern i els comuns per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit a Catalunya. Es farà a partir de mesures excepcionals, com reconvertir oficines o hotels en immobles amb preus assequibles. Aquest curs polític, el Parlament ja va aprovar una altra llei clau, la que regula els lloguers de temporada i d'habitacions. La majoria de les lleis del pròxim curs també s'aprovaran amb el suport dels socis d'investidura si no hi ha un gir de guió. En canvi, la resta de partits de l'oposició tenen previst continuar marcant distàncies amb el govern del PSC. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, fa un balanç negatiu d'aquesta primera part de la legislatura.
7: Ni normalitat, ni estabilitat, ni tampoc bona gestió. En comptes de girar full, el president Illa ha girat el país cap per avall. Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys. Òbviament, amb la complicitat d'Esquerra i dels comuns, aquesta és la realitat.
3: El Partit Popular de Catalunya també ha estat molt crític amb el govern. Juan Fernández n'és el secretari general.
8: Ha assumit les polítiques del nacionalisme, ha assumit les exigències d'Esquerra, ha entregat la política econòmica als comuns i ha convertit la Generalitat en una peça més de l'estratègia política del sanchisme.
3: De cara al curs que ve, el Parlament també té pendent aprovar lleis que fa mesos que estan en tramitació, com la de memòria democràtica, que obligarà a retirar la simbologia franquista de l'espai públic. El Parlament també haurà de posar fil a l'agulla per encarrilar la reforma del reglament de la cambra per sancionar els discursos d'odi. El PSC, Junts, Esquerra, els comuns i la CUP no volen que quedin impunes expressions com aquestes que fan servir Aliança Catalana o Vox per referir-se en aquest cas als republicans i als socialistes.
9: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
10: Gastar-se el dinero en drogues i putes com han hecho los socialistas.
3: La represa del curs després de les vacances d'estiu també estarà marcada pels moviments dels tribunals espanyols en relació amb l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. Si el Suprem acaba aplicant l'amnistia, els diputats de Junts, Carles Puigdemont i Lluís Puig, podrien tornar al Parlament i asseure's als seus escons, que ara estan ocupats per 2 llaços grocs.
2: Té la paraula.
11: Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya.
3: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la setmana passada la llei d'amnistia. S'esperaven que els diferents tribunals espanyols no l'apliquessin directament?
11: Bé, ens esperàvem. Sempre penses que quan hi ha una sentència tan contundents, sense subordinades, tan clares, que les podem entendre, les entén tothom, el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sempre penses que, efectivament, ara ja no tenen cap excusa per aplicar doncs, la llei d'amnistia. Més si tenim en compte que algunes de les preguntes que es formulen al Tribunal de Justícia de la Unió Europea venen directament formulades per aquests tribunals. Doncs decebedor, perquè també acaba sent el test de la qualitat democràtica de l'Estat espanyol i dels seus tribunals, que han demostrat o que han donat sobrades mostres de la seva incapacitat d'entendre que la sobirania rau en les càmeres parlamentàries i que han d'aplicar la llei i que no hi cap interpretacions com les que pretenen fer. I que, per tant, escolti'm, allò que va ser un conflicte polític que persisteix encara a dia d'avui, la manera de solucionar-lo era amb la política i no amb la repressió i la judicialització. I tornem a estar allà mateix. La repressió no és la solució en un conflicte polític i, per tant, el conflicte polític persisteix.
3: Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per tenir paralitzada l'amnistia, tot i la sentència favorable de la Justícia Europea. Es plantegen seguir aquesta via des d'Esquerra?
11: Bé, crec que nosaltres tenim clara quina és la via. La via ja va ser la llei d'amnistia i, per tant, que nosaltres la vam picar pedra perquè arribés hi hagués la possibilitat i l'escenari per la llei d'amnistia. I com dic moltes vegades, el camí dels tribunals, en aquest cas del Suprem, cada vegada és més estret, no té escapatòria d'aplicar la llei d'amnistia, igual que el Tribunal de Comptes, igual que l'Audiència Nacional. És un test també de qualitat democràtica a l'Estat espanyol, i ha quedat molt mal parat, i els tribunals espanyols en el context europeu dels estats plenament democràtics, doncs queden molt mal parats de la seva qualitat democràtica i, en definitiva, que deixin de fer el ridícul. Aquesta seria la meva sentència, que deixin de fer el ridícul, que deixin de castigar de forma, de la manera que ho han fet a ciutadans que haurien ja d'estar plenament lliures i en l'exercici ple dels seus drets i llibertats, que és el que han de fer els tribunals, també garantir els drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans.
12: Ha dit que el Tribunal Suprem i els altres tribunals espanyols que han d'aplicar l'amnistia no tenen escapatòria i, per tant, que tard o d'hora l'hauran d'acabar aplicant, però ja hem vist el Tribunal de Comptes que ha utilitzat alguna maniobra per dilatar obrint un període d'al·legacions. Temen que tot això es pugui anar endarrerint?
11: Bé, utilitzen el temps com a element també per a impedir l'aplicació d'una llei d'amnistia. Per cert, també els dos mesos per l'aplicació de la llei el tribunal ho torna a repetir i, en definitiva, juguen a la dilació. Ells que han de garantir, com deia, no, la plenitud de drets i llibertats del conjunt dels ciutadans, juguen a través del temps a impedir l'exercici ple dels drets i les llibertats dels ciutadans. Això algun dia també haurà de tenir conseqüències per a aquests tribunals. I faig un apunt. Tots els procediments judicials endegats i de la forma que es van engegar, tot el cost també que ha representat, algun dia algú també els haurà de demanar responsabilitats. El cost personal, però també el cost en l'erari públic d'esmerçar esforços ingents per fer prevaldre la seva manera d'entendre i voler el món, que en definitiva és contrària a un sistema democràtic, a un estat de dret i, per tant, també doncs, a les accions que es van dur a terme durant el procés i, per tant, també la votació de l'1 d'octubre, que res tenen a veure amb el que els tribunals van acabar jutjant i condemnant.
12: Una altra opció, per exemple, si els tribunals espanyols es neguen a aplicar l'amnistia, seria presentar una querella per prevaricació contra els jutges que no l'apliquen?
11: Primer una cosa i després ja en parlarem. En tot cas, la història sí que els jutjarà amb ells, ja els està jutjant. Quina vergonya doncs, haurien de sentir o han de sentir quan els tribunals europeus els esmenen la plana a diari. Ha passat durant tots aquests anys tribunals d'estats federals que ja els han fet posar vermells, però que després ja ha passat amb resolucions judicials europees que els hi hauria de fer vergonya, els hi ha de caure la cara de vergonya. No són homologables als tribunals de països amb llarga tradició democràtica.
12: D'aquí pocs dies, en concret el 8 d'agost, farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. Quin balanç en fa d'aquesta primera meitat de la legislatura?
11: Quin és el balanç? Home, doncs s'han d'aplicar. I aplicar vol dir que repetiran curs. Vol dir que han de tornar a estudiar perquè hi ha assignatures que no les passen. I no passen l'assignatura de l'ambició nacional que cal. I quan l'Esquerra Republicana parla d'ambició nacional, parla també de l'ambició social. Sense defensar el que és Catalunya i el que representa Catalunya, tenint models d'estat diferents. Això ja ho ha repetit també el president Illa fins a l'infinit. Molt bé, ell s'autodenomina federalista. Bé, doncs estem molt lluny també d'aquesta reivindicació necessària d'un president de la Generalitat que parla de federalisme. Els estats federals es planten allà on toque per defensar el que li cal a la ciutadania del seu estat. En aquest sentit, nosaltres posem un suspens gruixudet, si se'm permet l'expressió, en el sentit de que els manca aquesta ambició, aquesta capacitat d'exigir a l'Estat.
12: Precisament aquesta setmana el govern ja ha activat la maquinària per poder fer els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve, els del 2027. Esquerra està disposada a negociar uns comptes nous?
11: Primer que facin el que toque. He dit abans, que se'n vagin de vacances, que treballin, que preparin bé els escenaris, que facin tot allò que toque. Acabem de desplegar tot el que s'ha de desplegar i quan arribem a aquell riu veurem si hi ha un pont per passar-lo o no hi ha cap pont ni cap pedra per saltar.
12: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té previst fer algun viatge aquest estiu?
11: Viatge a per Catalunya, no per més enllà. Fa molta calor, fan mandra als aeroports. Arribem molt cansats.
12: Practica algun esport?
11: Bé, camino, faig pilates, voldria fer més coses, però no em dona més de si al dia.
12: Amb quin diputat o diputada que no sigui d'Esquerra se'n podria anar, per exemple, de vacances uns dies?
11: Ui, això de les vacances ja és més complicat. Pensava que em diria un dinar o un sopar.
12: I amb qui se n'aniria a dinar o a sopar?
11: El que tinc pendent, amb el Pellicer, que no hi ha manera, que el tinc enfadat. No sé per què, però en tot cas ho tenim pendent.
12: Té algun llibre que ens recomanaria per llegir aquestes vacances?
11: Doncs la darrera traducció al català de l'Odissea, que crec que me l'emportaré per llegir-lo.
12: Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i bon estiu.
11: Molt bon estiu per tothom. Gràcies.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle. Trescat Info. El temps.
0: Gemma Puig.
13: Avui les temperatures han quedat un pèl més baixes. Igualment, però, hem arribat als 41 graus a Llimiana, 40 als Torms, 39 a Tàrrega, Montesquiu, Baldomà, vent de sud que dispara la temperatura a la Vall d'Aran, 39 a Busost, però sí que en conjunt ha quedat un pèl més baixa. La safogó ha sigut marcada altre cop a la façana litoral, amb algun ruixat, tempesta que hi ha hagut cap a la zona dels ports, prelitoral del Camp de Tarragona, i al vespre també cap al Pirineu, prepirineu més occidental. Aquest cap de setmana notarem aquest canvi de temps i de temperatura. Farà menys calor, gairebé a tot arreu. Baixen les temperatures, es notarà cap a comarques interiors, cap a Ponent, dissabte les màximes com a molt 34-35 graus i diumenge 33 o 34. Només dissabte amb vent de mestral rescalfat pujarà la temperatura entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Un vent de mestral que bufarà tant dissabte i sobretot es reforçarà diumenge, el mateix passarà amb la tramuntana. Però sens dubte del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que poden ser localment intenses, acompanyats de calamarsa, de cops de vent. Venim de molts dies de calor i les tempestes podran descarregar amb força. El dissabte, cap a les comarques del nord-est, Pirineu Oriental, comarques entre Barcelona i Girona, de matinada poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge repetirien altre cop cap al nord-est.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Un dels moments avui a la tarda quan una cinquantena de tractors han tallat la C-14 a Tàrrega, a l'Urgell, amb Unió de Pagesos i altres entitats que protestaven contra la fauna cinegètica i les ZEPA, les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. El tall ha durat unes 4 hores i els tractors s'han acabat retirant a les 9 de la nit. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que replantegi la normativa de les ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. N'ha parlat Carol Eixut, d'Unió de Pagesos, en declaracions a 3CAT Info.
14: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguen escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la CETA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: També exigeixen més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica, sobretot conills, cabirols i senglars als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
15: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge, també per aquestes mateixes reivindicacions, en aquest mateix tram de Tàrrega. Els governs i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys. La líder dels comuns, Jèssica Albiach, creu que els promotors privats ja no podran posar excuses.
16: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i seran de manera permanent.
0: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges, sempre que els habitatges resolguin també un mínim de 50 metres quadrats. Els habitatges que es construeixin en zones tensionades, després que s'aprovi la nova reglamentació, hauran de ser de residència habitual. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament per aprovar-la abans que s'acabi aquest any. L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Ha estat un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Transplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora d'aquesta entitat.
17: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
0: L'operació està possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987, una norma que es va eliminar l'any passat i que aquest any s'ha aprovat amb un protocol que regula aquests trasplantaments. La nova regulació també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programa de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santdiumenge.
18: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I han detingut a Badajoz, a Extremadura. Un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, al tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Tarragona, Manel Sastre.
19: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: 3Cat Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran les 10.
2: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
1: Bona nit, esports. 5 minuts per repassar-los aquí a la sintonia de 3Cat Info, que encapçalem per l'amistós que el Barça està jugant, el primer de la pretemporada blaugrana contra l'Europa, equip de la Primera Federació, i cal encarejar doncs els últims instants perquè arrenca a les 8 del vespre, tot i que això sí, en tenim pocs detalls perquè es disputa a porta tancada, no n'ha transcendit encara el marcador. Se sabrà quan acabi aquest enfrontament amistós de pretemporada entre Barça i Europa, que es disputa, com dèiem, a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Un duel que, això sí, no ha disputat finalment Karim Adeyemi, l'extrem alemany del Barça, recentment presentat ahir mateix, i que finalment doncs no l'ha jugat. Del Barça, amistosa banda, destaquem que qui és a punt de marxar de l'equip blaugrana cap a l'Ajax en forma de cessió és el porter Ter Stegen, un cop solucionats els serrells fiscals. Per cert, que d'altra banda, s'ha confirmat ja que el trofeu Joan Gamper jugarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival blaugrana serà l'Al Ahly egipci. I precisament encara al Barça, a l'equip femení, hem sabut avui dues renovacions. Una d'una de les jugadores de referència de l'equip, Marta Torrejón, que continuarà un any més de blaugrana als seus 36 anys i, per tant, arribarà ja a les 14 temporades del primer equip. L'altra és la de la defensa Carla Julià, que renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça passem a l'Espanyol per explicar que a l'equip blanc i blau, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió, en una operació ja que és oficial. L'Espanyol jugarà demà el seu tercer amistós de la pretemporada, serà també un duel català en el cas de l'Espanyol contra el Sabadell de la segona divisió a la Ciutat Esportiva de Nijarque, a porta oberta. Albert Urriols, jugador precisament del Sabadell, en declaracions al Tot Costa, ha parlat d'aquest duel preparatori de demà.
4: Home, sí, evidentment, quan jugues contra un equip com l'Espanyol a la primera divisió serà un nou test que també ens servirà a nosaltres per veure en quin moment ens trobem, per corregir errors, per segur que ens surten de nous i així anar millorant partit a partit.
1: Precisament, el Sabadell han fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila, un ex blanquiblau, signa per Club Arlequinat ara. Ávila signa per una temporada i ve del Ludogorets de Bulgària. I en clau internacional, avui hem sabut que Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030, rellevant el càrrec Julian Nagelsmann, que va dirigir Alemanya en el darrer Mundial, on va caure als setzens de final.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Deixem el futbol i parlem de l'àmbit poliesportiu ara, començant pel ciclisme i amb la victòria de Tadej Pogacar una més, la cinquena en aquesta edició del Tour de França. Ha tornat a guanyar en solitari avui el cim mític de l'Alt d'Huez, on ha batut, per cert, el rècord de l'ascensió que datava de feia 31 anys. L'havia marcat Marco Pantani l'any 1995. Pogacar ha atacat els primers quilòmetres de l'ascensió final a l'Alt d'Huez, quan quedaven aproximadament 12 quilòmetres per a l'arribada, i de mica en mica ha anat atrapant els diversos ciclistes que hi havia escapats per davant, els darrers, Lenny Martínez, que ha acabat segon, i Richard Carapaz, tercer. Pogacar, doncs, que ha tornat a donar un nou cop d'autoritat en aquest Tour i és més líder encara.
21: I have good legs and there's not many guys.
22: Tinc bones cames i no hi ha gaires nois que em puguin seguir, així que ho he intentat i he arribat al capdavant.
21: Or try to go with me, so I tried and then I committed to the top.
1: A la general, el que deia, en Pogacar ara té més de 7 minuts, 7-11, respecte del segon, que és el belga de l'equip Red Bull, Remco Evenepoel, i gairebé 10 minuts respecte al tercer, el seu company d'equip a més a l'Emirates, el mexicà Isaac del Toro. Demà a l'etapa, la vintena d'aquest Tour de França es tornarà a acabar a l'Alt d'Huez, des d'alta muntanya, amb dues ascensions de categoria especial abans, tot i que l'arribada a l'Alt d'Huez es produirà per al vessant de la Sareny, no pel tradicional d'avui.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Temps encara per afegir que en bàsquet el Barça ha comunicat el seu 8è reforç de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que firma fins al 2027, provinent dels Brooklyn Nets de l'NBA. I a l'NBA, precisament, LeBron James ja té nou equip. Seran els Philadelphia 76ers. L'aler de 41 anys, doncs, cooptarà el seu 5è anell de campió amb el que seria el seu quart equip diferent. LeBron James, a més, ha firmat per dues temporades amb els Sixers com a agent lliure. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 catalanes de 14 jugadores, s'ha classificat per la final de la Copa del Món en derrotar a Rússia a les semifinals a la tanda de penals.
2: 3CAT Info.

0: 20.000 hectàrees cremades i més de 65.000 persones confinades o evacuades. Aquest és el balanç provisional dels dos incendis que cremen a Madrid i Àvila, que continuen descontrolats. La principal prioritat dels bombers és evitar que els dos focs s'acabin unint. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error, la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Investiguen per què es van excloure de les proves tants alumnes amb necessitats educatives especials. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permetent el canvi d'ús d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legislació dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. La intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. Uns versos de Carles Riba, que Josep Vallverdú va triar pel seu comiat, han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
1: Esports.
0: El Barça està jugant des de les 8 del seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a l'Europa en una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper. Precisament, el trofeu Gamper es jugarà dimecres 19 d'agost contra l'Al-Ahly egipci. 5a victòria d'etapa per Tadej Pogacar al Tour de França. Avui s'ha tornat a imposar en solitari a la 19a etapa en final a l'Alpe d'Huez. L'eslové encara més líder de la general. I el Barça de bàsquet encadena fitxatges. Ha fet oficial el de Tyrese Martin, la 8a incorporació de la temporada, i que signa per un curs. Es tracta d'un aler estadounidenc de 27 anys i que té experiència a l'NBA. I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral als dos extrems. Matí de sol amb alguns núvols al nord-est i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10, us acompanya fins a les 11, molt de gust, Xavier Palau. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies, i també el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit els parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, doncs, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció de l'incendi forestal de la Serra de Roques Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. El foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que, si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de demà dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
2: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
0: I encara fer referència als incendis, màxima preocupació pels que cremen a Madrid i Àvila. Les flames estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control de la situació. Després, Madrid Àngels Lafuente de declarar l'emergència.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està al risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: I a França, la situació continua sent molt complicada amb una trentena d'incendis forestals actius en diversos punts del país. El més important és a prop de Bordeus, a la badia d'Arcachon, al departament atlàntic de la Gironda. Les flames han arrasat més de 14.000 hectàrees de bosc, una cinquantena de cases i un càmping. Ja són 110.000 les persones evacuades i les condicions del temps no afavoreixen les feines d'extinció. París, Isabel Galí.
8: Pel nord i pel sud, la ciutat balneari d'Arcachon està amenaçada i ha estat durant tot el divendres un lloc de pas dels evacuats de la península del Cap Ferrer, que han hagut de marxar per mar perquè la carretera estava tallada. Molts estiuejants, com la Laure i la seva família, que tornen cap a casa.
9: Vam arribar dissabte passat, havíem de passar 15 dies amb els fills i els seus cosins i tothom està decebut per haver d'escurçar les vacances.
8: Al sud, el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe, és el que més preocupa. El prefecte de les Landes, Gilles Clavreul, ha fet evacuar tots els seus 18.000 habitants. Una cinquantena de cases no han resistit les flames, però 2.000 s'han pogut salvar.
10: Aquí la particularitat és que estem en zona urbana i no forestal. Evidentment, hi ha conseqüències i impacte ecològic, però aquí hi està havent conseqüències molt fortes per la població.
8: Aquesta zona de la costa de Bordeus ja va ser arrasada per les flames el 2022, però aquest doble incendi ja l'ha superat en hectàrees. A l'est de França, el departament del Var confien que les condicions meteorològiques ajudin a controlar avui un altre incendi, que ja ha cremat més de 3.700 hectàrees. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat.
1: Trescat Info.
0: 10 de la nit i 11 minuts, una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela, Laia Framis.
9: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
9: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
9: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: A més, aquest divendres el govern de Salvador Illa ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer les proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals si en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. A Catalunya, però, aquesta xifra es va enfilar fins al 23% i això fa que la mostra no sigui representativa. Sònia Fernández és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació diu que investigarà l'origen d'aquest error i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara. Una situació inèdita, segons l'ha qualificat Francesc Padró. És catedràtic de la UPF i amb experiència al comitè d'expert a l'OSDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
0: Padró creu que la majoria d'alumnes es van excloure de les proves pel motiu de poc domini de la llengua.
1: El temps.
0: En punt un quart d'onze, tres que tinc, favorim a l'àrea de servei habitual a aquesta hora, a punt la previsió meteorològica amb la crònica de la Gemma Puig.
15: Avui les temperatures han quedat un pèl més baixes, igualment, però hem arribat als 41 graus a Llimiana, 40 als Torbs, 39 a Tàrrega, Montesquiu, Baldomar, vent de sud que dispara la temperatura a la Vall d'Aran, 39 a Busost, però sí que en conjunt ha quedat un pèl més baixa. La safogor ha sigut marcada altre cop a la façana litoral, amb algun ruixat, tempesta que hi ha hagut cap a la zona dels ports, prelitoral del Camp de Tarragona, i al vespre també cap al Pirineu, prepirineu més occidental. Aquest cap de setmana notarem aquest canvi de temps i de temperatura. Farà menys calor, gairebé a tot arreu. Baixen les temperatures, es notarà cap a comarques interiors, cap a Ponent, dissabte les màximes com a molt 34-35 graus i diumenge 33 o 34. Només dissabte, amb vent de mestral rescalfat, pujarà la temperatura entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Un vent de mestral que bufarà tant dissabte i sobretot es reforçarà diumenge, el mateix passarà amb la tramuntana. Però sens dubte del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que poden ser localment intenses, acompanyats de calamarsa, de cops de vent. Venim de molts dies de calor i les tempestes podran descarregar amb força. El dissabte cap a les comarques del nord-est, Pirineu Oriental, comarques entre Barcelona i Girona, de matinada poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge repetirien altre cop cap al nord-est.
1: Tresca Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a Trescat Info. Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de Trescat Info.
0: Ara, passant dos minuts d'un quart d'onze, el govern i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys, Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
0: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Transplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
19: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
0: L'operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. La nova regulació també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sant Diumenge.
20: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan.
1: Trescat Info.
0: 10 de la nit i 20 minuts, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona de Barcelona. La circulació segueix tallada entre Sant Andreu, Comtal i Montcadi i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès s'han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien la situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
0: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac-Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
0: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. I el govern anuncia que d'aquí a 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. I, mentrestant, els veïns s'organitzen per tramitar reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent... A manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
0: Mentrestant, els veïns s'estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retorn. 3CAT Info. Donald Trump amenaça ara Europa amb forts aranzels com a represàlia per les multes de 890 milions d'euros a Google per haver infringit la llei europea de mercats digitals. Segons el president nord-americà, Europa roba els Estats Units i té comportaments que considera il·legals i immorals. Per aquesta raó, diu que li caurà una bona repassada. Trump ha arribat a dir: no som la Guardiola d'Europa. És el contrapunt irat de Trump a una jornada tranquil·la en què Europa es mostrava satisfeta perquè els aranzels anunciats en les hores prèvies per la Casa Blanca estan per sota del 15%, el topall pactat a l'estiu amb la Unió Europea. Fins i tot la portaveu de la Comissió Europea, Paula Pinho, havia mostrat la seva satisfacció.
26: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos aranzelaris que van ser acordats.
0: Però ara aquesta valoració positiva queda en entredit en funció de quines siguin les noves mesures aranzelàries de Donald Trump, acostumat a servir-ne una de freda i una de calenta a la gestió dels conflictes amb els socis europeus. Israel ha iniciat una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El primer ministre hebreu, Benjamin Netanyahu, en una reunió d'urgència amb el seu gabinet, ha aprovat mesures com el desplegament extraordinari de l'exèrcit o l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada dels colons perquè es converteixin en assentaments legals, segons Israel. Jerusalem, Jordi Brascó.
27: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
0: I ara fins a 2:15.
1: Esports.
0: Punt, amb la crònica del David Ubach. Què tal, David? Bona nit.
3: Bona nit. Esports que arrenquem doncs, ja amb el desenllaç de l'amistós entre el Barça i l'Europa. Un duel que ha suposat el primer de la pretemporada blaurana de preparació. S'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper de Sant Joan d'Espí, amb victòria final del Barça per 4-1, enfront del conjunt gracienc que milita a la primera federació. Un Barça que, això sí, ha tingut l'absència del gruix dels internacionals que han disputat el Mundial, especialment els que han arribat a les darreres eliminatòries de la Copa del Món. No ha jugat, finalment, el nou fitxatge presentat ahir, l'extrem alemany Karim Adeyemi, en aquest enfrontament de preparació que, com dèiem, s'ha jugat a porta tancada. Del Barça també hem de destacar que aquí és a la rampa de sortida el porter Ter Stegen, que enfilarà camí cap a l'Ajax en format de cessió un cop solucionat ja els serrells fiscals que quedaven pendents.

0: segona divisió en una operació ja oficial. Al seu torn, l'equip blanquiblau jugarà demà dissabte un amistós de preparació al tercer de l'Espanyol contra el Sabadell, a la ciutat esportiva Dani Jarque. En parla precisament el jugador sabadellenc Albert Urriols, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Home, sí, evidentment. Quan jugues contra un equip com l'Espanyol a la primera divisió, serà un nou test que també ens servirà a nosaltres per veure en quin moment ens trobem, per corregir errors, per segur que ens surten de nous i així anar millorant partit a partit.
0: Precisament, els Sabadell han fet oficial el fitxatge d'un exjugador de l'Espanyol, com és el lateral Gonzalo Pipa Ávila, que ha firmat per una temporada amb el club arlequinat. Pipa Ávila, doncs, ve del Ludogorets de Bulgària. I del futbol passem ara al vessant poliesportiu, parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: I de la victòria, la cinquena d'etapa en aquesta edició del Tour de França per a Tadej Pogačar. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat novament en solitari a la 19a etapa de 122 quilòmetres i en final al mític cim de l'Alp d'Huez. Pogačar ha atacat a 12 quilòmetres de l'arribada, és a dir, als inicis de la pujada, ha deixat enrere el grup principal de favorits i ha anat marcant diferències. En paral·lel, ha anat atrapant també els diversos escapats que tenia per davant. Els darrers, Lenny Martínez del francès, que ha acabat segon, i l'equatorià Richard Carapaz, tercer del dia. Pogačar, de retruc, ha eixamplat marges al capdavant de la general. Ara té 7 minuts respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, una mica més fins i tot de 7 minuts. Evenepoel és segon, tercer és el seu company a l'Emirates, el mexicà Isaac del Toro, gairebé 10 minuts per darrere de Pogačar. S'estima, per cert, segons dades oficials, que a l'ascensió a l'Alp d'Huez hi havia prop de 500.000 de persones. I en aquesta ascensió, precisament, Pogačar ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere. El va marcar l'any 1995 l'italià Marco Pantani. Demà, la 20a etapa del Tour es torna a acabar a l'Alp d'Huez, tot i que s'ascendeix per un vessant diferent, pel menys tradicional de la Sarenne. Prèviament, ascensions també de categoria especial de la Croix de Fer i del Galibier pel vessant del Telegraph.
2: Trescat Info.
0: Del ciclisme al bàsquet, per explicar d'una banda que el Barça ha anunciat el seu 8è reforç de cara a la nova temporada, és l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que firma per un any procedent dels Brooklyn Nets de l'NBA, i, sense morons de l'NBA, LeBron James ja té nou equip. Jugarà als Philadelphia 76ers, una franquícia de les històriques de l'NBA, que no obstant això no ha guanyat mai l'anell de campió. LeBron buscarà el seu cinquè anell de campió a títol individual amb els Sixers, en el que seria el quart equip diferent amb el que LeBron es proclamaria campió. Firma els seus 41 anys per dues temporades amb Filadèlfia. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina jugarà diumenge a la final de la Copa del Món contra els Estats Units, després d'haver superat aquest divendres Rússia a les semifinals de la tanda de penals, després de l'empat a 10 al final del temps reglamentari.

0: Benvinguts, bona nit, són 2:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquestes són les principals informacions que ho hem abordat fins ara. Una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. A Catalunya, tot i que les temperatures es comencen a normalitzar, el risc d'incendi no afluixa i, de fet, de cara a aquest cap de setmana, s'incrementa. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. I en relació als incendis, màxima preocupació pels que cremen a Madrid i Àvila. Les flames estan actives i descontrolades. Més de 55.000 persones estan desallotjades o confinades per uns focs que a Madrid ja són els pitjors de la història de la comunitat. I a partir d'ara us explicarem que aquesta tarda divendres una cinquantena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats protesten contra la fauna cinegètica i les ZEPA, les zones d'especialitat.

0: especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. I us explicarem també que un treballador mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou, segons ha pogut saber aquesta emissora. L'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada a les obres del Camp del Barça. Busquem en aquesta hora, 10 de la nit i 33 minuts, el titular esportiu. David, què destaquem?
1: Doncs el marcador del primer partit amistós de la pretemporada del Barça, un duel a porta tancada entre el Barça i l'Europa de la Primera Federació, que s'ha jugat a partir de les 8 a la ciutat esportiva Joan Gamper i que ha guanyat el Barça per 4-1, sense participació, això sí, del nou fitxatge Karim Adeyemi.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana amb canvi de temps i de temperatura, demà farà menys calor, tret del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on poden pujar una mica amb el mestral rescalfat. Matí amb sol i alguns núvols al nord-est i tarda amb xàfecs i tempestes localment fortes. Amb tramuntana a l'Empordà i cercs a les Terres de l'Ebre, a primera hora i a darrera. Deu i 34 minuts, màxima preocupació pels incendis que cremen a aquesta hora a Madrid i Àvila, unes flames que estan actives i descontrolades i que han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control de la situació. Després, Madrid Àngels Lafuente de declarar l'emergència.
2: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està al risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
3: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
2: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
4: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
5: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
2: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
6: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
2: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcaixun. L'incendi, el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. L'aeroport de Bordeus no està operatiu.
7: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: El govern demana als ciutadans dels municipis de la zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més dels bombers, també s'ha demanat el suport de les forces armades.
7: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis. Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten molt les feines en un altre incendi que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. A Catalunya, tot i que les temperatures es comencen a normalitzar, el risc d'incendi no afluixa i, de fet, de cara a aquest cap de setmana, s'incrementa. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de les temperatures, el vent, que bufarà als dos extrems del país, fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies, i també el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es mantenen tancats els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cardó al Boix, les muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit els parcs del Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. El Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Girona, Laia Claret.
8: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
9: Primer, el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments, i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
8: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
9: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
8: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
0: 6 minuts i 3 quarts d'11.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
11: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
12: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
11: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
13: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
11: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: A més, aquest divendres el govern de Salvador Illa ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
10: 3Cat Info.
0: L'Iran amenaça de matar tant soldats nord-americans com víctimes mortals iranianes hi hagi pels bombardejos dels Estats Units, segons ha promès el comandant en cap de les Forces Armades de la República Islàmica. Les hostilitats continuen sobre el terreny per les dues bandes. Els guardians de la revolució adverteixen que bombardejaran països que donin suport a qualsevol mena a Washington. De moment, avui han atacat Bahrain, Kuwait i Jordània, després dels bombardejos de matinada dels nord-americans. L'únic gest de distensió avui ha vingut de part dels Houthis, els rebels del Iemen, aliats de l'Iran, asseguren que no volen bloquejar indiscriminadament el pas de vaixells pel Mar Roig, sinó que només impediran el pas de les embarcacions de l'Aràbia Saudita. La cotització del preu del barril de petroli Brent ha baixat avui un 5% fins als 95 dòlars, després d'haver superat ahir els 100 dòlars. L'Assemblea dels 125 estats membres del Tribunal Penal Internacional ha destituït el fiscal en cap, Karim Khan, per conducta sexual inapropiada. El prestigiós jurista britànic de 56 anys tenia les funcions suspeses des del juny arran de l'obertura d'una investigació per agressió sexual i abusos a una de les seves subordinades. Més de 80 estats membres han votat per acabar amb el mandat del fiscal en cap del TPI, que fins ara portava el cas contra Israel per crims de guerra, per l'invasió de Gaza després dels atacs terroristes de Hamas del 2024. Han és qui va sol·licitar les ordres d'arrest internacional contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el llavors ministre de Defensa d'aquell país, o d'aquest país, en Joab Galan. La decisió de la destitució del fiscal en cap del TPI encara no és oficial, però fonts diplomàtiques han filtrat el resultat de la votació dels membres d'aquest organisme judicial internacional. I aquesta tarda una cinquantena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, l'Urgell, Unió de Pagesos i altres entitats protesten contra la fauna cinegètica i les ZEPA, les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. El tall ha durat 4 hores i els tractors s'han acabat retirant a les 9 del vespre. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que es replantegi la normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, és d'Unió de Pagesos, en declaracions a aquesta casa, 3Cat Info.
14: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: També exigeixen més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica, especialment conills, cabirols i senglars als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
15: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. I abans de l'àrea de servei a 3Cat Info, us expliquem que un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa, tenia 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una biga pels vols de les 3 del migdia mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada a les obres de l'Estadi Blaugrana. Carlos del Barrio, responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
16: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat corresponents. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha hagut al nou Camp Nou des que van començar les obres fa 3 anys.
10: El temps.
0: Tocats 3:15, moment d'actualitzar-nos pel que fa a la previsió meteorològica, la crònica a punt amb la Gemma Puig.
17: Avui les temperatures no s'han enfilat tant com aquests darrers dies, igualment, però, de forma puntual, hem arribat als 40 graus o 41, per exemple, a Llimiana, o 40 als Torbs, 39 a Tàrrega, a Valdomar, a Montesquiu, vent de sud que ha fet disparar la temperatura cap a la Vall d'Aran, 39 a Busost, però en el conjunt de comarques la temperatura ha baixat una mica, sobretot cap a l'Ebre, a Vinebre, 35, on ahir van arribar els 43 graus. Hem tingut una tarda amb alguns ruixat, sobretot cap al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i també ara al vespre cap al Pirineu, Prepirineu Occidental. Encara es mantindran amb aquesta certa inestabilitat. Aquest cap de setmana, però, tenim canvi de temps. Canvi de temps i de temperatura. Notarem, pel que fa a la temperatura, gairebé a tot arreu, baixarà de nit, de dia, demà les màximes, doncs els valors més alts estaran entre els 36-37 només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el vent de mestral rescalfat, pot pujar una mica respecte a aquests darrers dies, però la resta baixarà a tot arreu, cap a Ponent, cap a la Catalunya Central, les màximes més altes, 34-35 graus, i diumenge encara baixarà una miqueta més, els valors més alts entre els 33 o 34 graus. Però sens dubte del que haurem d'estar pendents aquest cap de setmana és dels ruixats i les tempestes, que poden ser localment intenses. Tenim molta calor acumulada i això farà que creixin amb molta intensitat. A més, tenim aire a les capes més altes. Ruixats, tempestes, dissabte a la tarda a les comarques del nord-est. De matinada poden arribar a la mateixa línia de la costa i es repetirien de cara a diumenge. A més, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems.
10: Tresca Info.
18: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Tresca Info.
19: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
20: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al Tres Rondes.
19: Tres Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a Tresca Info.
18: Escolteu-nos i fem pinya.
10: Tresca Info.
0: D'aquí 12 minuts arribarem a les 11 de la nit a Balaguer, a la capital de la Noguera. Els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'última adéu a un prolífic escriptor que va morir, Lleida, Júlia Albacar, dimarts amb 103 anys.
21: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
22: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
21: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
0: Les trucades i correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. El telèfon 016 d'àmbit estatal va registrar un augment del 120% de les trucades respecte al dilluns anterior i les consultes per correu electrònic al servei d'atenció es van disparar un 1000%. D'altra banda, a Catalunya, diumenge durant el partit, es van registrar un 34% menys de trucades que el diumenge anterior i, en canvi, dilluns van augmentar un 20% respecte a la setmana passada. La directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, ha explicat avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que l'augment de trucades i correus als serveis d'emergència durant un esdeveniment esportiu no és un fenomen nou.
23: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, ho heu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses, no?
0: Jiménez també remarca que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonant de situacions de violència, el problema és estructural.
23: Tenim una base estructural, no?, a la nostra societat que és patriarcal i que afavoreix la violència, i hi ha elements i moments en els quals, doncs, s'accelera aquesta violència i per motius externs, no? I en aquest cas, doncs, és el que ens diuen els estudis. En l'esport, en els esdeveniments massius, doncs això també succeeix, no?
0: A Catalunya, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista és el 900 900 120, 900 900 120. És un servei gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Els usuaris de les línies R13 i R14 de Rodalies, entre Valls i Lleida, reclamen més vigilància a la infraestructura per evitar els robatoris constants de coure en aquest tram. També volen que es castigui amb més contundència els autors d'aquests robatoris que acaben provocant mesos de problemes a tot el sistema. Tarragona, Manel Sastre.
1: En aquestes línies hi ha hagut 4 robatoris de cables de coure els últims mesos que han generat gravíssims desperfectes en els sistemes de comunicacions. Uns desperfectes que afectaran la circulació durant molts dies. Els usuaris, com el Joan, només demanen que el servei estigui a l'altura.
3: Si és Rodalies de Catalunya, si és Adif, si és Renfe, si és la Conselleria de Territori, si és el Ministeri de Transportes, és que jo crec que ens és igual. Només volem que el tren funcioni bé. Òbviament els actes vandàlics no ajuden i no són culpa de ningú dels responsables, però si veus que es van repetint, doncs posa més seguretat, posa vigilància. Alguna cosa s'ha de fer.
1: Tots coincideixen a dir que estan farts de la situació. Nil Magrinyà, de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls, reclama més vigilància per part d'ADIF i que es modifiqui la legislació per endurir les penes als autors dels robatoris.
4: No pot ser que uns robatoris provoquin milions d'euros en danys i que tinguin unes conseqüències tan limitades per als responsables. Cal més protecció a la infraestructura, cal més vigilància i, sobretot, un marc legal que estigui a l'altura del prejudici que aquests actes poden provocar. Reclamem que s'augmenti la vigilància i s'endureixin les penes.
1: Aquesta línia entre Valls i Lleida ja tenia importants limitacions de servei per robatoris de cables anteriors. Per exemple, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí es feia circular els trens de forma manual, amb trucades telefòniques entre les estacions i els mateixos convois. Montblanc també té els enclavaments espatllats de fa temps, cosa que també limita la circulació.
0: Quan falten 21 dies perquè arribi la Festa Major de Gràcia, del 14 al 21 d'agost, ja escalfa motors amb una polèmica, la de les queixes d'alguns veïns pel soroll.
5: Em sembla que a les 12, en teoria, pleguen la música, però la gent no se'n va a casa.
24: Pues por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
25: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
0: Fa anys que es parla de la massificació, però ara 6 carrers de moment han rebut peticions per anul·lar les activitats nocturnes pel soroll i les molèsties que provoquen. Per contra, altres veïns defensen la festa com una de les més genuïnes de la ciutat. Són declaracions a BTV.
26: Jo trobo que no és gaire normal que es queixin, perquè ells saben quan compren un pis aquí hi ha la Festa Major, que dura una setmana, no és que duri 4 anys.
27: És important pel barri i per persona en general, doncs, de que es pugui conservar i mantenir aquesta gran festa.
0: Per la seva banda, la Fundació Festa Major de Gràcia ha fet una crida a protegir aquesta celebració popular i reivindica el patrimoni que representa. La seva presidenta, Lina López, ha admès a Catalunya Ràdio, però, que s'ha de fer una reflexió.
28: Hem de fer una reflexió, hem de fer-la, i és evident que hauríem de fer-la, però clar, aquest any continuarem amb la festa tal com la veníem plantejant des de fa 4 o 5 anys, que és quan va començar el canvi del reglament intern.
0: Durant la setmana de la Festa Major de Gràcia s'organitzaran més de 900 activitats gratuïtes.
19: 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que l'inici del mes d'agost vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixeran aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
29: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
30: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
31: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
32: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril de petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però, en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors. I ara tanquem informatiu. Fins a les 11.
19: Esports.
0: I saludem a aquesta hora el David Ubach, ja a punt a l'estudi de 3CAT Info. David, què tal? Bona nit.
33: Bona nit. Última hora esportiva que passa pel partit amistós que ha jugat el Barça aquest vespre. El primer de la pretemporada blaugrana ha estat contra l'Europa de la Primera Federació i a porta tancada en un duel que Karim Adeyemi, el nou fitxatge, s'ha quedat sense jugar i que s'ha saldat amb una victòria del Barça per 4-1 contra el conjunt graciec. Els gols, segons l'acte de la Federació Catalana, els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial blaugrana Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça això, i Flavio per l'Europa. La porteria del Barça l'ha defensat Stensne, també hi ha hagut participació dels jugadors del primer equip com a titulars, Héctor Fort, Andreas Christensen, a més de Runi Bargi. Són els titulars del Barça del primer equip en aquest partit d'avui. També han jugat del primer equip Marc Casado i Ter Stegen. Del Barça també en clau de mercat afegim que la sortida de via cessió del porter Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Ter Stegen, però, com dèiem, ha participat en aquest amistós d'avui. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la defensa blaugrana Carla Júlia ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça passem a l'Espanyol.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
33: Per explicar que el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque, amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
2: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
33: Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Pipa Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El jugador de 28 anys prové del Ludogorets búlgar i del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat precisament el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
33: Parlem ara de futbol internacional.
10: 3CAT Info.
33: Perquè Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
7: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
33: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana, com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de bàsquet. El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Perquè Tadej Pogacar ha guanyat la cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió, cada etapa de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida GAP. Pogacar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz.
10: 3CAT Info.

0: Bona nit. S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als dos extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tanca encaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis. Al sud també preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals. I en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'experts a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
0: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
0: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
0: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
1: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
0: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
0: Aquest dissabte, DIFI i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
0: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
0: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les 4 obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
0: Esports. Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
4: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara

0: ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosin Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
2: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alp d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Ebourg d'Oisens i l'Alp d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, el Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarenne.
1: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca s'ha dit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
1: 3CAT Info.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50 de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord.

0: Ara passant 2:02, som-hi una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
1: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
2: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
1: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
3: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
1: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als 2 extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests 2 incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
5: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
4: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
6: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
7: Bastante caótico desde mi punto de vista porque Al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo, y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
4: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
8: Y sobre todo la prioridad, que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
4: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
9: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
10: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
11: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments, i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
10: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
11: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
10: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
12: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnització als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
13: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
12: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
14: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al 1 milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En un altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
15: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
16: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
17: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
18: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
19: Home, miraria els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
14: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge, i sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que es replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses en tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo fren el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit.
6: I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs a aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz, passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per a aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
7: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fent alguna fotografia.
7: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
9: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
7: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubac.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 del primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa per al club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'àrea nord-americà de 27 anys, Thalys Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebowman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
2: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
0: 3cat info.

0: Són les 12.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent al canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
0: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva John Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogačar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als dos extrems, matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancarà els parcs de Tivissa, Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està al risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
1: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roc Escudolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
1: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'Estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
1: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
1: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
1: Esports. Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stenzne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
4: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
1: 3CAT Info.
3: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
5: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
3: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països.

0: jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
1: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alp d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Evorg 200 i l'Alp d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
2: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
2: Són dos quarts d'una.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una cinquantena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi. Una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Martínez.

0: Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
1: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
2: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
1: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
3: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
1: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I, mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
5: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
4: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
6: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
7: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
4: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
8: Y sobre todo la prioridad, que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
4: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
9: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
10: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
11: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments, i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
10: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
11: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
10: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
12: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnització als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
13: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
12: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
14: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al 1 milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva. 3CAT Info. 3CAT Info. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
14: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
15: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
16: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
17: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
18: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge, i sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que se replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller. Completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn, fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit.
6: I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz. Passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
7: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies fent alguna fotografia.
7: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
9: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
7: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip: Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casadó. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa per al club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Talís Martín, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
2: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca s'ha dit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
0: 3cat info.

0: És la una.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent al canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
2: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als dos extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
1: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis. Al sud també preocupa a aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
1: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posen facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
1: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
1: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retorn a casa seva.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evolucionarà favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carles Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les 4 obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
4: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piva Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
0: 3CAT Info.
3: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
5: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
3: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat el seu vuitè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un alè britànic de 25 anys que ha jugat al Charlotte Hornets. En canvi, l'alè pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà,

0: Pogacar ha atacat el tram inicial de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
1: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Evorg 200 i l'Alt d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
2: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
2: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50 de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi. Una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després

0: després de la decisió de la justícia europea i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
1: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
0: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
2: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
0: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
3: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I, mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid. Àngels Lafuente.
4: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
5: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
4: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
6: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
7: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
4: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
8: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
4: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
3: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
9: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
3: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
10: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
11: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
10: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
11: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
10: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Bà-Serra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Bà-Serra.
3: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
12: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
13: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
12: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
14: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos s'han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
15: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
3: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
16: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
17: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
18: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, perquè la gasolina és la misma i és més barata.
19: Home, miraria els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
14: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
20: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que es replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de ser silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit.
6: I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz. Passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
7: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies fent alguna fotografia.
7: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
9: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
7: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip: Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aleta nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un alè britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'alè pivot Georgia Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere, tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leiton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
2: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La Bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
0: 3CAT Info.

0: Són les dues.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
2: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Kadim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogačar ha guanyat la seva 5ª etapa